0: Societat i Civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per el 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per, precisament, evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'Agrupació Socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown

Einar, bon dia! Són les 12 i 3 minuts i comença el programa Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui tinguem dos convidats, si farem les entrevistes via telefònica, que són uns dels que estan actuant aquest cap de setmana al Teatre Auditori Emma Viladesau. Però abans... la homilia del Molta Comèdia. Avui, a partir de la meitat de juny, tot s'acaba? Hem volgut germans en les arts escèniques. Aquesta setmana m'agradaria meditar amb tots vosaltres uns pensaments al voltant del que passa en aquesta ciutat, amb un poble dins, Recoder Dixit. Estem a dia 7 de maig i d'aquí a 24 dies s'acabarà la programació del Teatre Auditori Emma Viladesau Sant Cugat. Cal dir i repetir, per qui no ho tingui clar, que el teatre seguirà funcionant tot el mes de juny i em sembla que alguns dies de juliol, però serà per empreses, per escoles de diferents tipus, per finals de curs, etc, etc, etc. Jo sempre he demanat, recordant al principi del teatre, que el mes de setembre farà 33 anys que es va inaugurar, que les primeres temporades es seguia fent espectacles al mes de juny, i per què no continuem? Però sembla que hi ha prou feina per fer i deixar el públic, diguem-ne, normal, per entendre'ns sense voler ofendre ningú, Déu no ho vulgui, deixant-se sense funcions de qualsevol art escènica quan la ciutat, prop de 100.000 habitants, no ho oblidem pas, segueix viva i, segons diuen les estadístiques, el nivell cultural i econòmic és dels més alts del país. Déu sigui lloat. També a meitat de juny s'acaba la programació de prop que proposa espectacles al Bocamoll del Casal de Torreblanca o a la sala del mateix casal, o al Teatre de Mirassol. Tampoc hi ha res a la nau de Valldoreix, ni al Teatre de la Unió. És clar que al final del mes de juny tenim la Festa Major i de música amplificada, pop, rock, reggae, tralalí, tralalà, n'hi ha i molta. A veure, males llengües, diuen que a Rubí, on quasi coincideixen els mateixos dies de la seva Festa Major, sempre hi ha grups molt més coneguts, molt més seguits, molt més importants. Bueno, però a hores d'ara és un exemple, no sabem si es faran les lectures a la fresca o al mes de juliol, per exemple. No sabem si hi haurà concerts al claustre, o el que sigui, quan les lectures convoquen en els darrers anys fins a 500 persones a les seves representacions en paper a les mans, això sí, en paper a les mans. I durant alguns anys, els concerts de clàssica al claustre eren protagonitzats per noms també coneguts i reconeguts internacionalment. En aquests moments, els festivals d'estiu d'arreu de Catalunya ja estan programats i es poden comprar les entrades. Aquí no sabem què es farà, si és que es fa alguna cosa. Tampoc sabem si tornaran les nits de música o teatre, o el que sigui el celler cooperatiu ara modernista. Ai, hi ha un problema de pressupost? Hi ha un problema de projecció i programació i tot plegat es soluciona sobre la marxa? Doncs no ho sé, benvolguts germans, no ho sé. Sempre confio que les coses aniran millor en un món on la fe sembla perduda, i és per això que, com cada setmana, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén.

0: Això que estem escoltant és la música, part de la música, evidentment, d'una obra que es farà el diumenge al Teatre Auditori Emma Vilassau Sant Cugat, titulada El fil invisible, el musical. I per poder parlar-ne, per poder saber una cosa més, a part del que ja ens posava el programa del Teatre Auditori, volem parlar-ho amb una de les seves protagonistes. Bueno, jo diria que la protagonista essencial, que és el personatge de Nura, que interpreta Alba Serrano. Alba, bon dia.
1: Bon dia, què tal, com estem?
0: Molt bé, molt content de poder parlar amb tu, perquè penso que ens podràs explicar amb més coneixement de què és exactament El fil invisible.
1: Doncs El fil invisible és una història que va sorgir de la ment de la Míriam Tirado, un llibre i una història que ha arribat a les cases de molts infants i a moltes escoles, i que un dia va tenir idea de transformar en musical perquè pogués arribar encara més gent. I així, amb aquesta obra de teatre, expliquem aquesta història

0: Sí, res, no? Suposo que
1: Sí.
0: vosaltres ja ho teniu molt controlat, això, no?
1: Sí, perfecte.
0: Sí, no, t'entenc perfectament. Evidentment, no, ara no començareu a donar llavors perquè és una feina molts anys de dedicació i entenc que és una cosa molt personal, no?
1: Totalment, de fet, és el nostre projecte de vida.
0: I quantes hectàrees teniu? Oh.
2: La finca té unes 12-13 hectàrees.
0: 12-13.
2: Sí.
0: I quanta
2: I...
0: gent hi treballa?
2: De moment, nosaltres dos.
0: En sèrio?
1: Sí.
2: Sí,
1: Sí.
2: bueno, és...
1: L'Eva i jo,
2: Sí.
1: i com no, pues, hem tingut fins a unes 10 o 12 cabres,
0: Sí, les cabres.
1: cabres
0: Parlem de les
1: arrasqueres,
0: cabres. Sí, que fan una
1: que
0: feina important,
1: són, sí,
0: també.
1: incondicionals aliades
0: Sí.
1: per nosaltres,
0: Tenim
1: perquè fa la
0: també.
1: neteja sota bosc
0: Clar,
1: superbé.
0: clar, clar. I llavors, aquestes cabres, ens dius com la raça, com és? Com es diu?
1: Rasquera, cabra
0: Rasquera.
1: blanca de Rasquera.
0: I és una autòctona de la zona, entenc, no?
1: És una autòctona de
0: De
1: Catalunya,
0: Catalunya,
1: sí,
0: sí.
1: és una típica cabra amb denominació d'origen catalana, i està en perill d'extinció. O sigui,
0: Doncs...
1: actualment només parlen de 4.000 i pocs caps.
0: Ostres, doncs
1: Sí.
0: també és... I ja està... Bueno, com veu acabar tenint cabres?
1: Buscàvem un sistema totalment natural, 100%, per poder netejar el sotabosc, perquè les nostres plantacions, tant cafè com nabius, són plantacions de sotabosc i d'ombra. O sigui, intentem sempre combinar la vegetació autòctona, sense haver-la de tocar absolutament gairebé per res, amb les noves plantacions. Per tant, la cabra aquesta té una peculiaritat, que és que no té braguer. Per tant, no s'esgarrapa, no fa ferides i no s'infecta i no es mor tant com les altres.
0: Ostres.
1: Per tant, és una cabra només de carn. És molt apreciada la
0: Val.
1: carn de la cabra.
0: Clar, no es fa formatge
1: No,
0: aquesta
1: no,
0: cabra.
1: no és
0: No,
1: lletera.
0: val. Ostres. I teniu 12, dius? No, quants heu dit que
1: Sí, hem
0: teniu?
1: arribat a tenir fins a
0: Sí,
1: 12.
0: sí.
1: Sí, ara actualment tenim 6 o 8, uns 8.
2: Però en venen més.
1: Sí, però en venen més. Cada any crien, però s'han d'intentar mantenir sempre.
0: Clar,
1: Gaires més no, perquè són més que cabres, són castors. Mengen moltíssim, moltíssim. Sí.
0: però no mengen les plantes, mai.
1: No, perquè les tenim tancades.
2: Se les menjarien.
1: Sí, estan
0: Sí,
1: tancades amb un
0: sí.
1: pastor
0: Val.
1: elèctric i les anem desplaçant a zones. I d'aquesta manera mantenim la finca neta i ben cuidada.
0: I també teniu nabius, dieu, també.
2: Sí.
1: A més, Castellvilà és la primera plantació de nabius, d'explotació de nabius a Catalunya. Catalunya no és productora de nabius. I nosaltres hem aplicat, doncs, sistemes hidropònics, però amb substrat, no pas líquid, i fem servir, doncs, una sèrie de tècniques per poder també produir nabiu.
0: I tot aquest coneixement que teniu, d'on ve? Vull dir, si no heu estat a plantacions, d'on veu estudiar això? Que...
1: La veritat,
0: Autodidactes.
1: sí. Autodidactes.
0: Autodidactes.
2: Primer, perquè ens agraden les plantes i els animals i l'entorn. I segon, perquè, bueno, vas buscant informació. I també hi ha una part de prova i error,
0: Clar.
2: evidentment, no? Però, sí.
1: Sí, sobretot quan una cosa t'agrada molt, em sembla que l'aprens sense cap tipus d'esforç. Només llegint i retenint aquesta informació, però es retén de forma natural, de veritat.
0: I llavors al final quina varietat teniu? Perquè
1: Nosaltres actualment la varietat que tenim, saps que al món, doncs, bueno, hi ha diferents tipologies, sobretot línies bàsiques de cafè, com ara són la robusta i l'aràbica, que tothom coneix. Després hi ha una libèrica, també, eugenoides, i tres o quatre més, que són les línies mare. En l'actualitat, les que més predominen al món del cafè sempre són aràbiques i robusta. Nosaltres vam iniciar sempre amb 100% aràbica tot. I com a tipologia de planta, diguem d'origen, doncs tenim dos aràbiques, que una és Castillo i l'altra és Geisha. La Castillo és una planta que dona més producció, molta més producció. La Geisha és menys

0: productora, però en canvi té una qualitat molt elevada del fruit. Totes dues venen de finques que, bueno, la seva puntuació a la finca, la puntuació de cap, de tassa, no? És molt elevada. El Castillo està al vol dels 87-88 punts i un Geisha és un 90 plus, el Geisha que tenim. Per tant, parlem de tipologies de planta i orígens amb una avaluació molt, molt, molt maca.
1: Qualitat.
0: Molt maca, i parlem sempre de cafè d'especialitat d'ombra.
1: I heu fet ja cafè? O sigui, heu fet ja... heu produït cafè ja i heu tastat?
0: Sí, la producció del cafè i el tast ha set a nivell intern nostre de finca. I de moment els únics que hem provat el cafè som la meva dona i jo. Sí. En breu estem intentant fer pues, un tastet del cafè, més que un tastet, és una avaluació organolèptica del producte amb gent especialitzada del món. Per primera vegada es tindrà l'oportunitat aquesta de poder tastar el primer cafè continental del món. Amb la qual volem muntar una cosa maca, realment, que la gent vingui bueno, i pugui, sobretot la gent experta, no? Pugui donar la seva opinió i sobretot el seu anàlisi organolèptic. Nosaltres ja ho hem tastat, sobretot la sensació que hem tingut després de tots aquests anys aconseguir una cosa així, pues, bueno, sempre ho diem. Primer et fas un fart de plorar. I segon, comences a entendre el gust, aromes i matisos que té aquell cafè. Però des de la planta, perquè tu quan el proves amb fruit té unes sensacions totalment diferents que després amb torrat i elaborat. El cafè, cal dir que el cafè és un fruit tropical, és dolç. I això és un concepte que no s'entén, perquè des d'Europa s'entén més el cafè pues, des del que és el punt torrat, preparació i bueno, matisos i aromes, però des de la vessant sempre de la preparació. Però la part agrària et dona pues, una sèrie de gustos, aromes i matisos totalment diferents.
1: Clar, devia ser molt emocionant, no?, el primer.
2: I tant.
1: Què veu fer? Com posem-nos en una taula...
0: Doncs pues mira, la primera planteta que va començar a donar fruits, o diverses plantetes, no? Perquè nosaltres actualment a la finca disposem de més de 5.000 cafetals. I vora de 400 ara que hi ha a terra, aproximadament, i la resta estan en diferents bosses de creixement. I les primeres plantes que van començar a donar fruit, pues, les vam recollir tots, les vam provar de forma natural,
2: amb
0: el fruit com és. I després l'hem provat pues, per poder extreure els matisos que té, que són molt bons perquè continuen tinguent el seu origen tropical. I xoca una mica provar un producte que és tropical i que s'ha germinat, crescut i evolucionat a sota de roures i alzines.
1: Sí, no? Totalment. Totalment. I llavors, quin és el... futur del vostre projecte, com ho veieu? O sigui, ho veieu com un projecte de comercialització? Sí? Totalment.
2: Sí,
1: de vendre cafè a Catalunya i suposo que arreu del món, al final, perquè és un producte, com dieu, molt especial, no?
0: Sí, el món del cafè té diferents vessants, igual que molts altres productes, no? El que sí que està clar és que hem de donar més èmfasi, donar més valor a el que s'ha aconseguit, al producte exclusiu que hi ha. Tal com us deia, el món del cafè té diferents línies de venda. El que està clar és que no és el mateix ni el mateix preu un producte comercial que un producte exclusiu. Nosaltres sempre posem l'exemple a Finca L'Esperança a Panamà, fa uns lots anuals, podria 35-40 quilos i aquests lots anuals valen milers d'euros cada quilo de cafè. Aquí no s'entén aquest concepte, però és molt important que hi sigui perquè s'ha de treure aquesta rentabilitat del producte inicial. Està claríssim que això dona peu a poder fer rèplica de cultiu, a poder fer evolució d'altres tipologies de plantes a la zona i, bueno, depenent de la tipologia de planta, podem tenir una línia de cafè o una altra, sigui comercial, especial o d'especialitat.
1: Clar, perquè jo m'estic imaginant aquest producte en restaurants, en restauració, de, no? Com un producte de luxe, totalment. Poder dir aquest cafè és de Catalunya és molt únic. I llavors el cafè, com s'elabora un cafè? O sigui, quan ja tens el gra, què es fa?
0: Un cop tu reculls el gra, que en aquest cas és la recollida és picking, és a mà, aquest gra es pot treballar de tres formes, bàsicament tres formes, tres línies d'elaboració diferents. Un és rentat, l'altre és natural i l'altre és honey. Si tu fas un cafè rentat, vol dir que li treus tota la cobertura exterior, tant la pela com el mucílag, que és la part carnosa interna, que és la dolça, i el rentes amb aigua. Això es donarà peu a cafès molt més nets, més brillants. Si tu li treus la pela a la cobertura externa i li deixes només el mucílag, farem pues, el que és un cafè honey, de manera que tots els sucres que hi ha externs es aniran passant cap a dins de la llavor, el pinyol. I si tu deixes el cafè tal qual, amb tota la seva cobertura que s'assequi a l'aire, tindrem un cafè natural. Aquestes tres línies donen característiques, aromes i gustos diferents. Això després, sense entrar a les línies ja de fermentacions, cofermentacions, preparacions, etc, etc. És molt ample.
2: I ho has preparat amb filtre.
0: Sí.
1: I tot això ho feu vosaltres allà on esteu? No hi ha...
0: Home, la idea és bueno, tal com que el que han tingut han set partidetes molt petites, però a mesura que les plantes vagin donant més producte, més fruit, evidentment que prepararem totes aquestes diferents steps, no? Fases, a la mateixa finca, i allà s'elaborarà tot.
1: I viviu a prop o viviu a la finca? Allà.
0: A la mateixa finca. O sigui,
1: viviu on treballeu i tot
0: on
1: és... Tot és...
0: Sí, sí, un projecte així, vivint fora de la finca, sí, és impossible dur-lo a terme. Perquè passen moltes coses durant la nit, en dies festius i a totes hores. Per tant, des de coses naturals de la mateixa, del mateix bosc, la natura, no? Senglars, cabirols, gent que es passa per allà, etcètera, etcètera, no? Per tant, has de ser-hi. De fet, no hi ha cap finca de cafè al món que no tingui les persones que les cuiden allà mateix visquen.
1: Sí. Tu tens alguna pregunta, Òscar, per a fer?
3: La veritat és que no, i és que em sembla que tota la feina que feu amb les plantacions de cafè i com ho esteu cultivant, no? També amb els animals de la finca, em sembla una metodologia d'agricultura molt sostenible i tota la feina que esteu fent és molt, molt lloable. La veritat és molt interessant que un projecte, no, d'aquestes dimensions i d'aquest tema pues, es pugui portar a terme això a Catalunya.
1: Sí, totalment. I feu visites, entenc, no? O...
0: Sí.
1: I com funciona això?
4: Sí, les visites per nosaltres és una part important del projecte, perquè entra en la part de divulgació del cafè. Perquè si s'explica, com molt bé saps, el producte, s'entén tota la feina anterior que hi ha i, per últim, el seu preu. Es valora i es raona molt millor.
1: Clar.
4: I a part, a nosaltres, en finca, pues, es veu tot molt més clar.
1: I si algú vol venir a visitar-vos, què han de fer?
4: Doncs contactar amb nosaltres a info@castellvilà.com i preparem unes visites fantàstiques.
1: I, bueno, no facis spoiler, però quanta gent pot venir?
4: Pues mira, venen parelles fins a grups de 100 persones.
1: Clar, perquè pot ser un team building i coses d'aquestes, no?
4: Sí, n'estem fent. N'estem fent.
1: És un producte molt original.
4: Ventall, llavors adaptem la visita al grup. Per tant, és el mateix, un grup de 90 persones, un grup de 20 o uns amics que són 6.
1: Clar. Però teniu un espai adaptat per visita?
4: Sí, tenim un showroom, però lo maco és, de tota la visita, la diversitat que hi ha. Perquè una cosa és el showroom, que evidentment hi ha una informació, l'altra és a camp amb els nabius i cabres, que és important per entendre el context d'on es desenvolupa tot, i que s'enllaça amb el cafè, que és el pilar principal. De tot el projecte, és evident.
1: Bueno, pues, no sé si voleu comentar alguna cosa més.
0: Pues mira, respecte a lo que és la, diguem, la valoració del nostre producte, nosaltres t'hem dut una petita sorpresa, que és el primer fruit que ha madurat aquesta temporada, perquè tu el puguis tastar.
1: Ostres.
0: I puguis donar el teu criteri al respecte.
1: Ostres, quina passada. Ho faig ara?
0: Sí, home.
1: Ostres, és molt especial, això.
0: Molt especial, sí.
1: Bueno, digueu-me, era olorar, suposo, no?
0: Te'l fiques a la boca,
1: sí.
0: El mastegues.
1: Tot sencer?
0: Sí, tot sencer. A l'interior tindràs dos granets. Aquests no te'ls empassis, els tornes a deixar. Però la sensació que et donarà aquests dos granets, explica-t'ho una mica i dona la teva anàlisi.
1: Ostres, no hagués dit mai que un gran cafè fos així.
0: Veritat?
1: És quasi com... Us diré que és quasi com tastar un vi. Perquè és dolç. I sembla una mica de pa. Té gust a pa, a llevat. Uf, quina il·lusió que em fa això. I això és, no m'ho puc tastar? No.
0: Això són les llavors que hi ha a l'interior.
1: Moltes gràcies, Em fa molta il·lusió, és com una passada, això. Però no acabo de relacionar això amb un cafè.
0: Però
1: a la vegada penso, quan tastes un cafè, de vegades et surten aquestes aromes i sabors.
0: Depèn de l'origen, surten unes notes de xocolata, fruitat, tropical, acidesa.
1: Sí, sí. I ho té tot, això.
0: Ho té tot.
1: Moltes gràcies, de debò que m'ha fet molta il·lusió, no m'havia fet mai això.
0: Pues això ho podeu experimentar si veniu a Finca a veure tot el fantàstic món del cafè.
2: A descobrir-lo.
1: Sí, i tant. Jo he de venir perquè no he vingut i m'agradaria molt veure'l, i més ara que hem parlat i ens heu explicat una mica el vostre projecte. Doncs ara, després, tornarem amb vosaltres i escoltem una mica de música i tornem amb l'Òscar García.

0: Bé, hem escoltat Above It All by Moabi i ara estem aquí amb l'Òscar García, que és el creador i fundador de Quina Xocolates i membre d'una associació que es diu Bean to Bar, no? Que sembla, no sabia i sembla molt interessant també aquest projecte. Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: I ens parles una mica del cacau, que, com hem dit abans, està molt relacionat amb el món del cafè. Quan fa que estàs amb aquest projecte?
1: Pues nosaltres, com a Quina Xocolates, fa ja més o menys uns 2 anys i mig que estem amb el projecte. Nosaltres som una xocolateria d'especialitat, això, Bean to Bar, que això bàsicament, bueno, és una paraula anglesa que vol dir del gra a la rajola, i és una metodologia a la qual els xocolaters, diguem-ne, tenim control sobre tot el procés d'elaboració de la xocolata. Des que comprem el gra de cacau, doncs que tingui una correcta selecció, un correcte torrat, un triturat, una refinació, una temperat. Però les faves de cacau que comprem no són qualsevol faves, sinó que són faves de cacau que provenen d'unes bones genètiques i les quals tenen, pues, en origen uns bons processos de postcollita, com una bona fermentació, un bon secat. També es vigila molt de prop que tingui unes bones condicions, diguem-ne, de sostenibilitat, tant a nivell de bones pràctiques agroforestals com també bones condicions de vida digna cap a les comunitats agrícoles. De fet, es treballa colze a colze amb els agricultors i les comunitats agricultores perquè d'aquesta manera hi hagi, doncs, la cadena de valor estigui ben distribuïda des de l'agricultor fins al consumidor final. És a dir, és tota una filosofia de treball.
0: I llavors, d'on ve el cacau vostre? O depèn, suposo que...
1: Bueno, nosaltres utilitzem bàsicament cacau de Perú, bàsicament per una qüestió personal, perquè, bueno, jo soc de Barcelona, però vaig viure durant molts anys al Perú, i allà, pues, vaig trobar feina al Museu de la Xocolata, d'allà, i al final, pues, va ser una empresa on vaig fer carrera i vaig treballar directament amb els agricultors i les comunitats agrícoles i vaig veure, pues, tota la gran feinada que es desenvolupava, no, allà, i al final, pues, decideixo treballar amb cacau peruà, pues, una mica com a agraïment per tots els anys que vaig estar vivint allà.
0: I l'associació Bean to Bar són molta gent, no? Bueno, uns quants, no? Ja... I què és exactament?
1: Correcte. Actualment som més o menys unes 60 persones. Som un grup de membres d'arreu d'Espanya que el que ens encarreguem és de difondre la cultura del Bean to Bar. No només som xocolaters ni elaboradors, sinó que també hi ha perfils molt variats, des de persones que simplement els interessa la bona xocolata, elaboradors de packaging, difusors com periodistes, científics, importadors de cacau. És a dir, bueno, realment fem un networking de diferents persones amants de cacau i de la xocolata que ens recolzem els uns als altres i entre tots ens encarreguem de difondre justament la cultura del Bean to Bar arreu d'Espanya. De fet, aquest cap de setmana hem estat reunits a Màlaga, on una vegada a l'any, pues, fem la nostra reunió anual, i de fet, gràcies a aquesta associació, aquest any, per exemple, també s'ha dut a terme els primers premis a Bean to Bar, justament a Espanya.
0: Perquè com la sòcia fundadora crec que és de Teruel, és això? O és una senyora que es diu Isabel?
1: Bueno, Isabel va ser una de les primeres sòcies fundadores conjuntament amb Victòria del Club del Xocolaté a València, i de fet, bueno, van ser un grup d'aquestes primeres persones que l'any 2019 van decidir crear l'associació del Bean to Bar. Van començar siguent molt poquetes persones i a dia d'avui ja són més de 60.
0: És una iniciativa també que està molt bé, perquè us ajudeu, us compartiu informació, segur, deu ser...
1: Correcte. El nostre objectiu, evidentment, és difondre la cultura de la bona xocolata a Espanya, però també ser un grup de recolzament els uns als altres. d'aquesta manera, pues, entre tots ens ajudem. Com tots tenim, pues, negocis petits i tampoc tenim, diguem-ne, pressupostos de comunicació o de màrqueting, pues, com una gran indústria, el fet de poder fer colze a colze els uns amb els altres ens ajuda, pues, que entre tots puguem tenir una major difusió, no?, i fer més una mica de pressió a nivell nacional.
0: I ens pots parlar una mica del cacau, de com també on creix, com es cull, tot?
1: Correcte. Bueno, el cacau, de fet, és una planta amazònica. Molta gent creu que l'origen és mexicà, però, de fet, prové de l'Amazonia, que a dia d'avui, pues, és frontera entre Perú, l'Equador, Colòmbia i el Brasil, tot i que realment, doncs, les primeres persones que van començar a manipular el cacau per fer xocolata realment va ser a Mesoamèrica. A dia d'avui, pues, el cacau es cultiva no només a Amèrica Llatina, sinó també a països com, bueno, continents com l'Àfrica i l'Àsia. Bueno, el cacau, de fet, va arribar en aquests continents per qüestions colonials. I, bueno, el cacau realment necessita d'un clima, al igual que el cafè, un clima tropical per poder-se desenvolupar, ja que necessita de molta aigua, però també de molta llum, i tot i que també ombra, per poder-se desenvolupar.
0: I llavors, quants anys, el mateix que els he preguntat, quants anys necessita una planta de cacau?
1: És molt bona pregunta. En termes generals solem dir 4, però en veritat és un tema molt complex, ja que hi ha plantes híbrides que a partir dels 2 anys ja donen fruits, i hi ha plantes, diguem-ne, que tenen menys manipulació, que aquestes a vegades poden trigar fins a 17 anys en començar a créixer. Aleshores, moltes vegades es fan ingerts mixtes perquè aquestes plantes híbrides comencin ja a donar fruits, mentre que les que són més naturals, més autòctones, es comencen a desenvolupar. D'aquesta manera, quan les plantes autòctones ja són aptes per donar fruits, les híbrides ja estan de capa caiguda, perquè les plantes híbrides no viuen més de 25 anys, mentre que una planta, diguem-ne, autòctona i natural pot arribar a viure tranquil·lament fins als 100 anys.
0: I hi ha plantacions aquí? Jo havia llegit que potser a Màlaga o no?
1: Correcte. A nivell d'Europa hi ha plantacions en dos llocs. Un és a les Illes Canàries, on l'Institut Agrícola Canari treballa colze a colze amb els agricultors per fer investigacions, incentivar-los a cultivar cacau, però també a Màlaga. De moment, l'estació de Màlaga és una estació experimental. De fet, aquest cap de setmana hem tingut l'oportunitat de veure en primera persona justament el treball que estan fent allà. I a Màlaga és molt interessant perquè el cacau, de fet, l'insecte que el polinitzen no són les abelles, sinó que són els mosquits. Són uns mosquits molt petitons, com aquests que volen sempre al costat de la fruita. Què passa? Que a Màlaga aquests mosquits no existeixen perquè són mosquits tropicals. Així que la polinització, per exemple, del cacau és manual. Hi ha una noia allà que ella manualment s'encarrega de polinitzar una per una totes les flors del cacau.
0: Ai, pues això és molt interessant. I entenc que no es poden portar els mosquits d'altres països, deu ser completament il·legal això, no?
1: Bueno, desconec, diguem-ne, la logística, però és molt possible que, degut al canvi climàtic, de la mateixa manera, pues, que a Catalunya ja s'està començant a cultivar cafè, és possible que dintre d'uns anys aquests mosquits propis del cacau els podem trobar a Europa continental.
0: I tu t'has plantejat tenir part amb aquest projecte, si arribés aquí, i de plantar cacau a Catalunya? Creus que seria factible?
1: Bueno, crec que, degut a això, al canvi climàtic, de la mateixa manera que fins fa uns anys era impensable cultivar cafè i ara, pues, s'està començant a cultivar, segurament dintre d'uns anys el clima de Catalunya sigui apte per cultivar cacau. I si seguint aquesta línia, doncs seria molt interessant explorar línies de cultiu del cacau, perquè el cacau fos un producte de proximitat i de quilòmetre zero. Uh-huh. Però això estem parlant de més de 20 o 30 anys, ja, fins que es pugui portar a terme.
0: Clar, imagino que sí. I vosaltres teniu un espai a Barcelona que organitzeu coses també?
1: Correcte. De fet, nosaltres estem molt a prop de Sant Cugat, estem a Barcelona, a Gràcia, i el nostre objectiu com a xocolaters d'especialitat és, bueno, de la mateixa manera que els meus companys del cafè, és difondre la cultura xocolatera i cacautera i explicar als clients que la xocolata no és només un producte final, és tota la seva traçabilitat des de que es cultiva, i ensenyar als clients a posar en valor tot el cultiu del cacau. Nosaltres, pues, no tenim aquesta gran oportunitat de visitar una plantació de cacau aquí a Catalunya, però sí que el client posi en valor tota la feinada que fan els agricultors per cultivar el terreny, cultivar-lo sense pesticides, de manera natural, totes les cures que el cacau necessita, des de, per exemple, el cacau, si el cultives de manera sense pesticides, necessita de molta supervisió perquè pot patir patògens o enfermetats, i que valorin, pues, una bona genètica, una bona fermentació, a més, diguem-ne, de tota la feinada que nosaltres fem a l'obrador. I tot això, pues, explicat d'una manera molt entretinguda i dinàmica, perquè la gent en dues hores, pues, de manera general, pugui comprendre i posar en valor, pues, tota la xocolata. Perquè la xocolata és un producte que veiem tots els dies, però molt poques vegades ens parem a pensar en tota la feinada que hi ha al darrere. Aleshores, quan coneixem el que mengem, quan li donem valor, realment el producte final es pot valorar molt més.
0: Sí, sí, totalment. Això passa amb els productes, bueno, el cafè, el vi, no? I els teus clients principals, qui són?
1: Bueno, nosaltres ens basem molt en el client local, és el 80% de la nostra clientela. És un públic català que viu a Gràcia, a Barcelona o als voltants, com estem molt a prop de la parada dels ferrocarrils, pues ve gent de Sant Cugat, Terrassa, el Sabadell, i a partir d'aquí, pues, tenim diversos tipus de subclients. Tenim el client que busca una xocolata per fer un regal, ja siguin bombons, una caixa o les rajoles, clients que busquen experiències, ja sigui amb parelles, amics, familiars o tallers d'empresa, i també, pues, tenim client local que el que busca és un producte saludable. Tenim xocolates també del 80 fins al 100%, i amb xocolates d'alta intensitat el que busquem ja no és tant un balanç de sabor, sinó que el que busquem més aviat és un producte saludable. Com tota la xocolata, només fem servir cacau i sucre, i el cacau, al aplicar-li un torrat molt baix, conserva totes les seves propietats, doncs tenim un client que busca un producte pensant més aviat en la seva salut. De fet, és molt paradògic, però les rajoles de 100% són unes de les que més venem, perquè només porta cacau, i el cacau, al igual que el cafè, és molt energètic. A més que aporta molts minerals com el magnesi, el ferro o el potassi. Tot i així, pues, evidentment, també hem de ser conscients que vivim a Barcelona, una ciutat, pues, que cada any rep més de 15 milions de turistes, així que, evidentment, pues, també rebem públic turístic, tot i que no és el nostre principal objectiu.
0: Uh-huh. I quina capacitat teniu de si algú vol venir a fer una experiència amb vosaltres?
1: Pues a nosaltres, com ens interessa molt difondre la cultura del cacau i de la xocolata, fem tallers des d'una persona fins a grups de 12 persones.
0: Uh-huh. I llavors vosaltres elaboreu el va, no?, de xocolata?
1: Correcte, sí, tot ho fem nosaltres. De fet, el nostre obrador és en vidre, i els nostres clients poden veure tot el procés d'elaboració, i crida molt l'atenció, no?, quan veus les màquines, les refinadores, com van fent voltes, i el xocolata, pues, es va fent poc a poc. Tot ho fem nosaltres. D'aquesta manera podem garantitzar una bona qualitat i traçabilitat del uh-huh. producte. De fet, gràcies a aquest saber fer, pues, hem guanyat diverses medalles a nivell internacional amb alguna de les nostres xocolates com una de les millors d'Europa.
0: Ah, felicitats.
1: Gràcies.
0: I el tema de la traçabilitat, el teniu posat amb l'etiqueta de la xocolata?
1: Correcte, efectivament. Per nosaltres, bueno, sempre els hi preguntem als nostres clients, no? I fem la comparació amb el vi, per exemple. Sempre els hi preguntem, bueno, quan compreu una ampolla de vi, en què us fixeu? I molts clients pregunten, pues, en el tipus de raïm, per exemple, no? O la denominació d'origen. I dic, vale, i quan compreu una rajola de xocolata, en què us fixeu? I la gent ens diu, en el percentatge. I dic, vale, d'acord. Pues comprar una rajola de xocolata mirant el percentatge és com comprar una ampolla de vi mirant el percentatge d'alcohol. El volum alcohòlic d'un vi et dirà això, el volum alcohòlic. Però si vols saber si el vi és més dolç, més astringent o més afruitat, mires el varietal. Pues amb el cacau passa exactament el mateix. El cacau, en funció del seu varietal, el terroir o el que es cultiva al voltant o el seu procés de postcollita, pot tenir milers de matisos aromàtics, més afruitats, més secs, més herbals, més dolços, més àcids. I per això totes les nostres rajoles tenen la mateixa informació que el vi, és a dir, la genètica del cacau, la regió de la qual ve, si ve directament d'una finca o si ve, diguem-ne, d'una cooperativa, el mes i l'any de collita, perquè el cacau, al igual que el raïm, d'un any a l'altre pot variar els sabors. També el nivell de fermentació que té aquell cacau. És a dir, donem tota una traçabilitat i una informació perquè el client realment pugui escollir bé i sempre, pues, fem un treball de pedagogia perquè sabem que tota aquesta informació amb el vi o el cafè ja existeix, però que amb el cacau i la xocolata encara és una informació molt novedosa.
0: Mm-hmm. Sí que ho és, sí. I esteu amb restauració, per exemple, amb restaurants i tal? Teniu...
1: Doncs, pues, de moment, estem venent a cafeteries o a pastisseries. Amb restaurants encara estem començant a treballar i realment és el nostre objectiu, perquè, per exemple, vas a un restaurant i et diuen, pues mira, el vi ve d'aquesta denominació, l'enciam és de quilòmetre zero, la vaca, pues, s'ha criat amb música i en bones condicions.
0: El cafè de Catalunya.
1: El cafè de Catalunya. Però clar, arribes a les postres, arribes a la xocolata
0: i no
1: hi ha discurs, no hi ha història.
0: Per això.
1: Aleshores, si m'has, durant tot el dinar, m'has venut, pues, una traçabilitat i una qualitat, perquè quan arribem al postre, a la xocolata, no hi ha aquesta informació. Uh-huh. I el poder dir, pues, mira, aquestes postres estan elaborats amb un cacau de la regió del Cusco, al Perú, té notes de fruits vermells, de panses... Saps? Tota una informació, una traçabilitat, i d'aquesta manera, pues, que el dinar sigui rodó.
0: Clar.
1: Aleshores, és el nostre objectiu enfocar-nos molt més en la restauració.
0: Mm-hmm. Sí, amb un format petit, així maco.
1: Correcte, des de vendre cacaus o xocolates per fer, pues, les postres, gelats, la mousse, el tiramisú, és a dir, pot tenir milers d'utilitats.
0: Sí, sí. Sí, sí, tant. Molt bé, molt bé. Molt interessant, també. I el vostre futur, com ho veus? Creixereu o...
1: Sí, de fet, en aquests 2 anys i mig hem vist com la resposta dels consumidors era molt positiva i hem aconseguit créixer, perquè, clar, hi ha molt d'interès per part dels nostres consumidors en consumir no només un bon producte, evidentment, sinó que aquest producte tingui un compromís tant amb la societat, amb els campesins, els agricultors, i també amb el planeta, amb la sostenibilitat. Aleshores, poder garantir aquests dos aspectes en el nostre producte i que sigui de qualitat, realment connecta molt amb els nostres clients. De fet, hem ja llogat un segon local, que és 3 vegades el que tenim actualment, ja està en procés de remodelació, així que l'objectiu nostre, pues, és créixer, però creixes sempre amb qualitat.
0: Mm-hmm.
1: Fer xocolata de qualitat, però respectant l'origen. Sempre donant molt èmfasi del lloc del qual provenen els nostres cacaus.
0: Molt bé, molt bé. Teniu alguna pregunta per l'Òscar?
2: A veure, realment són productes que són totalment paral·lels.
0: Mm-hmm.
2: Sí, i tant la història, difusió, tractament... És exactament el mateix.
0: Mm-hmm. Sí, sí, jo ho veig, de debò que veig un futur als restaurants o en altres llocs, però amb els vostres productes, i crec que és un plus molt, molt únic.
1: Sí.
0: O sigui que espero que funcioni, segur que sí.
1: Sí.
0: Bueno, doncs ara faig la pregunta que sempre faig. No sé si voleu afegir alguna cosa més, sí, bueno, per trobar-vos a vosaltres entrant a la vostra web, entenc que surt tota la informació dels vostres tallers.
1: Correcte, tant a la nostra pàgina web com a l'Instagram ens podeu trobar com a Quina Xocolates i ens podeu trobar i contactar en qualsevol moment.
0: Val, doncs si voleu trobar aquestes experiències no, només cal buscar per internet. Llavors, la meva última pregunta sempre és, primer començo amb vosaltres, si fóssiu un cafè, quin seríeu?
2: Bueno, a veure, al fi i al cap, totes les tipologies o varietals de cafè són molt iguals des de la planta, des de la germinació, perquè el procés és el mateix. Però cadascuna té les seves peculiaritats. Quan ja són adultes, han donat el fruit, han donat el seu producte. Jo personalment no em decanto pas ni per una ni per l'altra, sinó pel global, o sigui, el món del cafè.
0: Molt bé, i almenys prens el cafè sol o amb llet?
2: Ah, en absolut, amb sol. 100%, sí.
0: I tu? Igual. Tampoc tens una varietat que diguis aquest és la meva.
3: Conjunt.
0: Molt bé, molt bé. I sí, també sí. Igual, sense cafè sol, tal
3: sol.
0: Qual.
3: Sol.
0: I amb sí. Sucre, no, tampoc.
3: No.
2: Hi ha una molt gran diferència entre prendre el que estem acostumats, la gran majoria, que és cafè comercial, a cafè d'especialitat. Són mons totalment diferents. No tenen res a veure, com la nit i el dia.
0: Sí, poder informar d'això i que la gent aprengui d'això crec que també és molt, molt interessant.
3: Enriquidor.
0: Sí, del tot. I tu, Òscar, si fossis una xocolata?
1: Bueno, el món de la xocolata, igual que el cacau, és molt variat, moltíssim. Realment no sabríem quina xocolata quedar-me, és una pregunta complicada, però jo crec que la meva favorita, sens dubte, seria la Chuncho, que és una xocolata, és un cacau que prové de la regió del Cusco al Perú i té notes de fruits vermells, panses, és molt mantecós, es fon molt fàcil en boca i el regust que deixa pot arribar a durar fins a 20 minuts tranquil·lament. Aleshores, crec que em quedaria amb aquesta, sí.
0: És que parlant de regust encara tinc el gust. Sí. I ara he tingut un moment que he pensat, m'ha recordat el cafè en un moment. O sigui, quan estàvem parlant, dic, ostres, ara m'ha vingut una nota de cafè, no sé d'on, però o sigui que ha estat una experiència molt interessant. Bueno, doncs, moltes gràcies per haver vingut. I us desitjo molta sort perquè teniu uns projectes que tenen molt futur, crec.
2: Sí, tant.
1: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Olímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per el 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per el 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per, precisament, evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Santcugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació santcugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
3: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
4: Joder, qué tropa.
3: L'hora dels joves.
5: Bon dia, bon dia, bon dia, bona tarda i bona nit.
6: I bona hora.
7: Molt
6: important. Molt important.
5: Mira, avui començarem,
7: bon dia, bona hora.
5: Avui començarem calmadets. El primer, el Joan farà les notícies. Després...
7: Però quin programa estàs escoltant? S'ha
5: el programa de l'Hora dels Joves.
7: Què és l'Hora, el programa de l'Hora dels Joves?
5: Qui és? Calla't una estona ja, que estic jo presentant.
7: Ai, collons, per favor,
5: ja hem començat malament,
7: està modo killer,
5: ja, ja hem començat malament. Escolta, digues, digues, calla't una estona.
7: Que està escoltant.
5: Calla't una estona. L'Hora dels Joves, punt. El Joan farà les notícies. Després parlarem una mica de... trucades, trucades brossa, spam, tot plegat, sí. Després trucarem a una persona important avui també. Uau.
7: Va, va amb delay, eh?
5: Sí, eh?
6: Que has clicat i el moment en què ha sonat...
5: Després, el Genís ens farà les seves merdes, com sempre,
7: sempre.
5: I jo avui us faré un qüestionari sobre la Setmana Santa. Per tant, no, home, no, el pet aquí no, no feia... No, no feia.
6: Èpic, no. Èpic, èpic.
5: No.
6: Està quedant molt bé aquest programa.
5: La setmana que ve tindrem gent parlant de l'encabronada. Tindrem una persona parlant de l'encabronada perquè...
7: No, no una, no dos.
5: Una. Seria no dos, no tres, una.
7: No dos, no tres.
5: Prou, ja està.
7: Una.
5: Ja prou. Està. Prou.
6: Prou.
5: Prou.
7: Suficient.
5: Prou. Avui el Pedro no està, silenci.
7: Que raro.
5: Silenci. Perfecte, molt bé.
7: De moment no s'ha manifestat.
5: No. I no es manifestarà perquè
7: esperem
5: el mòbil
7: no.
5: Està fora. Comencem.
6: ¡Atención!
5: ¡Alto!
8: ¡Todo el mundo al suelo!
5: ¡Alto! Buscamos un tal Jair Domínguez.
6: ¡Uy, uy, uy! Doncs...
8: Es busca, es busca.
5: Ojo, ojo. ¿Está por aquí o no?
6: Ojo, perquè...
5: Però està por aquí?
6: No,
5: tu eres Jair Domínguez?
6: No, no, no està.
5: Tu eres Jair Domínguez?
7: No, no, ja m'és vermell, això d'aquí del so que
5: tu
7: no...
5: Eres, tu eres Jair Domínguez?
7: Jo no soc Jair Domínguez.
5: Jo tampoc lo soy. ¿Dónde está?
6: No ho sabem.
7: Que ets un policia perquè... parlant en castellà.
5: Sí.
6: Que ets raro. Guàrdia Civil,
5: hombre,
6: en cobert.
5: Soy un guàrdia civil, porque me llamo Martí Civil.
6: Hòstia.
7: Maca, hondo, tío.
6: Titularazo.
7: Vamos bien.
6: Titularazo. Ordenen detindre el humorista Jair Domínguez per portar-lo a judici després d'una denúncia de Vox per delicte d'odi.
7: T'has llegit la notícia o és que ho expliqui jo?
6: Pots explicar-ho tu.
7: Bàsicament el que va passar és que fa uns anys, crec que si no m'equivoco és el 2024, no estic del tot segur, podries fact-checkejar això, sisplau. Llavors, què va passar? Doncs que a una secció que tenien al matí de Catalunya Ràdio, el Jair i el Peyu...
6: famosíssims.
7: Es va fer una declaració dient que el feixisme, els nazis, bàsicament, se'ls havia de combatre donant-los un cop de puny a la cara, bàsicament. Llavors, què passa? Això va veure el representant de Vox i van dir, ui, em sento pelat, perquè serà...
5: No, aquí no ens posem en política.
7: No, no, no, no dic res.
5: No ens posarem en política.
7: Només he fet una pregunta. Perquè serà...
6: A veure, Vox demana una pena de 2 anys de presó per tildar el partit d'extrema dreta de neonazi i trucar a convertir-lo a combatir-lo amb un cop de puny a la boca.
7: Total, què passa? Doncs això, fan una denúncia, llavors el Tribunal de Barcelona l'arxiva, diu, ja està, però s'ha tornat a activar el cas, llavors ara el Jair té un judici d'aquí uns quants dies, crec que d'aquí 3 dies, i
5: el 14 d'abril a les 10 del matí.
7: I han enviat la notificació, no ha respost a les notificacions, llavors han fet un ordre de búsqueda i captura.
5: Ordre de detenció.
7: No, perdó, no, un ordre de... No,
6: búsqueda
5: sí, no.
7: Búsqueda i captura.
5: No, primer perquè ordre no de detenció.
7: Perquè diuen que no el troben.
6: Mira, i Jair Domínguez...
7: Per notificar-lo.
6: Jair Domínguez fica un tuit...
5: No, no, espera. Primer, el jutge no es refia de que Jair hi vagi voluntàriament i dictamina una ordre de detenció. Vale. Llavors, una vegada rep aquesta ordre de detenció...
7: No, ja... perquè es veu que va intentar contactar amb ell fent-li trucades i no va respondre a les trucades. Llavors, com que no confiaven que es presentava i li han de fer la notificació que té el judici, han fet l'ordre de búsqueda i captura per detendre'l, que el portin al jutjat més proper al lloc on s'ha detingut, per poder fer-li una notificació i després deixar-lo lliure fins al dia del judici.
5: I amb tot això, Jair Domínguez fa un tuit...
6: Que diu, però què averiguar paradero si sóc a Banyoles?
5: No, i fa un altre tuit dient, estimats @Mossos, em diuen que ja heu passat aquest matí per la meva antiga casa, on ja no hi visc, i també per la casa de la meva exdona. Si m'envieu un missatge per privat, us dono la meva nova adreça i així no volteu de batapes ni espanteu els veïns.
7: Però si
5: moltes gràcies.
7: Aquest tio està cada dijous a TV3, que surt cada dijous a l'Està passant.
5: Vale.
7: Però si saps que on treballa, cago en Déu, si es treballa a la ràdio, a la tele pública.
5: És un, ahir és va la passar cosa més una òbvia. Cosa a 3CAT una mica infantil, bueno, infantil...
6: Una mica XD.
5: Jajas, una mica jajas. No tinc el mòbil, no podré posar, i això no arriba.
6: No, ens han retallat el cable.
5: No arriba, és igual.
7: No, pots...
6: Ens han retallat el cable.
5: Però pots posar tu, Joan.
7: No hi ha calarons de corrent mèdia.
5: Va, és igual. Que ahir va estar a 3CAT, sí, a TV3, en directe, a l'Està passant, i tots es van posar una careta del Jair Domínguez. Sí?
7: Todos somos Jair
5: no,
7: Domínguez,
5: no,
7: mano.
5: Perquè va arribar un guàrdia civil, de broma, i va dir, ¿dónde está Jair Domínguez? I tots, jo no soy. De fet sí que soc. I sortien tots els del públic, i al mig del públic hi havia Jair Domínguez amb unes ulleres de sol i una perruca i dient, jo no sé qui és aquest tio, però crec que jo també l'aniré a denunciar.
7: Però és que clar, a veure, la cosa és, o sigui, aquest home, o sigui, viu a Banyoles, tothom ho sap, viu amb la Neus Rossell, és una figura pública, va cada setmana a TV3 a treballar, treballa a la tele pública, en plan...
6: Viu a fucking Banyoles.
7: Que si el busques, vas després del seu programa a la porta de TV3 i el detens.
5: També
7: no és tan difícil.
5: I en tuit, responent al tuit aquest de Jair Domínguez, dient, volien detenir a Puigdemont i no se van detenir a Jair Domínguez.
7: És que... Té a sobre molta, que em sembla...
6: Té molta tralla.
7: Inútil això de que s'hagi de fer una busca i capturar una persona simplement pel fet de notificar-li que té un judici.
5: També t'he de dir, Jair Domínguez va fer un tuit dient, a veure, estic a casa muntant un moble.
7: Estic muntant un sofà, muntant un sofà.
5: O sigui, crec que estic localitzable.
6: Sí, sí, no, sí.
5: Però bueno.
6: És, bueno, això és miracles de la política espanyola.
5: Següent notícia, va, Joan.
6: Següent notícia...
7: Que bé que funciona el sistema.
6: Tornem a Sant Cugat.
5: Pxiu.
6: Els santcugatencs posen un buit a viure a la ciutat, però creix la percepció de problemàtiques.
5: Ara, abans de seguir, Joan, nota de viure a Sant Cugat.
6: Un buit ben merescut, jo crec que sí.
5: Genís, nota de viure a Sant Cugat.
7: Sí, un buit. Bueno...
6: Un buit, excepte si poguessis viure.
7: Sí, exacte.
5: Estaria molt bé.
7: Si tingués un pis i no visqués a casa meva àvia, estaria molt bé, la veritat.
5: Per tant, no li poseu un 8, no. Li posareu menys.
7: Li poso un 6,5.
5: Jo li poso un 7.
6: Un 6-7. L'avi 6-7 em parlava.
7: Molt bé, doncs...
6: Estrenem efecte de so.
7: Vale, vale. Prossegueix amb la notícia. Vale.
6: Doncs bàsicament, els ciutadans han posat notes perquè l'Observatori Sociològic de Sant Cugat va realitzar la 50ª onada, realitzada entre el 19 de gener i el 16 de febrer del 26, i els santcugatencs valoren amb un 8 sobre 10, però a la vegada també doncs, l'estat general... O sigui, diguem, la satisfacció de viure a Sant Cugat és un 8, l'estat general de la ciutat és un 6,7, molt estrany, i creuen un 36,7% que la ciutat millorarà i 39,7% creuen que la ciutat ha empitjorat.

0: Sí,
1: amb un 20, està ple de facs.
2: Amb un 22, amb un 22,2% la mobilitat i el trànsit.
1: Fa!
0: El preu... Podem deixar de tirar...
3: No, per alguna cosa estan.
0: El... No, o sigui, a veure, portem 4 temporades sense tirar ni un sol pet.
3: Perquè tenim un tècnic incompetent que, no, que ho tenia ja i no feia servir.
0: Vale, però jo crec que ara també ens estem passant.
3: Ara, o sigui, que el meu programa no. És fàcil de fer-ho.
0: Pim-pam, saps? O sigui, pim-pam.
2: Locards, això no ho podia fer. Ara tenim un nou programa de... Vale. Nou programa de directe.
3: Prossegueix amb les
2: estadístiques. Bàsicament, després tenim un... Això, un 20% de preu i cost de vida. Asfalt i voreres, 20%. Més d'un 20%, de fet. Després...
3: Com un problema, eh?
2: 12,5%. Manca d'aparcament. Ah, i bueno. Això és una realitat, perquè qui visqui a Collfabà i no tingui pàrquing, això m'ho banca, que és que no hi ha pàrquing.
3: No, i que també...
2: No pots aparcar. Qui visqui a Collfabà, Sant Francesc, aquella zona d'allà, si no tens pàrquing, no pots aparcar. És impossible.
3: No, i a la banda de l'Europa tampoc es pot aparcar perquè està
2: sí.
3: Gent 24/7 fent coses, al centre tampoc es pot aparcar, o sigui, és horrible. És...
2: I valoració de l'alcalde i del govern municipal.
3: Se viene.
2: Des del juliol del 23, que estava en uns 6,4 punts l'alcalde sobre 10... ha baixat ara mateix a un 5,6 sobre 10. És a dir, hem perdut...
3: Josep Maria! Pels nano!
0: És a dir, que la gent... Ens fora de la ràdio per cridar.
2: És a dir, que la gent en general està lleugerament... passa de rasquis al govern municipal i l'alcalde. Bueno, coses que passen a la ciutat. La ciutat és així. Al final, és impossible agradar a tothom. O sigui, això és, sobretot... No es pot agradar a tothom, però a la vegada també, doncs, ostres, ens hem d'esforçar, no?, perquè funcioni bé tot. I després, parlant de Sant Cugat també, parlant de l'Ajuntament de Sant Cugat en concret, us han recordat tot l'escàndol, no?, del Padró?
0: Mm-hmm. Sí.
2: Hola, us estic preguntant, eh?
3: No, sí.
2: El Genís està llegint un llibre.
3: No, estic mirant llibres, que aquí tenim una biblioteca...
0: TTDH, el pobre.
2: Llavors, atenció, perquè Sant Cugat endureix els criteris d'empadronament... requerint la presencialitat dels majors de 16 anys, perquè hem tingut un escàndol bastant heavy de persones d'altres països que s'empadronaven a Sant Cugat de manera fraudulenta i, bàsicament, doncs...
0: Quina sorpresa!
2: 324 casos que Sant Cugat se n'ha adonat, però segurament passien en altres poblacions arreu de Catalunya.
0: Quina sorpresa, nen!
2: Llavors, des de l'1 de gener de 2024 i el 31 de desembre del 2025 s'han registrat quasi 15.000 baixes al registre municipal.
0: Uau!
2: També t'he de dir per canvis de residència i també per inscripcions indegudes. És a dir, després a Sant Cugat, dada molt important, tenim 98.000 habitants. És a dir, que ens, un any després... registrem 97.983, és a dir, que hem perdut quasi 1.000 persones.
3: Per què serà?
2: Per què serà, doncs, bàsicament, és el que diu, és el que diu la CUP, que és, doncs, la CUP ho qualifica de rebuig frontal i després posa per aquí nous obstacles administratius per l'accés a un dret fonamental al final, que és l'habitatge. Saps que Sant Cugat és innegable, siguis del partit que siguis, és innegable que hi ha un problema d'habitatge.
3: Home, ja ho diuen les estadístiques a nivell espanyol i a nivell català de les ciutats amb el preu de l'habitatge més elevat. Sant Cugat està al rànquing com una de les ciutats més amb el preu de l'habitatge més elevat, i això al final és l'estadística, són números, no ho pots negar. Bueno, ja estàs, bàsicament, això.
2: I aquí tanco les notícies. Gràcies.
3: Molt bé, un aplaudiment.
2: Us han agradat avui?
0: Has dit un.
3: Què?
0: Un. Així. Ara ho fem a la vegada.
2: Un, dos, tres.
3: Bueno, ja, el pandas ho normal.
0: Però si portem 4 temporades fent el mateix.
2: Nois, qui comencem ara?
0: Anem a trucar una mica.
2: Anem a trucar? Primer que entri la cinta, no?
3: Una cal?
2: Sí, primer.
0: Nen, hola?
2: Hola?
3: Hola, qui truca?
2: Qui truca?
3: Ens han trucat ara.
2: Qui és això?
3: Qui és aquesta?
0: Hola?
2: Hola?
0: Hola? Hola?
3: Tia Pepa?
0: Hola?
2: Pedro?
0: Pedro? Penja jo.
3: Josep Maria?
2: Penja.
0: Tanca. Sí, perquè cada vegada s'està... rebent més trucades tipus spam.

0: Ui!
1: Això s'ha de tindre en compte.
0: Spam!
1: Spam! Sabeu per què es diu spam?
0: Spam!
1: Sabeu per què es diu spam?
0: Spam!
1: Prou ja. Saps per què es diu spam? Perquè hi havia un menjar... Bueno, i encara existeix el menjar, que es diu spam. És una marca, val?
0: De carn processada.
1: De carn processada, que es menjava, a la Segona Guerra Mundial.
2: Ah,
1: i es menjava tan sovint que els propis d'Estats Units...
2: Els soldats.
1: Els soldats d'Estats Units deien em teniu fins la polla... Ei, amb perdó, ei,
0: fins la què, fins la què, fins la...
1: Fins la pip...
2: Fins al pip... De...
1: Tan spam, tan spam, tan spam, tan spam, tan spam... I al final ha acabat rebent amb trucades d'spam, missatges d'spam...
0: Que s'havien trucades brossa.
1: Tot plegat, exacte. Llavors, per què estem dient això? Genís, s'està sentint un munt. Para ja.
2: Genís Pastís...
0: Perdó, perdó, estic aquí. Gràcies. La meroteca de...
1: Vale, per què estem dient això? Perquè jo he tingut un suplantament d'identitat aquesta Setmana Santa.
0: Tens alguna sintonia així per fer story time? Així, maca, o...
2: La Harry Potter és l'única.
1: Pues posa,
0: posa la posa, Harry Potter.
1: Posa Harry Potter.
0: Posa ara, no?
1: Jo ara us poso a fer un story time.
2: Doneu un rato, podeu anar parlant, si voleu. Bé, que també. No,
1: primer,
2: no m'espereu. No
1: començaré jo dient que tingueu molt compte.
0: Aneu en compte.
1: Què poseu?
0: Com ho poseu?
1: Pots callar una estona, sí, que vull parlar.
2: Ara parlo. Xarxes.
1: Què poseu, a on ho poseu i, sobretot, a quina pàgina ho esteu posant. Si us demanen el mail, si us demanen el número de telèfon, si us demanen qualsevol cosa, please, tingueu molt en compte, vale?
2: Dona'm un moment. Ara sí. Martí, vale. Ja estem en el mood.
1: Llavors, tot comença... De fet, mira,
2: us explicaré
1: segons la nostra tutora, vale, que ha fet un escrit perquè això ho hem portat a Mossos d'Esquadra.
2: Això podem situar, vale, on estem?
0: Si hem de fer...
1: Estem...
0: Com es diu aquesta
2: secció? Bueno, potser per privacitat...
3: No. El relat de la història del suplement d'identitat.
1: 30 de març, sí?
2: Crims, el Martí Porta.
1: A les 1:30 del matí rebo una trucada del número PIP. Al no conèixer el número i valorar que a aquestes hores no podia ser spam, busco el telèfon al buscador de Google sense resultats, mentre la meva parella, que és, recordo, això és la tutora, sí, que ho està dient.
2: Ui, mentre, que m'havia collonat.
1: Mentre la meva parella es guarda el telèfon per veure si el té WhatsApp. De seguida em diu que segurament serà algú que s'ha equivocat perquè la foto de perfil apareix un noi jove que no coneix. M'ensenya la foto, és un alumne de la meva tutoria. Una persona que, lògicament, no diré el seu número, ni el seu nom.
2: Digue'l, DNI.
1: No, prou. Penso que s'haurà equivocat. En breu truca un altre número. A la 1:35. Penja i em truca un altre número. Decideixo consultar el grup de WhatsApp que tenim amb els alumnes per comprovar si és un d'ells. El primer correspon a un alumne i el segon a un altre alumne. Són tres alumnes molt liantes. Penso que segurament estan de festa i m'han volgut gastar una broma. Poso el mòbil en mode avió i segueixo dormint. Tot això ha passat mentre nosaltres, els alumnes, no teníem ni pajotera idea de lo que estava passant. Després de dinar, escric un WhatsApp del grup de classe de que hem rebut la proposta d'assistir com a públic al programa del Marc Giró el proper dia 9. Genís, s'està sentint tot el micro.
0: Ja està, paro.
1: Per si algú vol anar-hi i necessitaria les dades urgent. A l'instant torno a rebre les mateixes tres trucades de cada un dels tres números de telèfons mencionats anteriorment i en el mateix ordre. La primera a les 15:38, la segona a les 15:39 i l'última a les 15:43. El dia 31 de març, aquí hem passat a dia, a les 19:50 rebo uns missatges de WhatsApp d'un company dient-me que l'havien trucat. Veig els missatges al moment de la pantalla d'inici, però decideixo no obrir-los i contestar-los més tard, ja que estava mirant una pel·lícula. Una vegada acabat, decideixo contestar-li i dir-li que jo no l'he trucat. m'envia una captura de pantalla amb el seu registre de trucades on apareix que jo l'he trucat.
3: Bastant llullo, la veritat.
1: Això, arribem a les 20:50, que aquí entro jo.
3: Martí Civit.
1: En acció.
3: Vale. Martí Civit.
1: Dimarts 31 de març del 2026, a les 21 aproximadament. Mentre sopava amb els meus pares, això ho he escrit jo, rebo dues trucades del número tal, identificat posteriorment com el de la tutora. A la segona trucada l'agafo, però em pengen immediatament sense poder parlar. Intento retornar la trucada i no obtenia resposta. Després del sopar, consulto el xat de classe i veig que la tutora demanava que s'aturessin les bromes telefòniques perquè no feien gràcia. Ella creia que estava sent una broma telefònica, nosaltres li estàvem dient que no ho era. Davant la confusió, començo a parlar per un xat de classe paral·lel on no hi ha la tutora i només estem els alumnes. En aquest xat, quan estem parlant, rebo trucades d'un número a qui no tinc afegit. Es produeix una situació estranya perquè ella em trucava a mi, jo trucava a ella i alhora de forma automàtica, i en aquell moment jo estava parlant també pel xat de classe. En aquell moment, una persona es comença a riure de la situació del xat.
3: Sí? Una persona que està dintre del xat, no?
1: Sí. Davant de la por que fos un cas d'ID spoofing, que això hi ha aplaudiments, moltes gràcies, soc jo. Davant de la por que fos un cas d'ID spoofing, que és una cosa que et suplanta la identitat a través de la trucada, aviso els meus contactes a través d'una història d'Instagram que no agafin trucades i apago el mòbil durant tota la nit.
3: Jo me'n recordo.
1: Dimecres 1 d'abril del 2026. 10:25. En encendre el mòbil, torno a rebre un gran volum de trucades. En total, 7, del mateix número que m'havia trucat abans. Bueno, la nit anterior. Procedeixo a bloquejar el número i activo els ajustos del meu mòbil per silenciar trucades de desconeguts. 19:03. Mentre jugava un partit de futbol, rebo 3 trucades d'un número. És una empresa que no direm aquí el nom, vale? Però ja us podeu imaginar quin nom,
3: nom
1: és.
3: Vale?
1: És Pip entre col·legues.
3: Sí.
1: Bloquejo el número immediatament amb una forta sensació d'incomoditat en veure que el meu número circulava per les llistes d'empresa sense el meu consentiment. Arribem al 7 d'abril, sí, que és dimarts.
3: Primer dia de classe.
1: Primer dia de classe. Això ja és el relat de la tutora, vale? Entro a classe amb el meu company Abel Castilla, bueno, que és
3: professor,
1: un profe, sí, amb qui comparteixo el mòdul. Obro l'ordinador per passar llista i sóc incapaç de passar llista en veu alta, com faig sempre, i deixo fer-ho en silenci per no haver de mirar els alumnes a la cara. Quan acabo, el profe aquest comença a baixar el plató per preparar l'activitat d'avui. Mentre tot això es desenvolupa, rebo una trucada dels números PIP i PIP a les 8:19. Començo a dir als alumnes que no fa gràcia el tema de les trucades i em sembla un comportament molt infantil. Els alumnes comencen a dir-me que ells no m'han trucat i ells no són. Es mostren molt enfadats, inclús plantegen que pot ser alguna estafa o algú els ha hackejat al grup de classe. Baixem al plató de tele per començar a fer la pràctica. Durant el transcurs de la pràctica rebo trucades insistents. 7 trucades del número 666666. 666. I una del 666666667.
3: El dimoni.
1: Totes a les 9:53. De tant en tant surt el tema en alguns alumnes i alguns alumnes especulen. Els hi comparteixo la meva opinió i els hi dic que ha de ser algú del grup de classe. A les 12:40 em trobo recollint el material del plató i em trobo un professor que em diu: ep,
3: com va?
1: Un moment. No el deixo parlar, segueixo pujant i li dic: ara no puc, he de descarregar un material. I el profe aquest que em para diu: no, que et porta una cosa. Aquest profe és molt bromista i penso que vol fer un acudit. Em diu: mira, aquests nois et porten algo. Miro per la vidriera i veig dos repartidors a domicili amb bosses del Burger King i Just Eat. Li dic que això no és per mi, que no m'ho puc menjar perquè sóc intolerant al gluten. pujo corrent a la tercera planta.
0: Quin problema, això, no? Això la profe, no tu.
1: Sí, sí, no. Pujo a la tercera planta, descarrego el que havia de descarregar i torno a baixar. Intento explicar als nois que jo no he fet cap comanda, que els alumnes porten dies fent broma i segurament hauran sigut ells. Em fixo que la comanda ja especifica no pagado i pagado en efectivo. Això, quan tu fas una comanda, ho pots posar. Quan fas, per exemple, el globo, ho pots posar en plan paga-m'ho després en efectiu quan arribi a casa. Els dic que no penso pagar les comandes perquè jo no he demanat res i els demano si em puc quedar els tiquets per investigar qui ha sigut. El noi del Burger King intenta ajudar-me i m'explica que la comanda s'ha fet des d'un número de telèfon que apareix al tiquet. Jo miro i veig que és un número llarg. Em crida atenció que sigui un prefix de Lleida perquè la tutora és de Balaguer. Els alumnes ho saben i em quadra que hagi sigut un d'ells. Llegeixo també les descripcions que s'han fet al realitzar la comanda i m'adono que hi ha instruccions molt clares sobre la distribució de l'edifici, que no és un edifici fàcil per accedir. Tinc clar que ha de ser algú de la classe. Agafo els tíquets i em disculpo els repartidors. I pujo a l'aula on hi ha el grup que està fent classe i està fent classe i llavors ara jo parlo com jo, ens va dir en plan que sapigueu que això no fa gràcia i se'n va anar. Vale, total. Arribem al 8 d'abril. Sí?
3: Dimecres.
1: L'endemà al matí no em veig capaç d'anar a treballar. Envio un missatge pel grup de WhatsApp de la feina i dic que no estic bé i no puc anar a treballar. Això, la tutora, doncs, es va agafar la baixa. Em quedo a casa i els companys de direcció em van informant de tots els moviments que van fent. Aconsegueixen pressionar el grup fins que un alumne de la classe confessa a una altra professora que ella que ha estat ell i que se li ha anat a les mans. Què passa? Que a nosaltres ens demanen veure el registre de totes les trucades que teníem. I l'alumne aquest, a la profe, li ensenya una captura de pantalla. La profe li diu, no. Jo vull veure el registre real de trucades. Total, que l'ensenya i, oh, quina casualitat, no tenia a ningú. Ninguna trucada era d'ell. I tenia moltes trucades salientes. No entrantes.
3: Clar, que havia fet moltes trucades.
1: Al final es va confessar que era ell, ja l'han expulsat, no patiu, però...
2: No patiu, que
1: però
2: ja està
1: sí que cerca,
2: fora de circulació.
1: Sí que és cert que tingueu molt en compte amb tot aquest tema, perquè a mi m'ha tocat una mica la moral. Anirem als Mossos d'Esquadra a denunciar-ho, lògicament. Però a mi m'ha tocat molt la moral haver de, doncs, durant un dia i alguna cosa, haver d'estar pendent del mòbil, que no em truquessin, bloquejar tots els números, la tutora aquesta es va haver de demanar la baixa, hi ha profes que també s'han sentit bastant atacats. La classe en general, doncs, ens hem sentit molt atacats entre tots i al final hi havia un merder així molt generalitzat. Per sort s'ha acabat resolent fàcil. Llavors, és això, tingueu molt...
3: I s'ha procedit a fer una denúncia als Mossos?
1: Divendres que ve vaig a fer una denúncia als Mossos i, per tant, ara farem una trucadeta. Hola, bon dia.
3: Hola, qui és?
1: Sóc jo.
3: Qui és tu?
1: Sóc jo.
3: Qui és tu?
1: Sóc jo.
3: Qui és tu? Qui és? Per què truca a l'hora dels joves?
1: Ah, no. Jo no he trucat. M'heu trucat vosaltres.
3: Com que no? Però nosaltres estem aquí fent el programa, estem aquí a Cugat Mèdia, avinguda plana a l'hospital.
1: Ah, no. M'heu trucat vosaltres.
3: Martí, estàs per aquí, Martí?
1: Sí, què passa?
3: Eren així les trucades?
1: No, de fet, tu agafaves i no responien. Et penjaven directament.
3: Segueix aquí la persona que ens està trucant?
1: Sí.
3: Què fas? O sigui, per què truques a aquest programa?
1: No, però si m'heu trucat vosaltres. Què dius que què? Què dius que què? Penja.
3: Sisplau, penja, va.
2: O sigui, podem fer una altra trucada?
3: Penja, sisplau,
2: fem
3: va,
2: una
3: sí.
2: Fem una altra.
1: A veure, truca.
3: Espanya de dret, per favor.
4: Hola.
1: Hola, tia Pepa, què tal?
4: Bon dia, bona hora.
3: Tia Pepa, tu t'ha passat això de que truquin gent que no et toca?
4: A mi em va passar que em van trucar del banc, que no era banc, i vaig ficar, vaig dir-li la contrasenya i
1: no, nena, no, això no ho has de fer.
4: Perquè jo pensava que era el meu gestor, que era el Manel.
3: Estàs parlant amb nosaltres o estàs parlant amb algú del poble, tu?
4: No, amb altres, amb altres.
3: Ah, vale,
4: que vaig parlar i jo pensava que era el Manel. Que el Manel és el meu gestor del banc, que està a Banyoles.
1: Ah, mira.
4: I vaig anar i... No, a Banyoles no, cony. Que està a Ribes de Freser, que està a prop d'un banc.
3: Ah, ja deia jo a Banyoles, què dius tu?
4: Que està a la caixa d'enginyers allà i vaig anar. I doncs res, al final no era el Manel i em van estafar...
1: I et van agafar uns quants calerons, o què?
4: 20 euros, els fills de puta.
3: Ai, la pensió,
1: Escolta, 20 euros són 20 euros,
4: Que no n'hi ha tant, Que això, que ens va rebaixant la pensió.
3: Bueno, molt bé, va, ja està. Per favor, va.
4: Aneu-vos
3: guai. Hem de seguir amb el programa,
1: va. Ves a estendre la roba, va.
3: Hem de seguir amb el programa, per favor. És que això, les trucades...
1: A vosaltres us ha trucat algun...
3: A mi, a vegades truquen números que respons i no... I és com que...
1: Ningú
3: en plan,
1: respon,
3: escoltant,
1: no? En plan...
3: i ningú respon.
1: Sí.
3: I a mi sí que em passa que a vegades truquen de d'anuncis, de, bàsicament,
2: mira,
3: spam.
2: Ara, mira.
3: I jo responc en plan, com si fos un iaio emprenyat. Però què dius vostè? Però què diu vostè? Que no et sento bé.
1: T'he de
3: per
1: dir,
3: favor,
1: t'he de
3: sisplau.
1: Dir.
3: No, escolta, no, parla'm en català,
1: Escolta'm una cosa. Jo va haver-hi una trucada que em van dir, hola, somos de Movistar, no sé què, no sé quantos. I jo, lo siento. No
3: Movistar
1: tengo...
3: me la
1: no,
3: basa.
1: No. Lo siento, no tengo dinero en la Guardiola.
4: La Guardiola.
1: I em vaig quedar tan ample...
4: Et dius Pep.
1: No,
4: Pep.
1: No, em vaig quedar tan ample, però tan ample, espectacular.
2: Jo, mira, jo tinc experiències on em truquen robots. Em truca la IA. Em diu, ¿quieres un trabajo fácil, Infojob? No sé què.
1: Ah, sí,
2: i jo agafo i el ronyo. És a dir, li faig... al robot, sí. A les persones, no, perquè...
1: Són persones i al final... Són persones i al final també estan treballant, ells.
2: O sigui, clar.
3: Shit, motherfucker!
1: Llavors, jo des d'aquí, ja que tenim un espai així públic i ens podeu sentir, jo des d'aquí, siguin les persones que siguin, tingueu-li una mica de respecte a les persones. Vale, estan fent una feina
2: truco,
1: que potser...
2: Truco! Heu de dir que sou una empresa. I així no es torna a trucar.
3: Ai, saps què he vist avui? Aquest cap de setmana, no, aquesta Setmana Santa, he vist que hi ha contractors que estan contractant a gent que fan entrevistes en plan d'empreses de tecnologia i d'informació i que fan doncs, entrevistes online, no? Llavors, tenen la por de que vingui gent nord-coreana que contractada pel govern intenta entrar a aquestes empreses i llavors fent-se passar per gent japonesa i llavors per tindre informació d'empreses estatunidenques per intentar doncs aquesta guerra que tenen tota l'estona. Llavors, què fan per veure si aquesta persona és de Nord-Corea o no? Dir, digues que te la pot xupar Kim Jong-un.
1: Ah, és veritat, ho he vist. He vist el vídeo, sí.
3: I si aquesta persona ho diu, diu, vale, és japonès. Si ho diu, es veu com... I et penja, dius, vale, és nord-coreà.
1: Sí. Bueno,
3: dit això...
1: Quan ens queda?
2: Ens queden exactament de 32 a 57. Hi ha... Pues ni... 25 minuts!
3: Doncs procedim amb la secció.
1: Janis Mercet.
2: Si voleu, podem procedir amb la secció.
1: Ah, bueno... Últim d'esto. No agafeu trucades que no sapigueu de qui són.
3: Exacte.
1: Passem.
3: Les merdes del Genís. Som-hi.
1: Com les trucades.
2: Genís, què ens expliques avui?
1: Genís Pastís.
3: Companys, benvinguts a la meva secció. Aquest espai radiofònic on un estudiant de periodisme aprofita la ràdio pública de la seva ciutat per parlar de temes que potser no són d'alta importància ni d'inconvenència de ningú dels nostres oients. Però com que és la meva secció i tinc 25% de la propietat d'aquest programa, decideixo espaiar-me sense límit. Nanos, d'alguna forma s'ha d'omplir els 57 minuts que dura aquest programa.
1: Que jo també he de parlar, o sigui, jo sóc l'últim, però aquí ningú pensa en fi, saps? O sigui, és
3: que una vegada comença la secció s'heu tret els auriculars... Vale, que és una secció currada no. i que és jo parlant a mi mateix, però joder, almenys.
2: Tu, és hòstia, saps com li pots dir la secció? Les reflexions del Genís. Sí.
1: És molt bona, Bueno, tira, que si no jo no tinc temps.
3: Parlo del que em surt, però d'estar atents, nano. O sigui...
1: Jo estic atent. Vale. Però primer tira.
3: A veure, avui us vinc a parlar d'una reflexió que fas cada any quan arriben aquestes dates. És que després de Setmana Santa, entre entregues, exàmens i l'estrès de tornar a la rutina... A l'estudiant li apareix un pensament que, amb una creixent insistent, comença a fer-se notar en el subconscient.
1: Vacances.
3: Aquest pensament no és cap altre del que d'estar fins als collons, bàsicament.
2: Ei, aquest vocabulari.
1: Hi ha aquest i després hi ha l'altre que ja s'està arribant ja a l'estiu.
3: Sí, un moment, ara abordo aquest tema. No ens hem d'aprendre això a la lleugera. Quan em refereixo al sentiment d'estar fins als collons, em refereixo al no poder més, a l'haver fet només 4 dies de classe i ja està enyorant les vacances. Ara, segurament esteu pensant, aquest cabró té raó, porto 4 dies de classe on he tornat a l'horari i vull anar a la platja muntanya barra muntanya, a fer el brot mentre que veig com les hores passen, doncs sí, companys. Jo atribueixo...
2: Literalment, el que sona, o sigui, el que ha sonat a les... O sigui, ha començat la Setmana Santa, que ho ha estat el divendres de Setmana Santa, i ha començat així. Sí.
3: Vale, baixa. Queda amb aquesta sintonia. Jo atribueixo la causa d'aquest sentiment plenament a la Setmana Santa. Una setmana en què, a part d'estressar-te pels exàmens i les entregues que tens de tornada, comences a veure la llum al final del túnel i dius, ara tot és baixada, ara ja no queda res per l'estiu. Però arriba el 7 d'abril i torna a classe. Tornar a la realitat. Així doncs, aquesta falsa alegria de començar a caure, fent que tornis a la rutina, desesperat, deprimit i amb ganes de que arribi l'últim dia de classe per poder deixar de pensar fins que arriba el desembre, setembre i tot torna a començar. Un bucle infinit que mai acaba.
1: Bueno, que comencis a treballar.
3: Què en penseu vosaltres d'això?
2: Ai, tio. Jo he de dir, en la meva defensa...
1: Em saltarà el copi.
2: En la meva defensa he de dir que jo ja he obert la temporada de platja perquè ja m'he banyat.
3: Mare meva, tio.
1: Jo no, perquè fa com 5 anys que no vaig a una platja.
3: No, però per això posava platja per la muntanya, perquè sabia que si només posava la platja, Martín diria, jo no vaig a la platja. I llavors dic, bueno...
1: No, de fet, aquest cap de setmana hi vaig. Amb l'esplai.
3: Ah, us aneu a Blanes.
1: No.
3: No. Us anava on anar a Blanes, però al final ho dic que no.
1: Tampoc. Saps on me'n vaig?
3: On te'n vas?
1: Saps com ho feia el Messi?
3: Sí.
2: Què t'he de fer? Què t'he de fer?
3: Bueno, jo soy de Castelldefels. Bueno, escolta, a vosaltres us passa això de la tornada, que creieu que sou, esteu molt optimistes i arribeu al moment?
1: Sí, jo estic molt optimista perquè...
4: Ja arriba! Ja arriba la...
1: Saps que arriba? Ja arriba la cabronada.
2: I saps que arriba... No, no, però saps que ja després en cabronada?
1: Al maig.
2: Què sona? Què és això?
3: Verano.
2: No. I més coses.
3: Vercul.
2: I què hi ha just al principi del verano?
3: Amb un aniversari.
1: El Canet.
2: A part. El Canet.
1: El Cabró.
2: FM, nois.
3: Vale, però encara queda. O sigui, no ho he entès la meva secció.
1: Primer...
3: M'he currat aquesta secció, l'he redactat amb un puny i letra.
1: Primer encabronada.
3: Quina ràbia em feu, tio. Mira, escolta.
1: Primer encabronada.
3: Ja està, per favor, de què va la meva secció si no puc ni puto cas, tio. Sí.
1: Primer encabronada a l'abril. Després...
2: Què?
1: Després tens...
2: M'ha llançat un paper, em sento agredit.
1: Tens una mica de... 1 de maig, el pont d'1 de maig, ojo, eh?
2: Hòstia, el pont de maig.
1: Jo tinc festa...
2: Què cau en divendres?
1: Tinc festa el dijous, jo. El 30 d'abril tinc.
2: Que... Ah, a sobre?
1: Sí, perquè, clar, tu vas fer el... El divendres de carnaval o alguna cosa així.
3: Jo tinc festa el dimarts de la setmana que ve.
1: Vale, fantàstic.
3: La comunitària de la UAB.
1: Fantàstic.
2: Ah, ostres, nosaltres tenim castell de festa.
1: La UAB fa més festes que una altra cosa.
2: Feu més festes, feu més vagues que festes.
3: Com que calleu? Deixa'm expressar la meva alegria.
1: Ah, no, no anem a... No, perdoneu.
3: Hem escollit fer una carrera a la UAB?
1: Calleu, no estem a Castelldefels, estem a Salut a Calafell.
2: A Calafell.
1: No estem a Castelldefels.
3: Bueno, una vegada feta la meva secció ignorada, Martí,
2: no,
3: què portes
2: però,
3: avui?
2: No, però no, encara tenim...
1: Avui... No, tranqui, que és el meu concurs és llargueta. Avui us porto concurs de Setmana Santa.
3: Què no lleva, Martí?
2: Atención.
1: Primer de tot, us faré preguntetes així de Setmana Santa, a veure si sabeu una mica per què es fa aquesta Setmana Santa, perquè jo ara estic veient vídeos de... científics fan tres coses a la seva vida, no canvia res a la meva vida, Jesús fa tres coses a la seva vida, engordo 3 quilos. Setmana Santa, amb la mona. Nadal, amb els canelons. I després la segona i la tercera, no sé quina és, però bueno...
3: Reflexions del Martí.
1: Comencem. Què commemora la Setmana Santa en la tradició cristiana?
3: Commemora la tornada de Jesucrist.
1: El naixement de Jesús.
4: La resurrecció.
1: Calla't una estona. El naixement de Jesús, la passió, mort i resurrecció de Jesús o l'arribada dels Reis d'Orient?
3: La segona.
4: La B.
1: Johan és la B, fantàstic.
2: Gràcies.
1: Quin dia comença oficialment la Setmana Santa? Dimecres de Cendra, Dijous Sant o Diumenge de Rams? Genís?
3: La B.
1: Dijous Sant?
2: No.
1: És incorrecte, Joan?
2: Diumenge de Rams,
1: efectivament. Dijous Sant és... el dijous després.
3: Jo he fet la comunió.
2: La catequesis m'està servint per alguna
3: cosa. Sí, jo he fet catequesis i comunió, també.
1: Sí, de fet, jo vaig anar amb catequesis a tu. Amb tu.
4: Com?
1: Sí. Després,
4: perdó?
1: Després t'ensenyo.
3: Jo vaig fer catequesis després de la comunió per anar a fer la confirmació.
1: Què se celebra el diumenge de Rams? L'entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, l'últim sopar o el baptisme de Jesús?
3: Jo. La A.
1: L'entrada, perfecte.
3: Buuuu!
1: Estàs cremant més que una altra cosa, o sigui...
3: Buuuu! Més que una calçotada, no?
2: Però cremes més que els incendis de Galícia aquest any.
1: Vinga,
3: calleu.
1: Com es diu el període de 40 dies de preparació abans de Setmana Santa?
3: Jo.
4: Quaresma.
1: Joder. 40.
3: Era la fàcil.
1: Quin d'aquests esdeveniments va passar el Dijous Sant? L'últim sopar i el rentat de peus, crucifixió o resurrecció?
2: L'últim sopar,
1: això és...
3: el fucking Judas, nano.
1: Correcte.
2: Merci, tio.
1: De res, tio.
2: Merci, gràcies.
1: De res, tio.
2: Thank you.
1: Qui va trair Jesús per 30 monedes de plata?
3: Jo. M'han donat 30 monedes en Judas.
1: Judas, què més?
3: I no sé què n'he de
1: fer. Perquè hi havia dos.
3: En Judas, no? És en
1: Judas. Hi havia dos, Judas.
3: El malo.
1: Judas Iscariot.
3: Jo què sé, tio.
2: Pues em menges el... El pobrot!
1: Xxt! Què recorden els cristians el divendres sant? La institució Eucaristia, la mort de Jesús a la creu o els miracles dels pans i peixos?
3: La mort de Jesús a la creu.
1: És correcte perquè els altres dos m'ho he mandat.
4: Como Jesucristo que multiplicó los peces, me disculpa la expressió.
1: Qui era el governador romà? Prou!
4: Brou, caldo, brou.
1: Prou. Dóna'm el paper. Ja està.
4: Que
1: qui era el governador romà que va condemnar Jesús a mort? Herodes. Vinga, Joan, calla't una estona.
4: No, adéu.
1: Apa, adéu. Visca Reus.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per el 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per, precisament, evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Santcugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, ben

0: EIT, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, amb participació santcugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: En un context educatiu cada cop més orientat a la sostenibilitat, les activitats escolars vinculades a l'agroecologia guanyen protagonisme. El projecte de l'Ortiga aposta per un aprenentatge vivencial basat en la terra, els aliments i l'entorn natural. I avui parlem precisament d'aquestes activitats amb la Maria Petit, que és membre de l'equip de l'Ortiga, i el Sergi Turc. Maria, Sergi, benvinguts.
3: Hola, bon dia.
4: Bon Què dia. Tal?
2: D'entrada, quan parlem d'activitats que es fan amb les escoles, en quin tipus d'activitat estem parlant?
3: Sí, sobretot estem pensant en activitats agroecològiques en una finca agrària i són activitats que acostumem a fer amb infants des d'infantil, primària i secundària i són activitats sobretot molt vivencial, amb contacte directe amb la terra i entendre també doncs, els cultius que tenim de temporada, entendre doncs, l'espai on estem, no? Que és a Collserola, dintre d'un parc natural també, i entendre el dia a dia també de la vida de pagès.
2: I quin és l'objectiu d'aquestes activitats que oferiu a l'Ortiga?
3: Principalment la idea és que els infants puguin conèixer de primera mà un producte, no? De proximitat, que puguin conèixer un projecte agroecològic aquí a Collserola, i al final la idea és que ells tinguin la vivencialitat de viure doncs, com es planten certs aliments, veure també doncs, com és la collita de les olives i què se'n pot fer també al respecte, entendre el cultiu de la vinya, no? Ho focalitzem bastant en cultius tradicionals del Mediterrani i d'aquí de Collserola, principalment.
2: I des de quan s'està fent aquesta activitat amb les escoles, Sergi?
4: El projecte educatiu comença 2011, o sigui, ja també porten molts anyets. El que passa és que és això, que amb tots aquests anys l'evolució i el creixement és, bueno, brutal. Vull dir que anar creixent com a projecte any a any.
2: Mm. Quan parlem d'anar a fer activitat allà a Camp Montmany, a l'Ortiga, l'experiència és una experiència, diríem, pràctica, no només teòrica?
3: Exacte, principalment és pràctica. Sempre el que intentem és que ja que venen a un espai agroecològic se'n puguin emportar aquesta part molt vivencial de l'espai. I al final sempre introduïm ja una part teòrica, no? Perquè cada activitat té una temàtica associada i adaptada a l'edat dels infants, però sempre que aquesta teòrica sigui a través de preguntes i a través d'una part molt vivencial i de tocar-ho, de veure-ho, no? Al final és quan els infants se'n van d'allà amb molta informació, però que han vist amb els ulls, que han pogut tocar, que han pogut experimentar. I crec que els conceptes aleshores s'arrelen molt més en ells mateixos.
2: I com és l'experiència o la resposta a aquesta experiència dels que hi participen?
3: Generalment, molt bona. I també parla molt amb el professorat, se n'adona, no?, de com els infants responen diferent a l'aula, que allà en un espai molt, molt ampli, molt, molt viu. I sí que també passa molt amb infants, sobretot, que potser en un context d'aula és un ambient més tancat, estan doncs, potser més oprimits o que necessiten doncs, una mica més d'espai per moure's, per comunicar-se, i que en un espai com aquest doncs, ells gaudeixen i els infants també estan més tranquils que en un ambient escolar.
2: Descobreixen coses que ni s'imaginaven, és a dir, que jo que sé, que la patata està sota terra i que no cau d'un arbre o coses,
3: total, eh?
2: Coses
3: sí, d'aquestes. Sí, al final hi ha dies fins i tot de, doncs, em pregunten d'on surten els espaguetis, no? D'acord, mira, els espaguetis, com es fan els espaguetis, al final tot això prové d'un cereal, com és aquest cereal, no? I sobretot passa molt amb frites i verdures, això, pues saber si surten dels arbres, surten de sota terra, al final, quina tranquil·litat i quina temporalitat també tenen les coses, que hi ha fruites a vegades doncs, que tu has d'esperar que al final la planta faci tot el procés, no? Hi ha una part de paciència, de treball darrere, per aconseguir, per poder acollir després aquests aliments.
4: I tot això, normalment, o sigui, aquestes activitats acaben succeint també quan l'equip de producció hi és. O sigui, els treballadors mentrestant estem allà treballant, tracturejant, no? ens veuen movent-nos, treballant, les realitats també dels dies que fa molt de fred, que fa més calor, no? I això, moltes, o sigui, jo veig els nens, o sigui, nosaltres com a pagesos ens encanta tenir canalla per la finca, que ens dona molta vida, i els veus per allà corrent, rient, preguntant-te, fent el gamberro. És fantàstic, són activitats precioses.
2: Us heu trobat amb algú que després de l'experiència hagi dit: vull ser pagès?
3: Ui, sí, això sí.
4: Anna, a mi no m'ho diuen,
2: romàntics,
4: no m'ho diuen, però...
3: Romanticem una mica. Després jo crec que ja la vida els porta cap aquí, cap allà. També és veritat que som conscients, i també transmetem molt les problemàtiques, que també que la vida pagès és molt dura, també.
2: Sí, també se'ls explica la cara bé.
3: Se'ls explica una mica, suaument, però clar, surten d'allà amb una motivació, perquè l'experiència que han viscut els crida molt l'atenció i diuen: ostres, doncs jo sí, m'agradaria molt ser pagès de gran. I el que és molt interessant, a part de com fem activitats i ens trobem la pagesia, al final aprofitar per preguntar, doncs mira, què esteu fent? Mira, estem fent això, etc. És molt la relació i les connexions que fan, moltes vegades més amb els seus avis, majoritàriament, o àvies, amb aquest contacte amb l'hort, aquest contacte amb la terra, i viatja molt cap aquí. I també són unes connexions molt boniques de dir: ostres, doncs sí, realment els teus avis potser ho fan més per plaer, potser era més una professió, no? I poder fer aquestes connexions trobo que són molt, molt enriquidores, també, per revaloritzar la feina de pagès.
2: I quin impacte penseu que tenen aquestes activitats en la consciència ambiental, en la sostenibilitat, en tots aquests conceptes que ara estan tan de moda, però que són tan necessaris que puguem dur a la pràctica? Estem parlant de gent jove, doncs que, bueno, d'aquí uns anys s'hi trobaran en un món que no sabem ni com estarà.
3: Sí, això és el que també moltes vegades intentem, això, remarcar la importància d'aquest consum de proximitat, de conèixer d'on surten els aliments, de la temporalitat també. Sí que ens adonem que hi ha centres educatius que venen i que tenen un hort escolar, per exemple, al centre, i això ja els arrela molt amb un consum proper, fresc. I després hi ha centres educatius que no tenen aquesta sort, no? Aleshores, aquí també ens trobem realitats diverses, i segons també els seus coneixements previs, també pots estirar una miqueta més del fil o menys. No sé, creiem que és realment molt, molt, molt important, i més amb la situació actual també que tenim a la pagesia en aquest país, de donar valor a la feina del dia a dia, de donar valor al consum de proximitat, fresc, ecològic, de temporada, no? I tot això... Creiem que amb aquesta experiència en una finca agroecològica, ostres, doncs jo crec que se'n van d'allà com a mínim amb més opcions, no? I que a l'hora d'anar a la compra amb la família o a l'hora del menjador de l'escola, doncs, bueno, tenir més informació, preguntar més i interessar-se més en aquest àmbit.
4: Jo crec que també és molt, molt important no normalitzar que les verdures que es poden produir aquí puguin viatjar, no? Puguin venir de milers de quilòmetres. O sigui que és molt important que des de petits ens n'adonem que és possible, que és molt important que ens produïm els productes, no? Les verdures, i almenys el que podem fer, que es pugui fer aquí, i que no normalitzem que, pues, això, que un ancià pugui venir del Marroc, quan no és gens necessari, no? Perquè si normalitzem, pues ja està, ja és la dinàmica que tindrem establerta, i quan aquests petits siguin més grans, assentaran més tot aquest model que és insostenible.
2: El Sergi deia abans, és un projecte que ha anat creixent, que no només feu amb escoles de Sant Cugat, sinó que també heu arribat a altres centres, a altres municipis. Sí, Maria?
3: Sí, aquí vam començar sobretot amb el pla de dinamització educatiu aquí a Sant Cugat, fent activitats a la finca sobretot per alumnat de primària, focalitzant amb la collita d'oliva, amb el món del cereal i de la vinya. I és veritat que amb el temps hem anat detectant necessitats també, el món ha anat evolucionant, i moltes vegades a través de subvencions hem pogut crear noves activitats també, com per exemple una activitat relacionada amb els incendis a Collserola. Ara estem creant una activitat també sobre malbaratament alimentari. Aleshores anem introduint temàtiques que van comentant-se a nivell social, i com aquestes els hi podem donar una resposta, un espai a la finca on poder també treballar-ho d'una forma molt, molt vivencial. I aleshores, a part de les escoles de Sant Cugat, és veritat que participem d'alguns projectes amb l'Ajuntament de Barcelona, i aleshores també hi ha moltes escoles de Barcelona que poden venir a la finca a fer activitats vàries, i també estem

0: de, no, del
1: sí,
0: Bages o de... Mica, mica. Amb aquests anys també al final l'Ortiga s'ha anat assentant i cada cop, encara que siguin més coses més puntuals, però altres petits, no? Hi ha escoles d'altres, de centres més llunyans, doncs cada cop s'apropen més també aquí a Collserola a conèixer aquestes activitats.
2: Sí. I quan s'acaba el curs, s'acaba aquesta activitat a l'Ortiga?
1: Nosaltres el que fem també a l'estiu és rebre casals d'estiu. Sí, que tinguin ganes de poder conèixer i de tenir una experiència fora del que és el casal al centre educatiu. I aleshores també rebem el mes de juliol fins a... Sí, fins la tercera setmana de juliol o així. Podem estar rebent 2-3 grups a la setmana, com a molt. I després, al finals de juliol i agost sí que parem. És veritat que fa molta calor, que estem en un espai on hi ha pocs espais d'ombra i, per tant, també tenim unes limitacions que ens... també ens condicionen.
2: Mm. Si encara hi ha alguna escola al municipi que no s'hagi assabentat d'aquesta activitat i li vulguis aconsellar per què és una bona proposta, què li diries, Maria?
1: Doncs mira, us diria que és una finca agroecològica que està aquí a Collserola, que està aquí al territori, que és un espai amb moltes possibilitats, que nosaltres sempre estem molt obertes a fer activitats, adaptar-les a les temàtiques que també s'estiguin treballant al centre, que nosaltres tenim un catàleg extens, però a partir d'aquí parlem-ne i creem noves coses, serà un espai molt gratificant per vosaltres i una experiència vivencial molt, molt potent.
2: Avui hem parlat, molt així, hem passat una mica de puntetes, però hem volgut conèixer aquesta altra activitat que es fa des de l'Ortiga. Aquí rebem un cop al mes amb en Sergi Tur, que ens ve a parlar doncs, de totes aquestes qüestions. Avui acompanyat de la Maria Petit. Moltíssimes gràcies als dos.
0: A tu.
1: A tu.
2: Que vagi gràcies. Molt bé. Adéu-siau.
0: Gràcies, adéu. Adéu.
3: Noranta 1.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Sant Cugat es prepara per viure una nova edició del Sant Cublac, el Festival de Música Negra, que arriba ja a la seva 12a edició, consolidat com un espai de trobada entre cultures i sons d'arreu del món. Enguany el festival proposa un viatge d'anada i tornada entre Àfrica, el Carib i Europa, explorant els orígens i les connexions de la música afrodescendent i el seu impacte en gèneres com el jazz, la salsa, el reggae o la rumba catalana. Per conèixer tots els detalls d'aquesta edició, avui ens acompanya Enrique Andersons, director del festival i una de les ànimes impulsores del projecte. Molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia de nou.
0: Canviem una mica el format, avui toca dialogat perquè ens expliquis tots els detalls d'aquesta 12a edició. El festival arribarà del 10 al 14 de juny, ho dèiem ara, ja la 12a edició. En quin punt de maduresa es troba la proposta?
1: Bé, ara ja els últims anys que hem repetit format al Parc de Can Bernet, no?, amb aquests 3 dies de main stage més alguna activitat bolet satèl·lit, crec que està més que consolidat. És un format que la gent ja espera, ens pregunta, i un tema a xarxes, sobretot, no? Vull dir, l'impacte que té cada post que fem ara, cada presentació de cada artista, els comentaris, els likes... I l'altre dia vam fer un post que va tenir 3.000 i poc likes, que és, jo crec, el rècord. I a vegades també és un anàlisi, no?, molt ràpid de veure com espera el públic, veure quina recepció tenen els teus missatges a xarxes, perquè al final avui en dia, no?, és la font bàsica de comunicació d'un festival. I res, i ara just estem en el tram ja heavy de la campanya, per dir-ho així, no? Vull dir, fent premsa, fent aquests programes, deixant-los, fent els cups típics que posem sempre a Plaça d'Octubre cada any amb tota la programació, i la gent ja ho espera amb ganes, així que jo crec que està més que consolidat. I veient xifres una mica, sabem que fora, òbviament, del Petits Camaleons i d'activitats oficials com la Festa Major, ara mateix és l'activitat de Sant Cugat que porta més gent i mou més públic. O sigui que estem més que contents.
0: Està ben arrelat, sí, aquest Sant Cugat. Cada any hi ha un fil conductor. Enguany parleu d'aquest viatge d'anada i de tornada de la música afrodescendent. D'on neix aquesta idea? I ens pots fer 5 cèntims d'aquest viatge d'anada i tornada?
1: L'anada i tornada és un concepte que s'utilitza molt, sobretot en la música llatina o afrollatina, no? En la salsa, en la cúmbia...

0: Pedro, que parla d'aquest viatge que s'ha fet de la cultura entre aquests tres continents. Un viatge que, per mala sort, ve d'una infàmia, que és l'esclavisme, no?, des del triangle aquest comercial que van fer l'imperi espanyol i britànic, sobretot, comerciant, no?, que portaven armes cap a Àfrica, després les venien allà per comprar esclaus a les mateixes costes, portar-los a Amèrica a treballar, i sobretot al Carib, no?, que va ser el nucli o el mercat aquest esclavista, és d'on després es repartien pel resta d'Amèrica. I això després es tornava amb tot manufacturat cap a Europa, no? Es venia i era així eternament. I és un triangle que va generar milions i milions d'euros, bueno, de dòlars o d'or, digue-li com vulguis, en aquell moment. Sí, exacte. Tu diner en el tiempo, ja ens diria.
1: Exacte.
0: I bé, ha creat també aquest crisol de cultures, que es diu aquesta cruïlla de cultures, que ha sigut al Carib, amb aquests viatges d'anar i tornada culturals, no?, que hi haguessin mariners espanyols, irlandesos, etc., doncs a llocs com l'Havana, a Nova Orleans, a Bogotà, doncs han generat unes sinergies similars, paral·leles, perquè no són exactament el mateix la música cubana que la jamaicana, que el jazz, que el soul, que el blues, però totes tenen coses en comú, no?, que és aquesta barreja també entre els pobles aborígens, entre la música esclava i entre la música que porten els mariners, no?, entre aquesta música africana i tal, i han creat aquestes músiques d'anar i tornada, que se'ls diu, que són al final les arrels o les primeres músiques de crisol d'on després es desenvolupa el reste de música negra, no? I aquest any hem anat a buscar aquestes músiques. Una d'elles la tenim a casa, que és la rumba catalana.
1: Clar, ara t'anava a preguntar, tot i que geogràficament ens pot semblar llunyà, no?, si pensem en termes de distància geogràfica, tot i que vivim en un món extremadament globalitzat, aquesta música va tornar a casa amb aquests mariners i també va deixar petjada a casa nostra, a Catalunya. Quins gèneres veuen d'aquest anar i tornar?
0: A casa nostra està clar que tenim les habaneres, que surten també del son cubano i de tota la música tradicional cubana que es va fer a partir dels danzones cubanos, bueno, això aniria molt enrere. I després tenim la rumba, que també hi ha una barreja aquí entre els mariners, treballadors que venien de Càdiz, perquè Càdiz al final era el port de sortida de la península i el que més comerciava amb Amèrica, i els propis mariners que sortien dels ports catalans que comerciaven amb Cuba, ja que l'únic, després del decret de Nova Planta, també una història que aniria molt enrere, l'única illa que li deixaven comerciar a Catalunya era amb Cuba, i allà és on hi ha més influència.
1: Aquells indians.
0: No? Que, de fet, per entendre aquest context, el dimecres 10 de juny, a Cal Temerari, tenim unes primeres activitats, que és una xerrada en conjuntament amb Televisió de Catalunya i amb Abacus, que es diu Negrés, que parla una mica de la Catalunya esclavista i d'aquesta relació de Catalunya amb Cuba.
1: Ara parlarem de la programació, també. En tot cas, creus que la música també ens pot ajudar a entendre aquests processos històrics?
0: Sí, la música sempre ha servit, no?, per comunicar allò que amb el llenguatge o que el xoc de cultures, on el xoc de cultures feia un mur, la música ajudava a comunicar, no? Vull dir, un Nova Orleans, que tu trobis una persona, el que dèiem, parlant eslau, un altre que parla, bueno, el seu idioma originari d'Àfrica, un altre espanyol, en un moment on no existien, ningú havia estudiat idiomes. Reunir-se en una plaça, reunir-se en un pub i fer música els ajudava a comunicar-se d'una forma i a trencar uns tabús o unes tensions que potser haguessin sigut molt més bèsties i que bueno, va ajudar. I creiem que avui en dia també la música pot ajudar a integrar i a generar una societat molt més amiga i molt més amable.
1: Mm-hmm. Aquesta és la 12a edició, ho dèiem al principi, proposava el festival durant 4 nits principals, temàtiques i una jornada cultural. Per què aposteu per aquest format?
0: És un format que hem anat llimant amb el temps, no? Al final són, com dèiem, 12 edicions, 13 anys, de fet, i hem anat trobant el format. Al principi era un format que estava molt més repartit pel poble, fins i tot la primera edició van ser 3 setmanes, després vam fer 2, hem anat, la del Covid, el 2021, també van ser 3 setmanes, però clar, com que ens feien tenir el públic sentat, eren un altre cop bolets, i al final ens hem sentit còmodes amb aquest format que fa molt festival, no?, d'un recinte firal, amb tots els food trucks, totes les parades, artesania, xerrades, i ho fa molt més complet. Sí que aquest any una mica reduïts d'horari, ja que hem hagut d'anar, bueno, hem mogut el juny, cosa que els últims anys havíem fet
1: finals de maig.
0: Sí, finals de maig, com que estem a mitjans de juny ja, pràcticament, perquè és del 10 al 14, no ens la juguem a fer migdia i matí com altres anys, i ho concentrarem tot molt més a les tardes i nits. Mm-hmm. Per un tema de la calor, perquè ja l'estem veient venir.
1: Sí, ja hem tingut un abril bastant calorós, imaginem-nos el juny. Fem un repàs per les propostes. Ens feies tu un avançament d'aquesta primera que arrencarà el 10 de juny a Cal Temerari, amb la projecció d'aquest documental Negrés, la Catalunya esclavista. No només el documental, sinó que anirà acompanyat d'una taula rodona que organitza l'Associació de Joves Africans de Catalunya, la JAC. És important per vosaltres que el festival vagi més enllà de la música i que també serveixi d'aquest punt de reflexió, de debat, que en el seu origen va tenir, com tu ens explicaves, no?, en aquests pubs, en aquests espais de trobada de cultures i d'orígens molt diversos?
0: Sí, aviam, nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Potser sí que els primers anys ens vam centrar molt en la música, les quatre primeres edicions, però la cinquena ja vam començar a fer xerrades. Aleshores, ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural. S'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible. I fins i tot un any, a la desena edició, vam fer un espai amb Quad Media, aquí a la Casa Cultura.
1: La Jessica Sotodossos.
0: Que van ser tot xerrades tot el dia, programes, podcast i moltíssim contingut, i crec que també era el 10 aniversari del Sant Colac i tenia sentit fer-ho així tan gran. Però creiem que té molt sentit donar-li aquest contingut ideològic, i que si no estaria com buit per mi.
1: Per això també teniu un pregó, no?, que es fa el dijous. He convidat el cantant i poeta Daura Mangara, de Banyoles. Com heu fet aquesta tria i què n'espereu del seu pregó?
0: Sí, aquest any, l'any passat vam començar una col·laboració amb l'AJAC, com bé has dit, amb l'Associació de Joves Africans de Catalunya. De fet, el seu president viu aquí a Sant Cugat, en Tijan, i directament aquest any els vam entrar a la taula de programació i vam dir, mira, com altres entitats que sempre n'han format part, fem l'indi, jazz en viu, etc. Vam voler que ells també formessin part d'aquesta taula de programació i fessin propostes. Així que la primera jornada musical, que serà el dijous 11 de juny, la coorganitzem directament amb ells, i ells doncs creien que en Daura, com a activista banyolí i d'aquest moviment afrocatalà, doncs era molt interessant portar-lo. Té un gran discurs. De fet, fa poc li van fer també un documental a TV3 sobre la seva vida.
1: El negre de Banyoles, sí. No ho dic de memòria, però sí. Crec que anava així.
0: I per això, creiem que era interessant, precisament per tota la temàtica que estem parlant aquest any, que és una temàtica que ell també porta molt, no? I més, si parlem d'aquest passat colonial català o espanyol, i d'aquí a Banyoles, precisament, tenien el Museu d'Arder, no? Tenien aquesta persona dissecada ja fins... Bueno, nosaltres érem petits i encara...
1: Fins no fa tant, perquè jo encara l'havia vist.
0: Era sí. Bastant creepy, sí.
1: Sí. Tindrem més música divendres, al tret de sortir del Donarà Carabassa, que s'encarregarà de portar al públic, no?, de fer aquesta transició del Monestir Corner a aquest recinte que ens explicaves al principi, al Freedom Town, que el teniu així batejat a Can Bernet. Què heu preparat per a aquesta jornada de divendres?
0: Sí, Carabassa, que ja és un clàssic, que fa ja uns anys que ens acompanyen, pràcticament des que vam anar a l'espai aquest de Can Bernet, que ens acompanya a Carabassà. Després, ara t'ho diré molt de memòria, hi haurà Guatatiboa, amb la Jessica Bu i l'Àngel, que estaran obrint, que és un format així de house, vocal, amb música, i també molt bé per un tarder, no?, mentre esperem aquesta posta de sol. Després tenim la Tina Massawi, cantant de Zimbabue, afincada a Barcelona, brutal, vull dir, per mi... També una d'aquestes notícies, com vam donar la notícia del bolo, va ser increïble l'acollida que vam tenir, sí, perquè realment són gent que mouen molt públic i són la nova escena, li podríem dir europea, entre cometes, del soul, però sí, africana, europea, digue-li com vulguis, o d'aquest punt de trobada, precisament, sí. D'aquesta cruïlla de cultures que parlàvem. I tancarà la nit, per mi, un dels millors directes del moment, que és Extraño Ways, orquestra, amb l'orquestra sencera, que ha sigut el Rodrigo Lavinia, que venia d'Adversaris,
1: sí,
0: Pirates Sound Systems, vull dir, de molts projectes, però ara d'aquest projecte amb banda sencera, amb una banda soul, amb coristes, que és brutalíssim. Vull dir, jo vaig, abans de programar-lo, vaig anar a l'estiu a veure les festes de Sants i realment vaig quedar al·lucinat, i aquell dia quan va baixar a l'escenari li vaig dir, tio, vull que toquis el Sant Cugat.
1: Has de venir cap a Sant Cugat. Això serà divendres, dissabtes podríem dir que és una de les jornades més potents del festival, i heu decidit repetir una de les col·laboracions que l'any passat va tenir molt i molt bona rebuda, amb la Fro Latin Jam i Pinya con Salsa. Explica'ns, perquè no la va poder gaudir, que no s'ho perdi aquest any, de què va.
0: Sí, l'any passat vam tancar el festival, a vegades és una mica premonitori això, bueno, ara ho veurem amb l'any que ve. Vam tancar el festival amb un bolo de salsa, cosa que no havíem fet mai al Sant Cugat, així com a... Sí que abans havíem fet el Latin Soul al Casino Floresta, però una activitat paral·lela al Sant Cugat, amb el logo de Sant Cugat. Vam tancar amb un bolo de salsa tota una jornada de fet de música llatina, i aquest any ens hem centrat molt en la música llatina i
1: tenia sentit, no?
0: Sí, tenia un sentit per continuar, no? Per això que deia aquest viatge al Carib. I ho vam fer amb aquesta col·laboració amb Pinya con Salsa, que són una entitat de ballarins locals que queden un cop a la setmana per fer unes trobades de salsa social, que li diuen, i en aquest cas obrirem amb Niu Sabrosura, el Lenin i companyia, que de fet van tocar també fa 3 mesos al Mercantic, amb Pinya con Salsa també, que ho vam organitzar amb Setassons, i portant tota aquesta salsa, d'aquest son cubano, d'aquests ritmes tan caribenys, amb aquest grup format per colombians i venezolans, que segur que fan moure les persones.
1: Sí, a tothom, que s'hi acosti,
0: a petits i grans.
1: Hi ha un altre great hit del dissabte, i és que fa 3 anys que aposteu també per una producció pròpia i exclusiva, és a dir, es pot veure el Sant Cugat aquí i poques oportunitats més. Aquest any ho feu amb Latin Goes Ska. Què és? Què podrem veure? Què podrem sentir?
0: Sí, pel mig, el dissabte, per això tenim el Joao del Monte, que també és un dels artistes del moment, que surt, bueno, també un músic cubà que té un projecte grandíssim, que ara fa tota una gira europea, i comença la gira al Sant Cugat, que també és un bolo d'aquests que dic, val la pena veure'l, perquè després se'n va a rodar. I sí, tenim el Latin Goes Ska. Sí, l'any passat vam tenir el Rhythm Riders, que era tot el projecte aquest de reggae, on van tocar Dala, Senyor Wilson, Cucapí, etc., que de fet no s'ha tornat a fer fins aquest cap de setmana, que estarem a Vilanova el 20 aniversari del nou reggae.
1: Doncs mira, una oportunitat per tornar-ho a veure.
0: Sí, sí, ja et dic, són projectes que fem des del Sant Cugat com exclusius, o això, si s'ha de fer un cop a l'any o un altre lloc. Però... I ara hem fet aquest Latin Goes Ska, que és una unió precisament d'alguns músics de Niu Sabrosura, que estaran just abans, i de la banda d'esca que hem portat amb Trentus Cabil, també amb Setassons, que és la banda d'esca de la Memisila, que són els Jegues, amb el Josep Blanes al capdamunt, amb el que hem fet, que això també és una exclusiva, que ho anunciarem demà, amb el que hem fet un disc exclusiu també, que es vendrà al festival, un vinil, amb 2 cançons gravats per aquesta banda, que seran només 100 còpies. O sigui, qui el vulgui pot venir al festival a comprar aquest vinil exclusiu del bolo exclusiu, que només serà el Sant Cugat, que és aquesta unió dels clàssics de la salsa i el son cubano i la música tradicional cubana portats al reggae i a l'esca.
1: Peça de col·leccionista.
0: Sí.
1: Gairebé, eh? Súper exclusiva. Això és el dissabte, i el diumenge feu aquella jornada que ja és tradició, per dir-ho d'alguna manera, que va més destinada al públic familiar, no? Que aquesta sí que començarà al migdia, mig matí a les 11, si no m'equivoco. Perquè és important per vosaltres també mantenir aquesta jornada, adreçar aquest públic més familiar i on els nens, doncs, que a vegades no poden anar a dormir tan tard, no? També hi puguin participar.
0: Mira, l'any passat, aquest any no hem pogut fer-ho per una qüestió de temps, però l'any passat que vam estar al Sant Jordi amb una parada del Sant Cugat, no?, fent promo i venia amb làmines, samarretes i tal, i passava una família i el nen petit els deia, mira, papa, papa, el Sant Cugat, i es cridava com emocionat, i al final li van acabar comprant una samarreta. Doncs una mica és això, no? Vull dir, arribar també aquest missatge a les noves generacions és important pel que dèiem abans, per aquest missatge positiu, integrador, transformador, que té la música negra. Doncs fer-ho a través també d'aquestes activitats familiars és important. Els pares també gaudeixen, la veritat, perquè poder estar disfrutant d'aquesta música per grans i petits, doncs és guai. I aquest any tenim aquesta novetat, aquesta col·laboració del taller de percussió africana, que podrem disfrutar des de primera hora. Sí que és veritat que les activitats familiars no hem anunciat encara què passarà de 11 a 4. Sí que a les 4 comencem ja amb aquest taller percussió i tal, però estem una mica pendents de quines són les previsions del temps, tornem a dir. I depèn de com, les activitats més infantils i més familiars les posarem a la tarda per un tema de seguretat.
1: Perquè no caigui...
0: Perquè sabem com és el parc de Can Bernet, per moltes ombres que hi posem, va haver un any que sí que ens va caure el juny, que no sé si va ser la novena edició, i la gent estava com amagada a sota les faroles, pràcticament. O sigui, buscant cada ombra allargada per posar-s'hi, perquè és que no s'hi pot estar.
1: Feia molta calor.
0: Si hi ha una onada de calor, les activitats aquestes matinals les passarem a tarda.
1: Va, primer la seguretat. Si mires enrere, com ha evolucionat el Sant Cugat des dels inicis i cap a on t'agradaria que evolucionés el festival? No sé si parla de créixer o no, perquè no té per què, les coses no tenen per què créixer, no? Però no sé com te l'imagines, la 20a edició, per exemple.
0: Ui, la 20a edició ens queda molt lluny, estem pensant en la 13, sobretot.
1: Un número maco.
0: Sí.
1: Sí que ho és, sí.
0: I anem a consolidar, i ara mateix estem molt còmodes amb aquesta proposta que fem, i és la que ens agrada. Aquest any hem volgut ser una mica conservadors, de fet, portàvem uns anys sempre sumant, i aquest any, com he dit, hem anat a restar algunes activitats per fer que el producte sigui perfecte i no hi hagi fallos. També, òbviament, estem en època de recessió, pràcticament, i de retallades per tot arreu. La gent... Intentem fer un festival low cost sempre amb un preu popular a les barres i els food trucks i tot. Sabem que la gent té una situació econòmica difícil, la preu de la gasolina, i anem nosaltres també a retallar una mica activitats per poder donar la mateixa qualitat que donàvem fent-ne un 20 o un 30% més. Aleshores, ara mateix en aquest format estem còmodes. Si la cosa millora econòmicament, es podrà créixer, sí, però ja et dic, ara per ara estem molt a gust.
1: L'any passat el cartell era postapocalíptic, gairebé el podíem haver estirat aquest any.
0: Sí, parlàvem de la guerra, del canvi climàtic, sí.
1: Que tenim. Quin paper, per acabar, Riqui, creus que té avui un festival com el Sant Cugat dins l'escena catalana de cultura i música?
0: És important, i cada cop té més renom, i ens realment ho veiem també per com ens escriuen projectes grans que nosaltres veiem inaccessibles, pràcticament, no? Projectes que estan tocant a grans festivals, com un Primera Sound o un Cruïlla i tal, ens escriuen perquè s'han entrat al Sant Cugat, o perquè van venir, o perquè algun dels seus músics ha tocat al festival amb un altre projecte, i volen tocar, i us diem, bueno, és que nosaltres estem en una altra lliga, també, a nivell de catxés i tal. Sí que és veritat que tenim la sort que ens dediquem a la música nosaltres professionalment amb altres coses i que treballem amb grups de primer nivell i de primera catalana, que diríem, i de primera nacional i europea. I per amistats i per caramboles hem pogut portar grups d'aquest primer nivell i d'aquesta primera divisió. Però no... Tampoc podem entrar a portar, depèn de quins projectes, com pot la Festa Major de Sant Cugat, i que està depèn de quins catxers, no? Perquè és que hi ha un catxer de Festa Major de Sant Cugat, que pràcticament sabem de qui estem parlant, que és tot el pressupost sencer del Sant Cugat. Llavors, clar, no podem entrar a aquesta lliga primera catalana, però estem contents d'haver pogut portar, o d'aquest any poder portar aquests grups, i sobretot de poder apostar per gent que quan no vas veient cartells d'enrere del Sant Cugat dius, hòstia, aquesta persona va tocar, hòstia, aquesta... Poder-los portar abans de que eclosioni l'ou, no?
1: És l'acústica de la música negra,
0: sí.
1: Podríem dir-ho d'alguna manera. Doncs tothom pendent d'aquestes novetats que anireu anunciant. Us seguirem a les xarxes socials per anar veient tot això. Reserveu dates del 10 al 14 de juny al Sant Cugat, aquí a Sant Cugat, al Parc de Can Bernet, i també al Monàstic Corner. Moltes gràcies, Riqui.
0: Moltes gràcies a vosaltres, un any més.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura Viva marxa cap a Coi de Jou i ho fa per conèixer una miqueta més els seus gegants. De la mà de la Mari Carme, ella és la presidenta del grup de gegants de Coi de Jou. Hola, Maria del Carme, què tal?
4: Molt bé.
3: Doncs nosaltres ens posem en contacte per conèixer una miqueta més els gegants de Coi de Jou. Explica'ns els orígens, la seva història, el seu nom.
4: Bueno, doncs els primers gegants que vam tenir eren el Fumat i la Fumada. El Fumat té una alçada de 3,90 metres i pesa 60 quilos. La Fumada, 3,80 i també fa 60 quilos. La data del seu bateig era l'1 d'agost del 1993. Els padrins d'aquests gegants van ser els gegants de l'Argentera, que són molt vellets, tenen molts anys. I aquests gegants els van construir els joves del poble. I ja hi havia grallers que s'havien format a finals dels anys 80. Llavors, quan ja estaven ells tot bé i tot això, va ser quan van fer els gegants aquests. Llavors, molt més tard, vam adoptar uns gegants de Reus, d'una escola, que és la iaia i l'Oriola. La iaia té un pes de 20 quilos i una estatura de 1,80 m. L'Oriola, els padrins de l'Oriola, són el bitxet i la japonesa de Reus. I el pes és de 40 quilos. La seva estatura és de 2,20 m. Van ser adoptats per la colla gegantera de Coi de Jou a l'any 2001, dins de les jornades culturals. I llavors en tenim un, que potser l'has vist aquí a Hospitalet, perquè sempre venim, que es diu l'Espantall,
3: sí,
4: que mulla tothom, aquell. Tira molta aigua i aquest també el van construir els jovens. I el d'això el van batejar. Els van venir l'any 2002. I aquest any, doncs, n'hem estrenat uns altres, que són els fumats dels grossos, són la cara dels grossos, però han fets en petit, que tenen una alçada de 2,80 i pesen 23 quilos. I van fer la presentació d'aquests gegants pel Sant Jordi, per això d'aquest any.
3: I
4: no sé, què em vols preguntar més?
3: Com va sorgir la idea de fer, doncs, en versió més petits?
4: Sí, són iguals, però en versió petita, sí.
3: I com va sorgir la idea de fer-los?
4: Doncs pues, molt senzill. Veurem, les colles hi ha un moment que són molta gent i joventut. Llavors, tot això s'acaba, vull dir, que quedem uns que ja som una mica grans i el pes és molt, molt pesat de portar, sí, i tot això, i van dir, bueno, va, han acabat amb subvencions i tot això, doncs vam poder fer aquests gegantons més petits.
3: Molt
4: bé. Però bueno, tenim un total de 6,
3: bueno,
4: de 6 gegants.
3: Déu-n'hi-do, no ens podem queixar, sí. Déu-n'hi-do, molt bé.
4: Amb l'Espantall 7.
3: Sí.
4: Amb l'Espantall. Doncs bueno, tot això, i si pots preguntar...
3: Amb l'Espantall, que és el que tenim, com comentaves, és el que tenim més vist, perquè ve aquí a l'Hospitalet,
4: sí,
3: i és el que més gràcia pots fer, sobretot a la canalla,
4: sí,
3: no?
4: Sí, sí, exacte, sí, sí, sí.
3: Perquè sempre va mullant, no és més interactiu.
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Quants membres sou ara mateix a la colla?
4: A veure, ara som entre portadors i músics, potser som unes 25 persones, no som més, eh?
3: Bueno.
4: Ara, acompanyants, doncs tants com no vulguis.
3: No, no m'inventen, clar que sí. No, no, sí, sí, ja està bé, ja està bé. Porteu els membres de la colla, en aquest cas, aquests 25, aneu d'un color particular, en concret?
4: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, anem de color blau.
3: El color blau.
4: Han portat tot aquest... Jo he estat 20 anys cap de colla, i amb el meu temps de cap de colla han portat 3 samarretes. Vull dir, tampoc se n'han portat més, eh? Vull dir, abans... També hi havia la blanca, quan vaig començar a ser cap de colla també anava amb la samarreta blanca, després una de lila, i ara anem amb les blaves, que aviat també es canviaran perquè no fan dia que les portem, que ja fa temps també.
3: Ha canviat molt el tema gegante durant aquests anys?
4: Ai, jo n'he vist de tots els colors. En 20 anys de cap de colla t'explicaria, bueno, quantitat de coses, però sí, sí que canvien les coses, sí. Sí, molt, moltíssim.
3: Maria del Carme, què és el que t'aporta formar part de la colla gegantera?
4: Com vols dir? Què em porta a formar part?
3: Sí, què t'aporta? Perquè, sí.
4: A mi no m'aporta res, m'aporta feina, m'ha portat feina, ara no en tinc tanta, però bueno, molta feina porta, perquè haurem organitzat trobades, fer la trobada del poble, un poble tan petit, i vindre 15 colles, i tot això, vull dir, molta feina porta. Sí. Però bueno, tot el que es fa a gust no és pesat.
3: Clar, i no sé si has arribat a portar algun gegant.
4: Si jo he arribat a portar un gegant?
3: Sí.
4: Sí, sí. I el porto,
3: I el portes. I què se sent quan estàs dins i veus doncs, la cara dels més petits, en aquest cas, que són els que més il·lusió li fan, bueno, no, els gegants?
4: Els nostres, per exemple, els que portem... Els nens se fixen més en les pantalles, els altres doncs, veuen gegants, i com que se'n veuen a les trobades, se'n veuen tants, tampoc fan massa cas. Però quan veuen les pantalles, sí, perquè tots corren al darrere i tots l'encampen. Tu no l'has vist mai aquí?
3: I tant, tant que l'he vist. Clar que sí que l'he vist. Ja, ja. Però clar, és la visió de tu dins del gegant, quan veus que és quin
4: home,
3: sentiment
4: a mi,
3: tens.
4: A mi el primer que miro és que m'estan mirant els peus com porto els gegants. Perquè veuen una dona dins. Si també m'adeus, potser m'has vist. Bueno, jo soc molt amiga de tots els d'Hospitalet. Segur. Perquè ja era cap de colla quan ho era el d'això, el Teo Castillo, sí. Acabat amb la d'això, amb la colla Poblet. Som molt amigues, amb tots, amb el Catalino, amb tots, tu els coneixes a tots, com jo.
3: I tant.
4: Doncs, molt bé. Doncs jo, el primer que, això sí que ho noto, allà en vas, el primer que et miren, veuen que els que portes calcer de dona, no cal dir-ho. Jo veia amb les meves sabates que porto quan veiem els gegants, sí. I saps? Notes que et miren els peus. I ara amb els més petits, encara amb els més petits. Amb l'Oriola mateix, que pesa 40 quilos, que l'han portat, està ara també, doncs d'això, no tant per quan he portat la fumada als 60 quilos, aquell miren amb expectació allò, hosti, miren, hosti. Te miren els peus, el primer que miren.
3: És una dona, no? Dius, ostres, és una dona, no?
4: Sí. Sí, sí,
3: es noten aquestes diferències quan dels gegants, també?
4: Sí, sí, perquè veurem, hi ha dones, n'hi ha, portant gegants, n'hi ha, però gegants grans, no massa. Jo tampoc n'he vist, de portar una ferrat una dona amb un gegant de 60 anys, ai, de 60 quilos, no se veuen massa.
3: És que són molts quilos, doncs. Déu-n'hi-do, eh?
4: Sí, bueno, però no és el mateix aixecar els de plom que portar els als espatlles, eh?
3: Clar, es reparteix el pes d'una altra manera, no?
4: Exacte, exacte que sí. Sí.
3: Molt bé.
4: Sí, doncs, bueno,
3: m'imagino que tot que ha de ser tot un orgull, no?, portar, doncs, en aquest cas, una geganta amb 60 quilos i sent una dona, dius, pues mira, sí que puc i m'ho passo bé, no?
4: Sí, sí. I m'ho passo bé. És que no la porto perquè m'ho passo bé. M'ho passo bé. Igual bé m'ho passo ara amb els gegantons petits que amb l'Oriola, vull dir. Jo l'únic que no he portat és l'espantall, perquè l'espantall una dona és difícil de portar, perquè m'ha agafat amb uns ferros aquí, no? Tots tenim el pit i no vas bé, no aniries bé. No, aquest no l'he agafat mai. Que tampoc aquest no és que pesi. Pesa, però tampoc deu pesar uns 25 quilos aproximadament, el més que pesa.
3: Maria del Carme, la gent que s'estigui ara mateix escoltant, sobretot les nenes, les noies, i diguin, mira, doncs també podem portar gegants, no? Què li diries? Què li diries a la gent que està adoptant?
4: Jo dic a les d'aquí dalt que s'animin, però, a veure, costa molt. La gent que som de gegants, som de tota la vida d'abans ja, que amb els gegants van gent més gent gran que jove. Més gent d'abans. Sí. Mira, tens, per exemple, el Catalino, l'any passat fa... Maria Carmen, jo ja no sé, enguany pugen el dissabte, tenim trobada, i clar, ell té 81, 82 anys, ho coneixes, no, el Catalino?
3: Sí.
4: I doncs, té 81, 82 anys, i me va dir, jo ja no sé, jo dic, sí, home, sí, Catalino, home, encara sí, encara sí, Déu fa. Diu, home, diu, si t'haguessin de carregar tu, diu, potser sí que encara els agafaria, allò que és de broma, no?
3: Sí.
4: Però gent jove, no. Perquè, mira, una altra història. Els gegants de l'Espluga de Francolí són preciosos i anaven amb un de gent i així. I s'ha quedat amb un sol, amb una persona sol. Aquest dia va sortir a la tele i em va agafar una llàstima perquè tenen uns gegants que són preciosos. Els coneixes, aquests gegants?
3: L'Espluga de Francolí. I només i s'ha quedat un només?
4: Sí. Clar, i eren gent, eh?
5: Sí, perquè...
4: Vull dir, no hi ha continuïtat. La gent jove no... Jo ho veig que quan jo mateix. No continuen. Quan se van fundar els gegants, hi havia un munt de joventut i tot, però ara no.
5: Perdó l'interès.
4: L'ús de tota la vida, hi ha amb algun jovenet també, hi ha un nen, per exemple, que és molt maco, que té, deu tindre 15 anys, no sé si té més, o 7, com a molt, i ho fa amb una fe, i ho porta amb una fe i tot, però no s'implica la gent, no. La gent no...
5: Des d'aquí el que volem és això, que s'impliqui la gent i que la gent que s'estigui escoltant de l'altre costat, doncs que s'animi a formar part de la colla gegantera i que tant si ets dona com si ets home, com si ets gran com si ets petit, no? Que tothom té un lloc als gegants.
4: Sí.
5: Quines actuacions més destacades heu tingut?
4: Les més destacades a Mallorca, a Calataiut, a Ullastrell, vull dir, hem tombat. La més maca va ser... A veure, sense rebutjar que la Calataiut, ojo, vam ser molt ben atesos, molt ben portats i molt tot. Però a Mallorca, portats en bandeja, vam 2 dies a Mallorca, però sense deixar tocar els peus a terra, allò amb unes atencions, molt bé. Vam estar superbé. També vam pujar a la Mola, amb els gegants, a la muntanya.
5: Molt bé.
4: Tu coneixes la Mola?
5: Sí. Pues, també, Déu-n'hi-do.
4: Que també que jo tinc fotos de dalt que vam fer dalt a la Mola, i vull dir, doncs vam pujar a la Mola, i bueno, envoltat per la província, no cal dir-ho, envoltat, i veurem a Ciutat Gegantera, vam anar a Vic, hem anat a diverses, perquè quan va ser Mora vam anar a Mora, hem anat a diversos llocs, però a part de Calataiut i Mallorca, així de punts lluny, tampoc no hem anat més. Hem envoltat la província i tot això, però només...
5: I la festa major, quan és la festa major de Coi de Joc, que també segurament doncs, que sortireu?
4: El dia 10 d'agost. Fan una setmana de festa, comencen el dia 9 i hasta el 14.
5: Molt bé.
4: Una setmana de festa, però veurem els gegants la setmana abans que és la trobada.
5: Mari Carme, moltíssimes gràcies. Ens veieu doncs, en aquesta festa per la cercavila per als gegants de Coi de Joc, així que moltes gràcies, ens veiem aquí a Hospitalet.
4: Sí, ens veurem aquí baix. Vinga, doncs.
5: Gràcies.
4: Gràcies a tu.
5: Adéu.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha algunes plantes que poden sentir quan les toquen i reaccionar-hi. Un exemple espectacular és la mimosa púdica, coneguda com a planta sensitiva. Quan toques les seves fulles, aquestes plantes es pleguen ràpidament com si s'estiguessin tancant. Aquest moviment no és màgic, sinó un mecanisme de defensa. Quan la planta detecta el contacte, canvia la pressió de l'aigua dins les seves cèl·lules, fent que les fulles es tanquin en qüestió de segons. El més sorprenent és que la mimosa pot aprendre. En experiments, els científics han deixat caure la planta repetidament sense fer-li mal. Al cap d'un temps, deixa de tancar les seves fulles perquè entén que aquest estímul no és perillós i pot recordar-ho durant hores o dies. Això suggereix que, tot i no tenir cervell, les plantes poden processar informació i adaptar el seu comportament segons l'experiència.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us imagineu un pèsol juganer atrevit i aventurer? Doncs aquest poema parla d'ell, un pèsol diferent.
2: Hola, sóc el Flavio Arias Delgado. Vaig a quart de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu El senyor pèsol i ho ha escrit Salvador Perarnau. He escollit aquest poema perquè és molt difícil i no el trobo. El senyor pèsol, rodó i petit, de dintre la tavella. El pèsol va sortir torrat del sol, com un ull que saltés de la parpella, perseguir món tot sol, resta damunt l'era. Abandonats, els seus germans foren enduts, tot d'una al graner, i ell resta meravellat de trobar-se tot sol de sota el clar de lluna, que li mirava la lluna amb ulls d'infant, alta, rodona, criallera, i pensa que era un pèsol gran, perdut enmig de l'era.
1: Moltíssimes gràcies per llegir aquest poema, Flavio. Ens agrada que estiguis orgullós de recitar poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Avui a l'espai polític de Cugat Mèdia ens acompanya Ramon Gutiérrez, el portaveu de Sant Cugat en Comú Podem. Bon dia, Ramon.
3: Hola, bon dia.
2: Què tal, primer de tot?
3: Molt bé.
2: Perfecte.
3: Com estàs?
2: Molt bé, també. A veure, recentment has dit que Sant Cugat no és només Junts, que hi ha alternatives. Quina alternativa concreta representen avui els comuns?
3: Bé, nosaltres, jo quan em refereixo que Sant Cugat no és només Junts, el que vull dir és que la nostra ciutat, que des del meu punt de vista té qüestions que ens fan sentir a tots bastant orgullosos, no? I que ens agrada molt viure a Sant Cugat i que per això ens l'estimem, deixa molta gent enrere. Moltes vegades hi ha persones, gent jove, gent gran que té dubte no? de si podrà seguir el barri en el que ha viscut sempre, famílies que tenen problemes per arribar a final de mes i que viuen amb aquesta angoixa, i per tant aquest model que per Junts és un model d'èxit, o així com ells ho defineixen, nosaltres hi veiem que és un prisma que té moltes més cares, no? I que hi ha moltes més qüestions sobre les que s'ha de treballar. Creiem que l'actual gestió de l'Ajuntament per part de Junts, el que ens demostra és que que massa sovint, no, quan s'ha parlat d'habitatge, s'ha deixat en mans del mercat privat, que quan s'ha parlat d'espai públic o d'urbanisme, doncs també s'han prioritzat coses que ha fet que al final, doncs això, es privatitzi tot o hi hagi una espècie de competició pels serveis públics i que hi hagi gent que queda exclosa d'aquesta dinàmica. L'alternativa que nosaltres estem construint i que aspirem, diguéssim, no, a presentar en aquestes eleccions municipals d'aquí un any, quan
4: quan toqui, però nosaltres el que aspirem és a explicar que, malgrat durant molts anys hagi governat Convergència i ara Junts, no és patrimoni la ciutat d'ells, i que, per tant, hi ha altres formacions polítiques que tenim també, que ens estimem també aquesta ciutat i que som capaços de gestionar-la i de gestionar-la diferent i per tota aquesta gent, no? que ha quedat més exclosa en els últims anys de la dinàmica de Sant Cugat. No ho farem sols, això també ho tenim clar. Nosaltres fa molt temps que treballem amb la idea, doncs, que hem de construir aliances més àmplies, però sí que ho tenim clar, i ho hem demostrat durant aquests 4 anys fent oposició, una oposició que ha sigut constructiva i que hem sigut capaços de votar-li coses a Junts a favor, no? quan eren rellevants, l'exemple, doncs, la Biblioteca Central, però que també hem passat de la denúncia a la proposta, no? Moltes vegades, i que, per tant, també hem sabut proposar altres coses com la Biblioteca de la Floresta, no? Creiem que nosaltres, que no hem governat mai a Sant Cugat, tenim una visió i una manera d'entendre, no?, la democràcia municipal i, per tant, el nostre ajuntament, que fa que inclogui moltes més persones que viuen a la ciutat, i creiem que podem liderar aquesta alternativa.
2: Mica en mica anirem desgranant molts dels conceptes que has posat ara sobre la taula.
4: Sí, t'he fet una resposta molt àmplia, potser.
2: No, però està perfecta perquè has introduït molts dels temes que estem interessats.
4: Molt bé.
2: També has afirmat, ho hem sentit, que Sant Cugat és una de les ciutats amb més desigualtats de Catalunya. On creieu, des dels comuns, que és més evident aquesta desigualtat?
4: Amb l'habitatge, sense cap mena de dubte. L'habitatge és el principal factor de desigualtat a la nostra ciutat, perquè l'habitatge és la principal política social. Sense sostre, la resta de drets socials, la resta de serveis públics, no tenen sentit, decauen. Per això nosaltres creiem que és molt important fer política d'habitatge, una política d'habitatge que no sigui només totxo. Evidentment, hem de construir més, però no és l'única resposta. Necessitem acompanyar-nos de regulació, necessitem acompanyar-nos de foment, diguéssim, d'aliances, no?, amb actors que intervenen en el mercat de l'habitatge, com són les APIs, etc., però també de moviments socials que estan construint alternativa, com són el sindicat de llogaters o les associacions de promoció de les cooperatives d'habitatge. Hi han solucions per la via de la regulació que s'estan aplicant en altres municipis. Nosaltres vam parlar aquest mes del 30% d'habitatge. També tenim exemples d'altres municipis que estan ja apostant per construir, per convertir la unifamiliar en bi o trifamiliar. És a dir, hi ha opcions, no? Hi ha elements de gestió que no són només construcció i que, de moment, a Sant Cugat no s'han explorat prou.
2: Per tant, aquestes mesures és el que anava a preguntar, eh? Més enllà de la que parlàveu en el ple del mes d'abril, del 30% de garantir o assegurar que el 30% de l'habitatge que es construeixi, no?, el corregeix-me si m'equivoco, sigui habitatge protegit. També parlaves ara de la possibilitat de dividir cases unifamiliars grans ara per convertir-les en multihabitatges, que això és una cosa que també Valldoreix alguna vegada s'ha
4: parlat. Nosaltres això ja ho portàvem al programa electoral fa 3 anys, i de fet ho portaven molts partits, inclús Esquerra i Junts, que ara estan al govern, no? I fa un temps que s'està parlant. Jo crec que possiblement en aquest mandat es tornarà a parlar d'aquest tema i podrem aprofundir-ho. Crec que és molt rellevant, perquè això ens pot ajudar, podem condicionar aquesta creació d'habitatge, fer que sigui habitatge assequible o que sigui HPO, no? I per tant podem fer que el mercat d'habitatge sigui més assequible alhora que l'ampliem, no? I crec que és una mesura molt interessant.
2: Pel que fa al pla local d'habitatge, una cosa que vosaltres també heu demanat, no?, que hi hagi un acord, què és el que hauria d'incloure aquest acord?
4: Ara mateix no hi ha un pla local d'habitatge en sentit estricte, però sí tenim l'habitatge, el pla 2030, diguéssim, de Promusa, on es plantegen uns certs objectius d'habitatge assequible i d'HPO. El problema d'aquest pla és que no l'estem complint, no?, el ritme del que el propi pla reclama, i que és, com dic, només un pla que parla de construcció d'habitatge i de gestió d'habitatge per part de Promusa. Hi ha molts més aspectes sobre l'habitatge dels quals hauríem d'estar parlant i que tenen molt a veure amb això, amb la desigualtat, no?, que hi ha a la nostra ciutat, què està passant amb el mercat de lloguer, anem a parlar d'això, anem a buscar acompanyar-nos de les regulacions que existeixen a nivell estatal, a nivell català, per millorar, anem a fer més inspeccions, anem a afavorir doncs que el llogater pugui defensar els seus drets, no?, a través també de la institució municipal. És a dir, hi ha molts, no?, i anem a fer regulació, anem a promocionar més habitatge, anem a fer rehabilitació, hi ha molts elements d'habitatge que ara mateix no estan a cap pla i que necessitem que es posin, doncs això, negre sobre blanc.
2: No podem deixar el bloc d'habitatge sense parlar de Can Ametller, el nou barri que es presentava aquest dilluns. Era un projecte molt similar al primer, però augmentant, no?, el nombre d'habitatge protegit. Quin és el vostre posicionament?
4: Clar, el primer de tot, que jo vull destacar, és que una de les coses que em va preocupar més de la roda de premsa de dilluns que va fer el govern municipal sobre Can Ametller és dient que és que van dir que construirien consens o que ampliarien el consens amb la resta de forces del plenari. Nosaltres vam rebre un WhatsApp per part de l'alcalde 20 minuts abans d'aquesta roda de premsa dient que hi hauria aquesta roda de premsa. Però no hem rebut cap més informació. Se'ns ha convocat a una reunió la setmana que ve per explicar-nos-ho amb tots els grups. Aquesta no és la manera de construir un consens. Nosaltres no hi érem en el mandat anterior, per tant, no formem part d'aquest consens, d'aquest acord, d'aquesta proposta que tenim ara mateix sobre la taula. I veiem que no hi ha gaire interès perquè hi siguem, o almenys aquesta és la sensació que tenim. Això pel que fa a la forma, però després hi ha el fons, no?, també de la qüestió, sobre el que efectivament tampoc ens ha donat gaire temps a posicionar-nos, però jo sí que el primer que veig és que la música sona bé, evidentment. O sigui, a mi parlar d'un doncs, habitatge, no?, uns barris més densos, un habitatge que es combina amb comerç i que, per tant, doncs, hi ha multiplicitat d'usos, uns carrers pacificats, parlen d'ecoïlles, però tots sabem que volen dir superilles, el que passa és que no volen fer servir aquesta paraula, que parlar d'un doncs, barri amb servei, no?, a la ciutat dels 15 minuts, que tot pots fer caminant, amb transport públic, amb espais verds. Això a mi m'encanta i trobo que és el model al qual hem d'aspirar. El que em grinyola és perquè això ho hem de fer en un barri nou, perquè no ho podem fer en els barris que ja existeixen. És a dir, ara mateix a Sant Francesc tenim un problema amb el transport públic, tenim un problema amb l'espai passejable, no? A tots els carrers hi passen cotxes, no tenim espais de creació de comunitat en l'espai públic. A la Floresta ens falten equipaments culturals, hem parlat abans de la biblioteca. A Volpelleres, que és un dels barris nous, encara ens falta un centre cívic i no el tenim. Arreglem això, creem espais

0: dues coses interessants, de mobilitat i de barris. Entomem els dos temes. Primer, mobilitat. Fa uns mesos el grup parlamentari reclamava millores en el transport interurbà, en els busos que connecten Barcelona amb Sant Cugat. Ara el govern ha donat compliment a l'acord entre el PSC i Comuns en aquest sentit i reforçarà la línia A4 d'autobusos. Mm. Pues ara m'ho expliques bé. Quins altres reptes veieu encara per endavant en clau de mobilitat interurbana?
1: Bé, el primer que deies, doncs, sí, és un acord, és un compliment a mitges, diguéssim, perquè nosaltres el que reclamàvem era una línia de bus, dues línies de bus express, no? Sant Cugat directes amb Barcelona, una amb Meridiana i l'altra amb zona universitària. El que s'està fent, el que s'ha fet ha sigut allargar el contracte que hi ha amb Cerbus, diria que és, no? Prorrogar-lo, ampliant els serveis i, per tant, millorant les freqüències, que no ens sembla malament, de la línia A4, que és una línia que passa per Cerdanyola, però que no és un bus directe, que va parant, i que, per tant, doncs, Sant Cugat-Cerdanyola són 50 minuts ben bons. No? Disculpa. Les línies interurbanes s'han de millorar. Nosaltres creiem que necessitem busos directes. En Barcelona tenim bona connexió amb el Vallès Occidental per la via dels ferrocarrils, però després també tenim la qüestió dels intercanviadors amb Renfe. No? És una de les prioritats que també hem reclamat a la Generalitat i que necessitem doncs, que s'activin el més aviat possible, perquè això ens connecta molt millor doncs, també amb Granollers, amb el Baix Llobregat, etc. No? És prioritari, per tant, la inversió en ferrocarril, en intercanviadors i en estacions, i també en busos ens fa molta falta.
0: Mm-hmm. I dels busos és inevitable pensar el que et deia, els barris. Ara mateix, tenint en compte també el que comentaves d'acabar de construir i de fer xarxa en els barris i dotar-los dels equipaments que necessiten, ara mateix, quin és el balanç que feu de la situació dels barris i quins són els que potser necessiten...
1: Clar, jo et parlava abans de la mobilitat interurbana, però en la mobilitat urbana també tenim molts reptes i també hi ha molta qüestió. Evidentment, el refer la xarxa de bus local, no? Que està pendent durant tants anys d'aquest nou contracte que ha de fer l'AMB, és urgent. Nosaltres creiem que poder tenir unes parades i unes línies que tinguin un sentit comú, no? Que no siguin busos turístics, no? Que es dediquen a passejar-te per tota la ciutat a fer una ruta, però que en veritat no són útils perquè trigues menys caminant, no? que amb el propi autobús per anar d'un punt a l'altre. Això és algo que no funciona. Com deia, hi ha barris que estan molt més allunyats de ferrocarrils, que és aquesta columna vertebral de la mobilitat que tenim a la nostra ciutat, que necessiten busos molt més directes, no? Amb les estacions de ferrocarrils. Necessitem pensar la xarxa des d'un punt de vista molt més intermodal, que els barris com Sant Francesc, com altres, no? Can Barata mateix, Les Planes, la Floresta, que tenen pitjor accés a ferrocarrils, doncs puguin combinar l'ús del cotxe, de la bici, del peató, amb el bus i el transport públic més gros, no? com és el tren. Crec que aquest és un dels grans reptes.
0: I més enllà de la mobilitat, els barris en si, sabem que demanàveu, no?, aquesta biblioteca per la Floresta, que també l'aprofitaria la gent de Les Planes. Com considereu que estan els barris i què necessiten?
1: Crec que ara mateix a la nostra ciutat hi ha una tendència a pensar la ciutat molt des del centre. Tenim grans equipaments que es planegen al centre i ens costa pensar en aquells equipaments que necessiten els barris. He dit abans, per exemple, aquest centre cívic més comunitari que ens falta a Volpelleres, que és dels grans barris que no tenen. A Sant Francesc el xalet negre es queda petit i, per tant, també necessitem més equipaments. I tenim edificis que s'estan caient a trossos, no? Com la Masia de Can Revella, com la Villa Montserrat també a l'Avinguda Cerdanyola. Per tant, hi ha molta feina aquí. Deixa't de dir una cosa que també és important. Jo no tinc solucions per tot. Jo no et sé dir... No, ja sé que tampoc m'ho demanes. No, jo no et sé dir exactament què falta a cada barri. Per això, ara també com a espai polític, com en Comú Podem, el que volem és començar a fer aquesta feina de programa no? I d'anar a escoltar totes aquelles necessitats. Ens queda un any per les eleccions municipals, però tenim d'incorporar moltes propostes que segurament doncs, jo ara mateix a nivell individual no em puc imaginar.

0: I en aquest sentit hem començat a fer una feina, que la setmana que ve farem un acte d'habitatge, precisament, que n'hem parlat abans. Tenim pensat, de cara al mes de juny, fer un acte precisament sobre barris, equipaments culturals, com creem més comunitat, no?, en els llocs que no són centre. I després també al juliol volem parlar d'aquelles qüestions que tenen més a veure amb el futur de la ciutat, no? Pues educació, medi ambient, mobilitat, no? És que justament són els temes que m'has anat preguntant. Per nosaltres és important aquest procés d'escolta, perquè volem, doncs, que els col·lectius que formen part de la ciutat, que estan treballant tot això i que tenen respostes a aquestes problemàtiques i aquests conflictes que hi ha a la ciutat, doncs ens les puguin dir, no?, les puguin compartir amb nosaltres i que puguem treballar, doncs això, començar a treballar aquest programa electoral de cara al 2027. És un dels objectius que ens estem plantejant ara mateix.
1: Un dels temes que ha ocupat més estona, segurament a nivell polític, també a nivell de mitjans aquest any, des que va començar, doncs, que va acabar l'estiu, no?, diguéssim, el curs escolar, ha estat el tema del padró, el tema dels casos fraudulents, que ja ho hem parlat moltes vegades, dels que es van arribar a inspeccionar els que sí que ho eren, i després aquestes noves mesures per garantir que no hi hagin més casos fraudulents. Ara, a més, també s'ajunta amb el tema de les regularitzacions. No sé si des d'en Comú Podem esteu fent un seguiment de que tant aquestes noves restriccions o requeriments i el procés de regularització s'estigui garantint aquí a Sant Cugat com toca.
0: Jo crec que aquí hi ha una no sé com dir-t'ho, un debat que em sembla una mica paradoxal, o no sé si fals, però en tot cas no em sembla gaire realista. Per mi, les propostes que s'han fet públiques fins ara pel que fa al padró i els grans canvis que hi ha a nivell de padró a Sant Cugat són les qüestions normals que passen sempre en el padró. A mi em preocupa més, no? És a dir, que hi hagi persones que se les dona de baixa perquè s'han marxat a un altre municipi, que hi hagi intents de frau per part de col·lectius organitzats i tal. Doncs són coses que sí, que passen en el padró, que passen en els serveis públics. Sempre hi ha gent que intenta fer frau, sempre hi ha gent que se l'ha de donar, que no s'oblida de donar-se de baixa quan marxa de la ciutat. És a dir, són qüestions que són normals i que un ajuntament que funciona afronta de forma seriosa i correctament. A mi el que em preocupa és com hem convertit això en un discurs polític, no? Com hem convertit això en assenyalar qüestions, o sigui, a generar una, com dir-ho, una sensació a la nostra ciutat, doncs, de sospita, no? De, ostres, aquest estarà empadronat o no estarà empadronat? Això està... L'administració pública fa les coses que ha de fer bé? És a dir, si s'ha de complir la llei del padró, per què no la complia fins ara, no? Dubtes que semblarien raonables per part de la ciutadania, però és que no és raonable plantejar-los. És que, efectivament, l'administració funciona bé i ha de funcionar bé amb aquestes coses. Crec que la intenció aquí ha sigut la de competir amb l'extrema dreta, competir amb el discurs racista que fa Aliança Catalana en molts barris del nostre país, amb el discurs racista que fa Vox, que, de fet, s'assegura, no? Ells diuen que han posat aquest tema sobre la taula i que és gràcies a ells, no?, que l'Ajuntament està movent fitxa amb aquest tema. I a mi això em preocupa, perquè allunya Junts, que és qui està imposant aquest discurs i qui està fent aquestes polítiques, els allunya del consens, de la centralitat a la nostra ciutat. És a dir, fa que forces polítiques com la nostra ens costi cada cop més arribar a acords amb ells. I per tant, i nosaltres no és que siguem a l'extrema esquerra tampoc, eh? Per tant, crec que hi ha un problema amb Junts intentant, doncs, comprar aquest marc, aquest discurs, aquest relat, que crec que no fa cap favor a la nostra ciutat i a la cohesió dels nostres barris.
1: Ara parlarem dels comuns i la relació amb els dos equips, amb els dos partits del govern. Però aquest discurs que considereu intencional completament per part de Junts per, no, afiançar-se aquell votant que se'n podria anar cap a l'extrema dreta, dir nosaltres també pensem així, per exemple.
0: Sí, sí, I crec que és erroni, a més, és a dir, crec que ho fan així, però i s'equivoquen, perquè no aconsegueixen retenir vot. Crec que precisament qui considera que aquest és el bon relat prefereix votar l'original que la còpia i, per tant, se'n va directe a l'Aliança Catalana. I qui considera que aquest no és el relat correcte, deixa de votar Junts. Per tant, no sé fins a quin punt que Junts estigui fent això li convé. Mm-hmm. Crec que és un error.
1: Més enllà d'això, a hores d'ara encara queda temps i encara podem tenir sorpreses amb que existeixi realment l'Aliança Catalana aquí a les pròximes eleccions, però és un relat, pregunta, que no sé si us deixa de xocar, perquè al final aquí ja s'han cugat les estadístiques. Vull dir que si comencem a mirar d'on venen les persones estrangeres, majoritàriament són europees, no? Venen de... o són
0: sí,
1: expats,
0: sí, no,
1: i tal. No tenen la raó de ser com si diguéssim...
0: Sí, sí, no són persones estrangeres que vinguin de fora de la comunitat europea i, per tant, aquesta idea, no, de migrant pobre segurament a Sant Cugat no passa tant, no? I, per tant, doncs, té poc sentit, però precisament jo destaco la comunitat autònoma on hi ha menys immigració és Extremadura, no? I la campanya electoral de fa uns mesos va anar única i exclusivament d'immigració i és el que va aconseguir mobilitzar l'electorat de certes forces polítiques. Ho fan amb tota la intenció. És a dir, jo crec que quan preguntes a la gent quin és el seu principal problema, la gent et diu l'habitatge. Quan els hi preguntes quin és la situació, quin és el principal problema de la ciutat, del país, de l'Estat, ja et situen més temes relacionats amb la seguretat i tal, perquè és un relat que s'instal·la. No crec que sigui que tingui res a veure amb la realitat del dia a dia dels nostres veïns i veïnes.
1: Mm-hmm. El 2027 el tenim ja a l'horitzó. És un fet que ja gairebé tots els grups municipals esteu començant a moure fitxa. Ara ho deies tu, que començareu ja a treballar més en el programa. Primer de tot, tornes a presentar com a candidat?
0: Encara no hem iniciat el procés d'elecció de candidats a l'espai, diguéssim. Jo estic a disposició del que l'organització consideri. Quan toqui decidir candidats, doncs ja en parlarem. Ara mateix, com et deia, nosaltres estem centrats en consolidar l'espai que tenim com Podem, en ampliar aquestes aliances, no? I fer que la candidatura del 2027 representi més coses de les que va suposar el 2023 i en fer aquesta feina de programa, no? Ara tenim el temps encara, estem en un moment, doncs no estem en plena campanya i per tant és el moment de la reflexió, de l'anàlisi, de l'escolta i ja estem aquí. Hem situat aquests tres eixos que et deia abans, la qüestió de l'habitatge perquè la desigualtat és molt important, la qüestió dels barris i la cultura perquè la descentralització de la nostra ciutat és un dels grans reptes de futur i la qüestió, doncs, evidentment, de la transició ecològica lligada, doncs, a qüestions com l'educació, a qüestions com la mobilitat, que són tan importants pel futur també de la nostra ciutat. Estem aquí i el tema doncs, de candidats ja en parlarem més endavant.
1: Sé que és molt aviat també per aquesta pregunta, però no sé si teniu ja un objectiu realista per aquestes eleccions.
0: El nostre objectiu és governar. Si no, no ho faria, no estaríem aquí, no? Com deia abans al principi que em preguntaves quina és l'alternativa, nosaltres aspirem a construir, a reforçar i a tenir, que la ciutat tingui una alternativa a Junts. I aquí estem. Esperem ampliar el nostre suport, que t'he de dir, no? I esperem, doncs, a poder formar part d'una majoria de govern o inclús liderar-la, si és possible.
1: Mm-hmm. En l'última entrevista que vam fer amb vosaltres, comentàveu, ens vau parlar de com havíeu obert la porta a fer una aliança amb un front comú amb la CUP per poder sumar més. No sé en quin punt està això, tenint en compte que fa poques setmanes ells van presentar a l'Ariadna Sierra. No sé si aneu xerrant com...
0: Bueno, ja en aquest mateix estudi, no, crec que li vas preguntar també sobre això. La CUP ha decidit caminar pel seu propi camí, diguéssim, i està bé, és legítim i tenen tot el dret. Nosaltres seguim creient en la necessitat de construir aliances àmplies que ens ajudin a confrontar la reacció, no, la internacional reaccionària que està fent front, que està apareixent a tot arreu. Hem parlat, no, doncs ara del racisme, de com està creixent en els nostres barris, de la sensació o del discurs de la seguretat relacionada amb les persones migrants. Necessitem que les esquerres estiguem en sintonia, no, per plantejar batalla a aquest discurs d'odi que està apareixent. Nosaltres tenim molt bona sintonia amb la CUP, treballem molt bé en el ple, intentem sempre que podem presentar iniciatives junts o inclús reforçar les seves, que ells reforcin les nostres, igual que ho fem amb el Partit Socialista, amb Esquerra menys, perquè estan a govern, no? Però la nostra intenció és seguir treballant amb els partits polítics que hi ha ara mateix, de la manera que treballem. I com deia abans, doncs treballar també les aliances que no tenen per què ser amb partits polítics, no? De persones, de col·lectius, de moviments que estan millorant aquesta ciutat, per tal de que el 27 la nostra candidatura pues, representi alguna cosa més, no? del que va representar el 23.
1: Creieu que és possible aquesta aliança d'esquerres per parar junts i tornar a tenir un govern d'esquerres?
0: Nosaltres creiem que és imprescindible. Si no ens posem d'acord les forces d'esquerra, com a mínim en l'anàlisi i en la prioritat, diguéssim, del que li toca en aquesta ciutat, no estarem construint cap alternativa real. I és que existeix aquesta alternativa. S'ha demostrat que podem treballar plegats, per tant, i hem de seguir apostant.
1: Què us separa? Els comuns, parlàvem ara d'esquerra, que està al govern i per això no teniu aquestes converses. Què us està separant ara mateix?
0: Bueno, ens separa principalment que nosaltres estem fent una crítica, no, global al govern municipal en aquests termes que et deia fins ara, no, de que està fent que aquest model de Sant Cugat no serveixi per tothom. I Esquerra Republicana, jo et soc sincer, Esquerra fa el que pot i no ho està fent malament, dona el que pot, no? O sigui, ara mateix estem veient com s'estan dedicant uns recursos al tema de la regularització extraordinària, que està molt bé que els dediquem, més faltaria, hem de complir la llei. També hem vist doncs, com s'ha presentat un pla de sensellarisme, que també està molt bé. Nosaltres vam presentar una moció reclamant-lo fa un parell d'anys. Hem vist com també estem fent polítiques de seguretat que tenen una visió doncs, molt més progressista o inclús que s'està apostant per l'economia social de manera que ens agrada molt i que sona molt bé la música. El problema és fins a quin punt aquestes polítiques són transformadores mentre tens doncs això, Jordi Puigneró insinuant, no, amb el padró, generant sospita entre veïns. Mentre tens a Carme Ardit directament censurant aquells qui estan denunciant el genocidi a Palestina. Mentre tens retallades en cultura, en cooperació, mentre s'estan fent operacions urbanístiques que el que fan és apostar pels de sempre i pels grans especuladors. Clar, és que les polítiques que està fent Esquerra Republicana mateix no són prou transformadores pel que necessita la ciutat, no? I això és el que nosaltres ens separa ara mateix d'Esquerra.
1: L'alcalde, en un moment donat, a través de les xarxes socials o en una entrevista, va venir a dir una frase que després se li ha anat retraient sovint, no? Que si la gent no veu que Sant Cugat ha millorat és que té un problema i, i coses així. Què els hi diríeu vosaltres, aquestes persones que creuen que Sant Cugat està perfecte perquè s'ha millorat, per exemple, el sistema de recollida?
0: Jo els diria que jo també sento molt orgull per aquesta ciutat i que me l'estimo moltíssim, que jo crec que té un potencial enorme pels espais verds que tenim, per la connexió amb la natura, que tenim un potencial enorme pel que fa a la generació de comunitat, d'identitat, perquè tenim una cultura, unes entitats que fan cultura que són, bueno, que moltes ciutats envegen, no? Que tenim un lideratge pel que fa a la cultura per la pau, també, que ve de les entitats i que ve del treball social, que també és envejable, i per tant, jo també estic orgullós de Sant Cugat, i jo també sento que Sant Cugat és dels millors llocs del món per viure, i per això hi visc, i per això vull que aquest Sant Cugat funcioni per tothom, i que aquest Sant Cugat no generi aquesta injustícia de que hi hagi persones joves que hagin de marxar, de que hi hagi persones grans que dubtin, no?, de si podran seguir vivint en el seu barri, o de si hi ha, o que famílies, doncs, visquin amb aquesta angoixa de poder arribar a final de mes. Jo vull que Sant Cugat, aquest Sant Cugat que ens estimem i que ens agrada tant, no deixi ningú enrere.
1: Per acabar, si haguessis de resumir en una idea el que necessita Sant Cugat avui, quina seria?
0: Polítiques d'habitatge. Crec que és és com hem començat i és com acabo. Crec que és la prioritat que a Sant Cugat ens fa falta. Crec que anem molt tard en construcció, però és l'única política que estem fent i que n'hi ha moltes més que podríem estar impulsant, perquè, com deia, la desigualtat és el principal problema que té aquesta ciutat. És allò que fa que la ciutat no serveixi a tothom.
1: Ramon Gutiérrez, portaveu de Sant Cugat en Comú Podem, moltes gràcies per haver vingut a l'espai polític de Cugat Mèdia.
0: Gràcies a vosaltres.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Avui a la secció de literatura del Faves Comptades posem sobre la taula un tema que sovint genera debat entre lectors i lectores: el preu dels llibres. Per què comprar un llibre pot semblar car? Què hi ha darrere del seu preu final? I com es reparteixen aquest cost dins del sector editorial? Doncs per ajudar-nos a entendre aquesta qüestió ens acompanya el Pablo Jiménez, que és llibreter del Celler de Llibres. Pablo, benvingut.
2: Gràcies, Carme.
1: És una pregunta que evidentment ens fem, però hi ha gent que diu que els llibres són cars? Tu què en penses?
2: Jo diria que no.
1: No són cars?
2: Jo diria que no són cars. Podrien ser més barats? Difícil, però es podria. Suposo que es podria. Però, clar, depèn de moltes circumstàncies.
1: O sigui, que ens dius que està tot molt ajustadet. Molt ajustat.
2: Sí.
1: A l'estat espanyol hi ha la llei del preu fix.
2: Correcte.
1: Val? En el vostre sector. Ens expliques una mica què vol dir, com funciona això?
2: Doncs mira, la llei del llibre el que estableix és que el preu del llibre no el posa, com passa a la majoria de comerços, que qui posa el preu és el venedor final, diguem-ne, qui ven al públic, al per menor, per entendre'ns, sí? Qui ven al detall.
1: Sí.
2: Aquí el preu del llibre el posa el productor del llibre, que és l'editorial. L'editorial fixa un preu i amb aquest preu un tant per cent, pues, va a la distribució, un tant per cent va al llibreter, un tant per cent o llibretera, un tant per cent va a l'autor o l'autora, un tant per cent se'l queda a l'editorial per fer guanys. Bueno.
1: Però com estan repartits aquests percentatges?
2: Bueno, diguem-ne que hi ha alguns que tenen un percentatge com, que sembla com molt igualat, i hi ha d'altres que el tenen que no tan igualat. Mira, per fer-nos una idea, comencem la cadena, comencem,
1: sí,
2: per l'autor.
1: Sí, exacte, fem-ho visual.
2: Comencem per l'autor, l'autora, vale? L'autor, l'autora, després de molt patejar-se llibreries, de publicar pel seu compte, d'intentar aconseguir una agenda, el que sigui, aconsegueix que una editorial li publiqui el seu llibre.
1: Val.
2: I l'editorial li diu, perfecte, de cada exemplar t'emportaràs entre el 5 i el 10% del preu de venda.
1: Que això seria...
2: Pues imagina't, amb un
1: valorant...
2: llibre, si valgués un llibre 20 euros, vale?
1: Sí.
2: Amb 20 euros s'emporta, si té molta sort i té un molt bon contracte, s'emporta 2 euros de cada llibre que es vengui. O sigui, n'ha de vendre molts, eh?
1: Sí.
2: Per això sempre s'ha dit que el de menjar, d'escriure en aquest país...
1: Pocs.
2: Bueno, en aquest país, jo m'imagino que en gairebé tots.
1: Sí, sí.
2: Però has de vendre moltíssims llibres. Vull dir, pensa que per treure un mes de salari mínim interprofessional has de vendre uns 600 llibres. En un mes.
1: Sí.
2: Cada mes.
1: I això no és regular, vull dir, no cada mes vendràs no,
2: fet,
1: 600 llibres.
2: De fet, moltes editorials ja fan un càlcul de, bueno, d'aquest en vendrem 1.500, doncs ja et pago un avançament per aquests 1.500 exemplars
1: i hasta luego.
2: I si d'aquí 2 anys s'han venut més, doncs et pago la diferència i renovem el contracte o no. Vull dir, l'autor ho té complicat. Si és un autor una mica conegut, si té un canal de YouTube o de TikTok o el que sigui que funciona, si, bueno, pues, normalment li donaran un 10%. Si és algú que no coneix ningú però que l'editorial diu, bueno, pues, escolta, aquest noi o aquesta noia sembla que pot funcionar, pues, donaran un 5, un 6, un 8. Hi ha editorials que et donen un 3 o un 4. Depèn, depèn.
1: Però sí, en el millor dels casos, un 10?
2: Un 10%.
1: Val. L'autor, que no es fa ric.
2: Un Pérez Reverte, un Gómez Jurado, un d'aquests, un 10%.
1: Val. Continuem la cadena.
2: Continuem la cadena. Llavors hi ha l'editorial. Pensem que l'editorial paga l'autor, ha de pagar l'autor, aquí el 10%, però bueno, ja és un muntant percent, però ha de pagar, suposant que és una obra amb l'idioma amb la que publiquen, eh?
1: Que no cal traduir.
2: Que no cal traducció. Però s'ha de pagar un corrector, s'ha de pagar un maquetador, s'ha de pagar l'impremta, s'han de pagar els drets de les imatges que facis servir per la portada, per la contraportada, has de pagar la publicitat, perquè si no hi ha publicitat al llibre, malament rei. Pues, i a més, teòricament, han de guanyar diners. Sí?
1: Pues ja no queda gaire en el pastís, eh?
2: Pues s'emporta, aproximadament, l'editorial s'emportarà entre un 30 i un 35% del preu final del llibre, del PVP. Per què? perquè aquest llibre no arriba sol a les llibreries. No hi ha, cada editorial no envia els llibres a les llibreries.
1: No, hi ha algú que distribueix.
2: Es treballa amb distribuïdores. Sí, hi ha grups editorials molt grans, com pot ser el cas de Planeta o el cas de Penguin Random House, que sí que tenen la seva pròpia distribuïdora. Però el 95% de les editorials, sobretot les editorials mitjanes i petites, s'agrupen amb diferents distribuïdores. Vale? N'hi ha unes quantes de distribuïdores. Aquesta distribuïdora es queda un altre 30-35%. Vale? Clar, aquesta distribuïdora, evidentment, també ha de pagar el seu personal, ha de pagar el transport dels llibres des del magatzem fins a les diferents llibreries, ha de pagar el seu comercial, que serà... No et ve el comercial de l'editorial, et ve el comercial de la distribuïdora, a dir-te, mira, d'aquestes 150 editorials que jo represento, mira quines novetats més xules, vull dir... Vale? I, finalment, la llibreria es quedarà entre, segons el que tingui pactat, entre un 20 i un 30%. Llavors, pues, clar, quan després et demanen un descompte i dius, bueno, és que et puc fer màxim el 5%. Aquesta és també part de la llei del llibre. La llei del llibre diu, l'editor fixa el preu, però el punt de venda, com a màxim, pot fer un 5% de descompte. Excepte el dia de Sant Jordi, que pot fer fins a un 10%.
1: Clar, i a tot això, doncs, caldria anar sumant
2: Quan ja has arribat a aquest 100%, sí. Ara posa-li un 4% d'IVA. Val, que es repercuteix amb el preu de venda.
1: Sí, però clar, resulta que tot puja, no? No només al súper.
2: Correcte.
1: També a les llibreries, al transport, al paper... Mira la benzina, per exemple.
2: El transport puja, significa això que aquest cost més elevat s'ha de repercutir en tota aquesta cadena. Fa uns anys va haver una crisi, sobretot poc després de la pandèmia, va haver una crisi del paper brutal perquè el paper s'estava fent servir per fer mascaretes. Llavors va haver una crisi salvatge a nivell de producció de paper i cartró, amb la qual cosa doncs, no hi havia paper. Com no hi havia paper, el paper pujava de preu. Si puja de preu, els costos es repercuteixen sobre l'editor. L'editor diu, escolta, jo no puc perdre més. Li carrega a la resta de la cadena. Clar, és una cadena molt delicada. Per això et dic que quan algú em diu que un llibre per 20, 22, 24 euros li sembla car, home, hi ha moltes famílies menjant d'aquest llibre. Moltes.
1: Ja. I heu notat en l'últim any un increment fort en els preus o no?
2: No, els increments són molt progressius. Els editors amb això, com són ells qui fixen els preus, la gent que treballa editorial i que treballa al Departament de Comptabilitat i d'Economia de l'Editorial i al de Màrqueting, tenen molt clar que fer una pujada salvatge de preus el que fa és desincentivar el lector, sobretot perquè té alternatives, com pot ser el llibre electrònic. Clar, què passa amb el llibre electrònic?
1: Això t'ho volia preguntar, perquè clar, aquí la cadena canvia, no? Estem parlant de llibres a paper el que és digital...
2: El llibre digital té dos agents. L'editorial i la plataforma que el ven. Quina és la plataforma número 1 en vendes de llibre electrònic?
1: Home.
2: Amazon.
1: Sí, senyor.
2: O d'audiollibres, que cada vegada estan més a l'ordre del dia, perquè la gent, doncs, vaig amb el metro, vaig conduint, no sé què, no m'és còmode estar llegint, o no puc llegir, si vaig conduint, doncs em poso un audiollibre. Amb el cas, clar, l'audiollibre té una sèrie de costos addicionals perquè has de pagar un actor de veu, pots fer-ho amb intel·ligència artificial, però la veu encara, dic encara, vull dir, dona-li 6 mesos, però encara no és tan càlida o tan propera com la veu d'un actor de doblatge o d'una actriu de doblatge. Llavors, el problema que trobes aquí és el 50% aproximadament s'ho queda a l'editorial i el 50% se'l queda a la plataforma. Però, amigo, què passa aquí? Mira't preus d'audiollibres o preus de llibre electrònic. Són pràcticament idèntics al llibre en paper.
1: Sí?
2: Poden tenir una diferència d'un 25%. Aquí. Parlo de l'estat espanyol. En altres països te'ls trobes entre el 50 i el 60% més barats. O sigui, surt a compte comprar llibre
1: digital. Clar, perquè aquí en aquesta cadena intervé menys agents.
2: Correcte. Llavors, el que es poden permetre és baixar preus. Per què? Perquè l'autor se segueix portant. Ja sigui amb llibre electrònic, o amb llibre físic, o amb audiollibre, l'autor s'emporta entre un 5% i un 10%. la majoria d'autors. Hi ha hagut autors que han sigut prou hàbils, prou llestos, com per dir, no, no, jo cedeixo els drets de l'edició en paper. Però els drets de l'edició amb audiollibre o l'edició amb llibre electrònic, això s'ha de negociar amb mi directament.
1: Escolta, jo no sé si des del punt de vista de les llibreries és un negoci sostenible. I ja em refereixo a les petites llibreries com la teva, com les que podem trobar aquí. Mira, a la ciutat.
2: Jo parlo per llibreries perquè és el que conec de més a prop, però el petit comerç no és sostenible. Està abocat a la desaparició progressiva i que tot quedi reduït. Pues aquí tingui, per exemple, el local en propietat, bé, clar, pensa d'aquest, posem el millor cas, tens un 30% per llibre venut, has de pagar llum, aigua, lloguer, la gent que treballa per tu, tu has de treure ni que sigui un petit sou, vull dir, perquè clar, la hipoteca al banc no et diu pobret ets llibreter, no et cobraré hipoteca, no, te la cobren igual. Llavors, tot això evidentment fa que treure un salari mínim, SMI, parlo,
1: sí,
2: d'una petita llibreria, tenint en compte que has de pagar autònoms, que pagues l'impost de societats, que pagues tot això, i pagues, pues, cada vegada surt menys a compte. I per això el que anem veient és que, excepte gent amb un capital inicial molt potent que li permeti tenir un fons molt gran i de més, pues, a poc a poc va desapareguent. I el cas més obvi seria el de Gran Bretanya. I aquí encara ens està salvant la llei del llibre, perquè al marcar que només pots fer el 5% de descompte, clar, la gran superfície no pot agafar i dir, doncs jo els poso el 20% de descompte i rebento a tots els petits que hi ha al meu voltant. Això no poden fer, perquè el mateix descompte que et pot fer Amazon el pot fer qualsevol petita llibreria.
1: De totes maneres, aquesta competència amb les grans plataformes, mm-hmm, és insalvable, no? Vull dir,
2: sí,
1: que...
2: Sí, sí, sí. Especialment el model Amazon, amb que tu pagues 40 o 60 euros a l'any, no sé, jo recordo que era fa uns anys, que era 40, no sé quan estarà ara, si 50 o 60, l'Amazon Prime. Clar, et diuen, et posen el llibre el dia següent, i de vegades fins i tot el mateix dia, si ho demanes a primera hora del matí, a la porta de casa. Clar, a mi quan ens ve un client a la llibreria i ens diu, escolta, necessito aquest llibre un parell o tres de dies, que és lo normal. Bé, clar, tu el demanes al distribuïdor, entre que el demanes, el distribuïdor t'agafa la comanda i te l'envia. Si tens molta sort, 48 hores, però normal són 72.
1: Jo crec que ens quedarem amb el principi de la conversa quan t'hem preguntat si els llibres són cars i...
2: No ho són.
1: Molt bé, Pablo, ens quedem aquí. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu, Carme.
1: Que vagi molt bé.
2: A reveure.

0: Parir, acompanyar i cuidar formen part d'una professió sovint poc visible, però essencial dins del sistema de salut. Avui volem conèixer de prop la feina de les llevadores i tot el que implica aquest ofici més enllà del moment del part. Per això ens acompanya la Montse Albiol Rodergas, amb qui parlarem de la seva experiència, del vincle amb les dones i de com ha evolucionat aquesta professió en els darrers anys. Benvinguda, Montse. Explica'm quina diferència hi ha entre una infermera i una llevadora.
1: Una llevadora, per ser llevadora, primer aquí, a l'estat espanyol, ha de ser infermera. Vale? O sigui, tu has de fer infermeria i després especialitzar-te. Un cop has fet infermeria, passes un examen, que seria com un MIR, li diem el LLIR, llevadora interna resident, i aleshores en aquest examen, després, segons el número que treus, es calcula l'examen, abans es calculava els anys d'experiència també, ara ja no ho sé, tries on vols fer la residència. I aleshores, depèn del número que tinguis, dius, doncs puc optar a fer-la en aquest hospital o en aquest altre. I aleshores, durant 2 anys, fas la residència, i que consisteix en pràctiques i en teòrica. I als 2 anys et donen el títol de llevadora.
0: Quines serien les principals funcions de la llevadora?
1: Mira, les principals funcions de la llevadora és acompanyar la dona en tota la seva etapa reproductiva, des de que té la menstruació fins que la deixa de tenir. I aleshores, en aquesta etapa, doncs clar, acompanyem amb tota l'etapa més sexual i reproductiva de la dona, també els mètodes d'anticoncepció, les malalties de transmissió sexual, també doncs, si hi ha una dona que té risc de vulnerabilitat a nivell de, no, de parella, doncs també la podem ajudar i orientar. I després acompanyem l'embaràs, el part, el postpart immediat i després pues, la menopausa, tot el que envolta l'època del climateri i de la menopausa.
0: I què vol dir que la llevadora ha de tenir una mirada integral?
1: Jo ho veig com que has de valorar la dona com un tot, però jo això no només ho veig d'una llevadora, jo això ho veig de qualsevol professional de la salut, que hauríem de tenir tots una mirada integral. I en el cas d'una dona, doncs, com ha sigut la seva infància, com ha sigut criada, com s'ha gestat, com ha parit la seva mare, tot això influeix molt després en el desenvolupament de la dona. Ara, si em centro en l'embaràs, no només veure les proves físiques, no? De dir, val, l'analítica del primer trimestre et surt bé. Sí, però com et trobes, què et passa, quins símptomes tens... No? Ho veuria una mica en aquest sentit, no? De no només fixar-nos en proves i sinó més en com es troba la dona i en què necessita, quines necessitats té i ajudar-la en elles.
0: Tu m'havies comentat prèviament aquesta entrevista i també ho he confirmat a través d'internet, que hi ha una manca de llevadores en relació a altres països de la Unió Europea, oi? A què és degut això?
1: Aquí el que ha passat és que durant uns anys no hi va haver llevadores. Hi va haver un temps que es va tancar el Col·legi de Llevadores, va coincidir postfranquisme, i aleshores el que va passar és que no hi va haver llevadores i el relleu el van agafar una mica els obstetres. Mm-hmm. Però clar, és molt diferent la mirada de l'obstetre que la mirada de la llevadora.
0: Explica'm ben bé en què es diferencia aquesta mirada de l'obstetre i de la llevadora. Per què dius que són tan diferents?
1: Bueno, a veure, pot haver-hi un obstetre que tingui una mirada més a nivell d'integral, no? Això que parlem. Però sovint les dones són elles que t'ho diuen, no? Que van a l'obstetre i, bueno, els hi fa l'ecografia o els hi fa una visita i aquesta visita és una mica més merament de aspectes físics, no? Com una mica anar una mica per feina, per dir-ho d'alguna manera, que òbviament és veritat que el temps que tenim a la sanitat pública és molt limitat, eh? Però les dones sí que et diuen que quan venen amb tu una llevadora és com un espai més d'escolta, no? De...
0: Potser hi ha més empatia. Perquè empatia, com van rebre els obstetres de cop l'arribada un altre cop d'aquesta figura, si s'havien acostumat, potser si ho has viscut amb professionals de més d'edat avançada, us han incorporat i acceptat bé o es senten una mica trepitjats?
1: Hi ha de tot, hi ha de tot. Però sí que és veritat que en general encara hi ha una mica aquesta jerarquia, que és, no?, a la sala de parts, doncs jo sóc l'últim responsable, l'obstetra, i la llevadora, tot i tenir autonomia, perquè aquí en tenim bastanta, a Catalunya, bueno, doncs una miqueta està com a vegades per sota de l'obstetra. Clar, un embaràs i un part de baix risc, mitjà risc, la llevadora és la professional que l'acompanya. I si hi ha alguna cosa que no va bé, tens l'obstetra que t'ajuda i que ajuda la dona, està molt bé i que, a més, hem de treballar amb equip i multidisciplinarment. Però hem de sempre tenir l'objectiu sempre nostre és la dona al mig de les cures. I aleshores això a vegades és el que jo crec que a nivell mèdic la medicina d'aquí ha sigut bastant de i si no fem això, podria passar això altre, o sigui, una mica de curar i de no veure aquest centre de la dona, del que vol ella i el seu interès, i que a més és una persona adulta i responsable. Segueixen molts protocols que a vegades estan una mica obsolets.
0: De fet, tota aquesta mirada més mèdica que dius que poden tenir alguns obstetres, no tots, aquesta jerarquia que es pot donar a vegades en els quiròfans, inclús a les de parts o si cal en el quiròfan, tot això em fa pensar una mica en el tema de la violència obstètrica, no? Quin paper jugueu les llevadores en tot això?
1: Doncs mira, a la violència obstètrica jo n'he sigut partícip, perquè jo fa 21 anys que sóc llevadora i, clar, també he evolucionat molt. Jo quan vaig fer llevadora, fer l'especialitat, t'ensenyaven a fer una episiotomia. A mi m'havien dit, agafa el nadó amb el cap a baix i els peus a dalt, i tu pensaves, però com he d'agafar el nadó amb el cap a dalt, amb el cap a baix i els peus a dalt, no? O sigui, fèiem una sèrie de pràctiques que jo les considero violentes. Resurar, posar una enema per netejar, una enema de neteja, tot això ja per mi forma part d'aquesta violència, no? Per mi, si no hi ha informació, no hi ha permís, ja és entrar en violència, no?
0: Teníeu consignes inclús de no donar més informació del compte?
1: Sí. Sí, sí, això també ho he patit.
0: M'ho pots alguna explicar? Vegada.
1: De dir, sí, no expliquis això perquè tampoc no és necessari que la dona sàpiga tant. O, per exemple, la típica maniobra de Christeller, que aquesta maniobra és de posar el braç, doncs alguna vegada jo recordo no haver posat el braç, però sí d'apretar una mica la panxa per ajudar l'obstetra i, bueno, fer aquest tipus de pràctiques que dius, mare meva, no? Realment vinc d'aquí i he desaprès molt. Per una banda, molt contenta.
0: Però deu ser difícil, ara que has vist totes aquestes coses, seguir a vegades havent d'estar al costat de companys que fan pràctiques violentes, no?
1: Dificilíssim. Entres en molt conflicte. Entres en conflicte, amb dubtes, de dir, ostres, és que potser aquí no és el meu lloc. Jo, quan ho vaig viure pitjor, realment va ser el meu primer any d'estudis de llevadora, que, de fet, hi va haver moments que ho vaig voler deixar. I el que passa és que la meva parella em deia que no, que t'ha costat molt i això és el que tu volies i ho has de... has de continuar-ho fins al final i tal.
0: O sigui, encara no s'havia parlat mai de violència obstètrica, però tu veies des del principi que allà hi havia alguna cosa que no...
1: Que no m'agradava.
0: Ho heu parlat amb altres companyes que també han sentit això sempre?
1: Sí, amb unes quantes.
0: Perquè encara segueixin dient que som unes exagerades, no? Si les mateixes professions...

0: D'avui, 2026.
1: Sí, sí, dia d'avui, perquè jo ho he viscut amb el tema dels plans de part. És que aquesta dona mira el seu pla de part. Dius, bueno, és que l'ha fet ella, el pla de part. O sigui, et pot no agradar, però ella ha fet aquest pla de part. Això sí, això ho tinc, és recent. És una època molt sensible. Molt sensible i molt vulnerable. Si has estat embarassada, ho hauràs presenciat, no? No? I les dones t'ho diuen, no? Que tenen aquests canvis d'humor, que veus depèn d'una notícia et posa a plorar. Aleshores, jo crec que això a vegades no en som prou conscients, que l'impacte d'alguna frase, el que tu has dit, o algun gest, doncs pot fer molt mal. Pot fer molt mal, i jo sóc conscient alguna vegada d'haver fet alguna cosa i després demanar perdó. Jo penso que és important reconèixer-ho, demanar perdó i reparar-ho. Això penso que seria l'ideal, sempre.
0: M'agradaria que m'expliquessis tu a dia d'avui, que has passat per moltes fases, però a dia d'avui, professionalment, com et descriuries?
1: A dia d'avui em descriuria com a llevadora especialitzada en maternitat, part i criança, i que tinc molta experiència i devoció, diria, també, amb teràpies naturals. Bueno, soc reflexòloga podal i em vaig formar amb una de les pioneres aquí a Espanya, que és l'Àngeles Hinojosa, i després em vaig especialitzar també en embaràs i part, i també m'agrada molt l'aromateràpia, i ara vaig començar a aprendre'n en la pandèmia, i aleshores ara també l'aplico molt, i intento també anar-me formant, i la meva idea és formar-me encara una miqueta més, i aleshores tinc també la formació de Rebozo,
0: sí,
1: que la vaig fer amb la Lina Valdivia, i tinc una miqueta de nocions d'acupuntura, i realitzo la moxibustió, bueno, totes aquestes teràpies a mi diria que m'apassionen, i aleshores pues, tot el que t'apassiona també ho fas ben fet.
0: Entenc que moltes d'aquestes coses es fan quan comença el treball de part, no? Bé, quan comencen les contraccions. Ho vas combinant tot o què prefereixen, per curiositat, les dones? Quina tècnica les ajuda més a portar bé tot aquest treball?
1: Mira, la reflexologia podal ajuda molt en l'embaràs i en el moment de l'inici de part, perquè relaxa molt. I aleshores moltes dones et diuen això, que els hi ha anat molt bé per relaxar, i algun punt en concret doncs, per ajudar més en el part. El Rebozo també el faig bastant en l'embaràs, per ajudar a alliberar tensions, a col·locar millor el nadó, i en el part també l'utilitzo bastant. És a dir, Rebozo, aromateràpia, això s'utilitza bastant en el part. I la moxibustió la utilitzo molt també per ajudar a escalfar l'úter en el final de l'embaràs, i també per ajudar quan un bebè és tan cefàlica a que giri.
0: Sé que has estat treballant un temps al Centre de Naixements Laietània. De fet, ets una de les impulsores, no?, del projecte.
1: Jo vaig entrar a treballar a Laietània, a Can Ruti, el juliol del 2021, i vam entrar doncs, bastantes llevadores, com que era el principi de tot del projecte que el va impulsar la Lucía Alcaraz Vidal. Havíem d'estar bastant disposades a fer guàrdies extres. Vaig també estar col·laborant a l'Hospital Can Ruti, o sigui, fent guàrdies a Can Ruti, i va ser, bueno, hi vaig posar molta il·lusió, molta motivació i moltes ganes, i estic molt contenta d'haver-hi treballat, perquè va valdre la pena. O sigui, vaig estar gairebé 3 anys.
0: Són importants aquests espais per les dones, consideres?
1: Són superimportants. O sigui, clar, una de les coses que a mi m'agradaria és tornar a treballar en un centre de naixements, i m'agradaria molt que es pogués fer a l'hospital.

0: l'hospital on faig alguna guàrdia i a qualsevol hospital, perquè això està basat en el Birth Center anglès, que això ens porta molts anys d'avantatge, en el que la dona en aquest, en Anglaterra pot triar i pot dir jo vull parir en un Birth Center, si pot, per les condicions del seu embaràs, o jo vull parir a l'hospital, o jo vull parir a casa.
1: També s'ha acompanyat parts de casa?
0: També acompanyat i acompanyo algun part a casa.
1: És segur el part a casa? Deixem-ho clar, aviam.
0: És segur sempre i quan estigui planificat, sigui un embaràs de baix i mitjà risc, i seguint la guia del part a casa, que fa molt poquet que ha sortit la nova guia elaborada per les llevadores d'Alpac. Jo pertany a l'Associació de Llevadores del Part de Catalunya i en aquesta associació hi va, bueno, hi ha un grup de llevadores que van elaborar fa molts anys una guia i ara fa molt poquet que l'han actualitzat i això es pot trobar per internet.
1: I per què creus que desperta tantes emocions aquest concepte de parir a casa per gent que mai prendran aquesta opció ni ningú els obligarà a fer-ho? Per què s'enfada tant la gent amb el part a casa?
0: Jo crec que ara s'enfaden menys, crec.
1: Ah, mira.
0: Sí, jo crec que hi ha hagut un canvi, perquè abans tu deies vull parir a casa i et deien si estaves boja. Jo crec que ara això existeix menys, aquest... O sigui, hi ha com més acceptació de que una dona pugui parir a casa, i això també ha sigut, jo crec, gràcies als centres de naixements. Perquè als centres de naixements i a donar-li aquesta prioritat a la dona de que ella estigui al centre de les cures i pugui decidir on vol parir. I ara, bueno, hi ha menys aquesta visió negativa, tot i que encara parles amb dones, amb gent que segueix tenint-li por, no? Aleshores, quan tu expliques que no, que el part a casa és planificat, acompanyat per una llevadora, això també és important, perquè la llevadora és la que té les competències per atendre un part. I si hi ha alguna complicació, saber-la detectar a temps i saber fer un trasllat. O sigui, això també deixem-ho molt, molt clar i molt important, no? Que és la llevadora la professional que acompanya. I penso que encara hi ha aquesta por i, com dius tu, doncs que desperta aquestes emocions, suposo, no? Perquè, per exemple, amb la gent més gran, no? Els pares i així, ells venen d'una època en la que si abans les seves àvies parien a casa o alguna de les nostres mares, depèn de l'edat, paria a casa, sabem també que hi havia més morbimortalitat, no? Però perquè també hi havia menys eines, menys medicació, menys auscultació, o sigui, tot això també és molt important.
1: Quin tipus de persona consideres que pot ser una llevadora? O sigui, quines qualitats són imprescindibles? Què teniu en comú?
0: L'empatia, la sensibilitat, el respecte, el voler ajudar a l'altre. No sé, per mi potser aquestes serien les més importants. I l'entrega, no? Perquè també és una professió molt entregada, eh? Ho dic perquè, clar, jo, per exemple, rebo whatsapps a tota hora i em costa molt tallar, no? Si m'escriu una mare per un problema de lactància, no puc obviar i l'ajudo, no? Aleshores, a vegades sí que és veritat que... És que ser llevadora jo crec que és una manera també de viure. I aleshores és difícil com la gent del nostre voltant entendre això, no? A vegades ara parlo per família, amics, que estiguis a vegades molt connectada en aquest sentit, no? I ho deixis tot per atendre.
1: Molt bé. Doncs, Montse, moltíssimes gràcies. Ens has explicat molt, sé que has fet moltíssimes coses més, però en algun punt ho hem de deixar.
0: Sí, sí, i tant.
1: Que vagi molt bé, gràcies. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per l'entrevista.

0: Avui coneixerem la història de Jou Costa, autor del llibre Renacido del mar i l'arena, on relata un viatge vital marcat per la migració, l'esforç i la superació. Nascut a Ghana i establert a Catalunya, la seva història és també la d'una nova oportunitat. Treballador incansable i pare de família, ha convertit la seva experiència en un testimoni inspirador. Avui repassem la seva trajectòria personal i professional del també conegut com Jou el Rubio o l'estanquer de Collfabà. Jou, què tal?
1: Molt bé.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí amb els altres.
0: Jou el Rubio per què?
1: Jou el Rubio perquè això ho vaig fer per a un senyor l'any 2006, quan vaig començar a treballar aquí a l'estanc, tenia un bar i jo l'aportava el tabac. Doncs, i quan arribava al bar, estava ple de gent, obrers, treballant i tal, i quan entrava, l'home feia un conya, no? Llegó el Rubio! Entonces, tota la gent va girar i dice, hombre, ¿por qué le deu això? I tal. Entonces, va començar, i quan va, el senyor es diu Joan, que treballava aquel carrer Joan... Com es diu aquest carrer? Està carrer de la Creu darrere. Sí, tenia un bar allà. Entonces, clar, va fer com seu honor. La va ficar perquè, sobretot perquè gent no tingués aquesta sensació. El Rubio, el negre, el blanc, què m'has de, no? Sempre amb respecte i amb bon rotllo. I ja crec que és per això. Entonces, la va ficar amb això, ja ho és Rubio, per a fer contrast, no? A Rubio, perquè la gent pregunta, tu eres de Rubio, de verdad?
0: Escolta, Jou, tu vas néixer a Ghana.
1: Sí.
0: Ets el desè fill d'una família que s'ha dedicat al cultiu del cacau.
1: Cacau, sí.
0: Per tant, una família nombrosa, on s'ha hagut de fer doncs, molt esforç, molt sacrifici. Tu com recordes la teva infantesa a Ghana? I quins valors, sobretot, et van marcar en aquella etapa?
1: Val, la veritat que en aquest sentit Ghana és excolònia anglesa, doncs tenim aquest sistema. Jo de petit sempre jugava amb els amics, no? A estudiar, jugar pelota, carrer... Una infància bastant tranquil en aquest sentit que no ens faltava menjar, podíem menjar, podíem estudiar. En aquest sentit sí que va sigut una infantesa bastant, diré, de situació d'Àfrica, de Ghana, però bé, en aquest sentit. O sigui que...
0: La recordes bé?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Sabem que ja, precisament, abans de marxar, tu vas fer l'ESO, també vas fer part del batxillerat.
1: Sí.
0: Quins eren els teus somnis en aquell moment, tan jove?
1: Jo, de petita, sempre veia la tele, no? La blanca i negra. Jo sempre sentava i volia fer imitació de la, sobretot les presentadors, presentadores que feien. Llavors, sempre el somni que tenia era algun dia arribar a fer un presentador o alguna cosa així. Entonces em va enganxar i sobretot quan veia a televisió la gent blanca o Europa, cridava l'atenció per què visquin així, per què són així i sempre he tingut la sensació de vull conèixer aquest gent, per què viuen així i nosaltres així. O sigui que això va sigut el moment del clic, no? De vull conèixer aquest gent.
0: I tu en aquell moment, a Ghana, només estudiaves? Vull dir, en cap moment no vas estudiar i treballar alhora?
1: Sí, també? Sempre. Sí. Jo sí. Feia això amb la meva família perquè tota la família dedicàvem a l'agricultura, no? Això jo sempre em recordo quan feia la conya de jo soc aquel negrito de l'Àfrica tropical, perquè jo feia això. Jo cultivava la cacau.
0: Sí.
1: Doncs, sí, clar, jo de petita, quan teníem 2-3 dies, sempre anàvem al camp a ajudar la família, a cultivar, a treballar, i sempre ens donaven diners, no?, en aquest sentit, sí.
0: I en quin punt decideixes deixar Ghana i buscar una nova vida a Europa? Perquè el teu objectiu era Europa, era arribar a aquest continent?
1: Sí, perquè com havia vist gent que viatjaven des de Ghana a Europa, veia i sempre com veia que vivien diferent, la forma que parlava, la gent diferent, volia conèixer la cultura, perquè nosaltres vivim així, aquest gent així. Llavors, en aquest sentit, sí que va observar la gent que venia i a partir d'ahí va tenir aquest inquietud i anava aprenent com farà, quina possibilitat tinc per a poder fer aquest viatge a Europa. I la primera era anar a Itàlia, o sigui, que jo quan va, perquè veia gent que feia aquest camí, al desert, tot això, normal, principalment, anaven a Llívia. Des de Llívia agafaven per anar a Lampedusa, Sicília i tot això. Entonces, clar, jo no coneixia res de venir cap aquí a Espanya o a Catalunya, no? Entonces, això va sigut al principi i quan estudiava sempre tenia aquest ment més enllà de Ghana, no? Al voltant, volia conèixer més, obrir-me per a conèixer el món.
0: O sigui, eres una persona inquieta.
1: Sí, no, això sí.
0: Però tenies 17 anys.
1: Sí, i abans també tenia això, abans de 17 ja anava observant tot.
0: I de la teva família va ser l'únic que va pensar a emprendre aquesta aventura o no?
1: Les meves germans grans ja havien viatjat, però no a Europa. Algunes havien viatjat per a Costa d'Ivori, a Nigèria, en seu moment, que era un país que la gent podia viatjar, i algunes havien intentat fer el mateix viatge fins a Líbia, però van tornar. Entonces, en aquest sentit, que veus que era molt, observava tot, eh? Jo sempre estava com sentia, quan parlava la gent gran, sempre estava molt atent, i en aquest sentit jo no podia fer aquest viatge, perquè les meves germans no volien estudiar, algunes havien estudiat, però la resta no volien fer, volien treballar, guanyar diners, entonces van deixar l'estudi, i sobretot la meva mare, que era com la pilar, no?, de la família, ja que els teus germans grans no han fet, i tu eres bon estudiant, perquè jo tenia beca del govern de Ghana per estudiar, entonces la meva mare és com faré tota la que calgui perquè tinguem algú de les germans que sigui algú, no sé, el que sigui, professor, presentador, el que volia fer. Entonces, això sí que la tenia bon marcat. Entonces, jo no contava, perquè més a més, si era més petit de la família, no, això fa les germans grans, tu ni de conya.
0: Mm-hmm. Però tu vas marxar sol?
1: Jo vaig marxar acompanyat amb gent de la família. En principi, vaig marxar amb un germà, que el llibre l'explica, però va tallar perquè feia com massa volum, però ell va tornar. Entonces jo vaig quedar amb un com primo de la família, no? Gent gran de la família Juna, però sí que vaig anar amb aquest tipus de persona per anar a Líbia. Va fer tot aquell recorregut des de Ghana fins a Líbia.
0: En el teu llibre, expliques el viatge, que va ser un viatge dur. Quins van ser els moments més difícils que tu recordes? Perquè, de fet, abans has fet una mica el dibuix, el traçat d'aquest recorregut. Vas estar fins a 7 països diferents.
1: Sí. Des de Ghana fins a Burkina Faso a Níger, a Mali, a Algèria, des d'Algèria a Líbia. O sigui que és un recorregut molt dur, sincerament. Sobretot des de part de nord de Ghana fins a Burkina Faso, clar, perquè sempre hi ha gent, perquè Ghana són molt cristià i hi ha gent aquest predicador, no, vaja, és que aneu a morir perquè hi ha gent que ha mort, te robaran, o sigui que en aquest moment és com fa per a que no vagis, no? Entonces, i per encara així, com teníem un objectiu, és com si hi ha algun que veus que han arribat, altres no, teníem aquesta sensació de por. Però quan tu marques un objectiu, tens un somni, jo crec que el por te treu tot això perquè tu vols arribar a això, calgui el que calgui, no? En aquest sentit. I aquest moment va ser un moment perquè jo me recordo que dormia i tenia, no vaig dormir, no? Estava pensant, i si no arribo, i si muera a camí, i si tot això, aquestes sensacions.
0: Però tu tenies por?
1: En algun moment sí. Quan va començar, perquè veus que, ui, mira, a l'altre ja va anar un cotxe a Montana i van morir tota la que va anar al cotxe, no? Entonces, clar, en aquell moment tenia por, però ara ves com... Clar, aquest comentari escoltaré tot el camí. I és complicat, sí.
0: Quines històries expliques en el llibre d'aquest recorregut? Històries així que puguem explicar breument i que siguin significatives.
1: Val, que siguin significatives en aquest sentit és el camí. No sé si havíeu vist al desert aquests camions que anem amontonat i podíem portar res, cacauete, aigua i poca coseta més. I sobretot al desert, la Chungse és... Aquest gent que estan, no sé com es diu això, eren com paramilitars que estan al desert, tipus traficants, que porten així tipus Sahel, tot això, i en aquell moment si portaven grups, noia, la violaven, i els nois te treuen la sabata, la ropa, i els ja, contaré una anècdota que els diners teníem que amagar dintre de nosaltres, perquè si no te la treuen tots. O sea, que se porta sabata i tot això, i feien cues. Entonces, si portem diners de sobre, los donàvem, i si estan contents amb això, nos deixaven marxar. Però si no, tota la que porten te la treuen, i gent que la deixen al camí, clar, si tu veus fer un gest o el que sigui, te pegaven, així, coses així. Entonces, en aquell moment sí que era molt dur, fins que no arriba un punt, perquè van per punts a punt, la mateixa traficant ja tenien com punt de... com a un punt de, com es diu, de, millor des de Burkina Faso fins a un punt, tenen com un muntat, com...
0: Com si fos un campament.
1: Un campament. Sí. Entonces, i tenen tot controlat, eh? On que sigui desert, però són traficants ben preparats per això i viuen d'això.
0: I alguna història positiva?
1: Alguna història positiva? Al transcurrir, jo pot dir que a millor la gent que trobàvem, que gent que de tipus Niger, a millor són gent més pobla, però és igual, te donaven, si faltava d'aigua, alguna cosa així, sí que em sorprenia molt, no? La gent a peu de carrer, no? Gent que veu que no tenen res, però si te poden donar alguna cosa de menjar, o gent que trobaven a Gèlia, no? Pagesos o així, sí que si tenen algun pa o el que sí, veia a millor estem estaustos i tal, sí que te donaven aigua, entonces aquest part de la humanitat sí que veiem per entre nosaltres, era supervivència puro i duro. Sí.
0: Quant de temps va durar tota aquesta travessa que vas fer d'un país a l'altre? Perquè imagino que passaves una temporada, no sí. sé quants dies o setmanes o mesos.
1: Des de Ghana fins a Líbia. A Líbia era com el destí, perquè com no teníem suficient diners, Líbia en aquella època podíem treballar, perquè estava Muammar Gaddafi, que era... Entonces, normalment feien construcció, o sea, que teníem com podíem treballar com paletes así, de construcció, no? De ajudants. Entonces, l'objectiu era arribar a Líbia, treballar i després continuar. Entonces, des de Ghana fins a Líbia, jo crec que va quedar uns 2 mesos o així, més o menys, al camí. O sigui, que vaig arribar a Líbia i Líbia vas visquint durant un any treballant al Trípoli. Sí, sí, o sigui, que allà era com el destí fins a aconseguir captar més diners per a continuar el viatge. Sí, sí, però tot el recorregut jo crec que va durar uns 3 anys.
0: Uns 3 anys.
1: Sí, per arribar fins aquí a Espanya.
0: Tu arribes a Espanya l'any 2000?
1: 2000, sí.
0: L'any 2000.
1: Sí.
0: I com hi arribes i a on?
1: Vaig arribar... Jo vaig agafar... Com es diu? Pastera? Pastera? Sí. O Cayuco, sí. Vaig sí. arribar...
0: Ho entenem a... de totes les maneres, eh?
1: Val. Val. Sí, sí. Vaig agafar allà Tànger, i des de Tànger van arribar, no, es van a rescatar salvament marítim, perquè anaven així sense rumbo, perquè els marroquís o aquests, a millor són 15 persones, no? Però van ficar 48 en la mateixa. I van tenir sort, en nostre cas, perquè van sortir a costat del porto de Tànger, anaven com una mica més segur, si passara alguna cosa, com mínim podem rescatar-nos, no? I clar, el noi que coneixia això, Zodiac, era un, crec que un noi de Gàmbia, perquè no pagava això. El resta van pagar i ell és com era el pilot o el que sigui, no paga. Entonces, clar, perquè érem com pescadors de Gàmbia i, clar, aquest gent mai han conduït un Zodiac, això amb el motor. Entonces, t'agafen, t'expliquen 4 cosetes amb un GPS, un motor, benzina, te fiquen tot allà dintre. Jo no sabia nedar, perquè jo m'acordo que un marroquí que em va agafar així, perquè era un palillo, perquè era molt xupadet. Jo a dia d'avui estic...
0: Avui estàs més fort.
1: Sí, era el tio em va agafar així. Mai havia vist el mar, perquè no sé nedar. Entonces, em va agafar, digo, bueno... I setmanes abans havia mort un grup nosaltres, eh? Perquè van sortir de Tànger i el mateix noi va agafar un Zodiac al motor. Quan va girar així, va fer així, perquè mai havia conduït a un Zodiac. Entonces, el Zodiac va girar i van caure. No van morir tots, perquè estaven... Sort, alguna van agafar la corda que estava amb el Zodiac, no? Va sobrevisquint i la porto, van tenir sort, però tenia amics i van morir al mateix moment. Entonces, nosaltres amb això ja teníem por igualment. O sea que...
0: I què et van cobrar per aquell viatge per creuar l'estret?
1: Sí, sí, sí, sí, a l'estret, des de Tànger, això, a mi em van cobrar uns 600-700 dòlars en aquest país, l'any 2000. Jo soc de, clar, aquella època és com més baratet en aquest cas, perquè fa 25, 26...
0: I on et va deixar la Zodiac?
1: La Zodiac no és que no van deixar, van perdre enmig del mar, perquè tu, de nit, al Tànger, t'apujant una dalt d'edificis, ves la llum de Tarifa i tu la sensació que si estem aquí a prop.
0: Sí.
1: I no és així. Entonces, quan van sortir sobre les 5, em va dir, a les 7 ja esteu a Espanya, a la Tarifa. O... Entonces, van anar-hi i anàvem, i quan va fer a les 6, 7, veiem que no veiem res edifici, ni de Marrocos, ni de Tarifa. Entonces, en aquell moment, la gent va començar a ficar com nerviós, i van rascant el Zodiac, i portava com uns plastiquets, i va començar a entrar aigua, i el noi va intentar arrencar el motor, i va parar. I en aquell moment era com un moment de nervis. No sabem si anàvem a Espanya, tornem a Marrocos, i van començar a plorar, la gent que podia resar va començar a resar, i de cop van veure un transatlàntic, això que va, suposo que de Tarifa a Tànger.
0: Un ferri.
1: Aquestes. Entonces van aixecar la samareta fent així, no sabem com se van ajudar-nos o van a trucar salvament o marítim, i de cop van veure un això. Entonces, en aquel moment, cuando van aproximando, van de amigo. Yo me claro, la primera palabra que va a sentir en español, amigo, tranquilo, Spain. Y parlaban una mica de inglés. Y en aquel momento la sensación es como, ostras, porque nuestro po era que no rescatense el salvamento marroquí. Perquè entonces allà ja és molt difícil, perquè te porta una escala de tortura de tot la que te pots imaginar. En aquest sentit, i al moment de rescata d'un sòria o una patera, és el moment més xungo que pots imaginar, per als nervis, perquè no se sap si t'ocorre que aquí a l'altar Palma o Gran Canària van arribar a port, però al moment de rescata van morir uns quants, perquè amb nervi de l'ànsia de vull ser primer, i en aquest sentit van tenir sort, i van anar a treure a poc a poc.
0: I quan arribes a Catalunya?
1: Va arribar, com ja tenia amics que ja vivien aquí a Catalunya, sobretot a Barcelona. L'objectiu des de Tarifa això era anar a Barcelona. Entonces em va dir, tu arriba, registrar, fan un control a Guàrdia Civil i tot això, no, van registrar, van fer un paper que te donaven com 45 dies per a sortir d'Espanya. Entonces en aquell moment, el diner que em quedava, crec que em quedava $100 o així, la va canviar a peseta i va agafar un autocar des de Tarifa a Algeciras i d'exercits a la Màraga. I des de Màraga va agafar un autobús fins a l'Arc de Triomfo. Sí. I va arribar allà, i d'allà me'n van donar una sindicació, però jo anava com un zombi mirant l'edifici, perquè mai havia vist un edifici tan gran. I va dir, estem aquí a un plaça, pregunta, Plaça Catalunya.
0: I com es construeix la teva vida a partir del moment que ja arribes a Barcelona?
1: A Barcelona, Plaça Catalunya, va arribar allà i la sorpresa que va tenir que vivim aquí. Entonces yo creo como no pot ser, perquè vaig veure moltes negres, africans i amb bolses i tal, i digo, ¿cómo vivius aquí? Perquè jo tenia una imaginació, no?, que arriba, jo que sé, un albergue o un no sé què, i veure que no.
0: A la plaça.
1: A la Plaça Catalunya. Veien allí com una acampada que fallàvem amb seu bolsa, dormíem en els bancs que hi havia en Plaça Catalunya, i la tarda van agafar uns cartrons i van dormir, i quan plujava anaven al metro per a ficar-nos a dormir allà. Sí.
0: I quan comences a... T'has de buscar la vida, perquè sí. Has de començar a treballar,
1: sí.
0: No?
1: Vaig, en aquest moment, jo en aquest sempre diu que a Catalunya o a Espanya, no, sobretot aquí a Catalunya, la gent, en aquella època no hi havia redes, xarxes socials, la gent era molt amable, venien a Plaça Catalunya, te donaven menjar, m'agrada que una senyora em va portar a Cot Anglès, em van vestir des de dalt fins a tot, sabata, i després em van donar fins 10.000 pessetes. Fill, toma, agafa això, si vols menjar, aquest era impressionant. Aquest vecindat, gent a pie de carrer, se te veien, t'ajudava, no teníem aquest odi, aquesta sensació que visquem ara. I en aquest moment, aquest vecindat van a fer una força, van fer manifestació, van acampar a Plaça Catalunya, va venir TV3, tot això, aquella època estava Jordi Pujol de la Generalitat de Catalunya i José María Aznar, i van ficar un acord que ara estan fent una regularització. Jo soc d'aquest grup que van fer aquest regularització i va tenir aquest sort. Però jo tenia un objectiu, perquè no parlava castellà ni català, i va apuntar a Drassanes, que hi ha una escola oficial, va començar a estudiar català i castellà, i va tenir sort amb això. Per això diu que vaig començar a treballar a Televisió Espanyola. Me'n van agafar la empresa perquè era un dels grups que parlava castellà i català, i va ser la meva primera feina, i em va fer un precontracte per a que poder tenir la... permisos de treball i de residència durant un any.
0: Vas treballar a Televisió Espanyola?
1: Sí.
0: A la cuina?
1: A la cuina, sí. Va tenir un chef que em va ensenyar molt. Tu calcula que fèiem menjar per a treballadors, 800. A Rogelio em va ensenyar durant 2 mesos, va portar jo solo 400 coberts cap de setmana. Uno sí, uno no, jo sol. O sigui que em va aprendre molt.
0: I quines feines més has fet?
1: Des d'allà va començar a treballar al Centre d'Alt Rendiment aquí a Sant Cugat.
0: Sí.
1: També va treballar durant 2 anys allà i volia anar canviant, no? Perquè havia avançat i com ja havia treballat tant a la cuina, diu, mira, vull canviar. I va començar a estudiar a foment de treball, algo d'electricitat, perquè volia canviar l'entorn de la cuina, vull avançar. vaig començar i vaig treballar a una empresa d'hornos del Vallès aquí a Cerdanyola durant un any o així, i mentrestant feia com tipo, em van contratar per fer anuncis, publicitats, i vaig treballar per a Miramar fent anuncis de Rei Mag i coses d'això. I després d'això vaig treballar aquí a Carpatxic Sant Cugat, on els avions, perquè tenia un amic que es diu Santi, que era com l'encarregat. Llavors un dia em va trucar, ja, tinc una feina per ti. I és quan van treure una llei d'això que els menors no podien fumar tabac. Llavors em va dir, tu controla això, i quan van veure el meu jefe, l'Oscar i Norma, que l'estanc de Colfabà, va dir, volem que treballa per nosaltres, portar les màquines, ser com l'encarregat, no? Portar els bars i portar això. I des d'entonces porto aquí 20 anys en els tancs treballant.
0: I és curiós perquè fas més vida a Sant Cugat,
1: sí,
0: on no hi vius,
1: sí,
0: que a Rubí, que
1: sí,
0: és on
1: total.
0: Tens casa
1: sí,
0: teva.
1: Sí, sí, sí.
0: No? I tens una família, la
1: sí,
0: teva dona,
1: Laura,
0: la teva filla...
1: I Bet.
0: Com han estat d'importants elles?
1: Per mi, tots. O sigui, que jo crec que han sigut la pilar per mi, perquè com calcula que la més pare no visqui, no? I jo quan vaig conèixer la Laura, l'any 2014... Jo crec que va ser un punt d'inflexió de... És com l'estabilitat, la tranquil·litat, i quan va nascut David ja és com una persona més formada, més estable, més en aquest sentit. Sí que són pilar a dia d'avui, són la meva llum, tot.
0: Mm-hmm. Abans has fet referència a com es veu ara aquest fenomen migratori. Tu què opines dels discursos extremistes que s'estan donant a tot arreu i que és la tendència des d'ara?
1: La veritat que en aquest sentit jo sóc una persona vivent, no? Jo sempre dic la gent que vinguem de fora, no? Perquè gent que a millor per circumstància, que és perquè ningú abandona el seu país per gust o és per necessitat, perquè hi ha gent que tenen necessitat, que tenen guerres, tenen fam, i sempre la immigració ha existit i existirà sempre, perquè la gent mouen. En aquest sentit, sobretot la gent que vinguem de fora, jo sempre recomanaré que si venim a un lloc, perquè jo soc de Ghana, tu imagina que jo vinc aquí amb un taparrabo o una lanança, això no és així. Entonces, clar, jo si vinc a Catalunya, com mínim, aprendre la llengua catalana, adaptar-me, integrar-me a la societat catalana. Això no vol dir que jo renunci a la meva cultura de Ghana. No, podem fusionar tot això i podem viure un moment, un entorn bastant més per tots. Jo abro la pròpia experiència perquè això m'ha ajudat molt a adaptar-me a la integració i sobretot a la gent d'aquí que ens dona l'oportunitat de conèixer-se, obrir-nos una mica perquè entre tots podem adaptar-nos, integrar-nos. Jo sempre recomanaré a aquella gent que venim de fora que no imposem ni exigim, perquè si algú obre su porta, com mínim tenem que respectar i adaptar i sense renunciar a la nostra pròpia cultura, no? I això per mi és molt important.
0: M'imagino que aquest missatge i tants altres, a part d'explicar la teva història,
1: sí,
0: és el que fas en aquestes conferències que dones a escoles,
1: sí,
0: no? I instituts.
1: Sí, sí, sí, això, sí. Perquè sí, vull que arribi això perquè la gent vegi que la gent que, per mi, entre tot podem enriquir la cultura, no? Perquè jo, si mai havia vingut aquí a Espanya o Catalunya, jo no sabrà que Catalunya parla en ser català, tenen la seva llengua pròpia, la seva cultura, tot això, i per mi és una riquesa que podem aprofitar, sobretot, i aquest discurs d'odi, de tot això, jo crec que entre tot podem fer perquè això no... Sí que hi ha gent que a millor venen aquí a fer mal, no? Jo, si vienes aquí a fer mal, si algú no ve el suport, pots quedar-se allà, que no vinguis aquí, en aquest sentit, perquè si no, acabem ficant tot el mateix en el mateix sac i no som així.
0: El Llau ens ha explicat doncs, tot el seu periple, tot aquest recorregut al llarg de la seva vida. Ha fet moltes coses, però
1: sí,
0: també ha fet algunes que són anècdotes,
1: sí,
0: que m'imagino jo que les expliques allò amb gust, com
1: sí,
0: per exemple participar a la pel·lícula Loli Tormenta,
1: sí,
0: de l'Agustí Villaronga,
1: mm-hmm,
0: del 2023.
1: Sí. Sí,
0: i tu,
1: sí, sí,
0: actor, no ets.
1: No, me'n van agafar, perquè això que t'he dit abans que era feia càsting, el vaig veure a Agustí Villalonga, em va fer una prova i em va dir, vinga, per això, per la pel·lícula. Doncs jo vaig fer com un campament, era jefe d'un campament de nois, així que eren nyons de carrer, i la veritat que va ser una experiència brutal, la vaig passar molt, molt bé. Sí,
0: ja
1: sí.
0: Ho veig, no sí. Perds aquest esperit optimista, no?, i el bon humor.
1: Sí, sempre.
0: Iau, mirant enrere, què li diries al jove Iau que estava a punt d'emprendre aquest viatge? Què li diries ara?
1: Ara vull recomanaria que quedés a gana, que estudiés allà, i crec que podem fer coses sense pensar que a millor Europa és un paradís, un que trobes tot, perquè si no tenen aquesta necessitat de la vida o la mort, jo em quedaria a gana. Però si la pregunta em fas és tota la que tingui d'avui, sí que el Jau faré aquest camí per a trobar l'amor de la seva vida, la seva filla. I en aquest sentit, sí que en el meu cas estava escrit que tenia que fer aquest viatge. Però si el dia d'avui em diu que em recomana un noi com Jau de gana, la diré que se quedés en gana i que estudiés i que faci l'esforç. Tot l'esforç que crec que he fet per arribar fins aquí, a dia d'avui, si hubiera fet el mateix esforç en gana, jo crec que podria haver fet algo, a millor no algo tal, però jo crec que podria haver sigut. Entonces jo recomanaria als nois africans o tal, si tenen aquesta possibilitat que no és vida o mort, que es queden sent allà.
0: I si mirem de cara al futur, quins somnis tens ara, ara mateix?
1: Ara mateix, per l'experiència que he tingut, vull donar tipo charla a la que estem fent ara a altres persones, altres nois que tenen aspiracions, tenen somni, que estudien o que facin tota la que volen fer, que la vida, tota la persona, cadascú, tenim una història per contar.
0: Clar que sí, doncs avui t'hem convidat precisament perquè ens expliquis o ens avancis la teva Renacido del mar i l'arena, la història de Iau Costa, que avui ha passat pel programa. Iau, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I molta sort.
1: Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. Gràcies.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el nostre biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui us presentarem... Aviam, es fa difícil, eh? Perquè normalment volem que els programes aquests siguin una cosa alegre, una cosa que incentivi, de bon escoltar, de bon pair, d'allò de sortir a la natura.
1: I avui no ho serà?
2: Avui us presentarem una història una mica trista.
1: Ai, de què?
2: Una història al voltant de la natura, però una mica trista. És una història relacionada amb el nostre mar, amb el Mediterrani, i un dels seus habitants. El relat de com el vell marí, és a dir, la foca monjo, s'ha extingit gairebé a tota la conca mediterrània.
1: Vaja, sí que és una història trista.
2: És una història trista. Anem per parts, anem a saber una mica més d'aquest animal, no? D'aquest mamífer. La foca monjo, en científic es diu Monacus monacus, és l'únic representant europeu d'aquest gènere de mamífer marí. D'adults poden assolir de 80 a uns 2,4 metres de longitud.
1: Déu-n'hi-do.
2: Poden arribar als 320 quilos de pes. Les femelles són lleugerament més petites que els mascles. El seu pelatge és de color marró o gris fosc, amb un ventre una mica més pàl·lid, el ventre. És una espècie costanera que s'alimenta bàsicament de peix, cefalòpodes, és a dir, calamans, pops, etc., crustacis, crancs. Combina la pesca a mar obert amb les estades a platges o penya-segats, on també hi cria. I les cries solen néixer cap a la tardor, just en aquesta època. I en poques setmanes ja poden arribar a nedar a mar obert.
1: Carai, molt valentes elles, eh?
2: Teniu la imatge mental, eh?, d'una foca, en aquest cas de la foca monjo, una espècie que, europea, l'única del seu gènere a Europa. Però, clar, es tracta d'una espècie amenaçada.
1: Clar, m'has dit que en queden molt poques, no? Per tant, gairebé perill d'extinció.
2: Exactament això. Per la Unió Internacional de Conservació de la Natura, la UICN, que és l'encarregada de posar les espècies, de qualificar si una espècie està en estat normal, si està vulnerable, si està amenaçada, si està en perill d'extinció, etc. Se suposa, segons les darreres estimacions, que resten uns 600 individus. Actualment només es troben colònies permanents al mar Egeu, a Grècia, on hi ha uns 300 individus, a les illes de Madeira, que hi ha uns 50 individus, i a diversos indrets de la costa sahariana del Marroc, que en queden uns 250 individus. ¿Vale? Aquesta distribució, evidentment, no té res a veure a la que havia hagut històricament.
1: On estaven abans?
2: Doncs mira, les seves colònies s'estenien per tota la conca, tota la vora de la Mediterrània i fins a Canàries.
1: I ara allà a les Canàries ja no hi arriben.
2: Ja no hi arriben, ja no n'hi ha. D'això en tenim, per exemple, uns registres fòssils, perquè s'han trobat ossos de foca, de caceres, que havien fet els antics habitants, per exemple, del Paleolític i del Neolític. S'han trobat ossos. Una d'aquestes restes, per exemple, es va trobar a Gavà, en unes restes del poble de Gavà, no? Per tant, les foques, com a molts altres indrets del món, es caçaven per la seva carn, el greix, l'oli, la pell, l'ús que en tenien quan eren els caçadors, no? Però la cosa va canviar una miqueta, com tantes altres coses, al segle XIX i segle XX.
1: Què va passar aquesta època?
2: Doncs les poblacions de foca monjo van caure en picat. Seguien caçant pels motius que hem dit abans, els de segles enrere, però també els propis pescadors, van decidir eliminar les foques.
1: Ui, i això per què?
2: Extingir-les. Perquè, segons ells, era una competència directa a la pesca.
1: Se'ls hi menjava els peixos?
2: Se'ls hi menjaven els peixos. O hi havia la seva entesa, no?, el seu pensament, que se'ls hi menjaven els peixos, els hi feien malbé les xarxes, etc., i van decidir carregar-se-les per complet.
1: Per tant, és una mica una de les causes, no?, per les que han desaparegut les
2: foques. És una de les causes, sobretot, amb alguns exemples. A Balears, el darrer exemplar de vell marí va ser caçat l'any 1958.
1: Buf, fa molts anys, d'això. Vull dir que ja fa molts anys que estan en perill d'extinció.
2: Sí. I a Catalunya, els últims exemplars que es van caçar també corresponien al voltant dels anys 40 i 50. El mar d'Alboran, l'últim que està al sud de la península Ibèrica, molt a prop de l'estret de Gibraltar, l'última foca monjo que es va veure data de l'any 1992 a les Illes Chafarinas, que són de la zona. Per tant,
1: sí, gairebé 30 anys. Bueno, més de 30 anys, sense foques.
2: Més de 30 anys extintes a Catalunya, Mar Balear, gran part de França, gran part d'Itàlia, o quasi tot Itàlia, gran part del nord d'Àfrica, de colònies del nord d'Àfrica Mediterrània, i Canàries. Uh-huh. Per aquests motius que hem vist abans.
1: Hi ha altres motius, a part de la pesca?
2: Com a tot el que passa per al mar, ha de conviure amb la contaminació de les aigües, el trànsit marítim i la sobrepesca del mateix que les foques mengen. Perquè
1: clar, exacte.
2: Si ella és una depredadora o està dalt de tot de la cadena tròfica, nosaltres també ho estem. ¿Vale?
1: Sí, ja no parlem de sobrepesca de foques, sinó sobrepesca de peixos.
2: Exacte, sobrepesca de peixos, del seu aliment. En una costa on cada cop està més influenciada pel turisme, no sembla que sigui el millor entorn perquè aquest vell marí, aquesta foca monjo, torni a guanyar aquest territori perdut.
1: Per tant, ho té una mica cru, eh?
2: Té una mica pelut, té molt pelut. Extendre's les colònies, des de les colònies que hi ha actual, aquests nuclis de població concrets, a altres zones. Malgrat això, ara sí que posarem una mica de brots verds al tema. Malgrat això, i ja posats a la primera dècada dels 2000, se n'han tornat a albirar algun exemplar a la costa de Balears, a l'entorn de Balears, concretament a l'arxipèlag de Cabrera. Però, en tot cas, es tractava d'un exemplar de pas i no de cap colònia estable. També s'han trobat restes d'ADN.
1: Clar, el que necessitaríem és una colònia estable perquè es pugui reproduir i pugui repoblar, no?
2: Però aquestes colònies estables només són possibles en zones, com he dit abans, amb molt poca pertorbació turística, per exemple, clar, o urbanística. Clar, necessiten zones molt aïllades. Per exemple, l'arxipèlag de Cabrera, que és per nacional, seria una molt bona zona per
1: tornar-s'hi a establir i crear aquesta població de foques.
2: Per tornar-s'hi a establir. Clar, altre tema són, per exemple, els projectes de reintroducció que ja s'han començat a planificar.
1: Per tant, ja s'està treballant perquè aquesta foca torni.
2: S'està treballant. Clar, amb un animal amb aquesta situació, els científics estan treballant perquè aviam com es pot recuperar d'alguna manera i que no l'acabem perdent del tot. Per exemple, a Balears, des de la primera dècada dels 2000, ja se'n parla. La Direcció General de la Conservació de la Natura del Ministeri del Medi Ambient i la vicepresident i la viceconsellera de Medi Ambient de Canàries també van engegar, en fons comunitaris LIFE, el projecte per a la recuperació del vell marí a les Canàries, que encara es troba en fase d'estudis i viabilitats, i encara que ha rebut el vistiplau de la UICN, d'aquesta Unió Internacional per la Conservació de la Natura.
1: Per tant, dos espais, Balears i Canàries.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per el 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Santcugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació santcugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidat a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'Agrupació Socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
6: Benvolguda audiència, com esteu? Gràcies per escoltar-nos un dia més a Ràdio Sant Cugat 91.5 FM, en aquest programa de ràdio on parlem, com sempre, de ràdio. Avui esteu escoltant un programa que estem realitzant en viu davant dels veïns de Bellveí, bonic poble de la Segarra, que pertany a l'Ajuntament de Torrefeta i Florejacs. Ens trobem enregistrant el programa aquesta tarda del dia 23 de juliol del 2022 per a ser a més la propera temporada a Ràdio Sant Cugat. I és que ens acostem al 25 de juliol, diada de Sant Jaume, patró de Bellveí. Precisament avui tenim com a taló de fons a darrere nostra a l'església de Sant Jaume de Bellveí, d'estil barroc, construïda entre els segles XVI i XVII. I abans d'enrotllar-me més, demano un fort aplaudiment per al company de programa Jordi Caselles.
7: Hola a tothom i moltes gràcies per aquest aplaudiment. Els que ens escolten habitualment ja saben que jo sempre dic que estic molt content de fer ràdio. I sempre ho dic, i avui no podia ser menys. Estic molt content d'estar aquí, avui, amb tots vosaltres.
6: I ara em podries preguntar, Jordi, què hi fem aquí, exactament?
7: I què hi fem aquí?
6: Molt obedient, Jordi, gràcies. Doncs bé, perquè aquest és el poble on va néixer l'àvia de la meva dona. I si l'any passat vam fer un programa al meu poble, enguany ens ha fet il·lusió fer-lo aquí, un poble on fa 17 anys que hi vinc molts caps de setmana i dies a l'estiu, on sempre m'hi he sentit com un mes. Sense anar més lluny, després del sopar popular que tindrà lloc després del programa, em trauré aquesta samarreta que portem ara, la de la Maroteca de la Ràdio, i em posaré la de DJ Llop per a punxar música a la festa d'aquesta nit, o sigui que ja està tot dit. Abans de començar a parlar de ràdio, anem a escoltar a la Sandra, que ens explicarà els seus records de Bellveí. Els que ara esteu al públic, us demano que escolteu atentament perquè hi ha noms que us resultaran molt familiars.
8: Enamorada de la Segarra, enamorada de Bellveí. Surs de Barcelona i la seva àrea, i t'endinses en la carretera. Aproximadament passada una hora, veus de lluny un poble, a dalt d'una carena, Cervera. Gires direcció Guissona. En arribar a unes corbes, just després, visualitzes Bellveí. Arribes a un altre món, el de la tranquil·litat, el del camp, el de sentir en tots els sentits. Els primers records de Bellveí, de quan era petita, és la festa major, tal dia com avui. Hi havia sopar de germanor, on es reunia tot el poble i els convidats de cada casa, aproximadament un centenar. L'endemà anàvem a missa, on hi havia quelcom de maco i diferent. Els nens oferien coques que es beneïen, donant gràcies per la collita del camp. Després es compartia entre tots. Tot això no ha canviat. Casa nostra, llavors, estava deshabitada. Era on la meva àvia hi havia nascut, i molts més avantpassats. Ella se'n va anar a viure a Barcelona, i amb el temps, la casa es va tancar. La meva mare venia de petita, a veure els avis. Sempre m'explica que el poble s'ho passava molt bé. Jugaven tots junts, del més gran i fins al més petit. Quan vam reobrir la casa, els meus pares i jo, vaig tenir l'oportunitat de conèixer el poble, les seves cases i la seva gent. El poble és en un turonet, és rodó, amb el nucli urbà i les arrabals. Al centre hi ha el castell del poble, junt amb Cal Freixes, del segle XVI. I a dins hi troba una costella de balena. Sempre ha sigut un misteri saber com va arribar fins aquí. Encara s'hi troba part de la muralla amb dos arcs que la delimiten. Destaca l'església de Sant Jaume, d'estil barroc, dels segles XVI i XVII. També hi ha diverses places, la de Sant Jaume, la del Dipòsit i la d'Estrella o Font dels Cops. En aquesta darrera hi ha una placa que hi diu: hi ha bellvei una placeta que es diu la Font dels Cops, i el qui beu de la fonteta disfruta d'humor i salut. Com molts pobles, cada casa tenia el seu nom, que encara es conserva. Parlant amb la Leonor, juntament amb la Pepita i la Carme, unes de les persones més estimades del poble, hem repassat els noms de les cases. Cal Mestre, Cal Pelat, Cal Cabanes, Cal Castell, Cal Simona, Cal Paleta, Cal Freixa, Cal Piquet, Cal Llarg, Cal Podagai, Cal Porta, Cal Fascina, Cal Solà, Cal Felip, Cal Vergés, Cal Carrió, Cal Sileta, Cal Marxant, Cal Reculta, Cal Romaní, Cal Pere, Cal Prenyanosa, Cal Cinto, Cal Mas, Cal Moreno, Cal Cibé, Cal Pascol, Cal Fuster, Cal Nadal, Cal Ramonet, Cal Ullier, Cal Galiana, Cal Serafí, Cal Marí, Cal Toni Joan, Cal Enric. De totes elles, destacava Cal Paleta, que era el colmador del poble, el bar de la Festa Major i l'únic telèfon del poble quan les cases encara no n'hi havia. Actualment, algunes d'aquestes cases s'han tancat i d'altres s'han reobert. I així, fins a arribar a conèixer tot el poble i la seva gent. La gent del poble és agradable i amable, i amb el temps ja en formem part. Ara són els meus fills els que juguen amb tots els nens del poble, tal i com hi feia la meva mare i com vaig fer jo. Els grans ens reunim davant de Cal Cabanes o a la plaça de l'Estrella, gaudint junts de la marinada que tempera l'estiu. La gent d'abans i la d'ara viuen principalment del camp. Ara també alguns treballen a Guissona. Aquesta passió per les arrels, la terra, els camps, Bellveí, la Segarra i la seva gent és viscuda per tota la família, des dels meus pares fins als meus nens. Vull anar a Bellveí. És el millor lloc del món. No té mar ni muntanya, però els seus camps, el seu encant, t'encisen i fa que t'enamoris, diuen els meus fills. Així és, un camp immens, com un mar, que canvia de color segons l'estació de l'any, amb el seu verd a la primavera, que es torna daurat més endavant, i marró amb la sega, i a l'hivern, blanc de gebre. Aquí es viuen totes les estacions de l'any. I encara falta una cosa per dir, la posta del sol, que t'enamora cada vegada que la veus. 25 de juliol del 2022, Sant Jaume. Sandra Calpalat.
5: La Maroteca de la Ràdio.
6: Bé, després d'aquestes paraules fantàstiques i amb tant sentit de la Sandra, Jordi, crec que hi ha una pregunta que m'hauries de fer.
7: Hi ha Ràdio Bellvei?
6: Bé, li farem la pregunta a l'alcalde d'aquí uns instants, però d'entrada jo contesto a la pregunta. No hi ha ràdio a Bellvei.
7: Llavors, a veure, si aquí estem fent un programa de ràdio, de què fem, de què farem avui, de què parlarem?
6: Bé, jo així d'entrada faria una cosa, veure quins àudios hi ha a internet relacionats amb el poble de Bellvei. Comencem amb el primer tall, vinga.
9: Els Mossos d'Esquadra aturen dos actes religiosos per incomplir les mesures de confinament a Tarragona i a les Terres de l'Ebre durant aquesta Setmana Santa. A Gandesa, a la Terra Alta, el mossèn i alguns feligresos estaven enregistrant un via crucis per emetre'l per YouTube. Tarragona, Ricard Boigas.
10: En tots dos casos, els Mossos van actuar després de rebre la denúncia d'un ciutadà. A Bellvei, al Baix Penedès, els Mossos van aturar la missa de diumenge amb 10 assistents que no van fer cas als voluntaris de protecció civil que van anar a l'església per advertir que havien de suspendre l'acte.
6: Si us heu fixat, en aquest tall de Catalunya Ràdio es parla de localitats de la demarcació de Tarragona, no de Lleida, que és on estem situats ara. Va, vinga, ara una nova oportunitat. Escoltem un altre tall.
11: La teva ràdio de proximitat. Bellvei Ràdio.
6: Què, Jordi, t'has fixat en l'equívoc?
7: Sí, clar, han sentit un tall de Bellvei Ràdio, no de Bellvei.
6: Exacte, hi ha una petita diferència amb l'accent. Una cosa és Bellvei, sense accent a la I, que és un municipi del Baix Penedès, i l'altra és Bellvei, de la Segarra, la comarca on estem ara. Jo diria que 8 de cada 10 persones que els hi dic que vinc a Bellvei em diuen que coneixen el poble i que hi han estat. Llavors jo em giro a mirar pels carrers quanta gent hi ha passejant per aquestes grans avingudes de Bellvei i penso que potser s'han equivocat.
7: Clar, és que hi ha una cosa a tenir en compte, que és la pronunciació. Fixa't com diuen el nom del seu poble els de Ràdio Bellvei.
12: Núria Güell, bon dia.
13: Bon dia.
12: Parlem amb vostè pel que fa a la regidoria de Medi Ambient de Bellvei, i en aquest cas parlem de gats, de les colònies de gats. Coneixem casos de la comarca, que s'ha començat a treballar amb les colònies. En quin punt està aquest treball a Bellvei?
13: Bueno, aquest punt està bastant avançat. Aquest dijous que entrarem, el dia 30, donarem els carnets de voluntaris a les persones que s'han apuntat com a voluntaris. Després repartirem les tolves, que en aquest cas les tolves són aquestes caixes que hi va el ranxo i l'aigua.
6: No sé si t'hi has fixat que es pot confondre també amb Bellver de Cerdanya. És a dir, a part de Bellvei, també es diu Bellver.
7: Sí. De fet, per cert, això que dèiem del ranxo, aquí en podríem portar també d'aquests, perquè ve que hi ha molts gats per aquí.
6: Aquí la veritat també és que funcionaria molt bé això, sí, perquè hi ha una col·lectivitat de gats bastant important que potser hauríem de censar i tot, jo crec, eh? Va, ara sí que anem a escoltar un àudio de referència al municipi al qual pertany Bellvei, que és Torrefeta. Anem a escoltar un tall del suplement amb Ricard Ostrell del dia 26 de març del 2017.
14: Aquest és un dels temes del dia, però l'altre és el temporal de pluja i de neu, que en les últimes hores ha causat afectacions a diferents punts de Catalunya. Uns problemes que en una vintena de municipis de les comarques de Lleida encara no s'han resolt. Ho hem estat explicant al llarg d'aquest matí al suplement de Catalunya Ràdio.
15: Això és tercer món, eh? Sí, hòstia, no m'ho hauria cregut mai que podia passar el que ha passat ara.
16: La situació està empitjorant. Evidentment, com més hores passen, pitjor és. El subministrament de l'aigua ara estem a zero, és a dir, tenim el dipòsit de capçalera de la Guardiolada al 2%. El 2% han saltat totes les alarmes, s'han desplaçat fins aquí els tècnics de gestió d'aigües de Segarra, que treballen juntament amb altres, perquè els motors, és a dir, els bombejos que tenim, no ens estan omplint el dipòsit de capçalera. Per tant, en breu, haurem de veure'ns obligats a no distribuir més aigua, perquè no en tindrem.
17: El proper divendres ja teníem programada aquesta reunió, però bueno, aquesta reunió serà bastant més intensa, perquè crec que això és molt greu, i la situació que estem, pues, és el segle XXI, això és intolerable, que puguem arribar en aquestes circumstàncies tan penoses per tots plegats, i això no pot passar.

0: va tornar. I en principi ja no hem tornat a tenir més, més talls, vaja. En principi nosaltres som afortunats en aquest sentit, perquè penseu que, com deia el meu company d'aquí a la Segarra, a través de la llum doncs se'ns omplen els dipòsits i tantes altres coses. I tenim molta gent gran també, ahir feia també molt fred i, clar, la llum és superimportant. És que ens donem compte que, clar, la llum està tot arreu i no tens llum i mira, els que tenim llar de foc, doncs alguna cosa vàrem poder escalfar per esmorzar, però clar, imagineu-vos també les cases, no sé, parlo de la casa de colònies que hi conec molt a prop, doncs clar, com atens, no?, a tota aquesta gent, però no només, tenim molta gent també vivint en deshabitats i en masies i molta granja i clar, la llum és que la necessitem. I clar, tenim els alcaldes, molts alcaldes estem comunicats a través d'uns xats i bueno, pots veure la problemàtica que tenim i clar, sembla mentida que a primers d'any parlin de l'augment de les tarifes i tot això i que el manteniment sigui el que és. Llavors, quan hi ha una tempesta o alguna cosa així, clar, les afectacions són enormes i la indignació va creixent, més quan hi ha tanta gent afectada.
1: En tot cas, a Torrefeta i Florejacs, hem de dir que la incidència ha estat solucionada, eh?
0: Sí, va afectar únicament a dos dels 13 nuclis que té el municipi, a Palau i a Florejacs, i era la mateixa línia doncs, que afectava Guissona, Pons, a Cremunt, Tremp, perquè va caure una torre d'alta tensió.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
3: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
4: Seguim en viu des d'aquí, des del poble de Bellveí, a la Segarra, i anem d'aquí una estona, d'aquí uns instants, a saludar l'alcalde de Torrefeta i Florejacs, a l'actual, perquè aquí hem escoltat un tall que hi havia l'alcaldessa d'abans. I ara anem a escoltar una primícia. Us portem un fragment d'un programa que encara no s'ha emès, que encara no ha començat, un espai nou que a partir del mes d'octubre els companys de Matadepera Ràdio ens permetran fer a uns quants amants de la ràdio que ens hem trobat per a fer un espai que s'anomenarà Cau de Lletres. Ja que estem a la Segarra, escoltem un fragment de lectura del llibre Els noms populars dels núvols, boires i vents de la Segarra, d'Albert Manent i Joan Cervera.
5: Albert Manent i Joan Cervera. Els noms populars dels núvols, boires i vents de la Segarra. Pròleg. Josep Maria Llobet i Portella, doctor en Història.
6: De jove, durant uns anys, vaig fer de pagès. Constituírem una espècie de societat, agafàrem terra a mitges i fins i tot compràrem alguna finca. Al començament teníem poca maquinària, només un tractor, un lans, una carreta, una acaballadora i poca cosa més. En arribar el temps de batre, llogàvem una colla de valencians que, amb una màquina de la casa a Júria, anaven fent un determinat itinerari tot oferint els seus serveis. Altres feines les feien a mà: sembrar, tirar l'adob, segar amb la dalla o la falç les puntes dels trossos. Fou en aquest context que vaig aprendre de fer moltes feines del camp, i en aquest domini de l'art de l'agricultura no hi podia faltar un bon coneixement dels núvols, les boires i els vents. Per fer de pagès, ens era imprescindible saber què assenyalava la nuvolada, d'on bufava el vent i quines conseqüències tindria tot plegat. Cal dir, però, que els vents que sentia anomenar eren pocs. El vent serè, que era un bon vent tant per a la collita com per a les persones. La marinada, que a l'estiu arribava a mitja tarda i refrescava l'ambient, per la qual cosa era esperada i desitjada. Quan arribava, moltes persones sortien a prendre la fresca i s'asseien a la pedra que hi acostumava a haver davant la façana de les cases. La tramuntana, un vent d'hivern desagradable i temible per la seva fredor i les glaçades que ocasionava. I la morella, que generalment es feia present l'endemà d'haver bufat la tramuntana. Hi havia encara altres vents, Berguedà, Pallarès, però eren poc freqüents i, per tant, escassament esmentats entre els pagesos que jo tractava. Quan els núvols i les boires, en poques ocasions se'ls donava nom. A vegades on parlava de calçada, en el primer cas, i de boira remullosa o gebradora, en el segon. Aquesta boira gebradora es presentava molts anys durant el mes de gener i impossibilitava la tasca de collir les olives. Quan la boira desapareixia, el fruit dels olivers ja no hi era, se l'havien menjat els estornells. Ara, en llegir aquest extens recull de noms populars de núvols, boires i vents a la Segarra, m'ha vingut a la memòria aquella etapa de la meva vida i he recordat la primera acció que fèiem els pagesos de bon matí: mirar el cel i saber si hi havia núvols, o a l'hivern, boira, i d'on venia el vent, ja que l'aparició o l'absència d'aquests elements atmosfèrics condicionava la feina del dia. Si volia ploure, calia triar un treball que es pogués fer a cobert. Si semblava que faria un dia clar, amb un bon sol, es podia fer qualsevol feina al de fora.

0: Mai no hauria pensat, però, que els pagesos de la nostra comarca fessin ús d'aquesta diversitat de noms que han estat recollits pels amics Albert Manent i Joan Cervera. El coneixement d'aquesta riquesa de lèxic només està possible per l'abnegada tasca que ells han portat a terme recorrent pacientment i poble a poble les aspres terres de la Segarra i obtenint preciosa informació dels seus habitants, especialment de la gent de més edat. El gran nombre de viles, pobles i llocs segarrencs existents, ben segur que en algun moment els ha fet suposar que el treball esdevindria inacabable, però la seva paciència i perseverança els ha permès disposar d'aquest conjunt de noms justament en un temps que això encara ha estat possible. No és aventurat suposar que la fi de l'actual generació de gent del camp comportarà la desaparició definitiva de l'ús oral de bona part d'aquests noms entre els pagesos. És obligat, doncs, manifestar el nostre agraïment als autors del recull per la meritòria tasca que han portat a terme.
1: Núvols i boires de la Segarra.
0: L'Obernaus, núvol penjat al Montsec que durà aigua. Recollit a Granyena, l'anomenava un home a qui deien l'Obernaus. Boira als Esplovins. És una muntanya. Plourà, recollit a Guissona. Boira a Humida, que porta humitat. Recollit al Canós i Montcortès. Boira de Llevant, la du el vent del mateix nom. Recollit a Civit. Boira de Mar, recollit a Fonolleres, Granyena, Mas de Bon Dia i Montornès. Boira pixanera, que remulla a poc, recollit a la Cardosa, Castell de Santa Maria, Cellers, Claret, Ferran, Fontanet, Freixenet, La Rabassa, Gramuntell, Sant Guim de Freixenet, Sant Guim de la Plana, Sant Guim Vell, La Tallada, Tarroja i Bergós de Cervera. Coliflor, núvols que entenen la forma. Recollit a Alta-riba, l'Aranyó, Granyena, la Guàrdia Alada, Hostafrancs, el Portell, Carars, Sanaüja, Sant Guim de la Plana, Sant Ramon, Torà i Vilagrasseta.
1: Els noms populars dels vents de la Segarra.
2: Against the wind. We were running against the wind.
0: Marinada. Refresca i ve del sud o del sud-oest. Permetia aventar les eres. Recollit a l'Aguda, l'Ametlla, Bellveí, Biosca, la Cardosa, Cellers, Civit, Claret, Fontanet, Gàber, Guspí, Gra, Granollers, Lloberola, Llor, Massoteres, Montfalcó, Montpalau, Les Oluges, Pallarols, Palouet, Carars, Rubinat, Sant Guim de la Plana, Marinada Forta, Pluja a la Porta, Sant Guim Vell, Sant Martí de la Morana, Sant Cerni, Salvanera, Sisquella, Talavera, La Tallada, Taltaull, Torà i Vic Fred. Vent de Bellcaire. A la Morana és el serè. Rient per sota el nas i amb un xic de picardia ens diuen: alça les faldilles de les dones en l'aire. Vent Pallars o de Pallars. Pot portar pluja. Recopilat a Bellveí i Biosca, on diuen vent de Pallars, si no portes capa et mullaràs. Cellers, Claret, Conca Vella, La Corullada, Fonolleres, Gra, Granyanella, Guissona, Lloberola, al cap et mullaràs. Massoteres, La Morana, Palouet, Ratera, Sanaüja, Sant Guim de la Plana, Sant Martí de la Morana, si no portes capa et mullaràs. Sedó, Selvanera, Taltaull, Torà i Torrefeta. Vent de Peramunt, a Fonolleres. Té el mateix sentit de vent d'amunt i vent de dalt.

0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Bé, esperem que us hagi agradat aquest exemple del que podrem escoltar en aquest programa que es dirà Cau de Lletres, on també hi participaran, a banda del Jordi i jo mateix, l'excompanya de Ràdio Sant Cugat, Magda Méndez, i també Mireia Pujol, aquí, per cert, demana un aplaudiment, que la tenim aquí al públic, i que és el primer dia que ens coneixem, perquè encara no ens havíem ni vist.
2: Benvinguda, Mireia.
1: I ara sí, donem la benvinguda al programa Josep Maria Castella, alcalde i regidor de Governació, Hisenda, Agricultura, Medi Ambient i Protecció Civil, perquè no tenim, no hi ha més espai per dir més coses. Endavant. Esteu escoltant la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i és un plaer avui estar en aquest poble de la Segarra, de molt pocs habitants i amb una realitat que és ben diferent de la que és Sant Cugat avui dia, que és una ciutat plenament integrada dins del nucli urbà. I anem, doncs, a veure aquest contrast, que serà interessant. Què tal, com estàs, senyor Maria?
3: Molt bona tarda, bé. Volia fer un petit comentari.
1: Endavant.
3: Parlant dels vents, us heu descuidat la tramuntana i la Morella.
1: Bé, n'hi havia més de vents, el que passa que era per fer una mica més breu, perquè el llibre aquest és extensíssim i molt, molt interessant. Sí. Doncs gràcies per estar als nostres micròfons i comencem a fer-te algunes preguntes perquè la gent de la nostra audiència, de la ràdio, pugui conèixer una mica més d'aquest poble.
3: Molt bé.
2: Doncs el primer que et volíem comentar, Josep Maria, és quants municipis té Torrefeta i Florejacs?
3: Municipis? Som un de sol.
2: Un
3: Torrefeta
2: de sol.
3: I Florejacs és un municipi sol.
2: I adherits, doncs?
3: El que tenim és 13 nuclis.
2: 13 nuclis. Uh-huh. Quanta població censada, més o menys?
3: Ara estem a 624, exactament.
1: I aquí a Bellvei, en concret?
3: Aquí a Bellvei, habitants que visquen, que dormen aquí al poble, són 37.
1: Bé. Ha augmentat, a més, la població dels últims temps, eh?
3: Sí, últimament, els últims 5 o 6 anys, hem tingut la sort que, pues, han rehabilitat 4 o 5, han vingut 4 o 5 famílies, i, pues, bueno, això mos ha omplert tota una plaça que teníem buida.
1: Bé, fem una foto del poble, perquè els nostres oients del Vallès sàpiguen quin és l'entorn del nostre poble. Bàsicament és un poble que viu de l'agricultura de secà.
3: Bueno, sí, vull dir, no som molts. A veure, es dedica a l'agricultura, però el que passa és que, pues, bueno, una part de la gent treballen a fora d'aquí, pues, treballen a la cooperativa, que mos dediquem a l'agricultura aquí a Bellvei. Em sembla que som quatre, que mos dediquem tot el dia i visquem de l'agricultura.
1: I que sigui per molts anys, però bé, les noves generacions també van empenyent, per tant, ho tenim assegurat, això, de moment, no?
3: Bueno, costa molt, però, bueno, de moment sembla que està assegurat, però cada dia menys. És una feina que no és agraïda i, pues, bueno, és dura, és a temporades i, pues, clar, costa que la gent, pues, es quedin aquí, que és el que ha passat, que la gent, pues, han anat marxant, han anat millorant, bueno, han anat deixant la pagesia i, pues, bueno, tenim el que tenim, però, bueno, això és un orgull.
2: Josep Maria, tot i ser una zona històricament molt seca, hem sentit a parlar del Doll de la Segarra.
3: Sí.
2: A què refereix aquesta denominació?
3: El Doll de la Segarra, a veure, és més que res a Guissona, perquè, pues, bueno, hi ha uns aqüífers i sempre ha estat anomenat i, pues, a veure, es diu Doll de la Segarra per això, perquè Guissona encara avui consumeix molta aigua dels seus pous. És un dels municipis i de les viles que consumeixen aigua pròpia. Los altres, pràcticament, tots els municipis de la Segarra, pues, mos abastem de l'aigua de ratera.
1: I el canal Segarra-Garrigues també ens arriba per aquí?
3: Sí, ens arribarà. Ara hem estat connectats. Fins ara, a la Segarra, mos abastíem d'aigua del canal de l'Urgell. I ara el canal de l'Urgell, pues, el reformen, l'han de reformar i mos connectarem, si tot va bé, l'any que ve estarem totalment connectats a l'aigua del canal Segarra-Garrigues. Ara vam estar mig any connectats amb una obra que es va haver de fer, una obra d'urgència, pues, hem estat de 4 a 5 mesos connectats al Segarra-Garrigues.
1: I quins reptes haurà d'afrontar el poble en un horitzó de canvi climàtic en el que estem absolutament immersos?
3: Bueno, això és una mica complicat. És una mica complicat i mos hi hem de, bueno, s'hi hauria de sumar tothom. I, pues, bueno, el canvi climàtic, a veure, també té èpoques. Vull dir, tot el que estem visquent ara, com aquestes calors que hem passat aquest any, no és el primer cop. El que passa és que no te'n dones compte. És com ara fa 2 anys, pues, que teníem tot aquest fondo que veiem tot inundat. I pues, hem vist les font, la font va tornar a rajar després de 23 anys. Feia 23 anys que estava seca. I clar, són uns cicles. Ara, els reptes que tenim aquí amb el canvi climàtic, jo... Bueno, és complicat, és molt complicat. Aquí, al món rural, vull dir, nosaltres, a veure, de fer malbé, pràcticament no fem malbé res. Jo no sé, és que, esclar, això és com la contaminació, tot això, vull dir, a veure, ara a l'agricultura mateix ens estan ficant a la gent que tenen granges, que, no, per exemple, no és el nostre cas, doncs estan dient que les granges contaminen CO2, que els vedells i les vaques, bueno, jo crec que això està claríssim, contamina més un avió que 10 granges de vaques, però, doncs, bueno, hi ha tot un boom i et dic que és una cosa complicada i no ho sé, no...
2: És difícil. Parlem de l'Ajuntament, quants regidors sou?
3: 7 regidors.
2: 7 regidors.
3: Sí. Estem governant Esquerra, Esquerra en té 5 i Junts 2.
1: I l'entesa amb Junts és correcta? Us perfecte, porteu bé?
3: Perfecte.
1: No com altres contrades, que és no, més complicat.
3: A veure, aquí aquestes polèmiques, com et diuen UB, per exemple, jo que no havia estat mai en cap lloc, et diuen és polític, jo no me'n sento de polític. Aquí som tots companys i vull dir, i mira, pràcticament tots som pagesos, tant els de l'un cantó com dels altres, vull dir... no tenim cap discussió ni tots anem a la una, vull dir, aquí és conservar, es tracta de conservar el municipi i conservar els pobles.
1: Molt bé, ara anem a fer una pregunta a una regidora, a la Laia Argelic, però veiem que està en aquests moments ocupada i no està treballant, bé, podríem dir que sí que està treballant, però és perquè està donant llet al seu nen, que és molt petit i per tant ara no la farem cap aquí, per tant farem una mica de temps. Donem les gràcies a l'alcalde, al Josep Maria Castella, per estar una estona amb nosaltres.
3: Molt bé, i... molt agraïts, i que vagi molt bé el programa.
2: Moltes gràcies
1: i esperem que vingui més gent al poble a viure també, perquè això és una altra qüestió que també abans de marxar volia fer. Quantes cases tenim deshabitades en aquest poble? Que fins i tot cauen a trossos.
3: Unes quantes. Jo exactament ara no t'ho podria dir, però deshabitades del tot, unes 6 o 7. I que estan en ruïna, també en tenim 5 o 6.
1: Però diguem que entre altes i baixes de gent que vivia al poble, que hi ha deixat de viure, i que ara ve nova gent a obrir les cases que estaven tancades, el saldo és positiu, podríem dir?
3: Sí, a veure, és positiu perquè només n'hi rebem, a veure, pràcticament no marxa cap, bueno, marxen. Van marxant, a veure, aquí una altra problemàtica és l'envelliment de la població, doncs, pues bueno, tenim 5 o 6 cases que pues, hi ha una persona o dos, i pues, bueno, quan aquestes dues persones marxen, pues, alguna es queda habitada, però normalment pues, la casa es tanca, venen els caps de setmana, els fills, i bueno, és la història d'això dels anys 70, que pues, lo despoblament que han anat marxant d'aquí de tots els nuclis.
1: Perquè han anat baixant, no?, en general, la població en aquests 40 anys?
3: Sí, home, en 40 anys, i jo tampoc no t'ho puc... Però bueno, baixant bastant... A nivell de la Segarra, ara hem crescut en 3 anys, ha crescut 2.000 persones. Però clar, creix arrel de Guissona i Cervera.
1: Clar.
3: Són les dues poblacions que porten... Bueno, clar, pues, en bona àrea necessita la mar de gent i pues, la gent es van quedant.
1: Bé, esperem que amb els anys el teletreball, esperem que hi hagin inversions de la Generalitat que fomentin la marxada de la gent a les ciutats per anar a pobles com aquest i que tinguem una mica més de vida a Bellvei, de nou.
3: Sí, sí, el teletreball és una de les coses. A veure, aquí hem tingut un cas, hi havia una casa en venda i pues, els que ens volien vindre necessitaven fibra, que hem tingut tota la sort, que no mos ho pensàvem, i pues, des de fa mig any que disfrutem de la fibra a tot el municipi.
1: Ja ho sabeu, els que no sabeu on anar, és una opció Bellvei, perquè aquí tenim fibra, tenim internet, a la nit es dorm fantàsticament, no hi ha humitat com a Barcelona, és a dir que...
3: I una tranquil·litat fenomenal.
1: Això també. Excepte els tractors, això sí.
3: Bueno, tenim els nostres horaris, a l'estiu és el que dia del treball de temporada, ara a l'estiu pues, hem de matinar una mica, ara mateix, amb aquestes calors, pues, és aconsellable també treballar les nits, i pues, bueno, anem fent el que podem.
1: Molt bé, doncs Josep Maria, moltes gràcies per la teva estona aquí als micròfons de Ràdio Sant Cugat i ens veiem un altre dia.
3: Moltes gràcies.
1: Vinga. Molt bé, un aplaudiment per Josep Maria. I ara doncs anem a fer una mica de publicitat per fer temps perquè la Laia ens pugui venir a visitar. Anem a escoltar una falca de publicitat dels anys 70, que a veure si recordeu, una falca de cotxes del 1979.
4: Antes, un coche de 1.400 centímetros cúbicos daba 44 caballos, pesaba más de una tonelada y tenía poco repris. Ahora hay un coche de 1.438 centímetros cúbicos, que da 77 caballos, que pesa 880 kilos y tiene un repris así. El ritmo, de 0 a 100 kilómetros en 12,8 segundos. Ritmo, una nueva generación de automóviles.
1: Impressionant, eh? 12,8
2: segons.
1: Segons de 0 a 100, brutal.
2: El meu avi tenia un de Seat Ritmo, jo m'hi havia pujat, eh?
1: Em sembla que la nostra família, Rosa, no sé si te'n recordes, que també n'hi havia un de Seat Ritmo. Em fa una cara així, sí? Val. Molt bé, doncs seguim ara amb una falca molt més antiga, de ràdio, dels anys 40. A veure si reconeixeu el producte.

0: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: No sé si els vells del lloc heu reconegut aquesta falca de Norit. És dels anys 40. És a dir, que és un dels documents, jo crec, més antics que hem punxat en el nostre programa. Anem a més falques ara. Ara viatgem al... jo crec que és unes falques aproximadament datades al 1976. Anem a Ràdio Joventut i, a més, encara té més valor aquest document que us anem a posar, perquè això prové d'unes cintes de caset que vaig trobar a la nostra casa de Bellveí i que, més o menys per la lletra i per la temàtica que està enregistrada, van veure que les van registrar l'avi de la meva dona, l'Antonio. I anem a, doncs això, a escoltar aquestes falques de publicitat de Ràdio Joventut del 1976.
2: Trocadero.
3: Trocadero, donde cada tarde es distinta.
2: Trocadero es la única discoteca donde cada cual encuentra su gusto musical. Trocadero, música para todos, bailes, actuaciones en directo y las tardes más famosas y populares de Cataluña.
3: Cada martes, las tardes de Pepe Antequera.
2: Regalos, sorteos, discos, juegos, simpatía. Trocadero.
3: Una forma distinta de diversión.
2: Vívalo cuanto antes.
4: La cápsula Ortofon reproduce los sonidos con la misma precisión y calidad con que los graba. Porque Ortofon es utilizada por los ingenieros de sonido de todo el mundo para la grabación original del disco. Cápsula Ortofon. Máxima precisión en sonido.
5: Frescor del campo, luz de amanecer, Estivalia.
6: La fragancia que acaricia los sentidos.
5: Venga a conocer Estivalia, a El Corte Inglés.
6: Venga a comprobar su fresca fragancia.
5: En nuestros departamentos de perfumería hay un stand dedicado exclusivamente a Estivalia.
6: Visítelo, le obsequiaremos en sus compras.
5: El Corte Inglés.
7: Desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, nos agrada acompañarles. Somos el equipo de RJ2. Sonido estereofónico en frecuencia modulada de Radio Juventud.
8: She's crazy like a fool.
9: What about Daddy Cool?
10: Transmóvil, expertos decoradores a su servicio. Usted imagina, ellos proyectan. Nuestros muebles no necesita que nadie los venda. Quien viene a Transmóvil sabe por qué. Transmóvil Nápoles 187, para minorías importantes.
11: Noticia d'última hora.
12: Per fi s'ha obert a Barcelona un establiment...
13: Les acompanya RJ2.
14: Bon dia, són les 7 del matí.
15: Bon dia, són les 8.
16: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
17: No toquis el dial, que estic us dit.
18: Lo mejor antes de dormir se escucha en la radio.
19: Swing Flash.
0: La Maroteca de la Ràdio.
1: No sé si t'has fixat, Jordi, hi havia una veu que ja n'hem parlat diverses vegades aquí en el programa. La llàstima és que el tall que tenim s'acabava.
20: S'acabava de cop. Josep Maria Bax.
1: Sí, senyor. Una de les veus de Ràdio Joventut, que després doncs, va anar a Catalunya Ràdio i TV3, i tots el recordem amb molt de carinyo. Va, Jordi, a veure si saps de quin conegut programa de ràdio i podcast hem tret aquest tall.
21: Són 2:15 del dissabte 3 d'agost del 1985. Un jardiner troba en un descampat de Calafell el cadàver d'una noia. El cos està molt a prop d'un planter, exactament al quilòmetre 4.5 de la carretera que va d'aquest municipi del Baix Penedès a Bellveí.
20: Posarem llum a la foscor.
1: Sí, senyor. Estem parlant de Carles Porta. I mira, el tenim ara aquí, ves per on.
22: Dealer.
1: Però, Carles, tu ets de Vilassana, del Pla d'Urgell. Què hi fas per aquí?
20: Doncs mira... he vingut a posar una mica de llum a la foscor, que veig que aquest poble és molt fosc, o una mica de mala mort, oi? Fa com basar de passar-hi de nit.
1: No, home, no, Carles, aquí hi ha molt sol i molta llum tot el dia. Mira, l'hora que és i mira la llum que tenim encara.
20: Ja ho sé, però és que aquí també hi teniu algú que posa llum a la foscor. O foscor a la llum. No sé com dir-ho.
1: Ah, ja sé a qui et refereixes, a l'escriptor del poble, el Salvador. Un aplaudiment pel Salvador, sisplau, i mentre puja a l'escenari escoltarem una interpretació lliure que hem fet, l'equip del programa, d'un capítol del seu primer llibre, El blues del carrer 16.
23: Salvador Gual, El blues del carrer 16,
15: Círculo Rojo Editorial. Capítol 1. Ringo Estany. Don't Let Me Down.

0: Quan se'n va adonar, ja era massa tard. El concert s'havia transformat en un desgavell de notes falses, acords erronis i entrades a destemps, que empitjorava en cada nova cançó. Tot i que algú encara balancejava el cap plantat davant de l'escenari, la majoria de gent que deambulava per la plaça no li prestava la mínima atenció a la música dels Strawberry Fields. Abans de la introducció de Michelle, el Ringo va amagar la cara darrere els plats, avergonyit. Estaven fent el ridícul. Fou en aquell moment quan l'alter ego Star va pensar que no tenia ni ànims ni edat per a seguir tocant. Bona part de culpa la tenia el nou guitarrista, un xicot amb maneres, però poques taules, que només pensava en exhibir-se i no encaixava en una banda de tribut als Beatles. Fou un fitxatge precipitat i ara n'estaven pagant les conseqüències. Després de sentenciar el tema amb un redoble, el Ringo va col·locar en vertical el palmell de la mà damunt del pòmul, dirigint-se al seu company baixista. Pleguem d'una puta vegada. El Freddy està embogint, fem pena. Va cridar-li mentre la guitarra Malenes recreava el final del tema barallant-se amb una pentatònica impossible. Estàs boig? No podem acabar així. El va contradir l'Ignasi assenyalant el full enganxat a la tarima de l'escenari. Estem a mig repertori. L'Ignasi va traslladar la petició del Ringo a cau d'orella del Pau. Després d'un breu xiu-xiueig, el cantant va fer una ganyota de desaprovació i un mig somriure. El bolo seguiria endavant. El Bataca va obeir a contracor. Eren ordres del frontman, i una discussió a peu d'escenari els acabaria d'enfonsar. D'altra banda, va pensar, seria millor no capficar-s'hi, perquè de ben segur es tractava del seu últim concert amb la banda. Acompanyant el tema a contracor, la ment el va transportar en flashback a pocs mesos enrere. El sotsinspector dels Mossos, Amadeu Estany, era un vell roquer il·lusionat com un nen amb el comeback de la banda. Li deien Ringo des que, d'adolescent, va treballar tot un estiu descarregant camions per a comprar-se una bateria. Amb el temps li havia resultat rentable fer-se música en les estones lliures. Llepava la cinquantena i tocava en un grup de versions dels Beatles. No era la rockstar que havia somiat, però almenys l'ajudava a sentir-se jove i a allunyar les cabòries. Els Strawberry Fields van anomenar la dotzena d'actuacions que tenien a paraulades com la penúltima gira. El primer concert havia començat titubejant, però confiaven a arreglar-ho en els següents. Amb aquest objectiu, assajaven cada divendres. Després de quatre dates, però, les expectatives havien caigut en picat. Tot va començar una tarda de primers de juny, quan el Pere es va presentar a l'assaig amb la ferma intenció de deixar el grup. Si no plego, la meva dona em fot fora de casa, va argumentar, dolgut. Era el més músic de la colla. A part, guitarra solista se'n sortia amb els arranjaments. No va venir sol. Anava acompanyat d'un marrec amb melena llisa i patilles de pam. És el meu nebot, un fora de sèrie. 6 anys al taller de músics. Pot tocar qualsevol cosa. Jazz, blues, heavy, bossa nova, el que vulgueu. Està disposat a foguejar-se amb vosaltres mentre els altres bolos li ho permetin. No t'importarà tocar una temporada amb els avis, oi, xaval? El Pere rigué per sota les dents. Un moment, company. El Ringo el va interrompre apuntant-lo amb una baqueta. No ens ho pots fer, això. No ens interessa la bossa nova. Llavors, el so del mòbil li va interrompre les cavil·lacions. Era la tercera notificació que sentia en els 5 minuts que duia dins el cotxe. Va enfrontar-se al tàctil de la pantalla per inèrcia. 8 trucades perdudes i un seguit de missatges. Donades les circumstàncies, no podia ser res bo. Lliscar el dit sobre el rostre somrient de la seva col·lega Anna Giral li va fer recordar que, a part d'aspirant a músic, també era policia, i els policies no tenen horari. L'Amadeu va escoltar l'àudio de l'Anna. On ets? Tenim un fiambre en una nau industrial de Cerdanyola. Tothom et busca. El Vall de Pérez està emprenyat com una mona. Envio ubicació. Jo vaig cap allà. Truca'm.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Doncs seguim aquí des de Bellvei fent aquest programa cara al públic en viu i tenim l'enorme plaer de saludar a Salvador Gual·li Tarruella. Què tal, com estàs?
4: Molt bé, Jordi i Esteve, moltes gràcies per convidar-me.
5: De res, benvingut.
3: Bé, nosaltres encantat de tenir gent del poble, que això és una cosa interessant de saber, que en el poble, a part de pagès, que és la feina majoritària, doncs també hi ha artistes. Com per exemple, tu que ets professor de música i que tens una filla que avui l'hem escoltat, com ja vam fer l'any passat, al migdia, en un vermut musical i que toca la mar de bé. Un aplaudiment també, sisplau, per la Laura. Toca i canta molt bé. O sigui que hi ha molts talents aquí que val la pena de destacar. El passat 2021 es publicà el teu primer llibre, del qual hem tingut la llibertat de poder llegir un fragment, El blues del carrer 16, un thriller inspirat en fets reals. I enguany ja has tret la teva segona obra, 4 mesos de tardor, també una novel·la negra. Salvador, ja sabem que la vostra és una família artística amb això de la música, com dèiem, però quan et vas animar tu a començar a escriure? Perquè ja feia anys que ho feies en privat, no? Diguem-ne.
4: Sí, sí, feia molts anys que, de fet, aquestes... Tant la primera novel·la que vaig escriure és aquesta que he publicat després. És una història que sempre explico i de vegades és difícil d'entendre, no? Però aquesta, quan va sorgir la possibilitat de publicar una novel·la, aquesta estava bastant verda, no estava acabada. Me n'he donat amb el temps de que el realment difícil d'enllestir una obra és la revisió, els processos de revisió, relectura, sempre trobes coses per afegir, per treure... i 4 mesos de tardor, que és una obra que ha quedat molt bé, n'estic molt orgullós, però en el moment que va sorgir la possibilitat no estava acabada i tenia més enllestida El blues del carrer 16. I de fet, això és una saga que en principi ha de tenir 3 casos, els investigadors, els Mossos són els mateixos, però la primera, si es pogués llegir cronològicament, seria l'actual, 4 mesos de tardor, la segona, El blues del carrer 16, i la tercera, una que s'està collent ara. Però es poden llegir independentment, o sigui, no té per què, s'entén perfectament una trama, hi ha algunes coses, hi ha alguns punts en comú que tenen, que hi ha una forma de guinyos, que diuen, que el lector, si llegeix les dues, els interpretarà, però que no són importants. No sé què m'havies preguntat, sí, però de fa molts anys, no, sí, fa molts anys, de fet això d'escriure és un procés molt llarg, ho feia molt en solitari, ho sabien només els més propers a mi, ho feia per hobby, però com acostuma a passar quan acabes una obra, que era un objectiu que jo tenia, un somni que tenia de petit, que és des de sempre, quan llegia còmics tenia aquesta il·lusió per publicar, no cal publicar, escriure una novel·la, alguna història en principi i final, després de deixar-ho llegir amb els més companys més propers i rebre l'entusiasme, doncs llavors vaig dir, pues potser sí que busquem la manera de publicar-ho, perquè de fet era primer repte era escriure-ho i segon publicar-ho. I doncs això, però estic parlant de quan vaig començar, doncs no ho sé, des de fa molts anys, no puc dir, des dels 20 i pocs, progressivament, primer amb coses curtes, amb coses, s'acostuma escrivint sempre coses autobiogràfiques que després odies, perquè quan les rellegis dius quina tonteria, no? I després a poc a poc jo tenia molta afició amb el gènere negre, llegia moltíssima novel·la negra i em va donar per aquí, i no sé per què, però... Ara, de fet, m'hi he aficionat i diguéssim que m'he especialitzat entre cometes.
3: I de fet, jo crec que la novel·la negra permet utilitzar uns recursos narratius molt interessants amb uns girs de guió imprevistos que donen molt de ritme al llibre. Què hem d'esperar de llibres que puguis escriure més endavant? Més novel·la negra o potser exploraràs altres terrenys narratius?
4: Bé, en primer lloc... Deixeu-me que digui que ara que diguéssim que molt tothom o gairebé tothom que em coneix sap aquesta faceta meva de la que m'agrada escriure, que torno a repetir sempre des de la humilitat, perquè em considero un aficionat, i em pregunta tothom, no? És una mica com estressant a vegades, et diuen, oi, què tal, com està la nova, i això, i bueno, a poc, perquè, per exemple, jo sempre explico que per escriure El blues del carrer 16 m'hi va passar 6 o 7 anys. O sigui, potser 3 o 4 escrivint-la i 2 o 3 més revisant-la, que és el més, jo diria que és el procés més dur, no? I clar, tot just aquest any passat l'he dedicat exclusivament a revisar 4 mesos de tardor, que també m'ha costat més del que jo havia previst, i ara, doncs, des de fa poc estic donant-li forma a un altre projecte que tinc, que ja veurem quan sortirà, però ja quan tothom m'ho pregunta ja els dic, tingueu paciència, perquè de moment els 2, 3 següents anys no calculo pas que pugui enllestir-ho. Tant de bo ho pogués fer, no? Però no és tan fàcil. Si s'ha publicat amb el primer i el segon amb tan poc marge de temps és perquè ja estaven escrits bàsicament o pràcticament enllestits.
3: I tu creus que val la pena donar la teva obra acabada abans de publicar a algú perquè també la revisi com a lector o no?
4: I tant que sí, és bàsic, eh? Conèixer una miqueta perquè tu pots tenir una percepció del que escrius, però després quan ho ensenyes et canvia, no? Quan et diuen, mira, això funciona, això no, i és per això que per això hem de sotmetre a tant a contínues revisions a tot el que escrivim, perquè s'ha d'estar molt segur. Jo no sóc un professional, no? O sigui, és com el camí es fa caminant. Jo he mitjanament après a escriure a base de llegir molt i observar, i llavors el punt de vista d'altra gent, perquè són els altres que ho han de llegir, és importantíssim.
3: En el món que estem englobats avui dia, que és tot pastilles molt curtes, vídeos, cançons, el YouTube, que els nens miren exactament el que els interessa, com podem fomentar la lectura? Perquè jo crec, no sé si opines el mateix que jo, que això cada vegada va pitjor. És a dir, un llibre com aquest, quantes hores pot suposar llegir-lo? 30 hores? 40? No ho sé. Depèn del ritme de cadascú. Evidentment pots fer pauses, no? Però és com una cosa que dius, ara em torno a enganxar perquè el llibre m'agrada i estic a dins de la història. Però jo crec que cada vegada al jovent li costa més això, perquè té exactament en el moment que vol el contingut que vol. I és clar, això és diferent. Has d'entrar a dins, t'has d'aïllar de tot i centrar un temps de la teva vida per llegir aquest llibre.
4: Doncs estic completament d'acord amb tu, Esteve, ni més ni menys, no ho pots explicar millor. Jo crec que avui en dia, fins i tot a mi, que em considero que m'obligo, entre cometes, a llegir cada dia una estona, em costa, la veritat. Intento fer-ho perquè és com, no sé, com una mena d'obligació que m'he posat, però entenc de que per tots aquests factors, per la immediatesa, perquè busquem sempre les coses han de ser al moment, instantàniament, i evidentment el procés de lectura d'un llibre no es pot escurçar. O sigui, t'hi has de posar, t'hi has d'endinsar i has de buscar els moments, i cada vegada és més difícil del moment en què vivim. Però per això mateix jo intento escriure novel·la negra al màxim d'addictiva, amb els màxims de cliffhangers que diuen els anglesos, capítols curts amb que cal d'alguna manera intentar ensarronar el lector perquè no caiguin amb el tedi aquest o amb desconnectar-se de les lectures, perquè és molt fàcil, no? Avui en dia estem acostumats a que l'estímul sigui sempre constant. En el primer llibre, el primer llibre que vaig publicar és més dens i ha costat una miqueta més, però aquest no, aquest ja vaig aprendre una mica de lliçó, i a l'hora de revisar-lo he intentat de que sigui el màxim amè possible i de que els capítols siguin curts, pensant precisament en això que has dit tu. O sigui, que avui en dia la societat ha canviat, l'entreteniment ha canviat, hi ha moltíssimes coses per distreure's, i recórrer un llibre és com a vegades a la gent els hi suposa, fins i tot a mi, ja ho reconec, com un esforç, no? O sigui, el que podia ser un plaer s'ha convertit en una mica una obligació, perquè amb un lliscant des del mòbil i connectar-te a Instagram és molt més gratificant, o almenys l'estímul és més immediat.
3: Correcte.
4: Que llegir. I per això.
3: Doncs esperem que s'enganxi tothom als teus llibres, com hem fet nosaltres, i res, gràcies per estar aquí a la Maroteca de la Ràdio.
4: Moltes gràcies a vosaltres, és un plaer això de poder fer una entrevista.
3: Home, i tant.
4: Dels meus llibres.
3: Doncs molta sort, Salvador, gràcies.
4: Moltes gràcies.
3: Bé, i ara sí que ja anem acomiadant el programa, canviant de temàtica absolutament, anem a una mica d'humor. Vam parlar fa temps tu i jo, Jordi, de uns talls del senyor Josep Lluís Núñez, sí, expresident del Barça, que feien moltíssima gràcia i que són molt divertits de repassar. Anem a escoltar ara quan s'havia destituït a Johan Cruyff, un tall del 1996, i així en parlava als mitjans Josep Lluís Núñez.
5: Bé, jo diria que si algú ha fet algo perquè el Cruyff triomfés, crec que ha sigut aquesta persona, la junta directiva, l'ha recolzat i ha intentat que triomfés, cosa que com a jugador, quan va acabar la seva temporada al Barcelona, no va estar tan afortunat. Això ho vaig anunciar-ho el mes de desembre, perquè jo el que no puc és enganyar el soci. Li vaig dir, l'única cosa que no em funciona en aquest moment és el primer equip del futbol. Jo ja no entro en detalls, perquè si tenia que entrar en detalls, el Cruyff tenia que haver sigut cessat a l'inici de temporada. Per exemple, no? Quan es va negar a participar en les comissions esportives. Per exemple, un empleat es nega davant del seu president que no participarà en una junta directiva. Bé, aquest fet, jo podria comptar 200 fets com aquests, però que el Barcelona, la meva persona, ha intentat, sapiguent que també el públic podia estar equivocat, o el soci, i que no era bo, pues, que en aquells moments comentés fets com aquests. Per exemple, era molt fàcil dir, escolti, un empleat es nega a reunir-se amb el president per comentar els problemes gravíssims, és motiu de cese. Això amb qualsevol empresa o qualsevol institució mitjanament organitzada tenia que haver passat això. Nosaltres vam ser generosos i vam acceptar la seva proposta. El dia 30 d'abril, quan jo tenia que fer balanç, perquè jo totes aquestes reunions intentava fer-les amb ell per poder proposar a la junta directiva un balanç de situació, jo el que es diu professionalment, com es parla, un programa de futur. Ell em va dir que vam estar a casa meva, el vaig invitar a casa meva amb un acte molt amable, vam estar menjant allà uns petits sangus i unes cerveses, i em va dir que em va tornar a ser reincident, que tenia tot solucionat.
3: És que aquest tall, és que no té pèrdua.
6: De pèrdua.
3: És que és impressionant, o sigui, el motiu de ser,
6: els
3: petits sàndwich...
6: Frases que han quedat ja per la història.
3: Sí.
6: El motiu de ser, el sàndwich, els sandwichos, també s'havia dit. Vaja, és que tenim, podríem fer un grans èxits, no?
3: El podríem fer perquè el tenim.
6: El podríem fer perquè el tenim?
3: Doncs sí, home,
6: això està molt bé.
3: Abans, però, ens acomiadem. Gràcies a l'audiència de Bellvei per estar avui aquí. Ha sigut un plaer fer aquest programa en viu i llàstima no fer-ne un altre, perquè ara en faríem un altre ara mateix.
6: Sí, podríem aquí estar xerrant fins la matinada, o més.
3: Doncs gràcies per escoltar-nos. Aviat podreu escoltar aquest programa quan s'emeti a Ràdio Sant Cugat, ja us avisarem. I marxem amb aquest Greatest Hits de Josep Lluís Núñez, amb una selecció de talls de tots els temps, des dels anys 70 fins ara.
6: Doncs moltes gràcies, adeu. Fins la propera.
3: Que vagi molt bé, moltes gràcies.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
5: Jo estic molt content perquè... és molt important.
7: El 93% d'aquí va imposar aquest entrenador i ara vostès es queixen d'aquest entrenador.
8: El dia que vinieron a hacer el registro habían tres miembros de Hacienda que hicieron el registro, que manifestaron que habían comprado pisos en Núñez de Barro.
9: El registro es Eteinsa.
8: No. El día del registro habían tres personas que me saludaron y me dijeron que eran clientes.
10: Pero eso es una cuestión meramente anecdótica.
8: Hombre, es importante, señorías, saber que hay tres personas en un registro que también eran clientes de Núñez. Es un dato muy importante, ¿no?
11: Si ustedes analizan lo que tenemos y lo que teníamos abans, fan una valoració real, veuran la gran diferència. Tindríem que tenir 40.000 milions de pessetes de patrimoni i de fons propis, i segons fa dos dies, pues, diu que en tenen 3.000 solament. El que lamento és que no s'hagin demanat responsabilitats.
12: Està emocionat, president?
11: Sí, una mica, sí.
12: Els crits de suport pel que s'ha trobat, pels crits de suport que s'ha trobat a l'hora de la vota?
11: Sí, ha vingut una hora que es pensava que no hi havia ningú i... me he trobat amb aquesta sorpresa, sí.
13: Però jo quiero mucha tranquilidad, que si... técnicamente, la verdad, quiero decir, no quiero decir que el árbitro se pueda equivocar, quiero decir, dar facilidades a los árbitros para que se puedan equivocar menos, ¿no? Porque el árbitro siempre se equivocará, ¿no? Quiero decir, yo en este caso siempre defenderé al árbitro, ¿no? La única cosa que estaré en contra siempre si hay un error a favor, quiero decir, pero yo tengo que defender los árbitros, ¿eh? Quiero decir, salgo en defensa de los árbitros, ¿no? Están tomando decisiones erróneas, quiero decir, se tienen que hacer las cosas bien, ¿eh? No puede ser. Quiero decir, por mucha televisión que haya, quiero decir, yo dirigiendo la liga no lo permitiría.
1: Ràdio Sant Cugat, notícies.
14: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Olímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'Agrupació Socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
15: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts al nostre racó d'històries i contes.
1: Benvinguts a la...
2: L'Ara del Conte.
1: Hola, Aran.
2: Hola, Mercè. Hola, Lluís.
0: Hola, Aran. Portem una setmana més d'emoció, aventures, misteri i moltíssimes coses més.
1: I tant, exacte, Lluís. Perquè també obrirem de nou el nostre bagul de paraules perdudes que volen sortir per compartir-les amb tots els nens i nenes que ens escolteu.
0: I tampoc deixarem de banda la lectura perquè ens endinsarem a la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o bé de llegendes.
1: I per acabar l'hora del conte, Lluís, una bona música, oi?
0: Oh, com cada setmana, Mercè, evidentment. Com si no podem tancar el programa. Ai, vinga, l'hora del conte ja sabeu que la podeu escoltar a més de 30 emissores arreu de Catalunya i Andorra, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així doncs, apagueu els llums, escolteu la ràdio i deixeu-vos emportar per la màgia dels contes. De moment... Engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes per la pàgina 572. I sabeu què ens ha sortit?
0: Doncs mira, ens ha sortit El petó de la bona nit, un conte recollit a la pàgina web Racó de Contes i que nosaltres ho hem adaptat perquè ho escolteu vosaltres.
1: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava de tot era el moment més especial del dia. Era fer teta per dormir.
0: Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arregolia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la seva mare i s'adormia amb un sospir molt, molt suau.
1: És un conte molt tendre, ple d'amor, Lluís. Comencem a explicar el conte?
0: Doncs sí, comencem perquè és molt maco.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir...
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare...
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella...
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir...
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un sol dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta...
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història. Però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: I anem pel segon conte d'avui. I ens n'anem a Veneçuela.
1: Doncs sí, a Veneçuela, perquè Les cinc àguiles blanques és el títol d'aquest conte tradicional de Sud-amèrica. Un conte molt bonic, popular, que parla de la natura i la fauna d'aquest continent, del continent americà.
0: Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen unes ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol, semblaven làmines de plata.
1: Venien del nord o bé venien del sud? La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt i molt remota.
0: Escoltem Les cinc àguiles blanques, narrat pel nostre company Francesc Torres.

Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol com làmines de plata. Venien del nord, venien del sud. La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt remota. Caribai, el geni dels boscos aromàtics i filla de l'ardent Zoé i de la pàlida Chia, imitava el cant dels ocells, corria lleugera sobre la gespa com l'aigua cristal·lina i jugava com el vent amb les flors i els arbres. Caribai va veure volar pel cel les enormes àguiles blanques i va voler adornar la seva cuirassa amb tan rar i esplèndid plomatge. Va córrer sense descans, perseguint les ombres errants que les aus dibuixaven en el sol. Va travessar les profundes valls, va pujar un i un altre turó. Per fi va arribar, fatigada, al cim solitari de les muntanyes dels Andes. Les àguiles blanques es van aixecar perpendicularment sobre aquella altura fins a perdre's en l'espai. No es van dibuixar més les seves ombres sobre la terra. Aleshores, Caribai va passar d'un cingle a un altre per les escarpades serres, espargint les seves llàgrimes. Va invocar Zoé, l'astre rei, però les àguiles s'havien perdut de vista i el sol s'enfonsava ja en el crepuscle. Estremida de fred, va girar els seus ulls a l'orient i va invocar Chia, la pàlida lluna. I a l'instant, el vent es va detenir per fer silenci. Les estrelles van brillar i un subtil resplendor en forma de semicercle es va dibuixar en l'horitzó. Caribai va trencar el silenci dels erms amb un crit d'admiració. La lluna havia aparegut i entorn d'ella hi volaven les cinc àguiles blanques, refulgents i fantàstiques. I mentre que les àguiles descendien majestuosament, l'Índia mitològica dels Andes va modular dolçament sobre les altures la seva selvàtica cançó. Les misterioses aus van volar per sobre de les crestes nues de la serralada i es van asseure per fi, cadascuna sobre un cingle, clavant les seves urpes en la roca viva. I es van quedar immòbils, silencioses, amb els caps tornats cap al nord i les gegantesques ales esteses en actitud de remuntar-se novament cap al firmament blau. Caribai va córrer cap a elles per arrencar-los les cobejades plomes, però un fred glacial va entumir les seves mans. Les àguiles estaven petrificades, convertides en cinc masses enormes de gel. Caribai va fer un crit d'espant i va fugir espaordida. La lluna es va enfosquir de sobte, l'huracà va colpejar els penyals nus amb un soroll sinistre i les àguiles blanques es van despertar. Es van enterrufar furioses i a mesura que van sacsejar les seves monstruoses ales, el sol es va cobrir de flocs de neu i la muntanya tota es va engalanar amb el plomatge blanc. Aquest és l'origen fabulós de les serres nevades de Mèrida. Les cinc àguiles blanques de la tradició indígena són els cinc elevats cingles sempre coberts de neu. Les grans i tempestuoses nevades són el furiós despertar

0: porta.
1: Un bon consell. El llop truca a la porta i prova que l'obrin dient que és la mare, però les set cabretes li diuen que té la veu massa ronca per ser la seva mare.
0: Llavors, el llop pren ous per aclarir-la. Les cabretes li diuen la segona vegada que té les potes negres. Per tant, el llop se les enfarina molt abans de trucar per tercer cop. Llavors, les cabretes el creuen i l'obren.
1: Ai, ai, ai, i el joc què fa, Mercè?
0: Ai, Lluís, okay. Hauràs d'esperar que ho expliquem per tots els nens i nenes de l'hora del conte. Home, una mica de paciència.
1: Vale, vale, doncs va. Vinga, va, no perdem, no perdem més temps. Vinga, anem-hi, anem-hi.
2: Mama Cabra vivia en una bonica casa del camp, enmig del bosc. La caseta era blanca, amb finestres de color blau i el terra vermellós. Mama Cabra tenia set bufones cabretes, boniques i espavilades. Bele s'anomenava la més gran, que era negra com el carbó. Bolo era la segona, de pèl castrany i lluent. Boli era la tercera, una cabreta blanca amb potes negres. Billy, la quarta, tenia la pell tacada de blanc i marró, igual que la cinquena, Bali. Bala era rossa com el blat, però la més bufona de totes era Bulu, una cabreta negra amb una taca blanca al front. Abans de fer-les anar a l'escola, Mama Cabra les netejava i pentinava. Després mirava els cartipassos perquè no es deixessin res.
3: Filletes meves, sigueu aplicades i obeïu al mestre. Si voleu ser unes cabretes de profit i no us entretingueu pel camí ni aneu pel vessant de la muntanya, que bé sabeu qui viu el llop.
4: Sí, sí, mama, no et preocupis,
2: deien les set alhora. Un dia, Mama Cabra necessitava anar a comprar algunes coses al mercat. Va reunir les seves filles i els va dir:
3: filles meves, us haig de deixar soles perquè em cal anar a comprar. Aneu amb molt de compte per si ve el llop. Si s'assabenta que esteu soles, no s'ho pensarà gens ni mica. Vindrà aquí i us devorarà.
2: Bele, la filla gran, va preguntar:
5: ai, mama, quina por. Però com sabrem que és el llop qui truca i que no hem d'obrir-li la porta?
3: És cert que el llop és molt espavilat i de vegades es disfressa, però el reconeixereu per la veu ronca i les potes negres.
2: Mama Cabra va sortir amb el seu cistell per anar a comprar, mentre les seves filles l'acomiadaven des de la finestra. Després d'haver tancat molt bé la porta, les set cabretes es posaren a jugar. Al cap d'una estona van trucar a la porta. Una veu ronca i forta cridà:
6: obriu de seguida, filles, que sóc la vostra mare.
2: Les cabretes es miraren espantades i aleshores Bele, com que era la més gran, va dir amb decisió:
5: no, no, no t'obrirem pas la porta. Et penses que som bledes? Tu no ets la nostra mare, tu ets el llop. La mama té la veu dolça com la mel i la teva és aspra i lletja.
2: El llop s'anà sense contestar, tot penserós. Havia de trobar una bona estratagema per ensarronar les set cabretes. Aleshores, decidí anar a ca l'apotecari i li va dir:
6: estic molt refredat i li agrairia que em donés alguna cosa per aclarir la veu.
7: Miri, li donaré uns caramels de mel i llimona que l'aniran molt bé.
2: N'hi va vendre un quart de quilo. El llop se'ls empassà en un tres i no res i es dirigí corrents a casa de les petites. La boca se li feia aigua. Va trucar a la porta i va dir amb veu dolça:
8: obriu, filletes meves, sóc la vostra mareta i estic molt cansada.
2: Les cabretes, aquest cop, es van quedar sense saber què fer. Era veritat o no? Es preguntaven. Però Bele recordà els consells de la seva mare i va cridar:
5: mostra'ns la poteta, mama, i així estarem ben segures.
2: El llop, aleshores, ficà la pota pel forat de la porta.
5: No t'obrirem, malvat,

0: ets el llop i no la mare. Ella té les potetes blanques i la teva és negra.
1: El llop, enfurismat, se n'anà cap a la fleca.
2: Ai, amic flequer, mentre fregia bunyols m'ha caigut una gota d'oli a les potes de davant i m'he cremat. No et pots imaginar el mal que em fa. Diuen que posar-se una mica de farina sobre la cremada és un bon remei.
1: El flequer, compadit, li va posar un bon grapat de farina a les potes, que van quedar més blanques que un llençol. El llop va tornar de nou a casa de les cabretes i va dir amb veu suau:
2: filletes meves, sóc la vostra estimada mareta, que ja està de tornada. Obriu-me de seguida.
0: Abans ensenya'm les teves potes o no t'obrirem.
1: El llop, molt satisfet, va treure les potes pel forat de la porta, tot dient:
2: quina alegria em dona que sigueu tan previngudes. Mireu les meves potetes.
1: Eren tan blanques i suaus les potes del llop que les cabretes ja no dubtaren que es tractava de la seva mare. Quin sobresalt! Pobretes, quan van veure que qui entrava era el llop. Plenes de terror, una es ficà al de sota de la taula, l'altra dins del forn, que, per cert, estava apagat. Bulú, la més petita, es ficà dins la caixa del rellotge de cucut. Però tot va ser debades. L'espavilat llop regirà de cap a peus la casa i se les empassà una darrere l'altra. Només Bulú es salvà. El ferotge llop va menjar tant que va sentir son. S'estirà per dormir sobre l'herba enmig del bosc, sota l'ombra agradable dels arbres. I, de fet, als pocs minuts roncava plàcidament. Mentrestant, mama cabra tornava a casa portant regals a les seves filles. Quina espantosa sorpresa s'endugué! La porta oberta de bat a bat, tots els mobles per terra, les portes dels armaris esberlades, les robes regirades i la vaixella esmicolada. Plena d'angoixa, començà a cridar les seves filletes. Ningú no contestava. Com podien contestar si eren a la panxa del llop? Bulú va reconèixer la veu de la mare i va dir:
0: mama, mama, sóc aquí. Quina por he passat.
1: Mama cabra va treure Bulú del seu amagatall i després la bufona cabreta li va explicar el que havia passat. Com va plorar la pobra mama cabra. Però mama cabra era valenta i va pensar que calia castigar el malvat llop. Sortí cap al bosc acompanyada de Bulú, a l'encalç del criminal. No tardaren gaire a descobrir-lo adormit encara, sota els arbres. Mama cabra es disposava a enfonsar-li les banyes a la panxa quan va veure que alguna cosa es movia en el ventre del llop.
3: Mira, Bulú, les teves germanetes encara són vives dins la panxa del llop. Ves corrents a casa i porta'm un ganivet de cuina.
1: Quan Bulú va portar-li el ganivet, mama cabra, amb molta cura, va anar tallant la pell de la panxa del llop. Quina alegria! Totes les seves filles anaren sortint de la panxa del fastigós animal. Estaven fresques com una rosa i contentes de tornar a veure la seva mare.
3: Aneu al riu i porteu les pedres més grosses que trobeu. En necessito almenys 6, perquè el llop, en desvetllar-se, no trobi la panxa buida.
1: Les cabretes van portar les pedres i les donaven a mama cabra, que les anava posant a la panxa del llop. Després li va cosir el ventre amb molt de compte. Quan mama cabra va concloure la seva operació, el llop va començar a fer badalls.
2: Quina set que tinc!
1: Va dir estirant les potes. Va anar al riu i estirar el coll per beure, però el pes de les pedres l'arrossegà i el va fer caure de cap a l'aigua. I tot i que sabia nedar, el pes de les pedres l'enfonsava un cop i altre dins el riu, de tal manera que no en sortí mai més.
4: Tornem a les nostres paraules oblidades i em va encuriosir una conversa entre dues persones grans en un bar de poble. parlaven de les tasques que feien quan treballaven a l'hort i a la vinya. Deien, un senyor, una de les tasques que m'agradava fer a les tomaqueres era esbrullar. Amb això, aconseguia que els tomàquets que sortien a la planta es feien més grans. I, saps, Lluís, això em va recordar que quan jo era petita i anava a la vinya amb el meu pare, l'ajudava a escavallar.
5: Ah, esclar.
4: És a dir, que trèiem els pàmpols i els rebrots, que també es deien cavalls.
5: Esbrullar, escavallar. Avui hem anat directament a les vinyes i els horts, o sigui, al món rural. Doncs és molt interessant. En tots dos casos es tracta de treure de la planta, sigui una tomaquera, un cep o el que sigui, la part que no és necessària per tal que la planta creixi molt més maca, més gran i més neta. Realment és important escoltar amb atenció les persones grans. És molt maco,
4: sí, tant,
5: això.
4: I tant.
5: Molt interessant. Segur que d'ells podem aprendre molt, Mercè.
4: Tens tota la raó, Lluís. Quantes més coses sabem, més atents estem en tot el nostre entorn. Per tant, continuem setmana rere setmana amb les paraules perdudes o oblidades.
5: Exacte, Mercè. Ja tenim una altra paraula per incorporar-la al dia a dia. Què et sembla si ara ens anem a la nostra biblioteca i busquem un llibre per recomanar a tots els nens i nenes que ens escolten?
4: Doncs perfecte, anem a la biblioteca de l'Hora del Conte.

0: hem arribat, ja hi som a la biblioteca. Encara sento aquella bonica sensació de la Diada de Sant Jordi. I és que per a mi és un dia únic. M'encanta. Però bé, ara ens toca recomanar un conte i aquest que porto avui justament el vaig descobrir en una de les parades d'un poblet meravellós com és Calonja. És la primera booktown de Catalunya. Podríem dir que és un poble dedicat als llibres. Té uns 11.000 habitants i ja té, Lluís, 7 llibreries.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, i la cosa va en augment. Per cert, el conte que recomano és Els records del mussol. Per resumir-lo en una frase, et diria que hi ha records que no es desen al cap, sinó al cor de qui ens estima. I ara ens diràs alguna cosa més, oi, Lluís?
2: I tant, amiga. És una història amb molta llum i profundament tendra sobre la memòria, la identitat i la força dels vincles. Aquest conte ens parla del pas del temps, de la cura mútua i de com les persones que ens envolten poden conservar els nostres records quan nosaltres no podem. El mussol sempre va tenir cura dels altres. El savi conseller, l'amic pacient, el que trobava les paraules justes fins que un dia va començar a oblidar. Quan els seus records comencen a fallar, els seus amics fan quelcom extraordinari en lloc de deixar que es perdin les històries compartides. Les comencen a escriure.
0: Sí. És un llibre delicat i necessari que convida a conversar sobre l'oblit, l'empatia i l'amor que perdura. Per tot això, recomanem aquest conte, Els records del mussol, de Patricia Casasola, amb unes magnífiques il·lustracions de la Sara Sánchez i editat per Triqueta Verde i recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys. Ara que ens ho estàvem passant d'allò més bé. Ai, hem de marxar. I és que explicant contes amb tots els amics de l'hora del conte, el temps ens passa molt ràpid.
2: Doncs sí. Sí que és veritat, massa ràpid. Però no ens podem quedar tot el dia aquí. Mira, saps què farem, Mercè? Acomiadarem a tots els nens i nenes amb la música dels Pot Petit i la cançó Bruixes i Bruixots.
0: Doncs vinga, marxem, però, ep, tornarem la propera setmana carregats de nous contes i us diem adéu amb un molt bon desig. Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Benvinguts al nostre racó d'històries i contes.
1: Benvinguts a...
2: l'Ara del Conte.
1: Hola, Aran.
2: Hola, Mercè. Hola, Lluís.
0: Hola, Aran. Portem una setmana més d'emoció, aventures, misteri i moltíssimes coses més.
1: I tant, exacte, Lluís. Perquè també obrirem de nou el nostre bagul de paraules perdudes que volen sortir per compartir-les amb tots els nens i nenes que ens escolteu.
0: I tampoc deixarem de banda la lectura, perquè ens endinsarem a la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o bé de llegendes.
1: I per acabar l'hora del conte, Lluís, una bona música, oi?
0: Oh, com cada setmana, Mercè, evidentment. Com si no podem tancar el programa. Ai, vinga, l'hora del conte ja sabeu que la podeu escoltar a més de 30 emissores arreu de Catalunya i Andorra, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així doncs, apagueu els llums, escolteu la ràdio i deixeu-vos emportar per la màgia dels contes. De moment... engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes per la pàgina 572. I sabeu què ens ha sortit?
0: Doncs mira, ens ha sortit El petó de la bona nit, un conte recollit a la pàgina web Racó de Contes i que nosaltres ho hem adaptat perquè ho escolteu vosaltres.
1: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava de tot era el moment més especial del dia. Era fer teta per dormir.
0: Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arregulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la seva mare i s'adormia amb un sospir molt suau.
1: És un conte molt tendre, ple d'amor, Lluís. Comencem a explicar el conte?
0: Doncs sí, comencem perquè és molt maco.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir...
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare...
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella...
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però... La mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir...
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però... a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un sol dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta...
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història, però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: I anem pel segon conte d'avui. I ens n'anem a Veneçuela.
1: Doncs sí, a Veneçuela, perquè Les cinc àguiles blanques és el títol d'aquest conte tradicional de Sud-amèrica. Un conte molt bonic, popular, que parla de la natura i la fauna d'aquest continent, del continent americà.
0: Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen unes ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol. Semblaven làmines de plata.
1: Venien del nord o bé venien del sud? La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt i molt remota.
0: Escoltem Les cinc àguiles blanques, narrat pel nostre company Francesc Torres.

Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol com làmines de plata. Venien del nord, venien del sud. La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt remota. Caribai, el geni dels boscos aromàtics i filla de l'ardent Zoé i de la pàlida Chia, imitava el cant dels ocells, corria lleugera sobre la gespa com l'aigua cristal·lina i jugava com el vent amb les flors i els arbres. Caribai va veure volar pel cel les enormes àguiles blanques i va voler adornar la seva cuirassa amb tan rar i esplèndid plomatge. Va córrer sense descans, perseguint les ombres errants que les aus dibuixaven en el sol. Va travessar les profundes valls, va pujar un i un altre turó. Per fi va arribar, fatigada, al cim solitari de les muntanyes dels Andes. Les àguiles blanques es van aixecar perpendicularment sobre aquella altura fins a perdre's en l'espai. No es van dibuixar més les seves ombres sobre la terra. Aleshores, Caribai va passar d'un cingle a un altre per les escarpades serres, espargint les seves llàgrimes. Va invocar Zoé, l'astre rei, però les àguiles s'havien perdut de vista i el sol s'enfonsava ja en el crepuscle. Estremida de fred, va girar els seus ulls a l'orient i va invocar Chia, la pàlida lluna. I a l'instant, el vent es va detenir per fer silenci. Les estrelles van brillar i un subtil resplendor en forma de semicercle es va dibuixar en l'horitzó. Caribai va trencar el silenci dels erms amb un crit d'admiració. La lluna havia aparegut i entorn d'ella hi volaven les cinc àguiles blanques, refulgents i fantàstiques. I mentre que les àguiles descendien majestuosament, l'Índia mitològica dels Andes va modular dolçament sobre les altures la seva selvàtica cançó. Les misterioses aus van volar per sobre de les crestes nues de la serralada i es van asseure per fi, cadascuna sobre un cingle, clavant les seves urpes en la roca viva. I es van quedar immòbils, silencioses, amb els caps tornats cap al nord i les gegantesques ales esteses en actitud de remuntar-se novament cap al firmament blau. Caribai va córrer cap a elles per arrencar-los les cobejades plomes, però un fred glacial va entumir les seves mans. Les àguiles estaven petrificades, convertides en cinc masses enormes de gel. Caribai va fer un crit d'espant i va fugir espaordida. La lluna es va enfosquir de sobte, l'huracà va colpejar els penyals nus amb un soroll sinistre i les àguiles blanques es van despertar. Es van enterrufar furioses i a mesura que van sacsejar les seves monstruoses ales, el sol es va cobrir de flocs de neu i la muntanya tota es va engalanar amb el plomatge blanc. Aquest és l'origen fabulós de les serres nevades de Mérida. Les cinc àguiles blanques de la tradició indígena són els cinc elevats cingles sempre coberts de neu. Les grans i tempestuoses nevades són el furiós despertar de les àguiles i el xiulet del vent evoca el cant de Caribai.

0: Ja portem dos contes. Anem pel tercer, Mercè?
1: I tant, Lluís. I us explicarem un conte tradicional dels meravellosos germans Grimm que es titula El llop i les set cabretes.
0: La mare de les cabretes les avisa que no obrin a ningú mentre ella va a comprar. Això és el que teniu de fer tots, eh?
1: Exacte. Mm,
0: un bon consell. El llop truca a la porta i prova que l'obrin dient que és la mare, però les set cabretes li diuen que té la veu massa ronca per ser la seva mare.
1: Llavors, el llop pren ous per aclarir-la. Les cabretes li diuen la segona vegada que té les potes negres. Per tant, el llop se les enfarina molt abans de trucar per tercer cop. Llavors, les cabretes el creuen i l'obren.
0: Ai, ai, ai, i el llop què fa, Mercè?
1: Ai, Lluís, okay. Hauràs d'esperar que ho expliquem per tots els nens i nenes de l'hora del conte. Home, una mica de paciència.
0: Vale, vale, doncs va. Vinga, va, no perdem, no perdem més temps. Vinga, anem-hi, anem-hi.
2: Cabra vivia en una bonica casa del camp, enmig del bosc. La caseta era blanca, amb finestres de color blau i el terra vermellós. Mama Cabra tenia set bufones cabretes, boniques i espavilades. Bele s'anomenava la més gran, que era negra com el carbó. Bolo era la segona, de pèl castrany i lluent. Boli era la tercera, una cabreta blanca amb potes negres. Billy, la quarta, tenia la pell tacada de blanc i marró, igual que la cinquena, Bali. Bala era rossa com el blat, però la més bufona de totes era Bulu, una cabreta negra amb una taca blanca al front. Abans de fer-les anar a l'escola, Mama Cabra les netejava i pentinava. Després mirava els cartipassos perquè no es deixessin res.
3: Filletes meves, sigueu aplicades i obeïu al mestre. Si voleu ser unes cabretes de profit i no us entretingueu pel camí ni aneu pel vessant de la muntanya, que bé sabeu qui viu el llop.
4: Sí, sí, mama, no et preocupis,
2: deien les set alhora. Un dia, Mama Cabra necessitava anar a comprar algunes coses al mercat. Va reunir les seves filles i els va dir:
3: filles meves, us haig de deixar soles perquè em cal anar a comprar. Aneu amb molt de compte per si ve el llop. Si s'assabenta que esteu soles, no s'ho pensarà gens ni mica. Vindrà aquí i us devorarà.
2: Bele, la filla gran, va preguntar:
5: ai, mama, quina por. Però com sabrem que és el llop qui truca i que no hem d'obrir-li la porta?
3: És cert que el llop és molt espavilat i de vegades es disfressa, però el reconeixereu per la veu ronca i les potes negres.
2: Mama Cabra va sortir amb el seu cistell per anar a comprar, mentre les seves filles l'acomiadaven des de la finestra. Després d'haver tancat molt bé la porta, les set cabretes es posaren a jugar. Al cap d'una estona van trucar a la porta. Una veu ronca i forta cridà:
6: obriu de seguida, filles, que sóc la vostra mare.
2: Les cabretes es miraren espantades i aleshores Bele, com que era la més gran, va dir amb decisió:
5: no, no, no t'obrirem pas la porta. Et penses que som bledes? Tu no ets la nostra mare, tu ets el llop. La mama té la veu dolça com la mel i la teva és aspra i lletja.
2: El llop s'anà sense contestar, tot penserós. Havia de trobar una bona estratagema per ensarronar les set cabretes. Aleshores, decidí anar a ca l'apotecari i li va dir:
6: estic molt refredat i li agrairia que em donés alguna cosa per aclarir-li la veu.
0: Miri, li donaré uns caramels de mel i llimona que l'aniran molt bé.
2: N'hi va vendre un quart de quilo. El llop se'ls empassà en un tres i no res i es dirigí corrents a casa de les petites. La boca se li feia aigua. Va trucar a la porta i va dir amb veu dolça:
7: obriu, filletes meves, sóc la vostra mareta i estic molt cansada.
2: Les cabretes, aquest cop, es van quedar sense saber què fer. era veritat o no, es preguntaven. Però Bele recordà els consells de la seva mare i va cridar:
5: «Mostra'ns la poteta, mama, i així estarem ben segures».
2: El llop, aleshores, ficà la pota pel forat de la porta.
5: «No t'obrirem, malvat, que ets el llop i no la mare. Ella té les potetes blanques i la teva és negra».
2: El llop, enfurismat, se n'anà cap a la fleca.
6: «Ai, amic flequer, mentre fregia bunyols m'ha caigut una gota d'oli a les potes de davant i m'he cremat. No et pots imaginar el mal que em fa. Diuen que posar-se una mica de farina sobre la cremada és un bon remei».
2: El flequer, compadit, li va posar un bon grapat de farina a les potes, que van quedar més blanques que un llençol. El llop va tornar de nou a casa de les cabretes i va dir amb veu suau:
7: «Filletes meves, sóc la vostra estimada mareta, que ja està de tornada. Obriu-me de seguida».
5: «Abans ensenya'm les teves potes o no t'obrirem».
2: El llop, molt satisfet, va treure les potes pel forat de la porta, tot dient:
7: «Quina alegria em dona que sigueu tan previngudes. Mireu les meves potetes».
2: Eren tan blanques i suaus les potes del llop que les cabretes ja no dubtaren que es tractava de la seva mare. Quin sobresalt! Pobretes, quan van veure que qui entrava era el llop! Plenes de terror, una es ficà al de sota de la taula, l'altra dins del forn, que, per cert, estava apagat. Bulu, la més petita, es ficà dins la caixa del rellotge de cucut. Però tot va ser debades. L'espavilat llop regirà de cap a peus la casa i se les empassà una darrere l'altra. Només Bulu es salvà. El ferotge llop va menjar tant que va sentir son. S'estirà per dormir sobre l'herba enmig del bosc, sota l'ombra agradable dels arbres. I, de fet, als pocs minuts roncava plàcidament. Mentrestant, mama cabra tornava a casa portant regals a les seves filles. Quina espantosa sorpresa s'endugué! La porta oberta de bat a bat, tots els mobles per terra, les portes dels armaris esberlades, les robes regirades i la vaixella esmicolada. Plena d'angoixa, començà a cridar les seves filletes. Ningú no contestava. Com podien contestar si eren a la panxa del llop? Bulu va reconèixer la veu de la mare i va dir:
5: «Mama, mama, sóc aquí. Quina por he passat».
2: Mama cabra va treure Bulu del seu amagatall i després la bufona cabreta li va explicar el que havia passat. Com va plorar la pobra mama cabra! Però mama cabra era valenta i va pensar que calia castigar el malvat llop. Sortí cap al bosc acompanyada de Bulu, a l'encalç del criminal. No tardaran gaire a descobrir-lo adormit encara, sota els arbres. Mama cabra es disposava a enfonsar-li les banyes a la panxa quan va veure que alguna cosa es movia en el ventre del llop.
3: «Mira, Bulu, les teves germanetes encara són vives dins la panxa del llop. Vés corrents a casa i porta'm un ganivet de cuina».
2: Quan Bulu va portar-li el ganivet, mama cabra, amb molta cura, va anar tallant la pell de la panxa del llop. Quina alegria! Totes les seves filles anaren sortint de la panxa del fastigós animal. Estaven fresques com una rosa i contentes de tornar a veure la seva mare.
3: «Aneu al riu i porteu les pedres més grosses que trobeu. En necessito almenys 6, perquè el llop, en desvetllar-se, no trobi la panxa buida».
2: Les cabretes van portar les pedres i les donaven a mama cabra, que les anava posant a la panxa del llop. Després li va cosir el ventre amb molt de compte. Quan mama cabra va concloure la seva operació, el llop va començar a fer badalls.
6: «Ai, quina set que tinc!»,
2: va dir estirant les potes. Va anar al riu i estirar el coll per beure, però el pes de les pedres l'arrossegà i el va fer caure de cap a l'aigua. I tot i que sabia nedar, el pes de les pedres l'enfonsava un cop i altre dins el riu, de tal manera que no han sortit mai més.
1: Tornem a les nostres paraules oblidades i em va encuriosir una conversa entre dues persones grans en un bar de poble. Parlaven de les tasques que feien quan treballaven a l'hort i a la vinya. Deien, un senyor, una de les tasques que m'agradava fer a les tomaqueres era esbrullar. Amb això, aconseguia que els tomàquets que sortien a la planta es feien més grans. I, saps, Lluís, això em va recordar que quan jo era petita i anava a la vinya amb el meu pare, l'ajudava a escavallar.
0: Ah, esclar.
1: És a dir, que trèiem els pàmpols i els rebrots, que també es deien cavalls.
0: Esbrullar, escavallar. Avui hem anat directament a les vinyes i als horts, o sigui, al món rural. Doncs és molt interessant. En tots els casos es tracta de treure de la planta, sigui una tomaquera, un cep o el que sigui, la part que no és necessària per tal que la planta creixi molt més maca, més gran i més neta. Realment és important escoltar amb atenció les persones grans. És molt maco,
1: sí, tant,
0: això.
1: I tant.
0: Molt interessant. Segur que d'ells podem aprendre molt, Mercè.
1: Tens tota la raó, Lluís. Quantes més coses sabem, més atents estem en tot el nostre entorn. Per tant, continuem setmana rere setmana amb les paraules perdudes o oblidades.
0: Exacte, Mercè. Ja tenim una altra paraula per incorporar-la al dia a dia. Què et sembla si ara ens anem a la nostra biblioteca i busquem un llibre per recomanar a tots els nens i nenes que ens escolten?
1: Doncs perfecte, anem a la biblioteca de l'Hora del Conte.

0: Ja hem arribat, ja hi som a la biblioteca. Encara sento aquella bonica sensació de la Diada de Sant Jordi. I és que per a mi és un dia únic. M'encanta. Però bé, ara ens toca recomanar un conte i aquest que porto avui justament el vaig descobrir en una de les parades d'un poblet meravellós com és Calonja. És la primera booktown de Catalunya. Podríem dir que és un poble dedicat als llibres. Té uns 11.000 habitants i ja té, Lluís, 7 llibreries.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, i la cosa va en augment. Per cert, el conte que recomano és Els records del mussol. Per resumir-lo en una frase, et diria que hi ha records que no es desen al cap, sinó al cor de qui ens estima. I ara ens diràs alguna cosa més, oi, Lluís?
2: I tant, mira, és una història amb molta llum i profundament tendra sobre la memòria, la identitat i la força dels vincles. Aquest conte ens parla del pas del temps, de la cura mútua i de com les persones que ens envolten poden conservar els nostres records quan nosaltres no podem. El mussol sempre va tenir cura dels altres. El savi conseller, l'amic pacient, el que trobava les paraules justes fins que un dia va començar a oblidar. Quan els seus records comencen a fallar, els seus amics fan quelcom extraordinari en lloc de deixar que es perdin les històries compartides. Les comencen a escriure.
0: Sí. És un llibre delicat i necessari que convida a conversar sobre l'oblit, l'empatia i l'amor que perdura. Per tot això, recomanem aquest conte, Els records del mussol, de Patrícia Casasola, amb unes magnífiques il·lustracions de la Sara Sánchez i editat per Triqueta Verde i recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys. Ara que ens ho estàvem passant d'allò més bé. Ai, hem de marxar. I és que explicant contes amb tots els amics de l'Hora del Conte, el temps ens passa molt ràpid.
2: Doncs sí, sí que és veritat, massa ràpid. Però no ens podem quedar tot el dia aquí. Mira, saps què farem, Mercè? Acomiadarem a tots els nens i nenes amb la música dels Pot Petit i la cançó Bruixes i Bruixots.
0: Doncs vinga, marxem, però, tornarem la propera setmana, carregats de nous contes, i us diem adéu amb un molt bon desig. Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El Cana crea la seva primera entitat sardanista. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a coble. El Cana crea la seva primera entitat sardanista. Es presenta aquest diumenge i té un planter de 30 dansaires. Aquest és el programa 486 i tenim més titulars. Enric Ortiga liga el Tempus Fugit pels 50 anys de la Juvenívola de Sabadell amb una nova sardana. I l'obra del Ballet Popular cessa la seva activitat com a entitat després de 76 anys de trajectòria. Es crea Som Arxiu, un catàleg en línia que recull prop de 35.000 obres per a coble amb informació detallada sobre compositors i partitures. I Joan Molina estrena 50 anys a Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de l'Aplec. Ho escoltarem tot plegat, però comencem ara un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a cuplejant.cat.
1: El que passarà aquest cap de setmana al món immens de la sardana i la copla passa per al Canà. I així us ho expliquem.
0: Notícies. Societat.
1: El Canà crea la seva primera entitat sardanista. La promotora és Carme Prunyanosa, qui havia estat durant molts anys presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou. Fa un any que treballa per crear l'entitat i des de fa un any i mig que Prunyanosa fa cursets de sardanes. L'associació sardanista del Canà es presenta aquest diumenge 10 de maig amb una ballada al matí a la plaça de l'Ajuntament amb la copla Ciutat de Cornellà. Entre les 9 sardanes de la ballada s'interpretarà el Canà de Francesc Marrós. El regidor de Cultura, Xavier Barrera, valora molt positivament la introducció de les sardanes al Canà, aquesta població de les Terres de l'Ebre, i espera que continuï promovent la dansa al sud del país. Des de fa un temps, cada diumenge hi ha sardanes amb disc, però la nova entitat ha aconseguit portar una copla per fer una ballada de sardanes a la Festa Major d'agost i una altra en una altra ocasió durant l'any. El president de la nova entitat és el canareu Isidre Balada, que ha estat monitor de sardanes molts anys a la població. Tot plegat ha nascut gràcies als cursets de sardanes que vehicula Som Sardana i actualment hi ha un total de 30 persones aprenent sardanes als cursets que porta Carme Prunyanosa. L'entitat entoma amb moltes ganes aquesta nova etapa. Escoltem el Canà, de Francesc Marrós, una sardana de 1975.
0: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: Això era El Canà, de Francesc Marros.
0: Coplejant. Les estrenes.
2: La Copla Juvenívola de Sabadell ha celebrat 50 anys aquest diumenge al matí amb una ballada a la plaça Doctor Robert de Sabadell. A la plantilla actual s'hi van sumar antics instrumentistes de la formació. Podeu veure imatges a les nostres xarxes socials. Entre ells, el tenorista Enric Cortí, que va escriure una sardana per a l'ocasió titulada Tempus Fugit, al·legant el temps que fuig i que podem escoltar ara mateix al podcast. Urti explicava, quan va presentar aquesta sardana dissabte, que era necessari fer una sardana per la copla i ho va fer justament en aquesta ballada de nou sardanes on es van programar autors que han format part de la copla, com Xavier Ventós, Oriol Uller, també Joan Lluís Moraleda, Ferran Carballido, Bernat Castillejo, Marcel Artiaga o Joan Jordi Beumala, o també el clàssic Josep Pau Faril. De fet, van acabar la ballada tots tocant aquest aplec de Sabadell. És un himne dels sabadellencs. Salvador Saumoi, representant històric de la Copla, que va ser impulsor, de fet, de la formació ara fa 50 anys, també va ser present a l'acte. Escoltem el trompeta de la formació, Jaume Prat, en declaracions a Ràdio Sabadell.
3: Avui hem estrenat una sardana que ens ha fet molta il·lusió perquè és de l'Enric Urtí, que és un dels fundadors d'ara fa 50 anys de la Juvenívola, i el tenor principal, i res, que es diu Tempus Fugit, i és una sardana molt emotiva per nosaltres i que té molt valor sentimental. Evidentment, hem de posar al centre de tot això en Salvador Saumoi, que és el que va iniciar tot aquest projecte, però, evidentment, amb 50 anys no és només qüestió d'una persona, sinó que hi ha hagut molta gent, no? Doncs aquí el reconeixement a tots els músics que han anat passant, a totes les entitats que ens han fet suport, als ajuntaments, a l'Ajuntament de Sabadell en especial, i a tota la colla d'amics i sardanistes que ens han acompanyat en tot aquest viatge.
2: Anem a escoltar aquesta sardana d'estrena en motiu dels 50 anys de la Copla Juvenívola de Sabadell. Aquest 2026 és del seu extenorista Enric Urtí, es titula Tempus Fugit, i l'escoltem a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell amb la plantilla del 2026.

0: Això era Tempus Fugit, d'Enric Cortí.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb més connexions al territori.
1: Connexions al territori.
0: La plaça de la Vila de Lloret de Mar va ser altre cop aquest diumenge escenari del seu 53è aplec de la Sardana, organitzat per l'Ajuntament a càrrec de les cobles, la principal de la Bisbal, la ciutat de Girona i la principal del Llobregat. La ciutat de Girona, el dia abans, el dissabte, va ser al Teatre de Lloret per oferir un concert de cobla com a vigília. Lloret encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I els amics de la Sardana d'Artesa de Segre van celebrar aquest dissabte a la tarda la seva Diada del Soci i el seu 27è aniversari amb una doble ballada amb les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat a la plaça de l'Ajuntament. L'entitat va aprofitar aquest aniversari per presentar el seu calendari sardanista del 2026 i van explicar que aquest any faran sardanes a la fresca, continuant el mes de juliol, tots els dies, el 3, el 10, el 17 i el 24, i el darrer serà la Cluenda i es comptarà amb la presència de la cobla Vents de Riella. Per la Diada Nacional també hi ha prevista una ballada a la Roca del Codós i el 21 de novembre tindrà lloc el 5è aplec de la Sardana, on hi actuaran les cobles, la Principal de Llobregat i la Marinada. I aquest divendres a la tarda va tenir lloc el 83è aplec de la Sardana de Mollet del Vallès, coincidint amb l'1 de maig i organitzat per Tradicions i Costums de Mollet Sardanes. I van participar les cobles Principal de Llobregat, Giovanni Bola de Sabadell i la Flama de Farners. I l'agrupació sardanista de la Garriga també va organitzar aquest diumenge la ballada de sardanes de l'aplec de Puiggraciós amb la cobla Maricel. I per acabar, diumenge, l'agrupació sardanista Santa Perpètua va celebrar la 88a edició del seu aplec de la Sardana durant tot el dia al Bosc de la Torre, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la Juvenívola de Sabadell i la Marinada.

Al concurs de colles improvisades hi van participar fins a 8 colles. L'entitat l'any que ve compleix 100 anys i estan capficats en els preparatius. Us deixem a les nostres xarxes socials imatges de la sardana emblema d'aquest aplec, que és Espurnes Perpètues, i nosaltres a la ràdio l'escoltem. És de Jordi Molina i és de l'any 2002. Espurnes Perpètues.

0: Això era Espurnes Perpètues, de Jordi Molina, i tornem a les estrenes.
1: Poblejant, les estrenes.
0: Perquè aquest inici de maig, Joan Moliner va estrenar la sardana 50 anys amb Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de la Plec. La junta és la mateixa que el primer any, però això sí que mereix un gran reconeixement, diu l'autor. També agraeix a Jordi Pau, que els hi va preparar un esmorzar ben espectacular per celebrar aquest aniversari, i ells els hi van tornar amb la interpretació d'aquesta sardana estrena de Joan Moliner. L'escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla Maricel. Això és 50 anys amb Mas Bonans.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I d'una entitat que s'inicia, en passem a una que cessa la seva activitat.
0: Notícies. Societat.
1: I és que l'obra del Ballet Popular ha anunciat aquest mes de maig que ha arribat al final del seu llegat com a entitat després de tres quarts de segle al servei ininterromput de la dansa i la música tradicional, també la copla i la sardana. Tot i que l'entitat tanca la seva estructura formal, ho fa amb la satisfacció, expliquen, del deure complert i també havent teixit una xarxa associativa, diuen, indestructible. La decisió arriba en un moment de transició en el qual la junta directiva actual, encapçalada pel president Joan Gómez, ha treballat intensament per garantir que cap dels pilars de l'obra del Ballet Popular quedi en l'oblit. Sota la seva gestió s'ha aconseguit que dues de les seves activitats més emblemàtiques tinguin continuïtat. L'aplec d'Esbarts a Montserrat passarà a ser responsabilitat de l'agrupament d'Esbarts Dansaires, que aquest any ja ho ha coorganitzat, i mentre que la històrica trobada sardanista a Montserrat quedarà sota el paraigua de Som Sardana. L'entitat va néixer formalment l'any 1950 i la seva trajectòria ha quedat immortalitzada com un petit tresor, ens explica, en un arxiu de particel·les de sardanes i danses tradicionals únics a Catalunya. Nosaltres escoltem ara Montserratina en homenatge. Aquesta trobada de dansaires a Montserrat és d'Agustí Burgunyó, de l'any 1948, dedicat al poeta Josep Carner i referenciant, evidentment, a la muntanya de Montserrat.

0: Això era Montserratina, d'Agustí Borgunyó.
1: L'agenda.
0: Vinga, tornem a tenir agendes llargues. Som al maig, és el que passa cada any, per tant, anem al gra. Dimarts, 12 de maig, ballada a les 6 a Ripoll amb la principal d'Olot. I dimecres, 13 de maig, a 2 de 7, concert de Montserrat Pujolà a la Casa de la Sardana. Dijous, 14 de maig, a les 5, ballada amb la principal del Rosselló a Montesquieu d'Albera. I divendres, 15 de maig, a 2 d'11, 35a trobada sardanista escolar a Sitges amb la Contemporània. També a les 11, trobada sardanista escolar a Figueres amb la Vila de la Jonquera. I el mateix divendres, a les 6 de la tarda, fires i festes de l'Ascensió de Granollers amb una ballada amb la copla La Principal de la Bisbal. També el dia 15 a les 7, ballada de sardanes a Sants Montjuïc amb la copla Rambles, i a les 8:30, 8 concert de Primavera Rosa de les Roses, divendres que ve amb la Maricel a Sitges. També divendres que ve a les 10, concert Jota per copla amb Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries i la copla Reus Jove a Vandellós. I dissabte 16 hi ha ballada de festa major a l'Argentera amb la Reu Jove 2 d'una. També a les 4, concert d'aniversari amb la Reu Jove a Riu de Canyes. I també dissabte que ve a les 5, 20è aplec de primavera a Porqueres amb la copla La Principal de Porqueres. També dissabte que ve a 2 de 6, apren a ballar sardanes, un acte per aprendre a ballar sardanes al Vendrell, a partir de 2 de 6, ho dèiem. I també dissabte que ve centenari de Narcisa Freixes amb una ballada amb la Marinada a la Garriga. També dissabte que ve a Vilassar de Mar, 7è aplec de la Sardana Conjunt amb Vilassar i Cabrera amb la Copla i Banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i la Principal de Llobregat. I també a les 6 de la tarda a Vic hi haurà la Copla Montgrins de la Plaça Major. També a les 6, concert de vigília del 65è aplec de Figueres amb un concert amb la Ciutat de Girona, i a 2 de 7 ballada amb la Genisenca a Molins de Rei. També a la mateixa hora i dissabte que ve a Flix hi haurà una ballada amb la Reus Jove, i a les 7 de la tarda dissabte que ve ballada amb la Principal de Tarragona a El Vendrell. A un quart de 8 ballada a Mataró amb la Sabadell, i passem a diumenge. Perquè a les 11 hi ha 2 de 5, 42è aplec de la Sardana de Sitges amb la Maricel, la Marinada i la Juvenívola de Sabadell. I a les 11, ballada amb la Vila de la Jonquera a Maçanet de la Selva. També a les 11, ballada a Mataró amb la Xaloc. I a 2 de 12, els Rossinyolets seran amb una ballada a Santa Cristina d'Aro. També a 2 de 12, ballada amb la Copla Terres de Marca a Igualada. I a les 11:15, Diada del Soci de Ripollet amb una ballada amb la Principal de Terrassa. A la mateixa hora, a Horta Guinardó, plaça Divisa, ballada amb la Ciutat de Terrassa. I també a 2 de 12, la Llobregat serà a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar. Diumenge que ve, dia 17 de maig, també a 2 de 12, festa de primavera amb una ballada amb la Copla Rambles a Sant Joan d'Espí, i també el desè aplec de la Vila de Riudoms, que arriba diumenge que ve a 2 de 12 i a les 5 amb les Coples Mediterrània Reu Jove. També a la 1, 17è, aplec de Sant Baldiri al Port de la Selva amb una copla, la Servianenca, i a les 4, 56è, aplec de primavera de Torelló amb les Coples Bellpuig Milenari, la Principal del Llobregat. També la mateixa hora, Diada de la Gent Gran a Sant Pau de Segúries amb la Principal de Cassà, i també a les 5:44 a plec de Penedes amb la Foment del Montgrí a Llagostera. A les 5, ballada a Vilablareix amb la Salvatana, i a les 6, ballada amb els Lluïsos Copla a Badalona. També a 2 de 7, ballada diumenge que ve amb la Mediterrània a Sant Cugat del Vallès. I dilluns 18 de maig a les 7 de la tarda hi haurà, atenció, la primera gala a l'audiència dels Premis Preludi al Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona amb la copla La Principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 65è aplec de la Sardana de Figueres, que arriba diumenge que ve, 17 de maig, a 11:15 i a 4:45 de la tarda, amb les Coples Montgrins Sant Jordi i la Bisbal Jove. Escoltem-lo per esperar el Bullici de Santa Creu de Florenci Mauneara, que tot just acaben d'acabar les fires i festes de la Santa Creu. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal, i és una sardana que data de 1954.

0: Arconi. Coplejant.cat.
1: Notícies.
2: I aquesta setmana us hem d'explicar que ha nascut Som Arxiu, el nou arxiu sardanista digital amb un catàleg de prop de 35.000 obres per a cobla amb informació detallada sobre compositors i partitures. Aquest arxiu és gràcies a la integració del portal Boig Sardanista i oferirà un accés unificat a la música i a la història de la cobla i la sardana. Un dels pilars fonamentals d'aquest nou Som Arxiu de Som Sardana a la seva web i a la seva aplicació és la migració, ho dèiem ara, de la base de dades de Boig Sardanista. Aquest sistema es traslladarà a un entorn modern i estable on els usuaris podran consultar, com dèiem, aquestes 35.000 obres del catàleg o també un repositori històric de llibres, discografia i biografies de lletristes i instrumentistes, però també repertoris en viu. Gràcies a la unificació de dades a partir d'ara, l'agenda d'actes de Som Sardana podrà mostrar automàticament quines sardanes s'interpretaran a cada ballada o concert. La unificació de totes les dades no hauria estat possible sense la feina realitzada per Francesc Manaut, qui ha estat tractant la informació del Boig Sardanista des de la seva creació l'any 1996 des de Sabadell. Una dedicació que ha servit per tenir constància de milers de sardanes sempre al dia de les noves incorporacions sense descuidar de les sardanes d'arxiu. La base de dades sardanista més completa amb informació sardanista compta amb més de 35.000 sardanes, entrades i 2.400 compositors, entre altres dades. I aquests arxius de sardanes no serien possibles sense els mal nomenats caçadors de sardanes, aquesta gent que grava les sardanes, especialment les estrenes i les més desconegudes. De fet, Maria Mercè Navarro va dedicar una sardana a un caçador de sardanes, en concret a Ramon Martí Caraltó de Vallfogona de Riucorb. Molts dels que ens escolteu el coneixeu. De fet, el saludem des d'aquí. Li va dedicar Cercant el so de la sardana, m'ho ha de dir. Per aquesta notícia que acabem d'explicar i que escoltem a càrrec de la cobla, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, és una sardana del 2016. L'escoltem.

0: www.poblejant.cat.
1: Bé, nosaltres tanquem edició escoltant Primaveral de Joaquim Serra, i és que estem en plena primavera, ens encanta i ho volem celebrar també amb aquesta sardana, que és preciosa, una sardana que doncs, Joaquim Serra escrivia el 1947 i va guanyar el premi Entronització de la Mare de Déu de Montserrat. Déu-n'hi-do, escoltem-la ara per acabar, i nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot, tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla, amb exclusives incloses. Mentrestant, coblegeu força.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per el 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Nostra dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla. Programa editat i presentat per Miquel Batet, amb la col·laboració de l'entitat sardanista de Sant Cugat.

0: I vindrà el dia que tots junts, formant una gran sardana i estrenyent ben fort les mans, no deixareu que ningú pugui trencar-la. Només qui vulgui puntejar-la i que molt la vagi estimant. Signat Carme Casa de Just i Rigo. Benvingudes i benvinguts, amigues amics de les sardanes i de Ràdio Sant Cugat. Rebeu salutacions de Nemantriqui des del control tècnic i de l'Oriol Colomina, responsable del muntatge. I de qui us està parlant, en Miquel Batet, editor del programa. Avui escoltarem sardanes de l'Antoni Albors i Assins, que ens va deixar l'any 2012, a l'edat de 82 anys. Va compondre més de 100 sardanes, així com moltes cançons i obra de ballet clàssics. Començarem, doncs, a escoltar sardanes d'aquest clàssic dintre dels finals del segle passat.
1: Nostra dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla.
0: La primera sardana que la va titular Aires de Vega, Aires de Vegas, i la va escriure a petició dels amics del Club de Vegas. És una sardana balladora i de fàcil interpretació. Va ser estrenada a Vegas el 18 d'abril de l'any 1976.

Carmina. L'autor ens diu: en prova de l'amistat que el matrimoni abarca, doncs en prova d'aquesta amistat va escriure la sardana Carmina, dedicada a l'esposa de Lluís Abarca. Aquesta sardana fou estrenada a la plaça Espanyola de Torrassa, d'Hospitalet, el dia 16 de maig de l'any 1981.

Escoltarem ara Els amics del carrer Verdi, dedicada al seu amic Ricard Miró, i fou estrenada el 15 d'agost de l'any 1982 al carrer Verdi, amb motiu de la festa major d'aquest carrer.

Després dels Amics del Carrer Verdi, escoltarem el nostre aplec. Va escriure aquesta sardana per commemorar el primer aplec de Sants, que es va celebrar a la plaça de l'Espanya Industrial el 10 d'abril del 1988. El matrimoni Canals, ànima i promotor d'aquest aplec, va demanar-li que composés una sardana i va tenir el goig de poder-la escriure. Escoltem aquesta preciosa sardana.

La colla dels 24. Aquesta sardana està dedicada, tal com ho indica el títol, a la colla dels 24 de Malgrat de Mar, i va ser estrenada a l'octubre de l'any 1989 a la plec de Malgrat de Mar, per la cobla principal del Llobregat.

Després de la colla del 24, escoltarem Martorell acollidor. Fruit d'una convivència amb la gent de Martorell, va considerar la gent d'aquest municipi unes persones molt acollidores. I així va néixer la idea d'escriure una sardana anomenada Martorell acollidor. Va ser estrenada a la pista del Progrés el dia 7 d'octubre del 1990 per la cobla La Flama de Farners.

Aplegament lleidatà. El seu amic Sebastià Gràcia li demanà que escrivís una sardana per commemorar el 25è aplep del grup sardanista Huracans de Lleida. Per aquest motiu va escriure aquesta sardana. Aplegament lleidatà, que fou estrenada el dia 9 de juny de l'any 1991 per la Copla Mediterrània.

Escoltarem ara Sardanistes de Rubí. Aquesta sardana la va escriure per encàrrec per encomanar el 65è aniversari del foment de la sardana de Rubí i fou estrenada en aquest municipi el dia 25 d'octubre de l'any 92.

Escoltarem ara Ofrena a Cardedeu. Aquesta sardana té lletra. I amb la lletra d'aquesta sardana remarca la dedicació de totes les persones que treballen perquè sigui possible els aplecs i les sardanes. Això és el que li va inspirar a escriure aquesta sardana que titulà Ofrena a Cardedeu i fou estrenada el 19 de juny de l'any 1994.

20 anys de Roses Roges. Aquesta sardana la va dedicar a la colla Roses Roges de Rubí, amb motiu del seu 20è aniversari, i va ser estrenada el 29 de juny de l'any 1996 a Rubí.

Després de 20 anys de Roses Roges, escoltarem Sardana de Germanor. L'Ajuntament de Santa Susana li va demanar que escrivís una sardana per incloure-la en un CD patrimoni de l'Ajuntament de Blanes, Calella, Palafolls, Pineda, Malgrat, Tordera i Llobet, i Lloret, perdó. I així va néixer la Sardana de Germanor, que fou estrenada a Tordera el 20 de juny de l'any 1999 per la Cobla Salvatana.

amb la música interpretada per la principal de Llobregat i agraint la vostra companyia, ens despedim a la Imar Trinqui des de la Peixera i que heu estat amb vosaltres, en Miquel Batet, editor del programa. I sobretot, sigueu feliços, escolteu i balleu sardanes, feu país, i visca Catalunya i visca la sardana.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per el 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Quan la memòria canta fluixet, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Hola, què tal, com estan? Toca Abecedari a dues bandes. Una vegada més, els hi recordo la temàtica. El faran dos grups o intèrprets amb una lletra per cada, és a dir, un començarà per la A i l'altre per la B fins a completar-lo. Ens trobarem que algun grup o intèrpret no tingui la lletra per la cançó que li toca i es pot donar el cas que sigui l'altre que en faci dues de seguides. El que vull és que s'escolti el màxim nombre de cançons. Per aquest motiu, no hi faré o faré el mínim comentari sobre la mateixa. Aquest abecedari serà de dues formacions en nom de mar. Per una banda, Mar i Vent, del barri d'Horta de Barcelona i fundat el 1995, i l'altre, Mar Brava, del Poble Sec de Barcelona i creat el 1983. El propòsit d'aquest és escoltar cançons no gaire conegudes o poc escoltades, a veure si ho puc aconseguir. I un cop feta l'explicació i presentació, que parli la música.
4: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
3: I començarà a parlar la música amb Mar i Vent amb aquest Amor de loca juventud.

Amb la lletra A hem escoltat Amor de Loca Juventud i amb la lletra B és el torn ara de Mar Brava i aquest tema d'Ortega Monasterio en castellà i en euskera que porta per títol Bichincho.

Pichincho, tema que hem escoltat. Vicente Pichincho és l'equivalent al que seria el català o castellà de Vicente i Vicenç. Anem una altra vegada amb Mari Ben amb aquest tema a ritme de rumba que porta per títol Cerca del Río.

acabem d'escoltar amb la lletra D de Colores per al grup Mar Brava. Mari Ben ara ens proposa escoltar aquest tema del mestre Ortega Monasterio que porta per títol Encisadora.

Encisadora, el tema amb la lletra E que hem escoltat per al grup Mar i Vent. I ara anem amb un tema que porta per títol Gràcies Senyora amb la lletra G, que es l'interpreta Mar Brava i que l'autoria és de Francesc Miralles i Núria Berengueres. L'escoltem.

Gràcies, senyora, per al grup Mar Brava. El tema amb la lletra G. De la G passem a la H. I de maneres n'hi han unes quantes dedicades a poblacions i a comarques, com aquesta que porta per títol Havanera del Vallès. I aquí suposo que incluïm tant el Vallès Occidental com l'Oriental. Ens ho canta...

0: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Habanera del Vallès per Mari Vent. I atenció ara perquè anem a ritme de pas doble. Podríem dir que és el més famós que hi ha. Mar Brava el té enregistrat amb un dels seus treballs discogràfics i porta per títol Isles Canàries, que si volen els convido a ballar.

Acabem d'escoltar aquest Islas Canàries per al grup Mar Brava, un pas doble que, com els deia, és dels més coneguts, dels més famosos, i que quasi no te'n pots estar de ballar. Si tens la parella al costat, o si no, tot sol, per què no? Torna a ser el grup Mar Brava perquè amb la lletra J, Mar i Vent, no té cap tema dels que disposo jo d'enregistrats. I és aquesta que ens parla d'un personatge, en José Miguel, o José Miguel, com vulguin. L'escolta.

José Miguel o José Miguel, que de fet és una cançó que fa moltes vegades popurri, o més ben dit, l'hem escoltat en popurri amb el De Colores. Ara sí que Mar i Vent té una cançó amb la lletra N. I aquesta cançó amb la lletra N és el famós Negro

tot una història, la del negro Abelardo, que més d'una vegada ja els he comentat el que li va passar en aquest pobre noi. Continuem, i ara anem amb la lletra O, i és una d'aquestes napolitanes. Si els deia que Islas Canàries era el pas doble més famós i més conegut, si anem a la banda de les napolitanes, O Sole Mio és el més conegut i el més interpretat per Mar Brava.

sole mio, amb la lletra O. I de la O passem a la lletra P, amb aquest pesquem i cantem, que es pot fer tot a la vegada, que ens la canta el grup.

Pesquem i cantem amb la lletra P del grup Mar i Vent i torna a repetir perquè amb la lletra R el grup Mar Brava no tenia cap cançó. I escoltarem aquesta coneguda Rosó, o també Per el teu amor

Rosó, que ens l'ha interpretat el grup Mari Vent, és una d'aquestes cançons que sempre formen part del repertori de ballables. Segurament amb algun ball de festa major o en algun altre lloc on hi hagi un conjunt o una orquestra, Rosó hi forma part del repertori. Deixem ja la lletra R i anem a la S. Amb marra brava, amb si fossin gavines.

0: I amb aquesta cançó acabem aquest programa de la sèrie Abecedari a dues bandes, amb una selecció de cançons de Mari Vent i Mar Brava. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Que les habaneres us acompanyin fins retrobar-nos a Sons a Cau d'Orella.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.

0: dos aigua moll.
1: Molt bones a tots i a totes, us parla Francesc Balanyà. Benvinguts a una nova edició de La Rela, un programa aquest que dedicarem íntegrament a conèixer l'estratègia del país pel que fa a regadius. Ho farem des de la vessant de la investigació amb l'IRTA, sabent en tot el que treballen i, evidentment, doncs, les possibilitats reals de que això s'apliqui. És important, sempre, però més venint d'on venim, que no fa tant teníem diverses campanyes de sequera i, com diuen tots els experts, doncs aquestes més d'hora que tard tornaran a repetir-se. Per tant, una qüestió aquesta que és estratègica de país i que abordem amb una rela que comença ara mateix. Som-hi.
2: No és bon maig el que no deixa la bassa plena.
3: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
4: La mel és un aliment molt enèrgic, ja que la seva composició és bàsicament sucre. En conté més del 60%, principalment fructosa i glucosa. Aquest aliment elaborat per les abelles també compta amb altres hidrats de carboni, enzims, aminoàcids, àcids orgànics, minerals, substàncies aromàtiques, pigments, ceres o polifenols, que li confereixen els diferents aromes, sabors i propietats beneficioses.
5: I és que els productes catalans són salut! Amb nom propi.
1: Doncs som-hi, ens hi posem ja amb aquesta entrevista que abordarà moltes qüestions, ho diem abans, de les que són estratègiques, no del món de l'agricultura, no del món de la ramaderia, sinó del país. Perquè això de la gestió de l'aigua, i ho hem dit moltes vegades amb sequera, és una qüestió de tots i totes. És com els incendis, que diem allò de que s'apaguen a l'hivern, doncs per evitar patir en el futur, doncs cal que hi hagi gent que hi treballa, i sabem que els que són la referència de tot plegat és l'IRTA. I si un nom destaca per la seva trajectòria, complet qualsevol sala, és l'amic del programa del Joan Girona, investigador d'aquest programa de l'ús eficient de l'aigua de l'IRTA. També és el seu delegat institucional de l'IRTA a les Terres de Lleida del Pirineu. Joan, benvingut a casa.
6: Bon dia i, com sempre, molt content d'estar aquí.
1: I que duri. I dic això perquè m'examenta que se'n jubila en breu.
6: Bueno. Un accident.
1: Però això ho hem de decidir entre tot el sector. Crec que si ho preguntéssim no te deixarien jubilar, no perquè no hagis treballat prou, sinó perquè malauradament per tu has treballat molt i molt bé. Per tant, això de perdre aquest valor. Però clar, em dona la sensació que el relleu és molt bo, i per a mostrar un botó tenim aquí el doctor Víctor Blanco, també investigador d'aquest programa de l'ús eficient de l'aigua de l'IRTA. Molt bones, benvingut al programa, què tal?
7: Hola, bon dia.
1: Tu, allò, si toca fer el relleu, tindràs allò complicat, eh?
7: Difícil.
1: Però bueno, parlem fora de micròfons, i la veritat és que tot el que volem abordar dona la sensació, i ho dic amb el cor, no ho dic quedant bé, que aneu per la bona línia, perquè tenim moltes propostes a comentar que, com deia a l'inici, són estratègiques de país. Però així, a grosso modo, Joan, Víctor, qui vulgueu, aquell anar-nos preparant, perquè ens diuen, escolta, com el que deia els incendis, doncs amb sequera, doncs ara que tenim episodis de no estrès hídric en gran part del país, doncs què és el que s'està fent, a grosso modo, des de l'IRTA, i doncs anirem entrant en cadascuna d'aquestes coses. Fíjate, aprovecha el micrófono.
7: Pues justo eso, como bien dices, estar preparado, ¿no? El dedicarse, el conocer y el saber la situación que tenemos. Este año es cierto, venimos de una primavera, un invierno lluvioso, pero la realidad del Mediterráneo no es esa. La realidad nuestra está ligada a las sequías y sabemos que va a venir. Y no sabemos si va a ser más fuerte que la pasada, no sabemos cómo va a ser, pero va a tener un impacto porque es nuestra realidad. Cataluña va a estar en el Mediterráneo y va a vivir sequías en su historia y cada vez más severas, por lo que vemos en las predicciones de cambio climático. Entonces, prepararse para ello es lo que debemos. Intentar hacer que la próxima sequía tenga herramientas para que no sea tan, o que el efecto no sea tan negativo como las anteriores.
1: Claro, y ahora nos posarem de seguida amb aquestes eines, però abans de que ho fem, pregunta transversal per totes elles. Clar, sempre ens ha dit la gent de la investigació, que requereix d'uns processos que són molt llargs, que la investigació per poder certificar doncs, requereix moltes vegades de dècades, i clar, tu pots arribar a unes conclusions per buscar aquesta translació a la pagesia, segons el que sigui, amb la tecnologia pertinent, amb que sigui assequible, amb que hi hagi empreses que se'n facin càrrec, a vegades s'oblir-te mateix doncs, que podeu concretar aquella proposta perquè aterri, capilaritzi el territori. Clar, de les diferents línies jo us aniré preguntant, doncs això, clar, a vegades són informacions de manejos que la cosa ja és diferent, eh? És a dir, del que estem treballant avui, quan pot ser una realitat pel nostre sector, és a dir, que aquests treballs d'avui se puguin aplicar doncs, en moments d'estrès hídric.
6: Bueno, és evident, és tal com tu dius, no? La recerca no és... Avui comencem a fer una recerca i demà ja tenim els resultats, sinó són coses normalment a llarg termini. Després, una vegada tens els resultats, aquests han de ser aplicables, han de ser assimilats per qui els ha d'aplicar. Però sí que t'he de dir una cosa, i és que quan la situació és extrema, i les sequeres són una situació, i per desgràcia, com deia el doctor Blanco, pues, les hem tingut, les tindrem, i segur que les tindrem més fortes, home, la gent reaccionem tots molt ràpid, no? Vull dir, tot allò que la millor estava, doncs vinga, va, mirem, doncs llavors ho intentem aplicar. L'important és tindre coses per aplicar, no? És tindre eines per gestionar, i a poc, les hem d'anar tenint. I si ja en tenim algunes que en el passat hem fet i, per tant, ara ja les podem aplicar o les podem acabar d'aplicar amb la seva plenitud, però està clar, hem de seguir perquè en el futur, perquè si no comencem ara, els resultats encara vindran més tard. Per tant, s'ha de començar, estem aquí. I després hi ha una cosa molt important, que a vegades la recerca és concretament allò que fas, aquell producte que estàs desenvolupant, aquella tecnologia, aquella innovació, però també és coneixement general. I davant d'una situació d'estrès, a vegades, el coneixement general, el sentit comú de tothom, no? Dels que fem recerca, dels productors, dels gestors de l'aigua, quan ho posem tots al comú, aquest sentit comú, en general, és el que realment te dona les solucions a aplicar en aquell moment. I això també és un valor que jo crec que s'ha de posar en la seva... i valoritzar-ho, encara que sigui redundació de la paraula, doncs, redundit una miqueta, posar en valor aquests resultats i aquest coneixement global que hi ha de la situació, no? I això és el que estem fent.
1: I, a veure, que també que la meva pregunta a algú li pot fer pensar que l'IRTA, arran de l'última sequera, s'ha posat a treballar, no? L'IRTA porta dècades treballant, doncs, amb això, l'eficiència del rec i escenaris d'estrès hídric. Ja fa temps que l'apunten els experts i, per tant, diguéssim, seguiu transitant amb aquesta via.
6: Exactament.
1: I, a més, suposo que, no sé si especulo, si amb la part positiva d'haver patit sequeres en el sentit d'aprendre i veure coses, com que s'ha sofert, de què passen. És a dir, ningú vol que hi hagi sequera, però la part positiva és que un investigador doncs, aprèn coses o veu coses perquè li ajuden doncs, amb aquest trànsit que ja està defendent la investigació. Això és així?
6: Sí, amb això que tu dius, està clar, només portem 45 anys treballant amb això.
1: No només?
6: Només, 45 anys. I la veritat és que hem après moltes coses, però sí que te'n dones compte en cada sequera que et falta alguna cosa. A títol d'exemple, una de les coses que sí que teníem ja estudiades i així era quan ens faltés aigua, com havíem d'utilitzar aquestes petites quantitats d'aigua que teníem. I això eren les sequeres que havíem tingut fins ara. En l'última sequera, després va ploure, però el mes de maig, no sé si ens en recordeu, de l'any 23, va arribar un moment que els canals d'Urgell van dir que tancaven i que no podrien obrir en tot l'estiu i que com a màxim hi hauria un rec.
1: I per fruita dolça.
6: I per fruita dolça. Quan el dones, aquest rec? Està clar, això és el que no sabíem, perquè sempre havíem estudiat amb poqueta aigua farem això i això i això, però no la situació de dir dona un rec simplement perquè no es morin els arbres. Arrel d'aquí, doncs amb el doctor Blanco, vam fer tota una sèrie d'experiments i així, i ara ja tenim plenament tipificat, publicat i documentat quins són els indicadors que ens diuen quan tu has de regar perquè no se't mori la planta, no per produir, perquè no se't mori la planta. Però això, si no sofreixes una sequera de la duresa de l'última, i segons tenim previst, i ho repetim, ens farem pesats amb això, les properes poden ser més llargues, més intenses i més doloroses, o estem ben preparats, o malament, no? Però que sí que en vas aprenent de situacions noves.
7: Sí, también dar valor a generar conocimiento general, pero a generarlo aquí, a que nuestros datos están tomados aquí, a que nuestros manzanos están en Mollerussa, a que el almendro está en Maials o a que tenemos en Reus avellanos, ¿no? Es información que si bien tiene un impacto global y que nuestra idea es de generar conocimiento y utilizar el conocimiento que hay en todo el mundo, también que la aplicación sea directa, que el payés pueda tomar esta información, pueda adoptarla y que la venga a ver si quiere, ¿no? Que ese también es nuestro trabajo, el transmitir esa información, y creo que en eso tanto el programa de uso eficiente del agua como el IRTE en general tiene una implicación muy alta.
1: Diem a vegades que la gent som de memòria curta en tots els àmbits de la vida. No sé si a la pagesia també li passa el mateix, perquè ara m'has fet pensar, a doctor Blanco, que no sé si heu fet alguna jornada de... Escolteu, si ve una sequera, el que dius tu ara, doncs hem trobat això, estem tenint això. Ara la gent, vaig a ser molt planer, li és igual, li pele la sequera, o no, diuen, escolta, jo ja vinc, també com feu vosaltres, irte-us aneu preparant, o si ve una jornada d'aquestes, ens passa com a tota la societat, que ja no hi patim, ja no hi pensem, ho deixem de banda i després tot ja corre. La pagesia li passa això? No, bueno, tant?
7: Jo crec que hi ha una sensibilitat major, no? La sequía del 23 fue muy severa, creo que es una realidad que tenemos, pero también es cierto y es innegable que vivimos al día y que al final tampoco se le puede exigir, ¿no?, a ningún sector que sea un héroe. Y tiene un problema hoy y al final, como todos, el problema muchas veces de hoy es el que nos nubla o nos hace que sea nuestra prioridad. Pero sí que creo que hay una sensibilidad y de hecho eso se continúa trabajando y espero que así se haga porque, como digo, es una realidad que va a haber una sequía. No fue algo que pasó y ya no vamos a volver a ver.
1: Doncs va, anem amb les coses concretes, que sé que n'hi ha diverses que esteu treballant. Comenceu pel que vulgueu, ens endinsarem una mica i anirem doncs amb altres projectes.
6: Molt bé, doncs mira, si vols, el primer bloc de coses que estem fent en aquest moment i que ens preocupen és una miqueta seguir mirant a veure quanta aigua necessiten els conreus, com l'hem d'aplicar, però sobretot això que parlàvem de les sequeres, no? Com hem de gestionar els nostres regadius quan tenim una sequera, i aquí el doctor Blanco ens explicarà diverses coses. Després, una altra és, probablement, per regar tot el que s'hagi de regar en el futur, no tindrem prou aigua. Haurem de començar a utilitzar aigües de pitjor qualitat, aigües residuals de depuradores, aigües a la millor de pous que estan salinitzats, el propi Ebre a vegades baixa amb més salts dels que tocaria, o si hem de desalinitzar aigua de mar, fins a on podem utilitzar aquestes aigües, no? Aquest és un primer bloc de coses que jo crec que són importants, almenys nosaltres ens preocupen i creiem que poden tindre un efecte sobre com s'utilitzen aquestes aigües i sobre les situacions de futur.
1: Jo amb això, un dubte que sempre he tingut amb la vostra tasca, perquè hi ha situacions similars que ens heu explicat. La feina de l'IRTA és el que deies tu ara, la detecció, possibilitats, si aquesta aigua és més òptima per un altre conreu i en quins moments, tot això alguns ho donem per fet, però us toca també, permet-me l'expressió, el pollastre de que l'aigua estigui allà. Moltes vegades el problema no és que estigui allà, sinó la logística de com la porto, com l'aplico, amb uns preus raonables. Tot això també competeix a l'IRTA, el pensar

0: en el sentit de que no, bueno, en principi la nostra tasca seria dir, miri, escolta'm, aquesta aigua és bona fins aquí, fins a partir d'aquí no, i tot això. Però sí que a vegades et dones compte que quan des de la recerca o des d'altres punts des d'altres coses, no? Però des de la recerca a vegades ens toca, i en el tema de l'aigües ens toca molt, a vegades és plantejar escenaris que ningú se'ls havia plantejat. No, home, l'aigua de mar, escolti, ai, l'aigua de les depuradores, de totes les ciutats que estan al costat del mar, se'n va al mar. I tu dius, home, i per què? Si aquesta aigua és bona. Després què hem de fer? Desalinitzar, i que ens costarà molt més, aprofitem aquestes. Oh, però és que aquestes... Llavors, anar conscienciant a la gent de que això és possible, de que s'ha de fer, a vegades sí que és una tasca de la recerca. Una vegada tu ja has conscienciat a la gent, diguéssim, la logística de fer les tuberies, les canonades, dels bombejos, de la distribució, dels embassaments, llavors això ja ve sola, els hi correspon amb uns altres. Però passar de que la gent pensi de que és una barbaritat a que pensi que és possible, aquesta és una miqueta la nostra tasca.
1: Ho deia al principi, són reflexions de país. Doncs el millor exemple és que aquest...
0: Sí, sí, l'aigua és això, és país, eh?
1: Aquesta pregunta és molt complicada, podeu dir, no saber o contesta, però en l'últim any, quants polítics, quantes administracions, no cal que digui un nom, us han demanat reunió explícita per dir com ens estem preparant? Per la sequera.
0: En general tenim un contacte...
1: No s'hi val una jornada en què el polític va tallar la cinta i a fer l'acte de presència, que està molt bé que hi sigui, eh? Però jo dic, escolta, com que hem d'estar preparats, què esteu fent, què cal que ens preparem, perquè clar, tot el que feu vosaltres, doncs evidentment, el que deia Joan, doncs si hi ha aquesta consciència social, per exemple, ara estem parlant aquí, no? Però si no hi ha un impuls polític, a vegades, doncs això costa una tira. Per això faig aquesta pregunta. Últims dos anys, quantes reunions, allò específicament... Escolta, què estem fent? Què necessiteu? Que ens ajudem?
0: No, sobretot per interessar-se una miqueta per com estan les coses, ja sigui a través de l'IRTA o d'altres, diguéssim, organitzacions o col·lectius en els que participem, però el que veiem és que hi ha una sensibilitat i la gent va preguntant. Sí que és veritat, també t'he de dir que és veritat, que aquesta sensibilitat era molt alta mentre hi era la sequera, i des de la sequera cap aquí, diguéssim, que ha baixat el to. Afortunadament, no ha passat el que havia passat en altres sequeres, que el dia de la sequera tothom estava allí, bueno, va, que això ho hem de fer, i així, i sense exagerar, dir-te que abans de que plogués en una sequera, la prioritat de lo que fèiem era 100, i l'endemà de que havia plogut era 0. Ara no ha passat això. Jo crec que aquesta és la bona notícia que tenim. Home, evidentment, com deia el Víctor, no?
1: No és zero, però quan seria? Aquest és el dubte.
0: No, home, jo encara diria que...
1: Amb un altre potser no li portaria, però com que el Joan se mulli, mira, sí, que parlem,
0: sí,
1: d'aigua...
0: Sí, sí, no. Pues, home, jo diria, pues, no ho sé, eh? Diguéssim, l'aprovat seria un 50, pues, potser li posaria un 40, però... Hosti, no, és zero. Vull dir, la gent segueix preguntant. Nosaltres voldríem que amb molta més intensitat, amb molta més preocupació, no nosaltres, sinó tothom que està al voltant dels temes de l'aigua i està preocupat, li interessaria que fos més gran, però, ostres, jo veig que com a mínim ara ha quedat la sensibilitat. Potser la patacada també ha sigut bastant més forta amb aquesta, o la patacada que ens esperàvem, eh? Potser ha sigut més forta i, per tant, tots en som més conscients, no? I, per tant, a partir d'aquí, escolta'm, ja no hi entrarem ni d'això, però sí que hi han coses com movem l'aigua d'un lloc com l'altre del país, del territori, d'allà on sigui. Això és una cosa que algun dia ens haurem de plantejar. Però ara ens assenyem amb el que ens havies convocat i ja està.
1: Has vist que, Víctor, a vegades fem preguntes complicades amb aquest programa? En anteriors ocasions, per seguir aquest fil de l'aprofitar aigües, recordo, i li dic al Joan, però evidentment Víctor podeu entrar els dos, eh? Que havies plantejat també allò de anem fent el run-run, i crec que va funcionar perquè com a mínim se'n va parlar, ara sembla que estigui extint com a mínim al debat públic, de que parlem del rec del rec de transformació, del rec, em sortirà la paraula, el
0: rec deficitari controlat i el rec de suport.
1: El rec de suport, que és el que volia dir, però tu parles aquest del rec d'emergència o de supervivència, allò, com a nou, sí. Concepte. L'explicàvem, és allò de fer

0: mica el que dèiem abans, fer arribar l'aigua en moments in extremis, o perquè si no allò es mor, i es mor una economia, no? És un nou concepte, és un altre nou paradigma, que cal, també penso, anar-lo païnt. Jo vaig el primer, i aquí el vaig conèixer amb Antena, i sí, ostres, sí, quina gran reflexió, no? De país, no de sector. Què n'hi ha d'això? Que crec que també té a veure una mica amb el que parlem d'aquest rec de supervivència, d'emergència, com, quin punt es troba?
1: Bueno, no se conoce, ¿no? Creo que uno de los temas es que no se conoce cuánta es ese agua para que una planta no se muera, porque no es una realidad que hasta ahora se viva. Un productor tiene, ¿no?, su explotación, tiene sus fincas para producir y para sacar una rentabilidad. Entonces, el escenario que hablamos de la sequía del 2023, en el que se planteaba la supervivencia, es algo nuevo y algo en lo que no había una base sobre la que trabajar. Pero no había aquí ni había en otras zonas, porque es un escenario, como decimos, muy, muy extremo. Entonces, ahí es donde estamos centrándonos en... Bueno, el doctor Girona es un experto, ¿no?, en intentar crear o establecer estrategias de riego para aumentar el uso eficiente del agua, saber la sensibilidad, en qué momento se puede reducir el agua que se aplica y que no perjudique a la producción o que perjudique lo menos posible. Pero este escenario es completamente diferente, ¿no? Ya no estamos hablando de saber cuándo reducir, sino que tienes un tiro y tienes que aprovecharlo, porque, claro, el no aprovecharlo supone la muerte de los árboles y el fin de, bueno, de una economía al final. Entonces, el estudio y la determinación de qué es lo que nos, midiendo en planta, en suelo, las condiciones climáticas, qué es el umbral que tenemos que seguir para saber cuándo hay que parar, ¿no? Al final es como uno mismo cuando tiene la analítica, ¿no?, y va al médico, o cuando sabe, bueno, pues hay umbrales, o queremos conocer cuál es ese umbral para decir, mire, si llegamos a este punto, ¿no?, si la sequía tiene esta intensidad, esta duración, si se produce en este momento, pues no hay vuelta atrás. Eso es un poco lo que queremos conocer para evitar.
0: I també quan parlem d'aquest rec de supervivència, recordo que ja ho debatíem així, aquí en aquest programa, i dèiem que segurament el més complicat és precisament el que us preguntava, és la logística de com fem arribar l'aigua en aquests llocs, no? Crec recordar que llavors parlàvem del Baix Penedès, que era la zona que havia tingut menys pluviometria els dos anys més severs de sequera. Municipis com Calafell, Vendrell, Bisbal, per la zona, perquè us ubiqueu més o menys. I dic aquests municipis perquè així el cap ens ve que és zona turística, que hi ha moltes vies de comunicació, trens, carreteres, etc, etc, i clar, que fer-hi passar aigua per allà, doncs ara mateix sembla com algo molt, molt inviable, no? Però escoltant-te, jo el meu imaginari, com que parlo jo dels imaginaris, clar, diferent és potser fer arribar, doncs, canals, regadius, finca per finca, per tota aquesta qüestió i impediments que hem dit, però clar, si hi ha alguna manera que aquestes aigües de depuradores s'aglutina, doncs, i van en un mateix punt, diguéssim, potser la logística és menys complicada per arribar a fer un reabastiment, doncs, amb alguns canals que ja existeixin de dotació d'aigua. No sé si aquesta seria una de les vies, sabent que no són competència directa vostres, però com que segurament, com que hi patiu cada dia i penseu cada dia, segur que teniu una opinió més fonamentada que qualsevol altra. És a dir, com ho faríem? Insistim.
2: Home, a veure, ja dic que això no és directament un tema propi de l'IRTA, però sí que participem amb altres col·lectius així, no? Per exemple, n'hi ha un, que és l'Observatori Intercol·legial Català de l'Aigua, on estem els agrònoms, els industrials, els enginyers de camins i economistes, i debatim sobre aquestes coses. El que sí que tenim clar és que a Catalunya necessitem estar connectats hídricament, necessitem una xarxa hídrica interconnectada, que quan falti aigua aquí la puguem portar, i al revés, no? I llavors està clar, el que tu dius, les depuradores, l'ideal seria tenir un model, i això és l'ideal, probablement l'ideal mai serà el més pràctic, però pensant en aquests termes d'ideal, és tindre tota una xarxa de canonades que poguessin distribuir l'aigua residual allà on se produís i portar-la allà on se necessita. I aquesta és la d'això. Sobretot amb temes d'aigües residuals, on està clar, cada poble té la seva depuradora, cada localitat té la seva depuradora, i a la millor allà on se necessita està una miqueta lluny, no? El Caix del Penedès i el Baix Penedès n'era un exemple, i la idea era recol·lectar tota l'aigua de tota una sèrie de depuradores de diferents localitats per centrar-ho, per donar ric de suport a la vinya. perquè al Penedès hi passa una cosa. Al Penedès, típicament, la vinya ja ha anat molt bé, no s'ha tingut que regar mai, però no s'ha tingut que regar mai perquè plovia quan havia de ploure. El problema és que ara ha deixat de ploure quan ha de ploure, i està clar, la vinya, si no li dones aigua, com tots els conreus, necessita menys, ha de ser molt curós com s'aplica, però també necessita el mínim. I si tenim unes aigües que estem tirant al mar, perquè són aigües depurades, pràcticament bones, i les tirem al mar, home, què estem fent si tenim la vinya allà al costat? Bueno, doncs això, a nivell, aquesta reflexió a nivell de país, doncs llavors es necessita una miqueta... El que necessitem també és una interconnexió per poder portar les aigües allà on se necessiten.
0: Clar, algú segur que ha pensat el que un servidor. Això és un eufemisme de trasbassament al cap d'algú. I no sé si és una paraula que és un sacrilegi a Catalunya per tot el que s'ha viscut en el passat. Per això també, quan es parlava d'aquestes interconnexions, qui ho criticava després? Penso en Esquerra, penso amb l'antiga Iniciativa per Catalunya als Verds, el primer tripartit, que vos parlàvem de captació. Per no dir trasbassament, també. Penseu que... Segurament això és una mica d'opinió personal, però suposo que us heu trobat també al dia a dia, que això de connectar, tu has dit literalment, Joan, Catalunya interconnectada hídricament,
2: sí,
0: que aquest d'on venim, aquest tabú de moure aigua, pesa a les decisions avui en dia de que això es tira endavant o no?
2: Penseu, ja, evidentment que sí. Home, està clar. La història sempre ha passat, i la història... A veure, i a vegades pesa en fonament, eh? No dic jo, una cosa és el concepte d'interconnexió hídrica, que jo crec que l'hem de tindre en mente. Després està el com i per què i amb quines finalitats. També he de dir una cosa molt important, jo crec, i del qual n'estic realment orgullós, d'aquest observatori intercol·legial. Els que avui, dintre d'aquest col·lectiu, no? Està clar, els agrònoms ja sabem què és el que defensem, però a vegades els industrials o els de camins o els mateixos economistes tenien una altra visió de la realitat. Ostres, jo estic molt content perquè l'aigua per l'agricultura, l'aigua per produir aliments, que aquesta és realment la font, i al final mengem tots, no? Llavors els aliments que els produeixi un altre. Això en l'agricultura sempre ens ha passat, no? A vegades és un sector que ha estat criticat, però al final tothom menja cada tres vegades al dia, tu. Per tant, d'algun lloc o altre tenen que sortir els aliments, i per produir aquests aliments necessitem aigua. Ostres, tu, aquest col·lectiu on estem, la gent que no són agrònoms, per dir-ho així, doncs tothom... coneixen perfectament les necessitats, suporten perfectament les necessitats i tenen aquesta visió de que no podem deixar l'agricultura sense aigua i que, a més, l'agricultura necessita o requereix de quantitats importants, perquè si una poma necessitem 40, 50 o 60 litres per fer-ho, no el podem fer amb 5. Per tant, hosti, necessiten volums importants d'aigua, no?
0: De 83 a 28 o 27 en l'excel·lència.
2: Correcte, correcte.
0: Sí,
2: un bon alumne.
0: Por ahí anava les xifres, no les he clavat, però era de 70 al...
2: Sí, sí, de 60 a 27. Era el rati. Però està clar, jo crec que si de 70 poguéssim passar 35...
0: És un gran què.
2: És un gran què. Però amb 5 no ho farem. I 35 segueixen moltíssima aigua. I, per tant, s'ha de tindre per produir aquella poma, aquell enciam, aquell carxofa, el que sigui, no? Després, amb la tecnologia, ja passarem dels 70 als 35.
0: Sí, sí, sí.
2: Però amb 5 no ho farem. I llavors, la gent comença a ser conscient de que això és una realitat. I, per tant, aquesta visió, almenys tu, de col·legues nostres d'altres professions... que abans a la millor no tenien aquesta sensibilitat, ara la tenen. I, per tant, quan diem una Catalunya interconnectada hídricament, ens referim, a veure, connectada sí, però després amb bon criteri, amb bona gestió, i no, escolta, millor, mira, portar aigua a Barcelona, perquè al final és el que sempre tots hem acabat pensant.
0: És que és just on anava. clar... Insistim, no és competència vostra, però segurament doncs, amb aquestes converses, amb polítics, amb membres de taules especialitzades com la que esmentaves i altres organismes, doncs segur que d'una o altra manera l'apareix de forma, jo crec que fins i tot molt directa, però segurament indirectament, amb el què en pensaran, com rebria la gent això. Perquè també, com molt bé deia el doctor Girona, venim d'on venim. I amb la gestió de l'aigua se'ns va enganyar, especialment amb les restriccions per mig, que no hi havia el trasbassament però després hi era, etc. Clar. I la sensació, i l'última sequera, que el mateix dia, i aquest programa ho recollim, que es deia que les piscines de Girona es podrien omplir, doncs a un viverista que cada gota d'aigua l'aprofitava el 3000%, què creus que era? Crec que recordar, me'n recordo. El mateix dia que havia aquell debat pel turisme, que deia, no, aigua de les piscines garantit, doncs aquell senyor s'arruïnava, no? Paral·lelament.
2: Jo crec...
0: Llavors, sí. Perdó, llavors, com que venim d'escenaris com aquests i altres, no sé si també, part, insisteixo, no és la vostra feina, Politània i les seves de cor, la que arriben a les llars, però amb aquest rànquing que moltes vegades hem parlat, la jerarquització de qui va segon, qui va tercer, o que sigui públic, o que sigui en aquest escenari quan li pertoca a cadascú, la sensació que si es fa alguna cosa serà per atendre aquelles necessitats i no pas les de la pagesia. Per tant, de ben segur, no sé si amb raó o no, però que si veiem una interconnexió de conques, de recursos hídrics del país, de ben segur, sigui cert o no, que el pensament que hi haurà és això es perdona aigua a Barcelona. No només, però el que pensarem al cap és aquest. I segurament, com que això hi és al cap, segurament, políticament, ningú voldrà fer-ho, perquè sap que li tocarà el rebre. Però si no ho fa, tornarem a estar igual. I per això dic que aquest relat, aquest mal pensament, que insisteixo, és més que lògic que hi sigui, clar, no és la vostra feina, però d'alguna manera toca combatre, perquè si no, no ens mourem. Està el Víctor es toca la barba dient té raó aquest xaval o no, o penses el contrari. Clar, te passo la patata calenta, sí, preguntes ja complicades amb aquest programa.
1: No, yo creo que igual nuestro trabajo es sensibilizar y sobre todo igual a una Barcelona metropolitana, ¿no? Que la conexión que igual tiene con el mundo agrícola no es tan fuerte, pero que sí que estoy seguro que, como bien se ha dicho, sabe que el agua es insustituible. Y es así. Y no se va a encontrar otro sustituto. Entonces, el saber utilizarla, ¿no? El tener un recurso que al final se da un valor y que todo el mundo entiende que se necesita para muchas otras actividades, es importante. Además, en casos ya de, pues igual, un sector en el que sí que sea más agrícola, creo que el tener en mente también el que, si bien es un utilitario y lo necesita para producir los alimentos que come todo el país, que debe también utilizar ese recurso de una manera sostenible, es muy importante. Entonces, sensibilizar, y por eso incluso programas como este, todas las charlas, todas las jornadas que se hacen son importantes para que lleguen a todo el mundo, ¿no? Para que nos esté escuchando una persona que no se plantea nunca ir a Aitona a ver la floración o que no tiene muy claro de dónde viene la pera. Pero bueno, que aquí aprenda eso, ¿no? Que el mensaje cale y que genere también curiosidad y querer aprender, querer saber de dónde vienen las cosas.
0: És a dir, si aquest pensa, això se n'anirà cap a Barcelona, m'ha fet una mica de política aquí el doctor Blanco, m'ha fet...
2: No, però jo crec que
0: tingui tota la raó del món, però sí. Si aquest és un impediment per tirar endavant, el que no te'n fies, no dels investigadors, lògicament, sinó de les intencions polítiques. Si això ens fa frenar coses que, insisteixo, no és la vostra feina és investigar i dir, nois, això em serveix, això va bé, això ho podríem fer d'aquesta manera. Però, clar, també un vol, i li agradaria, vull pensar que una investigació és un fillet que tu estàs allà anys, dècades, i dius, si ja ho tenim burinat, som-hi, anem a aplicar. I que a vegades aquesta aplicació no hi sigui com es que em temo que pugui passar per casuístiques com la que apunto, ha de ser dolorós i m'imagino que per això també feia la pregunta, perquè voleu aquesta implementació de coses que sabeu.
2: Sí, sí. No, evidentment, el tema que has plantejat jo crec que és un tema cabdal, no només és allò que és bo, sinó després com realment se pot portar a la pràctica, no? Perquè a la pràctica també hi ha la voluntat humana de que realment sí. Home, jo t'he de dir aquí una cosa important. Jo crec que en l'última sequera, igual que t'he dit que en l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua la gent, escolta'm, coneix el que és el d'això, jo he vist que vam començar la sequera on l'últim que havia de rebre aigua era l'agricultura, tal qual, i hem acabat la sequera on es reconeixen els requeriments mínims de l'agricultura i no es posa pel darrere de qualsevol altra activitat. Bé, l'aigua de boca és l'aigua de boca, això hi estem tots d'acord, però la més, escolta'm, jo crec que aquí hem avançat una barbaritat. Però és que hem de seguir avançant, hem de seguir amb aquest debat, hem de seguir amb això, i evidentment que sempre que tu tens qualsevol utilitat, qualsevol instrument, qualsevol eina, aquesta eina es pot fer servir per un fi bo i per un fi dolent. Home, el que és important és que, primer, tindre l'eina, i segona, que cada vegada tots estem més conscienciats de per què l'hem de fer servir. I jo crec que aquí estem avançant, eh? És allò que tu em deies abans. Com estàvem... La sensibilitat, no? La sensibilitat de fa uns anys, de la sequera del 95 concretament, un dia era 100 i l'endemà era 0. Sí, sí. A la final de la sequera d'ara, hòstia, evidentment ha anat baixant. Nosaltres haguéssim volgut que no hagués baixat, evidentment, i que haguéssim seguit amb aquell interès i això. Però no està a 0. La gent està preocupada, la gent està parlant, i sobretot jo crec que ens ha posat a tot l'obligació d'uns reptes que hem de tenir, perquè quan vingui la propera sequera estem més ben preparats. I després ja discutirem. Jo crec que el bo és discutir posant això en valor, que això és molt important, no? I, per tant, uns ho voldran fer d'una manera, uns altres ho voldran fer d'una altra. Escolti'm, pues discutim. Quina és la nostra tasca com a investigadors? Aportar possibles solucions. La decisió de quin es pren, evidentment, no serà nostra. Només faltaria això. Mare meva santíssima, per on aniria el món? Però sí que posar aquesta informació damunt de la taula.
0: Per això sempre els disculpo quan els faig sortir de les seves competències, però sempre és la mateixa. Com que en saben, deuen tindre converses d'aquestes cada dia, són veus autoritzades també, tot i que surti del seu àmbit estrictament d'investigació, al qual hi tornem ara, perquè és que parlem fora de micròfons i estan amb coses absolutament espectaculars. Eh? Faig només una puntualització, més que una pregunta, perquè crec també que s'ha de posar en valor, amb aquest programa ho hem fet moltes vegades, que tenim una Diputació de Lleida, allà hi treballa l'IRTA, amb aquell camp experimental, a la Fira Maials hem parlat moltes vegades, però que hi hagi una administració que no tingui competències directes com la Diputació, no és l'única, però com la Diputació de Lleida, que segueixi uns terrenys, que posi recursos, doncs això, que no és d'ara, que no sé quants anys porta, també pot ser... No sé quants anys...
2: Des del 2015.
0: Doncs fixa't. I que allà també doncs, permet anar traient dades i tirant línies d'investigació també és digne d'aplaudir. I amb aquestes línies d'investigació, n'hi ha moltes, a mi, Víctor, crec que una de les que pot ser molt important amb i torno, no sé si tant gestió de sequera que també, però sí ús eficient de l'aigua, és allò de saber llegir les dades. És a dir, d'una foto aèria, entenc bàsicament, però potser no només, sabem no el que li passa amb tota una parcel·la de 100 hectàrees, sinó quasi racó a racó, no? Amb això també s'està treballant.
1: Sí, sí, dentro del programa, en este caso el doctor Joaquín Belbert es un experto en teledetección, en identificación de estrés hídrico a nivel de imágenes satelitales y creo que es una oportunidad muy fuerte, creo que es un desarrollo de los últimos años pero que tiene una trayectoria y un futuro también muy grande porque la tecnología avanza muy rápido y porque al final lo que somos capaces con una imagen satelital es de tener el detalle, ¿no? El píxel que es la hoja del árbol, pero ver comunidades de regantes, ver una superficie enorme, o sea que la capacidad de gestión ya no se mueve en un ensayo que vamos a decir pueda ser media hectárea en la que estamos probando algo, sino que ahora nuestro campo de ensayo estamos valorando superficies mucho más grandes que nos pueden dar una visión también mucho más global. Entonces creo que eso es una oportunidad, creo que es un trabajo gigantesco con muchísima aplicación y con eso, con mucho presente y futuro.
0: Que entenc, si ho dic malament, per fer-ho comprensible, ja m'ajudeu, que sembla que hem parlat allò del rec localitzat o de l'eficiència amb el rec, a l'imaginari col·lectiu, perquè fa molts anys era així, doncs penses en un gota a gota, que va ficant la goteta d'aigua, però és igual un arbre amb una punta de la finca que amb un altre, i és igual el dia no, però quasi. Vull dir, no es tenia d'anar en compte. Amb les eines que tenim actualment, no sé si també, entenc que també amb això IES i maneres de fotografia des del cel, siguin drons, siguin avions, siguin satèl·lits, amb lectura d'aquelles dades, del que ens diguin aquelles imatges i altres maneres de prendre dades, com la humitat del terra, amb sensors, etcètera, etcètera, doncs fan que tu puguis tindre unes recomanacions, també veient previsions meteorològiques més endavant, de llocs de referència com tenim la sort de tindre a Catalunya, que puguis tindre allò de donar l'aigua quasi que necessita quasi cada planta. No sé si hi ha finques que ja estan així, però que s'està transitant cap a aquest model, no? Que és algo que és absolutament flipant per allò de... És com una atenció personalitzada, planta per planta, clar, i això fa que si entenc, que si ho feis a grosso modo, doncs sempre tiris una mica més cap amunt de l'expandir d'aigua que no pas cap avall, perquè no sé, si una planta necessita molt, doncs donis una mica més a totes, perquè ho feis tot de forma generalista. És cap aquí cap on anem?
1: Sí, sí, exacto. La agricultura de precisión o el riego de precisión lo que busca es eso, es satisfacer en el momento adecuado la cantidad necesaria y para obtener el máximo beneficio. Entonces esa optimización de los recursos, esa utilización de los datos, porque al final por ahí es por donde vamos, para tener unos datos que nos ayuden a tomar decisiones, a poder ser más eficientes, esa capacidad de identificar zonas dentro de nuestra parcela que nos permitan saber el tipo de suelo diferente que tenemos, si vamos a poder o vamos a tener que trabajar diferente por esas condiciones, cómo debe de ser nuestro diseño. Desde antes de empezar ya podemos utilizar esas herramientas hasta en nuestro día a día trabajar para eso, conocer el nivel de estrés, para saber en la parcela cómo, bueno, zonas donde tenemos más vigor, menos, cómo tenemos que manejarla, todo desde el riego, como bien se ha dicho, pero es una idea que se pueda ir a una optimización real, práctica y muy, muy individualizada.
0: Algunes coses d'aquestes, Joan, ja les tenim en finques, però m'imagino que el nivell d'excel·lència o això de precisió, doncs pot anar més, però també perquè la gent s'ubiqui, perquè parlem d'aquest rec de d'aquesta agricultura de precisió, amb aquest rec tan localitzat i tan precís planta per planta, passa amb algunes finques, però el percentatge encara és baix, és més alt del que ens imaginem, és a dir, fes una mica de radiografia, a grosso modo també, que no són les teves competències, però com que fas molt, molt terreno, de quin punt ens trobem i on creus que podem arribar i fins i tot quan, és a dir, on som ara i com podem tardar a arribar a determinats nivells.
2: Bueno, la mala notícia és que estem bastant enrere amb això.
0: Op.
2: Perquè necessitem millorar bastant, no? A Catalunya, per exemple, tenim més d'un 40% encara de terres regades amb rec per gravetat, per tant, atesa, per tant, això és difícil, és molt difícil de
0: 40%?
2: Gestionar. 40%? Sí, més d'un 40%.
0: Uau, pensava que era menys.
2: Dels d'això, en altres zones d'Espanya estan bastant més avançats, aquí ens falta fer això, però bueno, jo crec que ara, amb la modernització dels canals d'Urgell, que ha de ser una realitat sí o sí, pues aquí donarem un gran salt i per tant estarem amb aquesta primera fase, que és que puguem instal·lar sistemes de reg a la demanda, no? Vull dir que tu tinguis un got a got o una aspersió, una microaspersió o qualsevol altre sistema de reg que et vagi demanant aigua i el sistema li vagi subministrant, no? Aquesta és la primera part. Però després n'hem d'aprendre molt amb com utilitzar aquests sistemes. O sigui, el sistema té una gran potencialitat i n'hem d'aprendre molt a com utilitzar això. I algunes de les coses que experimentalment nosaltres tenim clar com fer, després ho hem d'escalar a nivell, pues, de macroparcel·la o a nivell industrial perquè es puguin aplicar. I després, pues, hi ha d'haver operadors que l'operin perquè la gestionin, no ho farem nosaltres. I estem en aquest camí. Jo crec que ara, per exemple, hi ha hagut tots els projectes PERTE que han ajudat a la digitalització de tots els temes de l'aigua. Això ens ha d'ajudar. O sigui, aquí simplement hem posat la base, no? Bueno, pues ara nosaltres agafem aquesta base i fem-la servir per millorar la gestió de l'aigua, no? Perquè la finalitat és el que diu el Víctor, no? El que volem, el que necessitem és que a cada planta li arribi cada dia l'aigua que necessita. I tu has dit molt bé, i si ve alguna combinació climàtica, com pot ser un cop de calor, que si no ens ho hem previst ens pot arribar a cremar les plantes, doncs puguem tindre aquesta previsió i també la podem aportar. Tot això necessita d'una gran flexibilitat de gestió, i aquesta flexibilitat de gestió només ens ho donaran els sistemes de recs modernitzats o supermodernitzats.
0: Clar, aquí no sé si entra un altre pollastre, un mal de cap per vosaltres, la fertilització irrigació, perquè moltes d'aquestes conduccions, doncs, no només doten d'aigua, sinó d'aquell aliment a la planta, i clar, potser necessitaria aliment en un moment, aigua en un altre, i per tant us heu de veure en un altre departament, o no sé si també és la vostra competència directament, i el creuar les dades pel punt més òptim, doncs amb aquesta ja dificultat de només necessitats hídriques, doncs se li multiplica a l'afegir-hi els adobs, no?
2: Sí, sí, sí, sí, bueno, també està dintre del nostre programa tot el tema de fertilització i de nutrició mineral. La sort que tens amb els recs localitzats és que com que tu pots canviar la concentració dels adobs, encara que li donis més aigua, si li dones una miqueta més de concentració, en aquell moment ja li pots anar, ja li pots anar donant. Però, a veure, si l'aigua és tot un món, lo de la nutrició mineral és quatre mons, eh? Perquè és realment encara més complicat. Però vaja, ho treballem de forma conjunta, perquè no és més una cosa per així en general, no? A veure, un bon rec no és un rec, és un sistema de fertirrigació. Vull dir, regar per un cantó i bonar per un altre, això és un desastre, com una calamitat, no? Per tant, un bon rec és un sistema de fertirrigació que combini les dues coses, i a partir d'aquí, al final és nutrir, eh? Tant nutrició hídrica com nutrició mineral.
0: No sé si, Víctor, ara especulo molt i em puc equivocar, si dic una barbaritat, els convidats que venen habitualment ja saben que me poden dir, Fran, que dius, és una barbaritat. Però pot ser que aquesta legislació tan restrictiva que hem tingut arreu de l'estat espanyol amb el tema dels drons, que eren quasi els primers elements voladors que ens podien transferir dades per aplicar-les, faci que tinguem aquest endarreriment que digui el Joan? Perquè en altres zones dona la sensació que allò de les lectures de dades, l'automatització, que l'automatització tu la fas, sí, pots recollir dades de forma automatitzada. És a dir, però com que aquí, i ens ho deien altres experts en la matèria, amb drons, encara no és pantalla superada, però veníem de restriccions, però anacròniques no, lo següent, amb multes que els teus fills heredarien el que havies de pagar per fer volar un dron, clar, fa que tot això, doncs, al millor no hi hagi hagut empreses que desenvolupin, al millor no hi ha hagut un pagès que s'hi tiri perquè hi ha aquella proposta i per tant del costat copia o veu i s'hi fiqui. És a dir, penseu que són vasos comunicants, aquesta llei restrictiva de drons, això de lectura de dades o d'aplicació en camp, o no té res a veure?
1: Bueno, yo creo que al final el que haya una legislación que permite, ¿no?, que ayuda o que soporta una actividad es indispensable, porque al final poner limitaciones sí que va a generar una restricción. ¿Es necesaria una legislación? Siempre tiene que, ¿no?, tiene que estar algo en ley o tiene que estar ordenado, pero sí que puede haber una limitación por ese lado. Sino también, como idea general, mientras que los drones son una oportunidad o son una herramienta que sí que se utiliza, el hecho de que cada vez se vaya avanzando más, ¿no? Yo, y por repetir un poco las imágenes satelitales como oportunidad, bueno, permite que los drones era algo, ¿no?, que igual en los 90 sonaba película, que hoy en día, ¿no?, puedes comprar en una, aunque sea pequeño, en una juguetería, o puede sacarse el carnet una persona que quiera. Bueno, esperamos que con el desarrollo de los diferentes satélites, las imágenes que tengamos tengan una capacidad de resolución mejor, tengan unas herramientas y una información que sea mejor, y que el proceso o el procesado de ese escalado, ese procesado de las imágenes también sea más fácil y nos permita tener información directa, una información que sea, ¿no?, real, que sea disponible o que esté disponible para el productor, y que sea, pues eso, en unas escalas muy grandes y con una cadencia muy alta, que tengamos esa imagen con ese satélite que nos está dando fotos de nuestra parcela, pues no una vez cada, ¿no?, cada semana, sino que nos la dé de manera repetida en la misma semana.
0: Clar, i de territoris molt més amplis, amb una regularitat garantida. Clar, tot això entenc que tant pel món de la investigació com per la mateixa pagesia i per l'escull aquest dels drons i les dificultats que hi ha hagut, pot ser, pregunto, pot ser aquesta una oportunitat que multipliqui la velocitat en què aquestes lectures i implementacions de tot el que parlem arribi al dia a dia a la pagesia, això és així?
2: Sí, sí, està clar. Calma, eh? Evidentment, el dels drons, com tu dius, potser un petit fre, però bueno, jo crec que hem avançat en moltíssimes altres coses. I la veritat és que, per exemple, pues, sí que els drons cada vegada s'estan utilitzant menys, que jo, per exemple, per aplicacions de fitosanitaris. Vull dir, per coses que necessites físicament estar allí i menys per la presa de dades, això, pues perquè ja tenim o aquests grans avions que fan mapes en continu o així, o els mateixos satèl·lits i... Escolta, només, a veure, només cal que entrem a Google Earth i mirem la resolució. Sí, sí. Si a vegades tu dius, home, si jo vaig al terrat de casa perfectament, doncs ja està, tu.
0: Em sento violentat. Com és que aquest senyor em veu també des de dalt? Correcte. Ens queden 3 minuts. Abans parlàvem, dèiem, en una hora no ens sobrarà temps, mai ni sobre amb aquesta gent de l'Irita, i menys amb el Joan Girona, que amb el Víctor Blanco tampoc. Sobre tot això que esteu treballant, hi ha alguna coseta que no haguem dit, que vulgueu apuntar, un altre dia segurament tocarà parlar més detingudament, o algun missatge que vulgueu llançar amb aquest tram final de l'entrevista?
2: Home, jo crec que hi ha una cosa, que aquest cap de setmana, no el següent, precisament el cap de setmana abans de començar la fira, perquè coincideix just amb el final del Congrés Internacional de l'Omeller i del Pistatxer, que celebrarem aquests dies, tindrem una reunió, investigadors de l'IRTA i investigadors de la Unitat de Califòrnia. Tenim un acord entre les dues institucions i nosaltres, de forma regular, cada any, cada dos anys, ens trobem aquí o allà per debatre, això sí, a porta tancada, perquè d'això, per tirar-nos els plats al cap, per dir d'alguna manera, però...
0: Califòrnia, lloc de referència, que a més també van patir una sequera brutal, incendis, i que, per tant, el que van aprendre, allò que diem dels drames, compartir aquesta informació també per vosaltres, això deu ser un luxe i també maneres de produir, i també frenen l'excel·lència amb diferències que uns i altres podeu retroalimentar, no?
2: Exactament. És un luxe per nosaltres, però ara no voldria que les meves paraules sonessin a pedant, sinó que també jo crec que és un luxe per amb ells, o almenys ells ens ho reconeixen, i per això fa tants anys que durem, perquè, diguéssim, en el nostre món, com a tot arreu, el debat, el poder contrastar les teves idees amb un altre, que algú et critiqui positivament, no?, per ajudar-te a millorar, és sempre un luxe. I aquest cap de... vull dir això, doncs dissabte, aquest dissabte i diumenge de la setmana que ve, dos dies abans de la festa major, llavors ja ens relaxarem, farem festa major, però abans tindrem aquesta reunió simplement per estar al dia, perquè en la recerca una de les coses més importants és no tancar-te amb tu mateix, sinó veure el que passa al món. I aquesta reunió precisament està sota aquesta filosofia.
0: I de fet, diria que de la darrera trobada d'aquestes que us aneu emplaçant a tenir, i assistia al Consell d'Agricultura, crec que també la Rosa, i sí que em parlava a la primera fira Agrobiotec, el mateix conseller Òscar Ordeig, i deia això, ostres, fan coses increïbles, però, ostres, és tan bonic veure com parlen de Catalunya i de l'IRTA, sí, un lloc de referència, que de veritat que ho veureu i sentiu orgull de Catalunya immens, i això ho deia el mateix conseller, amb un esmorzar allà en aquesta fira, que segur que serà de referència de l'Agrobiotec. Per tant, no només ho diu el doctor Girona, sinó també el mateix conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Víctor Blanco, et podrem tornar a enganyar, ¿no? Has estat bé, t'has estat bastant bé, ¿no?
1: Mucho. Además, dar las gracias también por ese papel, ¿no? Por darnos voz, por permitirnos que al final, a veces, ¿no?, nuestro trabajo salga del campo, del paper, del laboratorio, y que llegue a la sociedad en general, que es muy importante que nos escuchen. También dar el valor eso del orgullo, ¿no? Creo que sí que es muy importante, y cero pedante, el decir que aquí se hacen cosas de mucho valor, que California es una referencia y no hay ninguna duda, pero que aquí también podemos sacar pecho. Creo que en este caso el doctor Girona tiene que estar, bueno, muy orgulloso. Él es uno de los que promueve estas actividades con California, pero bueno, las promueve desde la referencia, ¿no? También que es. Entonces, bueno, creo que tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos aquí, mirando a gente buena, pero reconociéndonos a nosotros mismos también cuando hacemos algo bueno.
0: Absolutament d'acord. Moltes gràcies als dos. I Joan, més igual que et jubilis, jo et dic fins ben aviat.
2: Fins ben aviat. Francesc, ja ho saps.
3: La maduixa compta amb una abundant vitamina C, la qual té una acció antioxidant formidable, ajudant a alentir l'oxidació de les cèl·lules pel pas del temps. Per altra banda, aquesta vitamina intervé en la formació del col·làgen, ossos i dents, i afavoreix l'absorció del ferro dels aliments. Conté una proporció d'àcid fòlic significativa i aquest intervé en la producció de glòbuls vermells i blancs i la formació d'anticossos. Són molt recomanables per a persones que pateixen hipertensió arterial degut al seu elevat contingut en potassi i baix en sodi, i en totes aquelles que han de seguir una dieta controlada en aquest últim mineral. Per la seva particular composició, posseixen un efecte diurètic beneficiós en cas d'hiperuricèmia o gota i litiasis renal.
4: I és que els productes catalans són salut.

0: Arrela, el programa que té en la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: El maig, el favar, primerenc o tardà?
2: Doncs fins aquí aquest programa que ja heu escoltat. S'ha dedicat íntegrament a parlar d'això que és tan important, que és la gestió de l'aigua del nostre país. I amb temes com aquests, que són capitals per a la nostra pagesia, i tornarem la setmana vinent a la mateixa hora a la vostra emissora local. Us ha parlat Francesc Banya. Que tingueu una molt bona setmana.
3: Arrela, un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són de camí a Madrid, on començaran la quarantena.
2: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants, de moment sense incidències.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: L'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïf Abukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
2: Abukeshek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel.
0: I en successos, el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues.
2: Cap de setmana negra, la xarxa viària catalana amb fins a 4 víctimes mortals calibren la xifra fins als 40 en el que portem de 2026.
0: I més successos, nova agressió a Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària aquest dissabte.
2: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguiza, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb una boira ben espessa, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, però també aquesta boira s'ha deixat veure a punts de les Terres de l'Ebre, de la plana empordanesa o també de la plana vallesana. Però una vegada sortit el sol, aquesta boira s'ha anat dissipant i el matí en conjunt ha estat molt assolellat. Algun núvol de caire decoratiu al Pirineu, però ben poqueta cosa. Però aquestes hores al migdia tornen a créixer les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, a l'espera era de les immediates hores de l'arribada de ruixats per la franja de Ponent que aniran escombrant el territori català, arribant a la Catalunya central, i aquí s'aniran desfent. També el Pirineu també arribaran aquestes precipitacions que ho podran fer amb intensitat. En canvi, la tarda es presenta molt més tranquil·la a les comarques de Girona i també de Barcelona, amb unes hores centrals on les temperatures en conjunt són una miqueta més alta respecte a les d'ahir dissabte. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en l'àmbit local, avui Lleida Televisió celebrarà el seu 25è aniversari.
2: Ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts a la Festa Major de la ciutat.
0: I en els esports, aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són camí de Madrid, on començaran la quarantena.
2: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants, de moment sense incidències. Tots els detalls ens els porta la Norma Lebrero.
5: A 6:45 del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans, vestit amb EPIs, mascaretes FFTP i amb les pertinences bàsiques protegides dins de bosses de plàstic. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid. Mònica García, ministra de Sanitat, explicava a primera hora que tot estava funcionant segons el protocol previst.
6: El fondeo y la llegada del barco se ha producido con total normalidad. El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos, y el operativo sigue en marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que este operativo tenga el éxito a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando. Però ara és el moment de que nos deixen treballar.
5: Els següents passatgers que han desembarcat han estat els neerlandesos, alemanys i grecs. Per avui hi ha 10 avions fletats per Canadà, Turquia, Gran Bretanya, França, Irlanda i els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, demà a la tarda. El director general de l'OMS ha volgut tranquil·litzar la població.
3: This is not another COVID.
7: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
3: So they shouldn't be scared and they shouldn't panic. This is based on how...
7: I per dir això, ens basem en com es comporta aquest virus, que el coneixem molt bé.
3: Because this virus is well known.
5: Després, l'Ondius farà repostatge de combustible i marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran. Marxarà encara amb una trentena de tripulants i el cadàver a bord de la passatgera alemanya que va morir fa una setmana.
0: Aparquem el tema de l'antivirus, però seguim en l'òrbita de la salut i sanitat, en aquest cas a casa nostra, i és que el col·lectiu de l'infermeria reclama tenir més pes en la presa de decisions dins del sistema sanitari i una major presència en els espais de responsabilitat pública.
2: Així ho defensa el president del Col·legi d'Oficial d'Infermers i Infermeres, Borja Manzanares, en una entrevista al programa Ciutadella.
8: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts professionals i les infermeres representem un eix vertebrador dintre del sistema de salut, però sempre en esferes de poca o escassa decisió. Quan nosaltres diem de sumar la mirada infermera a les decisions, no vol dir que vulguem treure altres professionals, sinó que volem fer que els equips tinguin més infermeres per sumar la visió de les infermeres. Creiem que som un col·lectiu que som dels més nombrosos dintre del sistema sanitari, per tant, la nostra aportació és important.
0: L'entrevista sencera, com sempre, la podrem seguir avui a partir de 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I l'activista catalano-palestí de la Global Sumud Flotilla, Saïfa Boukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
2: A Boukeshek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Boukeshek ha agraït la mobilització ciutadana. L'escoltem.
8: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts...
9: He deixat enrere milers de presoners palestins, infants, dones i homes. Estic segur que el tracte que jo he patit no pot comparar-se amb el patiment que ells estan vivint, els testimonis que sentim sobre les tortures i les violacions que pateixen diàriament. Hem de continuar mobilitzant-nos. No podem oblidar els presoners palestins.
2: Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació. Boukeshek ha estat deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí, des d'on agafarà el vol cap a Catalunya.
0: Obrim ja plana de successos. El conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut passat 10 minuts de les 9 del matí en un camí de rodants. Per causes que encara s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys i veí dels Omellons, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i la quarta només durant aquest cap de setmana.
0: Més successos. Nova agressió a la presó de Brians. 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 aquest dissabte.
2: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. Ens amplia i ens dona més detalls Núria Parera.
10: Una nova agressió a funcionaris penitenciaris al mòdul MR8 de Brians 2 ha tornat a alertar els treballadors del centre. Segons UGT Presons, un intern va atacar sobtadament a la cap d'unitat, fet que va obligar a activar un codi 2 per reduir-lo. La portaveu del sindicat, Montserrat Balaguer, assegura que la situació és cada vegada més complicada.
11: Senzillament ha començat a parlar així amb veu, sense entendre, amb paraules inintel·ligibles, ha escopinat al terra i acte seguit ha anat a encarar-se a la cap d'unitat perquè necessita l'ajuda de tots els protocols de suport per reduir-lo i contenir-lo i al final doncs, ha acabat amb una contenció mecànica.
10: Des del sindicat alerten que la situació de violència dins del centre és cada cop més freqüent i ho relacionen amb la manca de personal.
11: És el centre on menys dotació s'ha vist incrementada aquesta plantilla i a més avui estan amb un 20% més d'interns. Que cada cop hi hagi més agressivitat, hi hagi més permissivitat i hi hagi més agressions. Que s'ha de dimensionar i s'ha d'augmentar. Hi ha persones amb una borsa de treball que estan sense treballar mentre ens estan agredint i falta personal a Brians 2.
10: Des d'UGT Presons asseguren que la plantilla està molt cansada de la situació i no descarten emprendre accions més contundents si no arriben solucions immediates.
0: Seguim amb successos i tornem a les carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals un crític, 5 greus i 2 menys greus.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 5 de la matinada. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat han treballat en la zona amb 5 dotacions terrestres, han estabilitzat els turismes i han excarcerat 3 persones atrapades dins dels vehicles.
0: Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir el 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès un jove de 24 anys per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre.
2: Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima.
0: I encara un últim apunt. La companyia subministradora d'aigua de Girona, l'empresa pública Catsa, ha informat que el servei d'aigua ja s'ha normalitzat després que una avaria deixés a més de 3.000 clients, 100 dels barris de Talaià, Germans Sàbat i Domeny, sense servei durant unes hores.
2: La incidència va començar ahir dissabte a la tarda a causa d'una fuita entre l'Avinguda de França i el Pont de la Barca i també ha tingut afectacions a Fontejau i Sarrià de Ter. Durant aquesta matinada i matí, alguns abonats han recuperat parcialment el subministrament d'aigua, però amb una pressió mínima.
0: Obrim ara plana política. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés algunes dimissions.
2: Dalmau, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies des de Mauthausen, a Àustria, ha dit que estan centrats en, sobretot i en paraules seves, atendre els problemes del país, perquè aquesta és, segons diu Albert Dalmau, la seva obligació. Tot i això, ha fet una crida a la responsabilitat per part de l'oposició. L'escoltem.
12: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, en un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
0: En l'àmbit de l'educació, per la seva banda, la consellera Esther Niubó ha convocat una mesa sectorial pel proper dijous.
2: En una entrevista a RAC1, Niubó considera l'anunci de 17 vagues un punt desproporcionat, mentre ha defensat la remuneració de les jornades de colònies pels professors.
13: A mi em sembla, jo abans doncs, comentàvem, no? Fora de micros, doncs, que és veritat que no? En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. És a dir, jo insisteixo, si parlem dels salaris, feia 25 anys que el complement autonòmic salarial estava congelat, 25 anys. Si parlem de colònies, no? Que s'ha parlat sovint d'aquestes doncs, nits, que quan un docent doncs, ha d'anar de colònies, doncs feia més de 10 anys que no hi havia cap tipus de compensació per aquestes nits a fora. Doncs aquest govern la recupera i la recuperarà a partir del curs que ve.
2: Per últim, Niubó també ha negat conèixer res sobre la presumpta infiltració d'agents de Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres.
0: I un últim apunt en l'òrbita política, perquè el cas Innova, que investiga la trama de suposada corrupció darrere la construcció del nou Hospital Sant Joan de Reus, es comença a jutjar a partir de demà a l'Audiència de Tarragona, 14 anys després del seu esclat.
2: En la primera jornada s'abordaran les qüestions prèvies de la peça principal del cas i la separada segona. L'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exdirector de CatSalut, Carles Manté, o l'arquitecte Jorge Basteterza són els principals encausats. Tant ells com els quatre acusats restants, Ventura, Torrell, Gómez i Luqui, s'enfronten a penes de presó d'entre 7 i 10 anys pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat documental i tràfic d'influències.

0: I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Fem un cop d'ull ara a la crònica local i comencem a la terra ferma perquè Lleida Televisió està avui d'aniversari.
3: Avui fa 25 anys i ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió dels 3 concerts de la Festa Major de la ciutat, tot en una jornada en la qual també hi haurà espai per mirar el passat, el present i el futur. Tot plegat ens ho explica el Marc Piqué.
4: El 10 de maig de 2001 es van iniciar les emissions en antena a Lleida Televisió. Per recordar aquesta efemèride, s'ha preparat una programació especial aquest diumenge des de la revetlla dels Camps Elisis, en un plató instal·lat al costat de l'escenari principal. Els treballadors actuals seran els encarregats de conduir un programa que permetrà recordar alguns dels moments més importants d'aquests 25 anys capturats per les càmeres de Lleida Televisió. A partir d'imatges antigues es construirà un relat sobre com ha evolucionat tecnològicament la televisió del grup Segre. En parla el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández.
5: I en aquests 25 anys hem crescut al costat dels lleidatans i les lleidatanes. De fet, existim gràcies a ells i, evidentment, per nosaltres celebrar-ho al costat dels lleidatans i les lleidatanes. Vam néixer amb un pregó de Festa Major de Lleida i enguany ho celebrarem amb una revetlla que és la de la Festa Major de Lleida. Nosaltres no l'organitzem, l'organitza l'Ajuntament de Lleida, i ens han permès que ens hi sumem. Per tant, encantats de la vida, perquè Lleida Televisió el que fa és això, és sumar-se sempre a el que hi ha a Lleida.
4: El programa especial s'oferirà a partir de 8:15 de la tarda, durant les pauses dels concerts, que també es podran veure en directe per Lleida Televisió, amb les actuacions de l'ENA, 31 FAM i Auxili.
3: Aquesta revetlla del 25è aniversari de Lleida Televisió també es podrà seguir a través de la xarxa Més.
2: I de Lleida ens n'anem fins a Torredembarra, on el seu far ha estat inclòs en la Ruta Cultural Europea de Fars.
3: En formen part un total de 131 monuments de 12 països del continent i és l'únic far present de tot Catalunya. Ens ho expliquen des d'Ona la Torre, Raquel Martínez.

0: Aquest 2026 s'espera arribar als 20.000 visitants.
1: No ens movem de la demarcació de Tarragona, fem una altra parada, en aquest cas a Valls, que fa un primer balanç molt positiu de la campanya de control de la vespa asiàtica iniciada a mitjans d'abril. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
2: En gairebé 3 setmanes s'han capturat prop de 300 reines amb una vintena llarga de trampes distribuïdes a la ciutat. L'objectiu d'aquesta acció és frenar la proliferació d'aquesta espècie invasora abans de l'estiu, evitant la formació de nous nius. El projecte impulsat per l'Ajuntament amb el suport del Centre de Conservació de Fauna Molí de Fort aposta per la prevenció com a eina clau. Cada reina capturada ara pot evitar un niu més endavant. Rubén Alcázar, un dels supervisors de la campanya, confirma l'eficàcia del dispositiu.
3: Ha sigut un trampeig bastant intensiu per capturar les màximes reines possibles. El primer resultat que tenim de la revisió és molt elevat. Penso que cada vegada anirem a menys, però sempre, fins a l'estiu, les reines tomben i mentre que estiguin per fora les intentarem enganxar, i considero que aquest any farem una disminució de niu molt important.
2: El seguiment continuarà amb revisions cada 10 dies fins a mitjans de juny.
1: Obrim ja el bloc cultural i ens en tornem a anar fins a Lleida. Gegants i castellers han mobilitzat els carrers de la ciutat en el marc del tercer dia de les festes de maig.
4: La participació ciutadana s'ha fet notar sobretot a l'eix comercial i zones properes en actes com a la trobada gegantera i posterior Cercavila, on els gegants han desfilat des de la plaça Blas Infante, i així mateix els castellers de Lleida han tenyit de bordeus la plaça de la Paeria, en una diada amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Els Camps Elisis i la Seu Vella són altres de les localitzacions on també s'han dut a terme activitats culturals. Les festes de maig van arrencar divendres i finalitzaran demà dilluns a la nit, dia de Sant Anastasi, amb el tradicional Castell de Focs.
1: Parlem ara també de castells, perquè els castellers de Sant Cugat del Vallès han celebrat avui la primera gran actuació a casa de la temporada amb motiu de Sant Ponç.
4: Els camises verdes amb nous caps de colla engeguen el curs amb l'objectiu de tornar a consolidar les figures de vuit. Ho ha seguit des de Cugat Mèdia el Sergio Morales.
5: La d'aquest diumenge era la primera gran cita dels castellers de Sant Cugat a casa del que va de temporada. Una temporada especial, ja que estrena dos nous caps de colla, Miquel Torregrossa i Marina Bons, que tenen el repte de tornar a consolidar els castells de vuit i recuperar la confiança entre els camises verda. Per fer-ho, comencen pràcticament de zero. Aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7, amb la intenció de seguir treballant i tancar la temporada recuperant la clàssica de 8. A la jornada s'han acompanyat els castellers de la Vila de Gràcia, que han descarregat el 3 de 8, el 2 de 8 en folre i el 4 de 8. I per la seva banda també han participat a la jornada els Saballuts, que han descarregat la clàssica de 8.
1: Les 2 i 21 minuts, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Hem d'obrir els esports, malauradament, amb una notícia d'última hora, perquè el Futbol Club Barcelona ha confirmat fa poca estona la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip.
4: Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. En un comunicat a la xarxa social X, el club fa arribar el seu afecte a Hansi Flick i assenyala que comparteix el seu dolor i que l'acompanya en aquest moment difícil.
1: Veurem, doncs, si finalment Hansi Flick s'asseu a la banqueta en un partit que, en principi, i a hores d'ara, no perilla pel que fa a la seva suspensió. Parlem, doncs, ara ja del clàssic, perquè aquesta nit, en l'apartat ja merament esportiu, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho, a més, per primer cop a la història, precisament davant del Real Madrid.
4: Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. A més del rebombori extraesportiu, els blancs els hi suma la baixa d'Mbappé, que no ha entrat a la convocatòria.
1: I per la seva banda, l'Espanyol s'apropa al descens després d'una nova derrota.
4: Els blanquiblaus van veure com el Sevilla capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit. L'Espanyol té 2 punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys, ja que juga dilluns, en té només un.
1: Fem parada ara a la primera federació, on avui el Nàstic es juga alguna cosa més que 3 punts al camp del Tarazona.
4: Un triomf deixaria els grana amb la permanència molt ben encarrilada.

0: Però en cas de perdre, l'escenari canviaria radicalment. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
1: El Nàstic buscarà aquesta tarda aquí a Tarazona guanyar i tancar la permanència a la categoria. Els tarragonins volen capgirar els resultats i sensacions fora de casa per sumar els 3 punts aquí a terres aragoneses. El Nàstic veu el partit d'avui com la gran oportunitat per donar per segellada la permanència a la categoria una temporada a més. Una victòria dels granes deixaria la salvació gairebé a la butxaca, ja que li trauria l'equip aragonès 4 punts més el gol a Veraix, quan només quedarien ja 2 partits, el que vol dir 6 punts en joc. Una victòria avui donaria virtualment aquesta salvació en el partit més important de la temporada, com l'ha definit el davanter del Nàstic, Pau Martínez.
2: Creo que el equipo es consciente de la situación, de que vamos a ir a ganar y a sacar el resultado que todos queremos. Que la semana pasada dijimos que era el partido más importante de la temporada, esta semana vuelve a serlo. Sabemos el tipo de rival que tenemos el domingo, el tipo de campo.
1: El Nàstic no estarà sol aquesta tarda al municipal de Tarazona perquè en 3 hores, el passat dilluns, l'equip va vendre les 300 entrades de les que disponia per la seva afició.
3: Canviem d'esport, parlem ara de bàsquet i en aquest cas femení, perquè aquesta tarda l'Espart Girona es juga el seu no sé a la final de la Lliga Femenina.
0: Les gironines buscaran derrotar el València Bàsquet després de perdre per només un punt el partit d'anada. La prèvia des de Girona FM, Jan Torrent.
4: L'Espart Girona aquesta tarda té l'oportunitat de tornar a la final de la Lliga Femenina Endesa. Fa 7 anys que no aconsegueix aquesta fita. Les gironines van perdre el primer partit a València 67-66. Per tant, per assolir el bitllet a la final, han de guanyar el maig per 2 punts. Robert Íñiguez ha explicat que encara no sap amb quines jugadores podrà comptar. Li ha donat molta importància a les hores prèvies al partit pel descans de les seves jugadores. A València, les jugadores del mateix Roberto Íñiguez van jugar amb molèsties. Clara Ol, Mariam Koulibaly, són les jugadores més tocades. Però va tornar Laura Quevedo, que des del 19 d'abril, és a dir, l'últim partit de la final a 6, a Saragossa, no jugava cap partit. Fontejau espera una gran entrada, tot i haver començat aquest mateix cap de setmana el temps de flors. El tècnic basc ha demanat a l'afició que les ajudi, com ho ha fet en cada partit. Una victòria de tan sols 2 punts de diferència és el que necessita l'Espart Girona de Roberto Íñiguez per ser a la final de la Lliga. El maig començarà a les 7 de la tarda a Fontejau.
3: I acabem parlant d'hoquei patins, perquè el Barça es juga avui la final de la Champions. 8 anys després de guanyar el seu últim títol en competició continental, els blaugranes jugaran aquesta nova final, en aquest cas, davant del Porto, amb qui precisament van guanyar la seva última Champions ara fa 8 temporades. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat a Dia Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
4: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Un règim autoritari, militarista, jerarquitzat.
7: Les dones gerles tenien pitjor.
8: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
9: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
10: Españoles. Franco ha muerto.
11: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els 14 passatgers espanyols de l'Ondius ja són de camí a Madrid, on començaran la quarantena.
2: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants. De moment, sense incidències.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: L'activista catalano-palestí Saïf Abu-Keshek ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
2: Abu-Keshek arribarà aquesta tarda poc després de les 4 a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel.
0: I en successos, el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons.
2: Cap de setmana negra, la xarxa viària catalana amb fins a 4 víctimes mortals celebren la xifra fins a les 40 en el que portem de 2026.
0: Més successos, nova agressió a la presó de Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària ahir dissabte.
2: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb una boira ben espessa, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, però també aquesta boira s'ha deixat veure a punts de les Terres de l'Ebre, de la plana empordanesa o també de la plana vallesana. Però una vegada sortit el sol, aquesta boira s'ha anat dissipant i el matí en conjunt ha estat molt assolellat. Algun núvol de caire decoratiu al Pirineu, però ben poqueta cosa. Però aquestes hores del migdia tornen a créixer les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, a l'espera de les immediates hores de l'arribada de ruixats per la franja de Ponent que aniran escombrant el territori català, arribant a la Catalunya central, i aquí s'aniran desfent. També el Pirineu també arribaran aquestes precipitacions que ho podran fer amb intensitat. En canvi, la tarda es presenta molt més tranquil·la a les comarques de Girona i també de Barcelona, amb unes hores centrals on les temperatures en conjunt són una miqueta més altes respecte a les d'ahir dissabte. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en l'àmbit local, Lleida Televisió celebra avui el seu 25è aniversari.
2: Ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts de la Festa Major de la ciutat.
0: I en els esports, aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. A més, el partit agafa un caire encara més especial perquè fa uns minuts hem conegut la mort del pare de l'entrenador blaugrana, Hansi Flick. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són de camí a Madrid, on allà començaran la quarantena.
2: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants. De moment, tot plegat ha sigut sense incidències. Tots els detalls ens els porta Norma Lebrero.
4: A 6:45 del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans, vestit amb epis, mascaretes FFTP i amb les pertinences bàsiques protegides dins de bosses de plàstic. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la unitat militar d'emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid. Mònica García, ministra de Sanitat, explicava a primera hora que tot estava funcionant segons el protocol previst.
5: El fondeo y la llegada del barco se ha producido con total normalidad. El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos y el operativo sigue marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que este operativo tenga el éxito a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando. Pero ahora es el momento de que nos dejen trabajar.
4: Els següents passatgers que han desembarcat han estat els neerlandesos, alemanys i grecs. Per avui hi ha 10 avions fletats per Canadà, Turquia, Gran Bretanya, França, Irlanda i els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, demà a la tarda. El director general de l'OMS ha volgut tranquil·litzar la població.
6: This is not another COVID.
7: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
6: So they shouldn't be scared and they shouldn't panic. This is based on how...
7: I per dir això ens basem en com es comporta aquest virus, que el coneixem molt bé.
6: Because this virus is well known.
4: Després, l'Ondius farà repostatge de combustible i marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran. Marxarà encara amb una trentena de tripulants i el cadàver a bord de la passatgera alemanya que va morir fa una setmana.
0: Deixem ara de banda l'antivirus, però seguim parlant en òrbita de salut i sanitat, i en aquest cas a casa nostra, i és que el col·lectiu de l'infermeria reclama tenir més pes en la presa de decisions dins del sistema sanitari i una major presència en els espais de responsabilitat pública.
2: Així ho defensa el president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers, Borja Manzanares, en una entrevista al programa Ciutadella.
8: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts professionals i les infermeres representem un eix vertebrador dintre del sistema de salut, però sempre en esferes de poca o escassa decisió. Quan nosaltres diem de sumar la mirada infermera a les decisions, no vol dir que vulguem treure altres professionals, sinó que volem fer que els equips tinguin més infermeres per sumar la visió de les infermeres. Creiem que som un col·lectiu que som dels més nombrosos dintre del sistema sanitari, per tant, la nostra aportació és important.
2: L'entrevista sencera es podrà seguir aquest diumenge a 9:45 de la nit a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més.
0: L'activista catalano-palestí de la Global Summit Flotilla, Saïva Boukeshek, ha estat alliberat aquest matí juntament amb Tiago Ávila.
2: A Boukeshek arribarà aquesta tarda poc després de les 4 a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, a Boukeshek ha agraït la mobilització ciutadana.
7: He deixat enrere milers de presoners palestins, infants, dones i homes. Estic segur que el tracte que jo he patit no pot comparar-se amb el patiment que ells estan vivint, els testimonis que sentim sobre les tortures i les violacions que pateixen diàriament. Hem de continuar mobilitzant-nos. No podem oblidar els presoners palestins.
2: Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació a Boukeshek, de què ha estat, com dèiem, deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí des d'on agafarà el vol cap a Catalunya.
0: Obrim ja plana de successos. El conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut passades 10 minuts de les 9, al camí de Rodans. Per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys i veí dels Omellons, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i la quarta només durant aquest cap de setmana.
0: Seguim amb successos. Nova agressió a Brians 2, i és que els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 aquest dissabte.
2: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. Ens dona més detalls Núria Parera.
9: Una nova agressió a funcionaris penitenciaris al mòdul MR8 de Brians 2 ha tornat a alertar els treballadors del centre. Segons UGT Presons, un intern va atacar sobtadament a la cap d'unitat, fet que va obligar a activar un codi 2 per reduir-lo. La portaveu del sindicat, Montserrat Balaguer, assegura que la situació és cada vegada més complicada.
10: Senzillament ha començat a parlar així en veu, sense entendre, en paraules inintel·ligibles, ha escopinat al terra i acte seguit ha anat a encarar-se a la cap d'unitat perquè necessita l'ajuda de tots els protocols de suport per reduir-lo i contenir-lo. I al final, doncs, ha acabat amb una contenció mecànica.
9: Des del sindicat alerten que la situació de violència dins del centre és cada cop més freqüent i ho relacionen amb la manca de personal.
10: És el centre on menys dotació s'ha vist incrementada aquesta plantilla. I, a més, avui estan amb un 20% més interns. Que cada cop hi hagi més agressivitat, hi hagi més permissivitat i hi hagi més agressions. Que s'ha de dimensionar i s'ha d'augmentar. Hi ha persones amb una borsa de treball que estan sense treballar, mentre estan, ens estan agredint i falta personal a Brians 2.
9: Des d'UGT Presons asseguren que la plantilla està molt cansada de la situació i no descarten emprendre accions més contundents si no arriben solucions immediates.
0: Seguim amb successos i tornem a les carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals hi ha un crític, 5 greus i 2 menys greus.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 5 de la matinada. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat han treballat a la zona amb 5 dotacions terrestres, han estabilitzat els turismes i han excarcerat 3 persones atrapades dins dels vehicles.
0: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès un jove de 24 anys per agredir un home sense llar a Rubí per raons d'aporofòbia o odi a les persones sense sostre.
2: Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys, mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra, després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima.
0: Obrim plana política i ho fem amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés dimissions.
2: Dalmau, amb declaracions a l'Agència Catalana de Notícies des de Mauthausen, a Àustria, ha fet una crida a la responsabilitat per part de l'oposició.
11: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que atén, està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
0: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa electoral pel proper dijous.
2: En una entrevista a RAC1, Niubó considera l'anunci de 17 vagues desproporcionat, mentre ha defensat la remuneració de les jornades de colònies pels professors.
12: A mi em sembla, jo abans doncs, comentàvem, no? Fora de micros, doncs, que és veritat que no? En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. És a dir, jo insisteixo, si parlem dels salaris, feia 25 anys que el complement autonòmic salarial estava congelat, 25 anys. Si parlem de colònies, no? Que s'ha parlat sovint d'aquestes nits, que quan un docent doncs, ha d'anar de colònies, doncs, feia més de 10 anys que no hi havia cap tipus de compensació per aquestes nits a fora. Doncs, aquest govern la recupera i la recuperarà a partir del curs que ve.
0: Per últim, Niubó també ha negat conèixer res sobre la presumpta infiltració d'agents en una assemblea de mestres conegut fa uns dies. I per últim, el cas Innova, que investiga la trama de suposada corrupció darrere la construcció del nou hospital Sant Joan de Reus, es començarà a jutjar a partir de demà a l'Audiència de Tarragona, 14 anys després del seu esclat.
2: En la primera jornada s'abordaran les qüestions prèvies de la peça principal del cas i la separada anirà després, la segona part. L'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exdirector de CatSalut, Carles Manté, o l'arquitecte Jorge Basteteza, són els principals encausats. Tant ells com els quatre acusats restants, Ventura, Torrell, Gómez i Luqui, s'enfronten a penes de presó d'entre 7 i 10 anys pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat documental i tràfic d'influències.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Fem un cop d'ull ara amb les notícies de proximitat. Comencem a Lleida, i és que Lleida Televisió avui està d'aniversari.
4: Avui fa 25 anys, ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts a la Festa Major de la ciutat. Tot en una jornada en la qual també hi haurà espai per mirar el passat, el present i el futur. Tot plegat ens ho explica el Marc Piqué.
5: El 10 de maig de 2001 es van iniciar les emissions en antena a Lleida Televisió. Per recordar aquesta efemèride, s'ha preparat una programació especial aquest diumenge des de la revetlla dels Camps Elisis, en un plató instal·lat al costat de l'escenari principal. Els treballadors actuals seran els encarregats de conduir un programa que permetrà recordar alguns dels moments més importants d'aquests 25 anys capturats per les càmeres de Lleida Televisió. A partir d'imatges antigues es construirà un relat sobre com ha evolucionat tecnològicament la televisió del grup Segre. En parla el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández.
6: I en aquests 25 anys hem crescut al costat dels lleidatans i les lleidatanes. De fet, existim gràcies a ells i, evidentment, per nosaltres celebrar-ho i celebrar-ho al costat dels lleidatans i les lleidatanes. Vam néixer amb un pregó de Festa Major de Lleida i enguany ho celebrarem amb una revetlla que és la de la Festa Major de Lleida. Nosaltres no l'organitzem, l'organitza l'Ajuntament de Lleida, i ens han permès que ens hi sumem. Per tant, encantats de la vida, perquè Lleida Televisió el que fa això és sumar-se sempre a el que hi ha a Lleida.
5: El programa especial s'oferirà a partir de 8:15 PM durant les pauses dels concerts, que també es podran veure en directe per Lleida Televisió, amb les actuacions de l'ENA, 31 FAM i Auxili.
3: Aquesta revetlla del 25è aniversari de Lleida Televisió també es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I de Lleida ens n'anem, en aquest cas, a una altra capital de demarcació, en aquest cas a Girona, on Adopta'm és el nom de la iniciativa que s'ha dut a terme avui per tal de fomentar l'adopció responsable i buscar donar una nova llar a gossos abandonats.
4: Es fa cada 3 mesos a l'explanada del pavelló de Fontejau i està oberta a totes aquelles persones i famílies que vulguin donar a tots aquests gossos l'amor que necessiten. Ens ho amplien des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
7: Aquest diumenge 10 de maig s'ha celebrat la trobada trimestral Adopta'm, una iniciativa de la residència canina La Devesa que busca conscienciar de la importància de l'adopció dels gossos per sobre de no pas la compra. Així ens ho explica Jordi Ametller Batlle, coordinador de la residència.
8: Ja hem tingut una iniciativa que intentem fer-la cada trimestre aquí a Girona, i bueno, i com podeu veure, hi ha tots els gossos de mitja província, no? Gossos abandonats, sense sostre, i bueno, i l'iniciativa, precisament el més important d'aquesta iniciativa és que, doncs, bueno, conscienciar la gent de que hi ha molts de gossos que busquen una llar i intentar prioritzar l'adopció a la compra.
7: Iniciatives com aquestes busquen donar llar a gossos abandonats que veuen com la societat prefereix cada vegada més comprar animals que no pas adoptar-los.
3: I passem també pel Vallès Oriental, on el Tour de França ja ha engegat el seu compte enrere particular.
4: Quan falten 2 mesos per l'arribada de la cursa, municipis com Sant Feliu de Codines i Caldes de Montbui ja preparen activitats i dispositius especials pel pas dels pilots el pròxim 6 de juliol. Ens n'informa des d'Ona Codinenca, Laia de Déu.
9: Si sí, és que la C-59 quedarà tallada al trànsit entre les 9 del matí i les 2 del migdia al seu pas per Sant Feliu de Codines, en una jornada que portarà una de les competicions esportives més seguides del món fins al territori. Més enllà de les afectacions viàries, els municipis també han començat a organitzar activitats vinculades al Tour. A Sant Feliu, la programació prèvia arrencarà el 15 de maig amb una xerrada amb el periodista esportiu Carlos de Andrés. I a Caldes de Montbui, una de les propostes destacades serà l'exhibició del trofeu oficial del Tour al Museu Termàlia. Els regidors d'Esports de Sant Feliu i Caldes, Miquel Palau i Meritxell Fabregat, coincideixen a destacar la dimensió internacional de l'esdeveniment.
10: Que passi el Tour de França per aquí és un event esportiu dels més importants que hagin passat a Sant Feliu a la història.
11: Del 12 al 14 de juny acollirem el trofeu al Museu Termàlia. Doncs el que pretenem, d'alguna manera, és generar un ambient del Tour, doncs, des de tots els àmbits.
9: Els ajuntaments ja han començat a informar empreses, comerços i veïns sobre les restriccions de mobilitat previstes durant aquella jornada, amb l'objectiu de minimitzar les afectacions. I és que el 6 de juliol, durant unes hores, la C-59 deixarà de ser una carretera de pas habitual per convertir-se en escenari del Tour de França.
4: Música.
3: Obrim ja el bloc cultural i tornem a Lleida, en aquest cas, perquè gegants i castellers han mobilitzat els carrers de la ciutat en el marc del tercer dia de les festes de maig.
4: La participació ciutadana s'ha fet notar sobretot a l'eix comercial i zones properes, en actes com la trobada gegantera i posterior cercavila, on els gegants han desfilat des de la plaça Blas Infante. Així mateix, els castellers de Lleida també han tenyit de bordeus la plaça de la Paeria en una diada amb la colla vella dels Xiquets de Valls i els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. I ens anem fins als Camps Elisis de la capital del Segrià i la Seu Vella, on són altres de les localitzacions on també s'han dut a terme aquestes activitats culturals. Aquestes festes de maig van arrencar divendres i finalitzaran demà dilluns a la nit, dia de Sant Anastasi, amb el tradicional Castell de Focs.
3: Marxem ara fins a l'extrem sud del país perquè la cultura i el compromís social es vesteixen de gala avui també a Amposta per celebrar els 30 anys dalt dels escenaris de la cantautora ebrenca Montse Castellà.
4: L'Auditori de la Fila acollirà a les 6 de la tarda el concert de presentació del 8è disc de l'artista, Groenlàndia, que servirà també com a cloenda del Festival Barnasants. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Barbís.
0: Groenlàndia és el títol d'este treball commemoratiu, que no només és una compilació, sinó un projecte antològic on l'artista ebrenca fa balanç de la seva trajectòria artística i vital. El nou disc fa un paral·lelisme entre el poble inuit i el poble català, dos minories remotes unides per amenaces similars, des de l'emergència climàtica fins a l'ascens de l'extrema dreta. De fet, Castellà ha encunyat el terme d'escultura per parlar de la pèrdua de gel i simultàniament de la pèrdua de capacitat crítica de la societat.
2: Amenaçades les dues per la pujada del nivell del mar, per una banda, i per la pujada de l'extrema dreta, per l'altra. Llavors, me va agradar la idea de vincular els conceptes d'escalfament i ignorància, que és pèrdua de gel, no?, i pèrdua de capacitat de ser crítics i de pensar.
0: El disc inclou el senzill Lliure, amb música de Lluís Llach, i també col·laboracions. Una d'elles és la de la banda de la Sènia, que estarà en este concert. La cita és diumenge, 10 de maig, a les 6 de la tarda, a l'Auditori de la Fila d'Amposta.
3: Són les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
12: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant del clàssic, però amb una notícia que hem conegut durant aquest Notícies en xarxa, i és que el Futbol Club Barcelona ha confirmat la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip.
4: Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. En un comunicat a la xarxa social X, el club fa arribar el seu afecte a Hansi Flick i assenyala que comparteix el seu dolor i que l'acompanya en aquest moment difícil.
3: I ara sí, en l'apartat merament esportiu, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho a més per primer cop a la història amb un clàssic.
4: Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. A més del rembombori extraesportiu, als blancs els hi suma la baixa d'Mbappé, que no ha entrat a la convocatòria.
3: Seguim a la primera divisió perquè l'Espanyol s'apropa al descens després de patir una nova derrota.
4: Els blanquiblaus van veure com el Sevilla capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit. L'Espanyol té 2 punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys ja que juga dilluns, en té només un.
3: Passem ara a la primera federació, on avui el Nàstic es juga alguna cosa més que 3 punts al camp del Tarazona.
4: Un triomf deixaria els gran amb la permanència molt ben encarrilada, però en cas de perdre, l'escenari canviaria radicalment. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
13: El Nàstic buscarà aquesta tarda aquí a Tarazona guanyar i tancar la permanència a la categoria. Els tarragonins volen capgirar els resultats i sensacions fora de casa per sumar els 3 punts aquí a terres aragoneses. El Nàstic veu el partit d'avui com la gran oportunitat per donar per segellada la permanència a la categoria una temporada a més. Una victòria dels granes deixaria la salvació gairebé a la butxaca, ja que li trauria l'equip aragonès 4 punts més el gol a Veraix, quan només quedarien ja 2 partits, el que vol dir 6 punts en joc. Una victòria avui donaria virtualment aquesta salvació en el partit més important de la temporada, com l'ha definit el davanter del Nàstic, Pau Martínez.
14: Creo que el equipo es consciente de la situación, de que vamos a ir a ganar y a sacar el resultado que todos queremos. Que la semana pasada dijimos que era el partido más importante de la temporada, esta semana vuelve a serlo. Sabemos el tipo de rival que tenemos el domingo, el tipo de campo.
13: El Nàstic no estarà sol aquesta tarda al municipal de Tarazona perquè en 3 hores, el passat dilluns, l'equip va vendre les 300 entrades de les que disponia per la seva afició.
3: Baixem un grau més fins a la segona federació perquè el Reus va empatar en el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens.
4: El Reus no ha passat de l'empat a 0 davant l'Ourense en el partit d'anada de les semifinals de play-off d'ascens a primera federació. Dissabte vinent, a Ourense serà el partit de tornada.
3: I encara un graó per sota a la tercera ref, el grup català. Aquest migdia s'ha disputat el gruix de la darrera jornada on s'havien de decidir els equips que disputarien el play-off d'ascens a segona federació i els tres equips que finalment jugaran la temporada que ve a la Lliga Elite. Els resultats han estat els següents: per a la de 5, Muntanyès a 0, Can Vidalet 1, Cerdanyola 2, Europa B 0, Mollerussa 3, Grama 1, Vilassar de Mar 0, Hospitalet 0, Cornellà 0, Lleida 1, Vilanova 2 i Unió Esportiva Vic 0, Badalona 1. Amb aquests resultats, els quatre equips que jugaran el play-off d'ascens seran el Badalona, el Cornellà, el Vilanova i l'Hospitalet, i els tres equips que la temporada vinent jugaran a la Lliga Elite seran el Can Vidalet, la Unió Esportiva Vic i el Lleida. Canviem d'esport, en aquest cas ens n'anem al ciclisme, perquè la catalana Paula Blasi ha fet història.
4: S'ha convertit en la primera catalana i espanyola en guanyar la Vuelta. I això que Blasi partia amb 18 de segons de desavantatge respecte a qui era líder, la neerlandesa Van der Breggen, i ha aconseguit retallar-hi en l'ascens final ni més ni menys que a l'Angliru. Blasi ha acabat aquesta darrera etapa amb 24 segons més que Van der Breggen i, per tant, s'ha proclamat campiona.
3: I tanquem amb hoquei patins, perquè el Barça avui torna a jugar una final de la Champions 8 anys després.
4: 8 anys després, com us diem, quan van guanyar també l'últim títol en competició continental. Els blaugranes s'han imposat 3-4 al Benfica d'Edu Castro. Pau Bargallo i Nil Roca ja jugaran el títol aquesta tarda a les 7 contra el Porto, amb qui precisament havien guanyat l'última Champions.
3: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
3: Pues la cosa es así. Verá,
4: es impresionante.
5: Me encanta, me encanta.
6: Mola.
7: Me gusta como suena.
8: Qué bonito.
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
9: Tots els dijous, a les 10 del vespre, la llanterna màgica a Ràdio Sant Cugat.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
12: La vida és un viatge, és un ball, una festa. La vida és una cúmbia,

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per el 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per el 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'Agrupació Socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El món és ple d'històries sorprenents, de vides que ens semblen extraordinàries i que conviuen més a prop nostre del que ens puguem imaginar. Això és el que ens demostra El mal involuntari, el nou llibre del periodista Josep Lluís Micó, que recull tots els seus relats de periodisme literari. Són 12 històries editades per Saldonà que no deixen indiferent a ningú. Avui també descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives, recollirem una nova recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like a la desena edició dels Premis Economia Social, uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. En parlarem amb David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
2: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
4: Hola, Laura, què tal? Doncs parlarem d'educació i de vagues, ja que aquests dies està en boca de tots, per exemple, el pla pilot de la Generalitat, que ha desplegat Mossos d'Esquadra de paisà en 13 centres d'ensenyament per fer front als problemes de convivència que pateixen algunes escoles i instituts. Però aquesta mesura ha provocat moltes crítiques, però jo el que voldria parlar és del que va passar la setmana passada a l'Institut Narcís Oller de Valls.
2: Per si algú no ho ha sentit o no ho ha vist, què va passar?
4: El que va passar és que els alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius van protestar contra la manera com han decidit de protestar els professors, una vaga de zel per a complir estrictament les obligacions acadèmiques i avaluatives, ni més ni menys. Això ha fet caure sortides i celebracions, com la festa de graduació, i ha provocat que els alumnes es queixin perquè creuen que són els principals damnificats.
2: Hi ha molts mitjans que se n'han fet ressò de seguida, de fet.
4: Tot allò que no és comú acaba sent notícia, no? I al final TV3 van ser els primers que ho van emetre i la veritat és que va causar disparitat d'opinions, ja que hi havia persones que creien que s'estava donant massa focus a una rebequeria en comptes de parlar dels problemes reals, això sobretot des del sector del professorat. Els nens, però, tampoc estan sols i tenen el suport explícit de l'Associació de Famílies d'Alumnes, que al cap i a la fi doncs, són els seus pares, no?
2: Què hi diuen els docents sobre aquesta protesta?
4: Andreu Deixeus, director de l'Institut, va justificar les protestes dels docents al Vallenc, que és el diari de la comarca de l'Alt Camp, i va dir que la decisió no és en contra dels alumnes, sinó una reivindicació laboral arreu del país que ja arriba a prop de 600 centres. A més, va assegurar que les sortides i activitats que estaven programades no es deixaran de fer, sinó que no se n'organitzaran de noves. No sé si d'aquesta manera compensarà del tot a les famílies.
2: Tot això arriba en una situació que viuen els mestres i els professors, que és complicada, que és límit des de fa molt de temps.
4: Sí, la veritat és que la realitat dels docents és un embolic. Per un costat no sembla que el govern els faci gaire cas i per l'altre hi ha moltes famílies que vetllen perquè els seus fills siguin feliços i tinguin excursions o totes les facilitats que havien tingut ells quan eren petits. A més, també dintre del sector del professorat sempre se'ls diu que no treballen gaire, que tenen moltes vacances, quan la realitat és una altra. A mi el que em sorprèn és que es posin moltes persones les mans al cap per unes sortides i no tant per les ràtios o les necessitats reals dels centres educatius com la falta de vetlladores o la millora de les condicions laborals dels docents.
2: Per què creus que passa això?
4: Clar, jo em volia fer dues reflexions. La primera és que em sembla molt bé que els alumnes facin vaga, ja que això demostra doncs, que lluiten pels seus drets, que és molt important que el jovent es mobilitzi, però també em sembla que el seu reclam ens demostra en quin moment estem com a societat i no només pel que han fet ells. Els alumnes no es queixen del que va malament, o que, per exemple, estudien en barracons, que, per exemple, els professors cada cop tinguin més alumnes, sinó que es queixen perquè no poden anar a excursió o celebrar la graduació, que al final són activitats que segurament no impliquen un millor aprenentatge. A més, es reboten en contra dels seus professors en comptes d'anar tots a la una, que al cap i a la fi em sembla una imatge que reflexa molt l'individualisme social d'avui en dia i que no només es veu en aquest cas, sempre que hi ha una manifestació, les persones que es troben atrapades en un embús diuen: perquè es manifesten, jo vull anar a treballar, a mi que no em molestin. Abans potser no era tan així i sí que en teníem més el dret a vaga i perquè es protestava, i ara mateix potser el que mirem més és el nostre plat i ens oblidem de la resta. Jo crec que si volem fer canvis hem d'anar tots a una i no lluitar només pel nostre benefici immediat.
2: Veurem com acaba aquest curs, perquè queden poques setmanes, però sembla que seran intenses. Carles, moltes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
5: Acabada la batalla de Marató l'any 490 abans de Crist, Filípedes va córrer fins a Atenes per anunciar la victòria dels grecs contra els perses. Va córrer tant que després de pronunciar les paraules «hem vençut», va morir a causa de l'esforç fet. Filípedes era un amaròtrom, el nom que els grecs donaven als missatgers, però ha passat a la història com el primer atleta. Potser per això, més de 2.000 anys després, quan es preparaven els primers Jocs Olímpics moderns, el filòsof Michel Breal va proposar al baró de Coubertin incloure una prova anomenada Marató, en homenatge a la gesta de Filípedes. Des d'aleshores, la Marató s'ha celebrat a cada Jocs Olímpics, però també en moltíssimes altres ocasions. I, malgrat la seva dificultat, s'ha convertit en una de les proves esportives més populars del món. Milers, segurament milions de persones han participat en una marató. Però no havien pogut fer el que va fer Yomif Kejelcha a la marató de Londres del 26 d'abril. L'atleta etíop de 28 anys va acabar la cursa amb un temps d'1 hora 59 minuts i 41 segons. Des de Filípides mai ningú l'havia aconseguit fer, els 42 quilòmetres i 195 metres de la cursa en menys de 2 hores. Un límit que semblava impossible de trencar. Però el kenià Sebastian Sawe la va córrer encara més ràpid, 1 hora 59 minuts i 30 segons. Kejelcha va fer una cosa que no s'havia fet mai, però no va guanyar. I molt possiblement, el de Sawe serà el nom que la història recordarà. Lluny de desesperar-se, quan aquests darrers dies li han preguntat per aquesta qüestió, l'atleta tio va respost que està molt content amb la marca que va fer a Londres i que espera millorar-la amb el temps. En un missatge que recorda inevitablement els valors de Pierre de Coubertin, ha assegurat que damunt l'asfalt de la capital britànica, ell va ajudar Sawe i Sawe va ajudar-lo a ell per aconseguir un fet històric. Com l'astronauta Buzz Aldrin o l'explorador Robert Scott, Kejelcha ha aconseguit una gesta impensable per al 99 de la humanitat, per al 90... Com l'astronauta Buzz Aldrin o l'explorador Robert Scott, Kejelcha ha aconseguit una gesta impensable per al 99% de la humanitat. Però algú altre ho havia fet abans que ell, només 11 segons abans.

Hi ha històries vitals que superen la ficció i persones que ens poden semblar exemplars o comunes que poden amagar molts secrets. De seguida desenvolupem aquesta teoria, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Què has escollit?
1: He escollit el Kiki González, que té un disc que es diu La Noche Americana, que és un disc ja antic, antic. Sembla que, si no vaig equivocat, del 2005. Ojo, ha plogut. I parla de... Em recordo una mica l'autor de que entrevistarem avui, perquè parla de vides que ell va deixant a l'hora que els ha anat entrevistant i els va deixant enrere. I la cançó parla una mica d'un protagonista que va deixant vides enrere de la seva vida. I està, mira, ho he trobat adequat.

0: Una cançó molt adient per a l'ocasió, Carles, perquè avui parlem d'això, de moltes vides que el nostre primer convidat ha anat recollint i després ens les ha passat a nosaltres d'alguna manera.
1: Sí, avui parlarem d'una gran obra de periodisme literari de la nostra terra, i és que Josep Lluís Micó fa anys que recopila històries sorprenents i amb la publicació de El mal involuntari ha volgut recollir-les totes. 12 relats de vides extremes publicats per Saldonà, que ens portaran a les vides més fosques de la societat. La droga, els diners, el sexe o la fama poden convertir-nos en la representació més fosca de l'humà, però sovint aquests relats són invisibles a ulls de la majoria. Tot i això, el periodista les caça com poden pocs i les plasma al paper amb una naturalitat que les fa properes i macabres.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana, Josep Lluís Micó. Benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Moltes gràcies. És un plaer. Diria que fins ara, bé, ja veurem com acaba el dia, però ara mateix, bé.
0: Pensava que anaves a dir com acaba l'entrevista, espero que l'entrevista com a mínim ve també. Així que, d'entrada, deixa'm felicitar-te pel treball de camp que jo crec que deus haver fet per poder escriure aquestes històries, perquè no sé com s'aconsegueixen trobar aquestes vides que relates.
2: Són moltes hores. El que passa és que quan acumules ja uns quants anys d'experiència, vist així en perspectiva, no sé, són les que invertim de manera convencional els que sempre ens hi hem dedicat. Respecte a les històries, hi ha una mica de tot. La majoria de les històries tenen a veure amb gent propera a mi. No vull dir que siguin amics o familiars, perquè moltes d'elles tenen a veure amb, estan vinculades a delictes i fets terribles que prefereixo explicar amb altres subjectes que no sigui jo mateix o algú del meu cercle. Però, com et deia, són històries que m'han arribat sense massa dificultat. El segon cercle d'amistats, companys de feina, comentaris que escoltes i que creus que podrien donar peu a una història prometedora, situacions que relativament podríem dir que són quotidianes. El que passa és que quan comences a gratar i a aprofundir, veus que, en fi, que aparentment són fets extraordinaris, però al meu editor li agrada dir sovint, i jo no ho havia pensat, potser si algú altre, algun observador, es fixés el detall en algunes facetes de les nostres vides, podria arribar a explicar, a construir relats que per altres serien apassionants i per nosaltres serien la normalitat.
0: I tant. De fet, molt lligat amb això, és cert que gran part de feina rau en la selecció d'aquestes històries, però una altra part en la manera de relatar-les. Han decidit com les expliques, no? Perquè en aquest cas tu fas servir diferents tècniques.
2: Sí, aquesta part, aquesta dimensió del llibre, diria que és la que aporta més novetat i no és una novetat que hagi esclatat ara del no-res. He intentat al llarg d'anys innovar en la forma perquè, com comentava fa un moment, pràcticament totes les històries de la humanitat estan explicades ja. Canvien els personatges, les circumstàncies, els llocs, algunes conseqüències, alguns fets que desencadenen les narracions, però pràcticament tot està explicat ja. El periodisme, que és la feina a la qual ens dediquem, et permet enfrontar-te cada dia a relats que, dintre d'aquesta repetició eterna, poden semblar diferents. El que passa és que, en general, sobretot en el periodisme del dia a dia, del minut a minut, en general estem molt, molt limitats, molt constrenyits per gèneres i formats. Crec que tots els que ens hi dediquem tenim la sensació sovint d'haver de matar una història quan realment podria donar més de si. però el temps i l'espai són limitats i fins i tot en l'entorn digital tenim servituds i moltes hipoteques que pagar o

0: diferent. Hi ha algunes que potser no són tan innovadores com fer, no sé, com reproduir monòlegs interiors o una mena d'entrevista en què no se sap exactament qui està parlant fins que acaba el relat, però en altres casos potser sí que hi ha més risc formal. Bueno, jo crec que risc formal hi ha tot arreu, però potser sí que resulta més sorprenent la forma o l'estil, perquè hi ha relats contemporanis explicats com si fossin un western o fins i tot històries de traficants com si fossin lletres de cançons de hip-hop.
1: Va, ara que parla de hip-hop, un hip-hop que vostè combina o relaciona amb la poesia, no?, en un d'aquests relats, i justament en aquesta història hi ha un testimoni, en Pajares, que hi ha un moment en què li diu a vostè que hauria de patir per la seva vida perquè va destapar informació que no s'hauria de saber. Ha passat mai por?
0: Si dic la veritat, sonarà molt petulant o molt... En fi, semblaré un sobrat. Qui em coneix sap que no ho sóc. No, realment no. I crec que tampoc m'han afectat emocionalment altres històries que potser no són tan violentes, truculentes o que en principi et podrien posar en risc, sinó que tenen més a veure amb els sentiments, amb emocionar-te pel patiment dels altres, de la professió. Ha estat sense deixar d'empatitzar, marcar la suficient distància com per poder fer la meva feina sense massa contagis de cap mena. La por és un d'aquests contagis i quan estàs més o menys familiaritzat amb aquest submón de personatges que viuen molt, molt al límit, saps que moltes de les coses que diuen són més aviat dissuasòries i, per altra banda, si nosaltres no féssim aquesta feina, probablement el que expliquen els mitjans o el que fem els periodistes estaria incomplet. D'amenaces, en realitat, hi ha en qualsevol feina i en múltiples situacions. Com a mínim, jo he tingut la sort d'anar curtint-me, potser, i guanyant en recursos i tècniques per relacionar-me amb aquesta persona. Por no, tampoc significa que jo sigui una persona temerària o que vagi desafiant ningú. Tracto de fer la meva feina i hi ha qui no s'ho pren tan bé. També és veritat que qui de vegades t'amenaça t'acaba explicant moltes històries que són interessantíssimes, i encara que no els deixin en bon lloc, se senten satisfets amb la teva feina i ho pots revertir sense necessitat d'avisar ningú ni de fugir i deixar-ho estar.
1: Josep Lluís, no sé si t'ha passat, perquè ara parlaves de personatges que estan molt al límit, no? No sé si les persones que fins ara han llegit aquest llibre han jutjat alguns d'aquests personatges i, en cas que sí, si realment som algú per jutjar els altres.
0: És freqüent que encara que es tracti de lectores, lectors, que tinguin molta vida, que hagin acumulat moltes experiències o que tinguin un tarannà respectuós, genuïnament tolerant i obert, que acabin jutjant, perquè la majoria de les històries i persones que hi apareixen són molt extrems. Jo m'he esforçat en algunes ocasions per ser, malgrat que la forma és experimental, perquè el contingut sigui el més neutre possible. Ja sé que pot sonar estrany convertir declaracions o vivències de traficants

0: en lletres de hip-hop que pot sonar estrany que digui que ha intentat ser molt, molt fidel i no colar adjectius o adverbis que condicionin la lectura de la gent. Però cada tècnica que he utilitzat estava pensada precisament perquè la història fos més genuïna, més autèntica. Jutjar, que és el que em preguntaves, ho fa molta gent, em pregunten com és possible que hagi aguantat aquestes històries o que hagi tingut el valor de quedar diverses vegades amb aquestes persones, com he pogut guanyar la seva confiança, perquè és feina i perquè crec que està bé explicar aquestes històries per conèixer millor la societat en què vivim, que està monopolitzada pels que sempre surten als mitjans explicant el mateix. I potser aquests estan exposats o fins i tot demanen ser jutjats, però aquestes persones que tenen una vida, diríem, al marge, es mereixen els mateixos judicis que nosaltres. Judici vull dir de valors o judici fins i tot en el terme jurídic o sigui, en el sentit jurídic del terme. El que és delicte, ja d'això se'n cuida la policia i la justícia, però sobre els valors i contravalors que tenim i defensem uns i altres, jutjar és molt arriscat i jo no és que no ho faci, és que no sabria fer-ho.
1: Clar, de fet, són històries que no sé fins a quin punt creus que haurien pogut acabar diferent. T'ho dic perquè reflexionàvem amb l'equip del programa, agafant de fil conductor l'efecte ceba, no? Que, del que parles al primer relat, és allò que en psicologia s'anomena l'estratègia de les persones que se situen sota múltiples cuirasses per sentir-se més fortes, per reduir-ho així
0: Sí.
1: ràpidament. Quants dels teus protagonistes creus que haguessin tingut un desenllaç diferent o una història diferent si potser s'haguessin tret abans algunes d'aquestes capes?
0: Clar, això és molt difícil de saber i a diferència del que passa amb la ficció, quan escrius, quan fas peces periodístiques, per molt heterodoxes que siguin, que aquestes sé que ho són, a diferència de la ficció, dic, els personatges no són meus. És a dir,
1: Clar.
0: quan algú s'inventa un personatge, quan està fent ficció, la seva biografia està en les seves mans. És una mena de déu que construeix i desfà el que li interessa en benefici de la història. Per tant, et pots inventar una infància terrible perquè s'entengui perquè algú, quan és adult, es comporta d'una manera determinada, no necessàriament dolenta, que sigui una mena de superheroi que ha vençut totes les limitacions i que ara fa el que fa perquè va tenir l'oportunitat de redimir-se i a la família, bla, bla, bla. Clar, en el meu cas això no passa i jo he compartit bastant temps amb algunes d'aquestes persones, però amb altres he tingut converses de només un dia. Quan fas la teva feina intentes treure el màxim suc i veure fins on arribes, però també m'ha passat en moltes ocasions, per exemple, en el relat que menciones, que acabes obtenint més informació i més fiable d'algú a través de terceres persones. Jo no sé respondre la pregunta perquè el passat i el futur dels personatges no estan en les meves mans. He intentat reflectir el present que vam compartir o el passat, per remot que sigui, que em van voler explicar, però no sabria anar més enllà, perquè a mi m'interessaven en la mesura en què tenien aquesta història per explicar. De la resta, no me n'he ocupat.
1: Hem pogut fer un tastet, perquè dins d'aquest llibre hi ha moltes coses més del mal involuntari. És el llibre que ha publicat Josep Lluís Micó amb Saldonà i que recull una sèrie d'històries que avui... I hem passat una mica per sobre, Josep Lluís, però jo crec que podem convidar a l'audiència a llegir aquest llibre i endinsar-se en aquestes realitats que, tot i que semblen, com tu deies, que estan molt al límit o que són molt extraordinàries, segurament a vegades les tenim molt més a prop del que ens pensem. Josep Lluís Micó, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. És moment de descobrir què destaca Carles Bancs d'aquesta entrevista amb Josep Lluís Micó. Carles, quin ha subratllat?
2: Doncs em volia subratllar el que ha dit, que quan escrius peces periodístiques, a diferència de la ficció, els personatges no són teus i que això fa moltes vegades doncs, que les històries siguin més extraordinàries.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia, qui ens acompanya en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs?
4: Molt bé, doncs aquí un altre cop, molt contenta.
1: Igualment, contenta de retrobar-te avui per parlar de roba de segona mà.
4: Sí, perquè és una tendència, jo crec que no és una tendència nova, sinó que és una tendència que ja veiem des de fa temps, però sí que bueno, va creixent i va en augment i penso que també és interessant de comentar-ho, no?
1: I tant. De fet, jo crec que qui més qui menys aposta per això d'alguna manera o altra, perquè hi ha moltes maneres d'apostar per la roba de segona mà, no? Per reutilitzar, per donar una segona vida a la roba. D'on surt aquesta tendència que, com dius, no és nova, però sembla que va més en auge cada vegada?
4: Bueno, jo crec que hi ha un factor generacional, per començar, que és que la gent jove té una relació amb la roba de segona mà potser diferent de la que tenim gent més gran. Aquí hi ha hagut un canvi de percepció claríssim i això ho vaig poder comentar amb els responsables d'Humana, no? Que sabeu que és una empresa que tenen botigues de roba de segona mà, no? I ells em comentaven que efectivament s'ha transformat la percepció de la gent que fa servir roba de segona mà, no? Abans pues, podia ser una cosa que associàvem pues, a gent més pobra, no? A gent amb necessitats concretes, una cosa més... no tan ben vista, per dir-ho així, no? I això hi ha hagut un salt generacional claríssim en el qual la gent jove pues, no hi veu cap problema, sinó tot el contrari, no? Hi veuen com una oportunitat de trobar roba més barata, de trobar roba més exclusiva, de trobar roba original, de reciclar la roba, no? Llavors, jo crec que aquest canvi generacional sumat amb aquest canvi de percepció explica que ara hi hagi com un boom de inclús, no? Del tema de la roba de segona mà. Si us fixeu, suposo, almenys per Barcelona es veu, no? Suposo que en grans ciutats potser es veu més, però que van sortint moltes botigues i molts espais on es ven roba de segona mà. Val? I fins i tot la tendència es veu també als Estats Units també hi ha hagut tot un boom d'això de les botigues que ja li diuen el thrifting, no? Bueno, com el reciclatge aquest de segona mà. I allà la tendència, podríem dir, que està una mica més associada també a la situació de crisi econòmica i tal, no? Uh-huh. Però, en tot cas, s'ha fet això que es diu fer de la necessitat virtut, perquè arran de que s'han posat de moda les botigues aquestes de segona mà, han anat apareixent influencers a les xarxes socials que t'expliquen pues, com aprofitar roba això reciclada, com anar buscant a les botigues de segona mà i trobar peces, com les pots reciclar, com les pots, jo què sé, inclús adaptar, no? Si saps una mica de costura, pues, com te les pots arreglar, i tot això, no? Llavors, em sembla que és un fenomen interessant que, bueno, que a part té uns valors associats, no? Sobretot tenint en compte que el sector del tèxtil és un dels que més contamina i un dels que més residus genera. Ja sabeu, tots heu vist aquestes imatges de piles i muntanyes de roba d'aquestes de fast fashion que es llencen, no?, un cop passada la temporada i estan allà que no se sap què fer-ne, no? I llavors les botigues de segona mà, pues, això, donen aquesta nova oportunitat a tota aquesta roba, intentar reduir aquests residus i promoure un reciclatge, no? Llavors hi ha també aquest valor positiu.
1: Què em diuen les marques, les grans marques, no?, de roba, d'aquesta fast fashion? Imagino que no els fa gaire gràcia aquesta tendència.
4: Bueno, les grans marques de moda és una mica com el que passa amb el top manta, no? Això que diem, el top manta, i allà que pots trobar bolsos de marques d'aquestes de luxe, els pots trobar en versió pirata, per entendre'ns, no? Sí. Molt baratos. Doncs, igual que les marques van veure que no podien lluitar contra això i van decidir elles mateixes ficar-se en el negoci de la pirateria i crear ells les versions barates, low cost, per vendre en aquests entorns, una mica està passant el mateix amb la roba, no? Llavors ja comença a haver-hi algunes d'aquestes grans marques, no?, tipus Inditex i així, que estan inclús elles mateixes com posicionant els seus fons en aquestes botigues de segona mà de revenda. Saps? O sigui que ells mateixos veuen que si això és tendència també hi han de ser, no? I després hi ha coses més puntuals, no? Però algunes botigues, per exemple, pues, t'ofereixen ofertes si tornes roba que ja no vols, no? Si els hi retornes, no? Vull dir, com que s'estan intentant promoure algunes mesures en aquest sentit, val? Jo penso igualment que encara falta, si està molt bé tot això de la roba de segona mà, però sobretot falta encara prendre més consciència de lo perjudicial que és aquesta compra massiva de fast fashion, no? D'aquesta roba ràpida, perquè realment genera molt de residu, molta contaminació, i hauríem tots d'aprendre més a gestionar la nostra relació amb la roba i amb la moda, no? En tot cas, la roba de segona mà, ja et dic, s'ha convertit en tendència. I és xulo això, perquè veus molta gent a les xarxes, doncs, compartint, que han troballes, jo què sé, no he trobat un vestit dels anys 60, no sé què, no? Sí. I llavors, bueno, doncs que s'ha acabat com convertint en una tendència que té entre aquesta part positiva del reciclatge i la part aquesta més de tendència i creativitat, no?
1: I autèntiques relíquies, també, entre tots els altres valors, sí, que representa aquesta tendència per la roba de segona mà. Judit Vives, moltíssimes gràcies.
4: Pues gràcies a vosaltres.
1: Fins la propera, cuida't. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes, on donem valor a la tradició oral. Com sempre ho fem de la mà d'Oriol Toro, que és membre de la companyia Vivim del Cuento. Enguany, a més, estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors. I aquesta setmana és el torn de L'amor em pot salvar, de Jordi Quintana.
5: És fosc i plou, i avanço descalç envoltat d'aquests guerrers barbuts camí de la forca. Jo, Guerau Rocafiguera, un humil trobador que em passejava pels pobles del Berguedà amb la meva mandolina, recitant i cantant les meves alegres composicions sense fer mal a ningú. Com he arribat fins aquí? He estat dues setmanes sense sortir d'una cel·la bruta i humida on m'havien llançat els guàrdies del senyor feudal Roderic de Caral, el pare de la meva estimada Ofèlia. Tanco els ulls i recordo la primera trobada amb aquest àngel, quan ella estava a punt de llançar-se al pou que hi havia al pati del castell, desesperada pel control del seu pare i sense il·lusió per continuar vivint. Jo havia sortit tot just de la taverna on havia entretingut amb la meva música els servents, i en veure l'Ofèlia la vaig agafar suaument pel braç i la vaig tranquil·litzar. No sabia pas qui era, però el seu vestit elegant em va impressionar. Em va demanar que no expliqués a ningú el que havia passat, i va marxar corrents cap a una de les torres on hi havia les habitacions de la família del senyor del castell. No em podia treure l'Ofèlia del cap i vaig compondre un romanç que cada vespre li cantava al peu de l'heura que creixia sota la seva finestra. Ella en seria una espelma en sentir la melodia i l'apagava en acabar el meu poema. Fins que un dia va deixar caure una nota. A la nota i deia que jo era l'única persona que alegrava la seva trista existència i em convidava a pujar a la seva cambra per cantar-li els romans de més a prop. Amb quatre grapades em vaig enfilar per l'heura sense notar la dificultat. Res era costerut per anar a recitar a cau d'orella poemes d'amor a la meva estimada. que poc ens va durar l'alegria. El seu pare, gelós, havia ordenat que la vigilessin i no vaig poder fugir dels guàrdies. Ara, l'Ofèlia és la meva darrera esperança. Potser ella deu haver convençut alguns dels seus fidels servents per alliberar-me d'aquesta complicada situació. Em podràs salvar, amor meu? Per si t'arriba el meu cant, ara el recitaré ben alt, i si el sents, potser sabràs que estic en perill després de tants dies engarjolat. De matinada, la dolça i potent veu d'en Guerau es va sentir des de tots els indrets del castell, acompanyada del soroll de les llances dels soldats que el duien cap a l'arbre on seria penjat. L'Ofèlia, que feia dues setmanes que estava tancada per ordre del seu pare, va sentir el cant del seu estimat i va guaitar per la finestra. Ella podria convèncer els soldats d'alliberar-lo. Necessitava baixar de seguida. No hi havia temps per perdre. Però l'heura per on volia baixar era massa humida. El darrer que va veure en Guerau fou la cabellera d'Ofèlia precipitant-se al buit.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Són uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. S'adrecen a persones que hagin presentat, per exemple, treballs de fi de grau, de fi de màster, de postgrau, de curs d'especialització o articles de fi de màster en qualsevol universitat catalana. Les inscripcions, preneu una nota, estan obertes fins al 20 de juliol i els premis compten amb una dotació econòmica de 9.000 euros. Nosaltres, avui, per parlar-ne, per saber-ne una mica més, ens acompanya David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. David Bombaí, benvingut, com està?
1: Molt bé, moltes gràcies per aquesta entrevista.
0: Gràcies a vostè per ser avui amb nosaltres. Teníem ganes de parlar d'aquests premis, sobretot per saber per què és important que es fomenti l'economia social i cooperativa a través de guardons com aquests.
1: Bé, primer una prèvia. Crec que és important fomentar l'economia social entesa com una economia, que és una economia arrelada en el territori, una economia que sobretot pensa en les persones, una economia que intenta donar oportunitats laborals doncs a persones amb problemes o amb més dificultats per trobar feina i, per tant, és un tipus d'economia que des del govern de la Generalitat estem promocionant, estem fomentant, doncs perquè té tots aquests valors que dic, però també té uns valors doncs, de futur i de respecte pel medi ambient i respecte per l'entorn que vivim. I en aquest sentit, doncs, la Generalitat de Catalunya, a part de promocionar l'economia social, doncs, el que fem és donar-ho a conèixer i aquests premis doncs, també és una manera d'arribar-hi. I en aquest sentit, deixeu-me també que acabi de fer una prèvia, que és que Mataró, doncs, aquest any és la capital de l'economia social a nivell estatal i, per tant, el compromís de Mataró cap a l'economia social i cap al cooperativisme doncs, també és una... Bueno, és una aposta forta tant de la ciutat, però també històricament doncs, de tota aquesta zona.
0: De fet, ara vostè ho deia, no? Que l'economia social i el cooperativisme no és res nou. Ens ha acompanyat des de fa molt de temps, no? Anys i panys. Però sembla que en els últims anys potser s'està tornant a posar en valor. Ho veuen així des de la Generalitat?
1: Sí, totalment. Nosaltres, l'economia social no és un invent d'ara. L'economia social és en una fórmula d'economia que ara fins i tot les institucions europees l'estan definint, que els estats i les regions i els països doncs l'estem també intentant concretar què és l'economia social en cada regió d'Europa i del món, però és veritat que a Catalunya portem l'economia social ADN, ja fa més de 150 anys es van crear les primeres cooperatives a Catalunya, però ja fa més fins i tot de 150 anys doncs, que van néixer les primeres agrupacions de mutualitats, perquè doncs, les persones amb dificultats poguessin accedir a serveis sanitaris que en aquell moment no hi eren, com dic, les cooperatives de consumidors de ja fa més de 150 anys, també les confraries de pescadors, també fundacions en aquestes últimes dècades doncs, que fan serveis socials i que donen serveis doncs, a tot tipus de persones i totes les formes d'economia social que coneixem. Per tant, l'economia social no és un invent d'ara, no és una economia alternativa, sinó que és una economia totalment arrelada al nostre país, però també a la nostra història.
0: Mm-hmm. Clar, per tant, que es convoquin premis com aquest que avui ens ocupa, imagino que denota que hi ha un cert interès per començar per l'economia social i el cooperativisme, no? Que això ja és molt.
1: Sí, per més aquests últims anys, com has dit tu abans, hi ha hagut un rellançament de l'economia social. Jo entenc des del punt de vista que Europa ens ha dit que hi ha un tipus d'economia doncs, que hem de fomentar, que és una economia més respectuosa amb el medi ambient, una economia, com us deia abans, més pensada en les persones, una economia doncs, més de caràcter local, una economia doncs, que té en compte tot el nostre entorn i fruit de que Europa doncs, ha anat marcant directrius que aquest tipus d'economia s'ha de fomentar, doncs els estats ho han fet. L'estat espanyol va ser un dels primers estats que va fer una llei d'economia social el 2011, però sobre Catalunya, que té una llarga tradició doncs des del 2000, jo diria des del 2012-2013, ja fins i tot el 2015 el Parlament de Catalunya va reformar la llei de cooperatives, però també aquest any estem fent ja la primera llei d'economia social a Catalunya. Doncs és veritat, aquesta última dècada a Catalunya doncs s'ha fomentat molt i també doncs la Direcció General d'Economia Social i Cooperativisme doncs és una direcció general molt, molt forta en aquests moments a nivell de Generalitat.
0: D'altra banda, aquests guardons en concret van dedicats sobretot a... Ara estic generalitzant potser, no? Perquè al final qualsevol persona pot fer un grau, un màster, un postgrau, però a persones joves, imagino que són el gruix dels que presenten aquests treballs, com d'important és que els joves s'impliquin en aquest tipus d'economia?
1: És capdalt. Nosaltres estem fent programes específics de la Generalitat, no només per a la gent que vol muntar empreses cooperatives o empreses d'economia social, sinó que ja també ja tenim programes fins que el cooperativisme i l'economia social es conegui des de que ets un nen, no? En aquest sentit, doncs fent programes adreçats a escoles per donar a conèixer les escoles d'alumnes de cooperatives. Després, de més grans, també doncs fomentem que en els instituts també s'hi facin cursos i classes específiques sobre cooperativisme, i l'última etapa doncs, de tot aquest aprenentatge doncs, és que també les universitats han de tractar el tema de l'economia social i el cooperativisme. I dins aquesta actuació dins la universitat, doncs nosaltres veiem molt bé que es convoquin aquests premis de Roc i Glés per tots aquells estudiants d'universitats catalanes, que poden ser tan públiques com privades, però que ja hagin presentat en aquest curs doncs, treballs de fi de grau, de màster, de postgraus, treballs de cursos d'especialització, articles de màster, doncs, que tractin sobre l'economia social en específic i el cooperativisme i tots aquells sectors que s'hi poden sentir relacionats.
0: Quin impacte tenen aquests treballs? Perquè estem parlant que ja és la desena convocatòria en aquest cas, per tant ja s'han guardonat diversos treballs fins avui dia. Quin impacte han tingut en el territori o en la societat?
1: Doncs jo diria que molt, perquè d'aquí han sortit treballs que han permès doncs, la Generalitat fer polítiques públiques i segons a quins territoris doncs veure que hi ha projectes que poden ser viables en tots els sentits. Aquests premis són un primer pas perquè totes aquestes idees que es presenten doncs, es converteixin en projectes reals i en línies de recerca. També ajuden a situar l'economia social com una alternativa real, com he dit, no és una alternativa doncs, només alternativa a una economia alternativa o teòrica, sinó que és una alternativa real per fer economia i també doncs, serveixen per impulsar noves generacions compromeses amb aquests valors de l'economia social. Després de 10 anys, el que veiem és que cada vegada hi ha més qualitat en els treballs, hi ha més diversos temes, molts d'interès, molts d'actualitat, i, per exemple, l'any passat se'n van escollir doncs, 3 o 4 que aquest any hem acabat doncs, han servit de punta de llança per segons quines polítiques, han estat projectes reals. Un és, per exemple, l'any passat hi havia un projecte sobre accés a l'habitatge al Pirineu català, el tema de l'habitatge, com veiem, és un tema d'actualitat, i en aquest sentit doncs, hem apostat per aquesta direcció general per un habitatge cooperatiu i per habitatge d'economia social també al Pirineu, d'acord doncs, amb aquest treball de l'any passat. Després n'hi havia un altre sobre gestió comunitària de l'aigua, que també ho hem anat compartint amb el Departament de Territori i que crec que són idees més actuals que mai. I un altre, per exemple, l'any passat, molt interessant, sobre contractació pública responsable, que és que els ajuntaments i totes les administracions, doncs, a l'hora de contractar serveis, les mateixes administracions doncs, tinguin en compte doncs, que hi ha empreses que tenen aquests valors, que impacten directament el territori i, per tant, que la contractació pública a vegades també es marqui o també es tingui en compte doncs, aquestes empreses d'economia social. Com veieu, molts treballs d'aquests són teòrics, però al final acaben sent en realitat i això és el que més hem de veure.
0: Senyor Bombay, acabo preguntant-li per aquelles persones que tinguin un treball i que el poden presentar, recordem, fins al 20 de juliol, on ho han de fer? O on poden trobar tota la informació al respecte?
1: Doncs crec que hi ha una pàgina web que és economiasocial.coop, de cooperativa, economiasocial.coop, /premis, i veureu que aquí hi ha tota la documentació i tots els requisits que es necessita, però a part, si no, directament ens poden trucar a la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d'Economia Social, els atendrem, i com no, a Fundació Roc i Glés, que és l'impulsora d'aquests premis, que també segur que estan encantats d'assessorar i d'ensenyar-vos doncs, com presentar aquests treballs, i sobretot doncs, que el dia també que fem diguéssim la trobada de totes les persones que han estat guardonades i les que no, doncs allà els posem en valor a tots i veiem que també és un espai de debat molt ric i que ens serveix per tenir idees.
0: David Bombay, director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar d'aquesta desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Gràcies i fins aviat.
1: A vosaltres i gràcies pel vostre compromís.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Perramon.
2: Quan mirem una obra d'art, sovint el primer que ens ve al cap és una pregunta molt simple: m'agrada o no m'agrada? Aquest primer impuls, basat en el gust i en la percepció personal, és inevitable, però és només el punt de partida. L'art ens convida a anar més enllà de la primera impressió, a aturar-nos, observar i deixar-nos interpel·lar. En aquest sentit, l'art d'explicar l'art, el llibre que ha publicat Enric Nogueras, esdevé una eina magnífica per aprendre a mirar amb més profunditat. És un llibre que ens ajuda a entendre i a interpretar l'art en totes les seves formes, figuratiu, abstracte i contemporani. Ens recorda que una obra d'avui és, abans que res, una emoció, diferent per a cada persona, però també un relat, una història que parla a l'ànima i a l'esperit. Nogueras contextualitza 30 obres d'art i ens ofereix pautes clares per apropar-nos-hi, interpretar-les i, sobretot, gaudir-ne. A través d'un llenguatge proper i entenedor, ens convida a perdre la por a l'art contemporani, que sovint pot sorprendre'ns, deixar-nos indiferents o fins i tot indignar-nos. Precisament per això és un art que no ens deixa mai impassibles. El llibre posa l'accent en la importància del context, conèixer la vida dels artistes, la seva època, les seves inquietuds i motivacions ens ajuda a entendre millor què ens volen transmetre en cada obra i cada gest creatiu. Quan entenem d'on neix una obra, la nostra mirada canvia i s'enriqueix. Aquest llibre va néixer durant el confinament, un període en què l'autor va decidir canalitzar el seu amor per l'art compartint reflexions i comentaris a través de les xarxes socials. Al llarg de les seves pàgines, Nogueras ens apropa al treball d'artistes de renom internacional com Ai Weiwei, Joana Vasconcelos, Walter de Maria, Yoko Ono o Frida Kahlo, entre molts d'altres. I ho fa no des d'una mirada acadèmica distant, sinó amb una voluntat sincera de compartir emocions, preguntes i descobertes.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Recentment, a l'organista catalana Montserrat Torrent li van retre un important homenatge perquè acabava de complir 100 anys. I en el decurs d'aquest homenatge, entre d'altres coses, va declarar: la música és el millor medicament. Tot el demés falla a la vida. Ho ha dit molt bé, però nosaltres n'estem convençuts des de fa molt de temps i ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Sóc en Xavier, de Sant Joan de Vilatorrada, del Bages. A veure si em poguessis posar el disc La Grange, del 7 a 7 a top.
1: És un disc original de 1973 d'una banda de Houston, Texas, formada el 1969. Sempre havien fet blues, rock, hard rock, però La Grange, que és el seu tema més popular, explica la història d'un famós bordell als afores de La Grange, una població de Texas. Descriu el lloc de forma suggerent, però ambigua, per evitar la censura de l'època. Es va convertir en una icona de la cultura popular amb un riff de guitarra blues rock i la seva introducció parlada.
3: Rumors spread around in that Texas town, about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Cocos. Avui hem començat realment potents amb Zeta, Zeta Top i La Grange. El seu tema més important, original de 1973.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Sí, per al canal de ràdio de la tele. Moltes deixen a la teva disposició els podcasts dels programes perquè els puguis escoltar en diferit o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Però de manera genèrica els trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, també a YouTube, a Apple o a Amazon Music. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. I en els pròxims minuts, amb una altra de les cançons de culte, segons el llibre del nostre company periodista musical, Jordi Novell. Fem un fragment de tant en tant de les seves cançons de culte i avui anem cap al 1972, un any abans del que estava sonant fa un moment de Zeta, Zeta Top, per escoltar una meravella de Lou Reed que es diu Perfect Day. I ens diu en Jordi, era 1972 i David Bowie estava escalando a passos agigantados los peldaños que le llevarían al éxito internacional. Personificado en el andrógino Ziggy Stardust, el músico inglés dotó de corpus conceptual a la música glam, un estilo que no era otra cosa que la fusión del pop y el rock con la música de cabaret, añadiéndole un componente estético que flirteaba con la extravagancia. Hitos de la música pop como Life on Mars.

0: Take a walk on the wild side. All right.
1: All right, i a l'àlbum Transformer també estava la nostra cançó de culte d'avui, el Perfect Day, una 18.

Perfect Day, Lou Reed, 1972. Recordes un dia perfecte? I després de Lou Reed, també molt de gust compartir amb tu la meva cançó especial d'avui, dels Grateful Dead. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, el seu nom volia dir mort agraït. Es van formar el 1965 a Palo Alto, Califòrnia, i feien un folk rock molt influït per la psicodèlia de l'època. Aquest nom tan curiós de mort agraït prové d'un arquetip de conte popular trobat per Jerry Garcia, el guitarra de la banda, en un diccionari que explica la història d'un viatger que utilitza els seus últims diners per enterrar a un cadàver sense sepultura. Després, rep ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Per cert que Jerry Garcia moria el 1995 amb només 53 anys d'un atac al cor. Jerry Garcia, a Grateful Dead, creava una experiència única en els seus concerts en viu, com si fos un regal, perquè realment ho és. Desitjo que t'agradi aquest tema, Ripple, ondulació.

desitjo que t'hagi agradat tant com a mi, com a mínim. Em sembla realment agradable aquest Ripple, ondulació dels Grateful Dead, mort agraït. El component més popular de la banda, Jerry Garcia, va decidir el nom, com abans us hem explicat, quan va veure en un diccionari que explicava la història d'un viatger que utilitzava els seus últims diners per enterrar un cadàver que es va trobar sense sepultura. Ah, però després va rebre ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Aquesta ha estat la meva especial d'avui. Fa alguns programes la meva especial va ser aquesta. És una d'aquelles que l'acabar el programa, al quedar-me jo sol, la vaig poder escoltar 7 vegades seguides. Sí, m'agrada molt. És una cançó que va escriure Stephen Stills i és l'única, pràcticament, que van gravar Stephen Stills i Neil Young junts. Long May You Run.

I per aquesta ocasió, per aquesta única ocasió en la que Neil Young va cantar amb Stephen Stills una cançó que ell va escriure, es van dir The Stills Young Band. Bueno, ja sabeu que un dels nostres espais és aquell de la cinta de casset que estem gravant entre tots per fer un viatge fantàstic. Doncs resulta que, relacionat amb aquesta cançó, rebo un correu. Per cert, em sembla que avui encara no havia dit que si et vols posar en contacte amb el programa, que espero i desitjo que sí que ho facis, que m'expliquis coses, que participis en qualsevol excusa, has de fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Hi ha amics que també em deixen missatges al grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, que en som més de 40.000. Un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena, però en el que potser hi faltes tu per fer els teus comentaris i les teves publicacions. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Allà ens trobarem sovint. I allà, l'amic Fran J. Garcia em diu: el teu programa, el Cocodril Club, ens ha alegrat ara l'última mitja hora del viatge. Ja no tenim ràdio casset als nostres cotxes, però encara sí que tenim ràdio CD, i que ens duri. Sí, perquè els nous em sembla que ja no en porten. Diu, de la cançó de Neil Young que has posat, en va fer l'Isidor Marí un molt bon cover per a Falsterbo Marí, que va dir Aguanta fort. Ah, doncs t'ho agraeixo, Fran J. Garcia, per al nostre espai de les versions, perquè aquesta no la coneixia. És del 2001, d'un àlbum anomenat Cor de Crom. Aguanta fort.

0: aguanta fort. Amb el cor de crom brigant. I una de les frases de la cançó va donar títol genèric a l'àlbum, Cor de crom. Aguanta fort. Cançó original de Stephen Stills, que va gravar amb Neil Young i que va versionar Isidore Marie des del Solsterbo del 2001. Gràcies per aquesta proposta, amic Fran J. García. És una versió que no coneixíem. Algú va dir, a vegades, la vida es comporta com el vent, desordena i arrasa.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: matí.
1: S'aparta una mica de la línia musical del programa, que és bàsicament pop-rock, però de tant en tant sona Antonio Machín, perquè jo crec que forma part de la vida de molts dels nostres oients i que segurament a molts també els hi porta records dels seus pares o potser dels seus avis. Com és el cas de la meva mare quan va ser entrevistada com a convidada de luxe del programa fa alguns mesos, quan ella va complir 93 anys. I ara sona Machín perquè hem rebut un correu de l'Enric Sagarra que fa referència a això. Diu: ei, Albert, l'estiu del 1959, llavors jo tenia 10 anys, al mig de la plaça del meu poble, cada any aixecaven un gran embalat per les actuacions de la Festa Major. Quedava bocabadat al veure que en un dia ja ho tenien llest. L'últim dia, a mitjanit, va actuar Antonio Machín. Deixaven entrar a tothom. I com a la teua mare, vaig tindre un gran record d'ell, sobretot amb la cançó Angelitos Negros.
2: Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros.
1: Gràcies per tot el que fas. Postdata. Encara hi ha algú que posa postdata, això també ens rejuveneix. Adjunto el programa del dia de l'actuació perquè no tiene pèrdida. I en el programa deia: a les 23:30, el famoso cantor Antonio Machín presentará en el Entoldado con su magnífico conjunto y orquesta Cha Cha Cha el grandioso espectáculo de variedades Cuba y España, que tantos éxitos ha obtenido. Espectáculo tolerado para menores. Al finalizar el espectáculo, se celebrará un lucido baile de noche. Doncs tens raó, Enric. El programa no té pèrdua. Clar, és un programa del 9 de setembre de 1959 i d'un poble que és Vilanova de Bellpuig, de 1.100 habitants, al Pla d'Urgell. Però permeta'm que recordi un fragment de l'entrevista que li vaig fer a la mama. I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
3: Toda una vida.
1: No te'n recordaries pas de la lletra?
3: Sí.
1: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
3: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
1: No, no, així no, cantada.
3: Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
1: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
3: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens veníem molt i anàvem a tot arreu junts.
1: Un petó. Ai, sí, toda una vida. Però podríem escoltar un altre del Machín que em va descobrir el genial radiofonista Luis Arribas Castro, també conegut com Don Pollo, aquell boig meravellós que ens deixava al febrer del 2006 i que va conèixer personalment a Machín. El va tenir moltes vegades al seu programa als anys 60.
2: Me estaría contigo.
1: Machín va néixer a Cuba el 1903 i moria a Madrid el 1977. La cançó preferida de Rivas Castro era Amar y vivir. Ell es va quedar amb una frase de la cançó que diu: de lo que pudo haber sido y no fue. I la utilitzava per qualsevol concurs, enquesta. Per exemple, deia: en què treballes i en què t'hagués agradat treballar? El resultat normalment era bastant penós perquè la majoria de la gent no treballava amb alguna cosa que li agradava, és a dir, que treballaven només per diners. Això ens feia pensar nosaltres que érem uns autèntics privilegiats de poder treballar amb el que ens agrada i passar-nos-ho també, no? Bueno, però aquesta cançó, Amar y vivir, quan la va escoltar Antonio Machín el 1947, va quedar impressionat. Era una cançó escrita per Antonio Velázquez i Machín li va comprar els drets per publicar-la.

0: Ai, de lo que pudo haber sido y no fue. Suposo que alguna vegada també ho has pensat, eh? Gràcies, Enric Sagarra, per el teu correu.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Ah, encantat de la vida. Gràcies per la teva fidelitat al programa, si ets dels primers, si ets dels veterans oients, i la benvinguda més cordial si acabes d'incorporar-te, si algú t'ha recomanat que ens escoltis, perquè s'ha imaginat que et podria agradar el programa, per si ens has descobert com per casualitat, remenant el dial de la teva ràdio, el teu sintonitzador, o navegant per internet. A Tortosa sempre hem tingut molts oients, i durant molts anys, potser 10, vam compartir el final de la Festa Major de la Cinta al setembre amb el nostre espectacle Cocodril Club, amb aquest programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Llàstima que ara fa temps que no tenim, que no ens conviden a aquesta gran oportunitat. Bueno, doncs, des de Tortosa, precisament, ens escriu la Cinta, que ens diu: m'agradaria escoltar qualsevol cançó de Camilo Sesto. Home, jo primer he de tenir un record maco per Camilo, perquè quan ell estava en plenes facultats, als anys 80, amb una veu prodigiosa, va venir en dues ocasions a participar i a cantar en directe, desinteressadament, a unes festes que vaig organitzar del meu programa d'aquell temps, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. Va ser sempre molt professional. Camilo havia nascut al Coll el 1946 i ens deixava a Madrid el 2019, bastant jove, no era gaire gran. Bueno, Cinta, Tortosa, com em dius qualsevol de Camilo Sesto, doncs a veure, no sé, pensant en aquesta d'Antonio Machín, la de Camilo que escoltarem, Algo Más, té alguna cosa a veure, no? Bueno, no ho sé, sobretot per aquella frase que potser també has pensat alguna vegada: si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor, unos años atrás.

El Comas, Camilo VI, original de 1973 per la Cinta López de Tortosa. I començo l'espai del casset ficant cullerada. Aquesta cançó no és original d'ell, però gairebé que m'agrada més que l'original. No face, no name, no number.

No Face, No Name, No Number. La versió original és de 1967 i Brian Ferry la va voler versionar i publicar el 2010 en el seu àlbum Olympia, el líder de la banda Roxy Music. Nascut a la ciutat de Washington, però no dels Estats Units, d'una ciutat del Regne Unit que es diu també Washington. Era una versió d'aquell grup mític anomenat Traffic.

Em sap greu, perquè els hi tinc molt de carinyo, als Tràfic, però jo crec que la versió de Brian Ferry que escoltàvem fa un moment és molt millor que la seva versió original. Allà a Tràfic estava, per exemple, Jim Capaldi i Steve Winwood. I de les seves etapes en solitari de Jim Capaldi m'agradaria recuperar, encara que només sigui un momentet, el tema amb el que jo el vaig descobrir en solitari. Iva.

0: No, no va ser una cançó molt coneguda, però alguns cocos me l'han demanat al llarg de la història del programa. El seu autor, intèrpret Jim Capaldi, tampoc va ser molt famós. Havia nascut al Regne Unit el 1944, va tenir una carrera de més de 40 anys i se'n va anar malauradament al gener del 2005. Però us comentava que a Traffic també hi havia aquell nen prodigi, Steve Winwood. Després, en solitari, va fer cosetes com aquesta, que és una d'aquelles cançons que també podria formar part de l'espai en el que et demanem cançons que et donin bon rotllo. While You See a Change. Una cançó que ve a dir, mentre vegis una oportunitat, aprofita-la, que a vegades el tren només passa davant dels teus nassos una vegada, i si el perds i et quedes a l'andana veient com marxa, se't posa una cara de gili. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Manas.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç està en el context on els gauzacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. La jornada ha comptat amb les actuacions també dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Ceballuts. Els barcelonins han descarregat el 3 de 8, el 2 de 8 en Forla i el 4 de 8. També han carregat un pilar de 6, però han caigut. Per la seva banda, els de la cocapital del Vallès Occidental han completat el 4 de 8, el 3 de 8 i el 7 de 7. I un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquest carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Una víctima que va patir danys físics i emocionals posteriors, pels quals va rebre assistència mèdica continuada. I als esports, el primer equip masculí de rugbi Sant Cugat cau eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. El primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 a l'Egara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta contundent victòria, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita de la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. A la pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. I per acabar, el primer equip masculí del júnior empata 3-3 davant del Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de la segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu, avui, també, a l'iniciar aquesta nova hora, estiguis en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. En nom de l'ofici. I tant de bo que aquí al Club dels Cocos t'hi trobis molt a gust. Algú va dir... La vida, aquesta m'agrada especialment, la vida no consisteix en esperar que passi la tormenta, no, sinó en aprendre a ballar sota la pluja. Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Quina és la teva?
4: Hola, que soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si podíais poner una canción de Demi Rusus, El Señor de las Moscas. Se la dedico a Roger.

0: Lord of the Flies. El senyor de les mosques. Una cançó que ens està agradant molt d'escoltar-la, jo crec que per segona o tercera vegada només en tots aquests anys de programa, més de 32, i que no va ser gaire famosa. Va ser de les primeres de Dennis Russo en solitari, després de deixar els Aphrodite Child, els fills d'Aphrodite, al costat de Vangelis. Hi ha una novel·la amb el mateix títol, El senyor de les mosques. La cançó diu: donaries la teva ànima al diable per tenir a l'amor de la teva vida. I dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, hi ha una cançó que es diu igual, però que no té res a veure, dels Iron Maiden. Sí, aquesta també és El senyor de les mosques. Estem escoltant en directe. El 1995. Es diu igual, però no té res a veure amb la de Dennis Russo, que, per cert, es va casar 4 vegades. Moria a Atenes el gener de 2015, als 68 anys. Iron Maiden és una banda britànica de heavy metal que es va formar a Londres el 1975. Quin escàndol, no? Bueno, només una miqueta perquè t'espavilis. Què tal, Coco? Com ho portes, això?
1: Això és Cocodril Club.
0: Per on està el piano, Montse? Tu saps on està el piano? O saps què és això que estem fent?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies. Ah, mira! Aquí està el piano, per recordar-te que el programa s'emet per 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Sí, per la tele. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I si has fet tard, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Ens trobaràs, entre d'altres llocs, a les plataformes iVoox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music. No perdis la sintonia. Ah, i participa, que això ho fem junts. Per casualitat, saps quin va ser el primer disc que et vas comprar? M'agradaria compartir-lo amb tots els cocos. És que aquell primer disc, quan la música costava diners, es valorava molt més. Quan no et podies comprar totes les cançons, tots els discos que t'agradaven i havies d'escollir només un o dos... I a l'arribar a casa sabies que aquella cançó que tant t'agradava la podies escoltar tantes vegades com volguessis? Ah, això no s'oblida mai, oi? My Music, la teva música, el teu primer disc. Si no te'n recordes del primer disc, digue'm el primer que recordis que vas tenir a les teves mans. En qualsevol format, en vinil, en casset, en CD... Digue-m'ho per correu electrònic, com ha fet en Xavier Junqué, que diu: el meu primer disc va ser el single Venus, de Shocking Blue, però me'l van comprar per a regalar a un company el seu aniversari. O sigui, et van comprar un disc perquè el regalessis. Diu: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Ah, però això ho comentarem després.

Bueno, Vines va ser realment un fenomen. Primer, no és habitual que les llistes de supervendes del Regne Unit i dels Estats Units, que són els dos països que històricament sempre han marcat tendències, sigui número 1 un tema que no ve de cap d'aquests dos països, sinó dels Països Baixos. Però això va ser el 1969 i la cançó encara avui dia omple la pista del cocodril quan fem les nostres sessions, quan fem aquest programa adaptat a sessió de ball, i la ballen i la canten fins i tot els més joves. És un tema absolutament rodó d'aquest grup de la Haia, dels Països Baixos, Shocking Blue, que vol dir blau impactant, amb una vocalista molt carismàtica, Mariska Veres. Als Estats Units va ser número 1 3 setmanes consecutives. Va ser una passada. Va ser el primer disc holandès que ho va aconseguir. I en aquell 1969 va vendre més de 5 milions de còpies al món. La vocalista Mariska Veres moria de càncer el 2006 amb només 59 anys. Molta gent va descobrir aquesta cançó amb la versió que el 1986 van fer les noies del grup Bananarama.

bueno, eren arranjaments adaptats a aquells anys 80. No estava malament, però nosaltres preferim la versió original, que és la que sempre hem punxat i continua triomfant i omplint pistes. Sí, aquesta va ser molt coneguda, però segurament el que pocs cocos deuen conèixer és una versió que es va fer en castellà per un grup que normalment no gravava, un grup de Barcelona que es deien Los Tops. Era un grup d'acompanyament per directes, però van fer una excepció en el seu repertori i van gravar un únic disc per versionar en castellà Venus.

una versió no gaire afortunada, com podeu comprovar. Bueno, va ser el primer disc que va tenir l'amic Xavier Junqué durant unes

I la cançó diu... Mai et casis amb un ferroviari. Ell t'estima només de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. No us enamoreu d'un ferroviari. Si ho fas, oblida-ho, si pots. Estàs millor sense ell. No, no, no. Ell t'estima de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. En fi, que la cançó adverteix sobre les dificultats d'estimar algú, la passió i el temps del qual estan dedicats a la seva feina, al ferrocarril. El que no sabien quan van fer aquesta cançó és com estaria Rodalies. Llavors la cosa es complica encara més, no?

Sí, sí, sí. Aquesta cançó històricament ha agradat molt als cocodrils, als seguidors, als fantàstics oients d'aquest programa. Never Marry a Railroad Man. Però tot això ha vingut perquè l'amic Xavier Junquer diu que el seu primer disc, doncs, el va tenir unes hores perquè li van comprar perquè el regalés a un company seu per al seu aniversari. Però continua el seu correu, diu, dient: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Era el long play de Supertramp, Crisis? What Crisis?

I en Xavier Junqué diu que bàsicament es va comprar com a seu primer disc per ell aquest àlbum de Supertramp, Crazy's What Crazy's, diu, només per escoltar Another Man's Woman, que sonava a Informe Semanal a la tele. Home, no és que sonés. És que aquest programa, que si no m'equivoco continua sent el més veterà de televisió, que va començar el 1973, utilitzava la part final que ara tots estem esperant com a sintonia, que no deixa de ser una raresa, perquè a les televisions en general tenen pressupost per composar o per encarregar que composin músiques exclusives no comercialitzades, no? Però eren altres temps i vam pensar que per Informe Semanal quedaria molt bé el ritme de Supertramp en el final d'aquesta cançó, Another Man's Woman. Per altra banda, és un dels primers àlbums que vaig poder presentar per ràdio, la mítica Ràdio Club 25, que de tant en tant ens donàvem el luxe de posar tota una cara sencera de long play, sense dir res i sense publicitat. D'això, doncs, com de quasi tot, ja fa molt de temps, Més de 40 anys. Ah, però això m'agrada com si fos la primera vegada que l'estic escoltant.

El disc és de 1975, però llavors els discos duraven molt més, eh? I el presentava gairebé com si fos novetat el 78. Gràcies per col·laborar, Xavier Junqué. Si te'n recordes del primer disc que et vas comprar, digue-m'ho, que el compartirem, eh? I si no te'n recordes, digue'm el primer disc que recordis, en vinil, en casset, en CD. Des de Badalona, en Josep Maria ens diu: hola, Albert, el meu primer disc regalat va ser un d'Engelbert Humperdinck. Me'l va regalar la Pepita, una senyora entranyable, soltera, que vivia amb la seva mare i veïna nostra al Raval. Després ens vam traslladar a Navas i venia pel meu cumple i em portava regals com còmics i discos d'Engelbert Humperdinck i Elvis Presley. I em feia uns petons sonors que els escoltaven tots els veïns. Jeje, que en pau descansi, la senyora Pepita. Una abraçada a tots, Josep Maria Badalona. Interpreto, tu no m'ho dius, però interpreto que tu eres molt jove i si et regalava discos d'Engelbert Humperdinck segurament era perquè li agradava a ella. Més que tu, no? Que potser ets un nen. El tema més famós d'aquesta gran veu va ser aquest que està entrant, Les bicicletes de Versa.

0: Les bicicletes de Versailles, Engelbert Humperdinck, del 1968.
1: Per no perdre la memòria... Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-lo, com ara ho fem amb el de Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Diu, el primer disc que em vaig comprar ho vaig fer abans de tenir tocadiscos. L'anava a escoltar a casa d'una amiga. Va ser Common Island de Dexys Midnight Runners del 1982. Albert, crec que també et serviria com a cançó que dona bon rotllo. A mi me'l dona. Una abraçada a tots els cocos i en especial per tu. Moltes gràcies, Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Doncs aquesta era una banda que feia música soul i música celta del Regne Unit. I aquest pràcticament entre nosaltres va ser el seu únic èxit, el seu One Hit Wonder. Dexys Midnight Runners...

Come On Eileen, la Dexys Midnight Runners, des del 1982, el primer disc de la Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Ficaré cullerada, no, amb el meu primer disc ni els meus primers discos, perquè ja els he posat altres vegades en altres programes, però sí, amb un dels primers, de 1970, i del grup Christie...

0: Yellow River, el riu groc. I l'estic punxant amb el vinil original que em vaig comprar el 1970. La banda britànica Christie, pràcticament el seu únic èxit internacional, el seu One Hit Wonder. Per cert, que a la cançó no s'especifica l'ubicació exacta d'aquest riu groc, tot i que l'autor, Jeff Christie, va declarar que es va inspirar en la idea d'un soldat que torna a casa al final de la Guerra Civil dels Estats Units. Algú va dir: si hi ha música a la teva ànima, s'escoltarà a tot l'univers.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens alegrem moltíssim de que la Generalitat de Catalunya destaqui la gran trajectòria de la nostra companya de doblatge, Maria Lluïsa Solà, donant-li la creu de Sant Jordi 2026. La Solà és una companya extraordinària, simpàtica, amable, divertida. Una de les millors veus femenines del doblatge, possiblement la més emblemàtica, amb milers de treballs al llarg de la seva carrera. Maria Lluïsa Solà ha doblat actrius com Sofia Loren, Eva Magee Sen, Tippi Hedren, Janet Leigh, Carrie Fisher, Susan Sarandon, Diane Keaton, Glenn Close, Linda Hamilton, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis o Sigourney Weaver, entre d'altres. Maria Lluïsa Solà, que ara té 87 anys, va començar molt joveneta fent ràdio, fent radioteatre. Moltes felicitats, Maria Lluïsa, després de la lamentable lleig que et van fer a la cerimònia dels Premis Goya, perquè ella sempre havia dit que de totes les dones que ha doblat tenia una predilecció per Susan Sarandon. I, bueno, molts de vosaltres ja ho sabeu, estaven les dues al mateix lloc, a l'Auditori, a Barcelona, on es feien els Premis Goya, i tothom esperava que en algun moment les presentessin, que a Susan Sarandon li diguessin: aquesta senyora és l'actriu de doblatge teva a Espanya, en castellà, de tota la vida. I això no es va arribar a produir. Ningú ha sabut explicar exactament el perquè. Però nosaltres avui volem recuperar aquesta entrevista amb Maria Lluïsa Solà.
1: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Maria Lluïsa Solà, què tal?
2: Hola, què tal?
1: Tu vas començar fent radioteatre
2: a Ràdio Espanya, si no m'equivoco. Sí, sí, a Ràdio Espanya de Barcelona, i tant!
1: I va ser la parella de Suari durant molt temps.
2: I tant, jo crec.
1: Que era el galant, no, llavors?
2: El galant del moment, jo crec que sí.
1: Que ens va deixar molt jove, no?
2: Sí, pobret, sí, per un accident, sí.
1: Però tinc entès que el seu enterrament va ser multitudinari.
2: Sí, la veritat és que llavors la gent sentia molt la ràdio i els agradava molt les coses que fèiem. I, bueno, nosaltres, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, cadascú en el seu estil.
1: Has fet moltíssim doblatge i has sigut de les primeres veus. Un luxe, la teva veu, bueno. I continues en actiu, per sort.
2: Sí, sí, sí. Mira, jo tinc la sort d'haver doblat actrius fantàstiques, sempre ho dic, però és que és veritat. És difícil, però t'ho fan molt més fàcil.
1: És el que andava a dir, no? Sí. Quan més bona és l'actriu, més fàcil és doblar-la, oi?
2: I tant, i tant. Jo crec que sí. És fantàstic. Recorda'm, és com un regal.
1: És com un regal. Recorda'm alguns dels noms que més t'ha agradat, cara.
2: Bueno, a mi m'agrada molt la Susan Sarandon, la Glenn Close, bueno, jo què sé, la Ellen Mirren, moltíssimes.
1: I al principi moltíssimes. Crec que vas fer Sofia Loren, no?, per exemple.
2: Sí, també. Sí, sí. El Cid, la primera vegada que la vaig doblar.
1: Que fort,
2: i, bueno, la vaig sentir fa poc i vaig pensar, m'agradaria tornar-la a doblar.
1: Ah,
2: faria
1: sí?
2: Una mica més bé.
1: Ah! Això ens passa una mica a tots, eh? Quan ens sentim, pensem,
2: sí,
1: ara encara ho milloraria, això, no?
2: Les primeres coses que has fet, dius, ara m'agradaria tornar-ho a fer. Però bueno.
1: Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu treball? Alguna
2: moltes,
1: cosa
2: moltes,
1: més o menys curiosa?
2: Que jo ara no sé què recordi. Jo sóc molt ploranera, però molt, eh? I una vegada que estàvem fent... No me recordo quina pel·lícula, em sembla que era La fuerza del cariño, i una persona que es moria i jo m'estava aguantant per no plorar i estava plorant, i el director, que en aquell moment estava dirigint la pel·lícula, que era el Sant Salvador, va dir, però llora un poco más, mujer, i jo ja no podia aguantar més de tant que plorava. Bueno, molts records, o quan tens ganes de riure, que no pots parar per tonteries, però... Bé.
1: I ja saps que en aquest programa tots els convidats els demanem una cançó que hagi resultat especial a la seva vida.
2: Això és molt difícil de dir, una cançó que sigui especial. No sé, totes són especials, fantàstiques. Jo què sé, Edith Piaf, Piaf, per exemple, La Vie en Rose.
1: La Vie en Rose.
2: Per exemple.
1: Doncs és una gran cançó, és un gran record, m'imagino que amb ella, bueno, ara quan l'escoltem te'n recordaràs de moltes
2: I
1: coses
2: tant,
1: dels teus inicis,
2: que, sí,
1: que tu
2: sí.
1: Vas començar, que eres una criatura.
2: Una cria, anava amb mitjons.
1: Et consideres afortunada?
2: Molt, molt. I he estat
1: T'has
2: molt
1: pogut
2: feliç
1: dedicar
2: i...
1: tota la vida al que t'agradava.
2: Sí, exacte. Bueno, i a vegades em paguen, vull dir que,
1: bueno,
2: que està
1: això,
2: bé.
1: Llavors ja és fantàstic,
2: ja és fantàstic.
1: Moltes gràcies.
2: A tu, guapo.
1: Moltíssimes felicitats, Maria
2: Lluïsa.
1: Moltes
2: felicitats
1: per molts
2: pel
1: anys
2: teu
1: puguem
2: programa.
1: Escoltar. Gràcies.
2: Gràcies, una abraçada.

0: I amb la cançó més especial per la nostra convidada, per la grandíssima actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2026, hem anat molt lluny, però és igual. És igual perquè això és un himne, està considerada un himne a la resiliència i a l'amor. La Vie en Rose ha estat inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 1998. Es va convertir en la cançó més emblemàtica d'Edith Piaf, nascuda a París el 1915, i que va marxar a l'altra dimensió des de França el 1963. Ella, el 1946, la va començar a cantar en públic. La va escriure durant la postguerra, inspirada per un amor d'Estats Units. I l'equip de representants, de mànagers que l'envoltava, no li va donar gens d'importància a la Vie en Rose. Fixeu-vos quina poca clarividència. La van tenir guardada 2 anys. Al cap de 2 anys, finalment, es va publicar i es va popularitzar, el 1946. Però recordo que un bon amic de qui us parla i un dels millors guitarristes del país, en Frank Mercader, va demanar una altra cançó molt important d'Edith Piaf, i amb ell l'entrevistàvem poc abans d'un bolo d'una festa cocodril que vam fer a Olot.
1: I avui estem nosaltres pocs instants abans d'un bolo especial d'una festa cocodril a Olot, el gran Frank Mercader, un músic absolutament històric del rock fet des de Barcelona, que des dels anys 60 que ha treballat amb diverses bandes absolutament històriques fins que va muntar la seva pròpia banda, i en els últims 8 anys és el director de la banda del Buenafuente, els músics que acompanyen en directe cada nit a l'amic Andreu a la tele. Frank Mercader, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Malgrat tots els bolos que hauràs fet, que són moltíssims, m'imagino que uns instants abans de començar una actuació, sempre hi ha aquell coquet, no?
2: Home, el coquet sempre el portem a sobre. Jo me recordo la... com es diu? L'agradecida... Com es deia?
1: La Dina Morgan.
2: La Dina Morgan va dir un dia... Porto 40 anys a l'escenari i sempre tinc aquest coquet abans de sortir. I jo li vaig dir... I va dir, i quan ho perdi, deixaré de sortir al teatre. O sigui, aquest coquet mai s'ha de perdre, perquè si no, és que ja no tens interès. Clar. I per mi la música és mi vida.
1: És el cosquilleo i és la responsabilitat davant del públic. Però a mi m'agradaria, Frank, que em diguessis quina és per tu una cançó especial i per quin motiu.
2: Home, jo tinc moltes cançons, perquè jo no puc dir... Però hi ha una que té molta especial per mi, perquè me recorda molt la meva mare. La meva mare era una forofa de la d'Edith Piaf, i hi ha una cançó que es diu Himne a l'amor, i també jo, aprofitant que ara fa poc que m'he casat, vaig aprofitar la virantesa d'aquella, aquesta connexió de la meva mare, que estarà por ahí en el cielo o donde sea, bailando y cantando, pues amb aquesta connexió d'aquesta cançó de l'Edith Piaf, i després la vaig aprofitar per la presentació de la boda, que m'he casat fa poc, pues és un motiu per mi de les cançons preferides. Es diu Himne a l'amor, Himne a l'amor. A l'amor, no a l'amor, a l'amor,
1: sí,
2: de l'Edith Piaf.
1: I, evidentment, hi ha cançons que són més que una cançó, que amb el pas dels anys s'han convertit en autèntics himnes,
2: sí.
1: I aquest és un autèntic himne, sí, a l'amor, que ben segur farà feliç a molta gent que ara mateix ens, sí, està escoltant. Sí. Felicitats.
2: Gràcies.
1: Per aquesta novetat de la teva vida particular, i que continuïn els èxits a la teva vida professional. Et veiem cada nit amb el Buenafuente.
2: I que tu lo veas.
1: I que tinguem molts bolos junts.
2: Vinga, Albertito.
1: Vinga, guapo.
2: Frank.
0: Bueno, i els seus músics estaven provant so, estaven assajant, faltava poc per començar, ells al seu concert, i tot seguit jo amb la meva sessió Revival, adaptant aquest programa Sessió de Ball. Va ser una nit allà al passeig d'altura d'Olot. Jo no sé quanta gent hi havia, perquè no es veia el final dels caps des de l'escenari. Milers d'amics. A veure si algun dia podem tornar-hi, que a Olot, que ens faria molta il·lusió. Bueno, però aquesta cançó d'en Frank Mercader per recordar la seva mare té una història bastant tràgica. El gran amor de la vida d'Edith Piaf va ser el boxejador Marcel Cerdan, que va ser campió mundial dels pesos mitjos. Van viure un amor intens i apassionat que va acabar tràgicament quan ell va morir en un accident d'avió al viatjar des de París per reunir-se amb ella a Nova York. Això va marcar Edith Piaf per sempre. I poc després de la seva mort, ella va voler dedicar aquest himne a l'amor, però sempre es va sentir culpable de la mort de la seva parella, perquè ella li havia demanat a ell que viatgés en avió en lloc de vaixell perquè es poguessin trobar abans, no? Però l'avió es va estavellar. Aquest succés la va destrossar, la va portar a una profunda depressió i a una addicció contínua a la morfina.

Pell de gallina, cocodrulos. L'himne a l'amor d'Edith Piaf, que ella va escriure el 1949, tot just després de la tràgica mort del seu amant, Marcel Cerdan. Posteriorment, va ser gravada i publicada el 1950.

0: i marxem ballant. Si us plau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, de qualsevol dècada. I aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. M'ho dius en un correu a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria. Diu que li feia ballar molt la cançó So Many Men, So Little Time, de Michael Brown. Era actriu, ballarina, cantant disco de Canadà. Bueno, ara té 81 anys i la cançó és de 1983, tot i que encara omple la nostra pista els diumenges a la tarda quan fem la nostra sessió a la discoteca Barrocos de Barcelona cada diumenge des de fa més de 14 anys al carrer Aribau 242 a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10. Vine a la festa! So many men, so little time, tants homes i tan poc temps, es diu aquesta cançó. Gràcies, Josep Maria. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. La jornada ha comptat amb les actuacions també dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Ceballuts. Els barcelonins han descarregat el 3 de 8, el 2 de 8 al Forla i el 4 de 8. També han carregat un pilar de 6, però han caigut. Per la seva banda, els de la cocapital del Vallès Occidental han completat el 4 de 8, el 3 de 8 i el 7 de 7. I un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquest carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Una víctima que va patir danys físics i emocionals posteriors, pels quals va rebre assistència mèdica continuada. I als esports, el primer equip masculí de rugbi Sant Cugat cau eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a divisió d'honor, màxima categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. El primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 a l'Egara en la 20a jornada de la divisió d'honor. Amb aquesta contundent victòria, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita de la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. A la pròxima jornada rebran el Barça, actuals vuitens classificats. I per acabar, el primer equip masculí del júnior empata 3-3 davant del Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de la segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
3: Hola, què tal? Benvinguts, com sempre, en el programa de música nostàlgica, de música dels anys 60, almenys de moment estem a l'any 1963 i continuem més o menys també amb la mateixa sintonia de tipus de música. Van sorgint nous intèrprets i anirem sentint tots aquests cantants de la dècada prodigiosa. I com sempre, doncs, comencem amb el preàmbul, que consisteix en una cançó recuperada i també una curiositat. La cançó recuperada és la cançó que porta per títol La pícara molinera i que ens la porta, ens la canta, ens la fa gaudir la Carmen Sevilla.

I anem per les curiositats de l'any 63 i per això fem aquesta pausa dins la música. Ens diu que el preàmbul de la manera d'entendre la pau poc abans de celebrar-se els seus 25 anys, el règim va condemnar Pere Ardiaca i Antoni Gutiérrez, dirigents del PSUC, a presó. Va executar després d'un simulacre de judici un ja moribund Julià Grimau, activista del Partit Comunista Espanyol pels fets relacionats amb la Guerra Civil. Va donar garrot als anarquistes Francisco Granados i Joaquín Delgado per actes terroristes i va matar a Balsareny el maquis Ramon Vila Capdevila Baix. Aquell any, Berlanga havia rodat El Verdugo, mostra palesa que la pitjor cara de la realitat sempre troba un art per ennoblir-la.

Déu-n'hi-do, val més doncs tornar a la música i escoltarem de la nostra terra, de la nostra música catalana, el Dodó Escolar, que ens canta una cançó que es titula, que seria més aviat adient per la cançó de l'estiu, Els Cocodrils.

0: Si és dilluns segur que estan
1: sense diners,
0: i dimarts és natural,
1: volen diners.
0: El dimecres i dijous
1: guanyen diners,
0: quan divendres ha arribat
1: tenen diners,
0: i dissabte el passaran
1: comptant diners,
0: i diumenge somiaran
1: amb més diners.
0: Vull dir que

0: quan els dius que estàs content.
1: No és pas normal.
0: Quan els dius que malament.
1: És general.
0: Quan els parles de futbol.
1: És triomfal.
0: Si llavors parles de tu.
1: És molt banal.
0: Si pretens parlar d'amor.
1: És immoral.
0: Fes-ho.

Aquesta no és l'única novetat discogràfica, ni catalana ni d'altres idiomes. Per tant, anem amb més discografia de l'any 1963. Comencem aquest espai amb la novetat francesa i és Sylvie Vartan, que en el disc que van registrar hi havia una cançó titulada Twist and Shanta.

Segona novetat discogràfica d'aquest any 63 i d'aquest programa d'avui és de Tito Mora i es titula Hoy de Rodillas.

I seguim, seguim nosaltres amb cara més novetats, i ara després de la Elvis Presley representant dels Estats Units amb aquesta cançó del México, ens anem cap a Itàlia, que ens porta la cançó novetat de Mina, Olala Gigi.

Aquesta era una novetat italiana, però en versió castellana. Ara fem al revés, és una novetat en llengua castellana, però que prové d'una italiana abrosantíssima, però que en castellà es diu Estás Morenísima, i és de Elder Barber.

I ja anem escoltant les últimes cançons que varen ser número 1 de les llistes d'èxits dels diversos països dels quals tenim informació. Avui acabem amb la llista del Regne Unit. N'hi hem posat 6 perquè no en quedi una de sola per un proper programa i així acabarem amb aquesta llista. La primera és de Searchers i que ens porta la cançó Dolços per a mi, Dolços.

acabem aquest espai amb la extra, amb la sisena, perquè així haurem acabat ja amb la llista del Regne Unit, que torna a ser dels Beatles i que es titula Vull agafar-te la mà.

I acabades les novetats discogràfiques i el número 1 de les llistes d'èxits, canviem de tema i parlem de cinema. Continuem amb el repàs de les pel·lícules més taquilleres. Aquesta es titulava El sabio en apuros, dirigida per Robert Stevenson, música de George Brands, interpretada per Fred McMurray i Nancy Olson. L'argument consistia en que el professor Ned Brainard inventava una substància titulada el Flubber Gas que podia canviar l'atmosfera i permetia fer salts i guanyar un partit de bàsquet. Divertida. I la part musical d'aquest espai, continuem amb la pel·lícula Rocío de la Mancha, de Rocío Dúrcal, que ens canta Rocío canta conmigo.

Parlem del món televisiu, o més ben dit, escoltem les músiques que sortien en els programes musicals de televisió espanyola. No estem en aquell bloc que parlem dels habituals a televisió espanyola en els programes musicals i que sortien més que els altres. En aquest cas eren Los Cinco Latinos, que ens cantava una cançó que havia guanyat el Festival del Mediterrà i havien fet versions amb José Guardiola, Ramón Calduc i d'altres. En la cruz de tu mano.

Ja hem acabat amb totes les cançons dels festivals de l'època. De l'Eurovisió hi han passat totes, com sempre. I dels festivals de San Remo, Napoli, Benidorm i del Mediterrà hi han passat els 6 primers premis. Les altres cançons eren novetat discogràfica, doncs han sonat o en l'espai novetat discogràfica o la cançó de l'estiu o en altres espais d'aquest programa. Ara el que farem serà repetir a partir d'avui el primer premi de cada un dels festivals. Tornarem a tocar cada un del primer premi dels festivals de l'època. Per tant, comencem amb Danse Vis, de Decret, en George Nyman, que va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió de l'any 1963 amb 42 punts i representant a Dinamarca.

0: Hem escoltat el primer premi del Festival d'Eurovisió de l'any 1963, Gret and Jørgen Ingmann amb Danse Vis. I ara passem al festival que, sense fer festival, anaven sorgint cançons desenfadades, humorístiques i alegres i ballables.
1: Un, deux, trois, el tremble de Montrecois.
0: I també cada vegada ens costa més trobar cançons que puguin ser de representatives de les típiques cançons estiuenques. I per tant avui hem triat pel títol una cançó que es titula Gong Gong de Sylvie Vartan.

Bé, potser no té tots els ingredients de la cançó de l'estiu, però algunes característiques sí. Per tant, és passable. I quan sona aquesta sintonia, ja sabem que és l'últim espai del programa. Ball, orquestres i l'acomiadament. Però primer escoltem la melodia que correspon en el ball que estem fent en aquest bloc, el calipso. És un calipso que ens canta la Mona Bell i és el ja, ja, ja, i és un calipso rock.

Avui l'acomiadament serà més aviat, és que hi havia algunes melodies molt curtes en diferència amb altres programes, però això permetrà doncs escoltar més l'orquestra sencera que presentarem després. Ens acomiadem de vosaltres, la setmana que ve us esperem sens falta. Adeu-siau i us deixem amb l'orquestra de Hugo Montenegro. La primera que escoltarem serà Jalousie.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç està en el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. La jornada ha comptat amb les actuacions també dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Ceballuts. Els barcelonins han descarregat el 3 de 8, el 2 de 8 en forra i el 4 de 8. També han carregat un pilar de 6, però han caigut. Per la seva banda, els de la cocapital del Vallès Occidental han completat el 4 de 8, el 3 de 8 i el 7 de 7. I un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquest carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Una víctima que va patir danys físics i emocionals posteriors, pels quals va rebre assistència mèdica continuada. I als esports, el primer equip masculí de rugbi Sant Cugat cau eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a divisió d'honor, màxima categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. El primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 a l'Egara en la 20a jornada de la divisió d'honor. Amb aquesta contundent victòria, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita de la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. A la pròxima jornada rebran el Barça, actuals vuitens classificats. I per acabar, el primer equip masculí del júnior empata 3-3 davant del Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de la segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
4: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
5: Joder, qué tropa.
4: L'hora dels joves.
6: Bon dia, bona tarda, bona nit, bona matinada, bon vespre, bon Sant Joan, bon Sant Hilari, bon tot. Ja que estem, no?
7: Bona
6: ja,
7: vida.
6: Bona vida, bon any.
7: Bona vida. Escolta una cosa, saps que avui el dia que es transmet això, que també és el dia que ho estem gravant, sorprenentment...
6: Avui és el més directe que teniu.
7: 8 de maig. Avui és el... fa no sé quants anys, el 1974 o 75 o 79, no sé quin dia va ser, jo ahir no sé quin any, ho he vist avui a classe, es va firmar el pacte de surrender dels nazis.
6: Bomba! Però abans de res, ens presentem, tenim aquí un bailet, dit d'un bailet que es deia Martí Civit.
7: Hòstia, doncs jo sóc el Marcet.
6: Hòstia, complicat, eh?
7: No, hola, bon dia, sóc jo.
6: I aquí, òbviament...
7: El Joan, el Genís, que vindrà, i el Pedro, a veure, un silenci... Hòstia, no està el Pedro.
6: Oi, oh, quasi!
7: Ai.
6: Quina pena!
7: Llavors, un moment, abans de començar, dir que aquest maig ve molt fort. Tenim dos entrevistats.
2: Molt fort, bumba!
7: Bumba!
2: Pim, pam,
7: tenim dos entrevistats molt bèsties que vindran la setmana que ve i d'aquí tres. Jo només ho deixo aquí.
2: En un tres...
7: I no res. Comencem amb les notícies.
2: En un... No, no, perdó. En un tres i no nada. Esta és la versió castellanitzada. T'acaba de donar.
7: Comencem amb les notícies.
2: Comencem amb les notícies. Si us plau, que entri el Joan.
7: Com si no estiguessis a l'estudi, ja, saps?
2: Ja. I saps què t'ha passat ara mateix a les orelles? PPA, ojo, no Partit Popular d'Andalusia, eh? Que ens veiem.
7: Quantes vegades hem fet aquesta broma, ja?
2: Ui, no ho sé.
7: O sigui, però des de quan està aquest virus? Des del gener, més o menys, no?
2: No ho sabem, però entre pesta porcina africana i antivirus, bueno.
7: És l'antivirus.
2: Ah, és l'antivirus. Ha bastant antivirus. McAfee. És... increïble. M'encanta.
7: No farem publicitat, però és l'antivirus.
2: Not sponsor.
7: Bueno, a veure, si ens voleu sponsoritzar, ojo...
2: Sí, si teniu un antivirus i us voleu sponsoritzar...
7: Endavant, o sigui...
2: Sí.
7: No et direm pas que no.
2: Passeu un sobre a color blanc i no us diem absolutament res. Torna la pesta porcina africana, o sigui, torna...
7: Bueno, torna no, ja ha estat.
2: Porta 200 anys allà.
7: 200 tampoc, porta...
2: S'han muntat unes cabanyes allà als virus, com els hobbits, saps?
7: Sí, han dit, canvi climàtic!
2: Però què passa? Clar, ara, doncs, toca primavera, i amb la primavera toca, doncs, bailets anant per la muntanya.
7: Bailets,
2: I quina és la icona més important de la muntanya?
7: Home, el Pino del Jandri de dos branques.
2: El Pino del Jandrio, no?
7: Vale. El Pino del Jandrio de dos branques.
2: I què passa pel Pino del Jandri? La marxa infantil.
7: La peste porcina.
2: I què passa amb la peste porcina? Doncs que...
7: Que no es pot trepitjar.
2: Aquest any la marxa no passarà per Collserola.
7: Fuera!
2: Get out!
7: I per on passarà? Diguem-ne pel Turó de Camates, per exemple?
2: Doncs, bàsicament, no pot anar pel Parc Natural de Collserola, naturalment, perquè, doncs...
7: Parc Natural, naturalment...
2: Bàsicament, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament.
7: Vale, un moment, abans de continuar, esteu notant que som dos...
2: Sí.
7: Estem intentant omplir espais.
2: Digue-ho.
7: Sí, és així de clar. Ja vindrà el Genís, però mentrestant omplim espais.
2: Bàsicament, el Club Muntanyenc ha avançat que s'està treballant juntament amb l'Ajuntament.
7: Bueno, primera vegada que treballen.
2: No, però dic, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament.
7: Bueno, saps? Mare meva.
2: Per trobar un recorregut alternatiu.
7: No, però també primera vegada que treballen des de l'Ajuntament.
2: Que és veritat, com no foten res el dia a dia. Bueno, pobrets, va, han de viure d'alguna
7: cosa. Bueno, de pujar-los els sous.
2: Veus?
7: Ah, doncs ja està.
2: Veus? Ja està. I nosaltres que no cobrem un duro. Perro Sánchez!
7: Bueno, nosaltres podríem insultar l'Ajuntament ara mateix, però no ho farem.
2: No ho farem, perquè...
7: Sempre diu pública.
2: Pip. Vale. Després, què passa? Torna la... Bueno, això, ha tornat la pesta porcina, mira. Que
7: no,
2: tenim...
7: no ha tornat.
2: Bueno, ja la teníem aquí, però ha tornat a aparèixer.
7: Ara el que ha tornat és un antivirus.
2: L'antivirus, heu vist el creuer, si no viviu sota una pedra, sabreu que hi ha un creuer a prop de Canàries que té l'antivirus.
7: Antivirus,
2: li diem antivirus.
7: Però és antivirus perquè al final és un virus molt estrany.
2: Llavors...
7: Que viu de les rates.
2: Que viu, no, de la femta de les rates.
7: Vale,
2: ojo!
7: Llavors, aquí la cosa és, el Covid va sortir perquè algú es va menjar un ratpenat i aquí l'antivirus ha sortit perquè algú s'ha menjat una merda d'una rata.
2: Penya, deixeu de menjar coses rares, si us plau.
7: Una cosa, si esteu en un creuer i us trobeu una xocolatina pel terra, potser no és una xocolatina. Llavors, no ho mengeu, gràcies.
2: I sabeu qui ha aparegut ara?
7: 112, la Generalitat al teu costat.
2: Sabeu qui ha aparegut als mitjans ara mateix?
7: Hòstia.
2: Fernando Simón.
7: Uau.
2: Perquè aquest home sempre apareix quan hi ha desastres naturals.
5: Me he comido una almendra.
8: Esto me he comido una almendra y... esto no es COVID, No es COVID. Tranquilos.
7: Saps qui ha sortit també? Oriol Mitjà. Aquí és...
2: criminal.
5: He comido una almendra, però en català.
8: Ai, he menjat una avellana. Una almendra.
5: Una almendra no es diu...
7: Fastuqui, fastuqui, efectivament.
6: Doncs res, això, bàsicament, ara estem plens de virus. Des del Covid ja tenen qualsevol excusa.
7: Bueno, escolta, des d'aquí, des de la Ràdio Pública de Sant Cugat, us animem a practicar els aplaudiments. A les 8 començarem a aplaudir, ara a partir de cada dia.
6: Bon dia i bona hora i aplaudir. Tots aplaudir.
7: No sé com farem la cinquena temporada, Joan.
6: Bé, això és igual. Ja.
7: Perquè estarem confinats.
6: Segur, ja veuràs. Ja veuràs que alguna altra merda s'inventarà.
7: No, algun altre confinament tindrem.
6: Ui, ara, antivirus, vinga, tots pa' casa.
7: Tots pa' casa.
6: Seguim amb les notícies.
7: Més notícies?
6: Notícies ferroviàries.
7: Opa!
6: Ojo, piojo.
7: Vall de Núria?
6: No.
7: Aix.
6: Què sempre falla? Què sempre falla?
7: Ronyalies.
6: Evidentment, perquè com no, Ronyalies torna a ronyar-se un dia més. Què ha passat? Doncs hi ha hagut un descarrilament sense ferits.
7: Per sort,
6: que no ha passat com a Gelida, que ja els hi va dir.
7: No, Gelida no va ser un descarrilament.
6: No, ja, però
7: va ser
6: molt pitjor que un descarrilament.
7: Va ser una plugeta.
6: Va ser un terremoto, allò, pobrets. Bàsicament... També. Un descarrilament sense ferits d'un tren de mercaderies talla la
7: R8... Ah, bueno! Pues ja està, tu!
6: Talla la R8 entre Cerdanyola, UAB
7: Nanos,
6: i Martorell. Què passa?
7: Feu-vos-ho mirar, perquè l'havíeu obert fa dos dies. O sigui, un moment. Havíeu obert...
6: Heu reparat els túnels i ara pimba!
7: Heu obert el túnel de Rubí fa dos dies i avui, o no sé quin dia, venga, descarrilament. A veure, feu-vos-ho mirar, sisplau.
6: Bàsicament, Renfe estableix un servei alternatiu i Adif treballa per resoldre la incidència que permet que també talla el túnel de Rubí, naturalment.
7: Bueno, però un moment. Renfe s'està fent ric amb la seva empresa de busos, no?
6: No, sí. Busalies.
7: Rembus.
6: Estan fent busalies.
7: No, és Rembus, crec que es diu l'empresa.
6: Les causes de l'accident es desconeixen. Ja veurem què diu la comissió d'investigació. D'accidents ferroviaris, que agulles, si no n'hi ha. Una merda de via, tampoc hi ha res.
7: No, sé que hi ha agulles, sí.
6: L'únic, saps què hi ha? Senyals de limitació a 30 per hora. Els maquinistes no ho fan. I després...
7: Tenim... Més notícies,
6: ara.
7: Hosti,
6: ja
7: ens
6: tornem de Rubí a Sant Cugat.
7: Bueno, a veure, tampoc ens hem anat
6: molt. Un salt així una mica pim-pam. 25 de juny, què hi ha el 25 de juny?
7: La festa major de Sant... Espera, de fet... Moventis patrocina la festa major de Sant Cugat.
6: Ja tenim pregoner.
7: En aquest cas, pregonera.
6: Perquè,
7: senyor... En aquest cas, saps què dirà la pregonera?
6: Avui fa
7: bona
6: sol.
7: Bona festa major i que faci sol.
6: Perquè sí, la pregonera d'enguany és Gemma Puig, meteoròloga del 3CAT.
7: Un aplaudiment.
6: Gemma
7: tu,
6: Puig, Sant Cugatenca.
7: Per què no
6: convidat
7: a Eloi Cordomí?
6: Perquè la Gemma Puig és de Sant Cus, aquí...
7: I l'altre és d'Ocassa.
6: Bueno, jo conec el Berni, que és el seu fill.
7: El Berni Bernat,
6: una salutació des d'aquí.
7: T'està escoltant?
6: No
7: crec, jo crec que no.
6: No crec, però bueno, és una mica...
7: Bueno, escolta, si ens estàs escoltant, fes-li un aplaudiment a ta mare.
6: Sí, fes un aplaudiment.
7: I nosaltres també.
6: Va, vinga. Gemma, no et conec, et conec de cara.
7: Gemma, benvinguda al club.
6: Gemma, benvinguda a l'Hora dels Joves, també et podria dir, eh?
7: Ojo, que caurà entrevista, eh?
6: Ojo, piojo.
7: Ojo, sí, Gemma, sí. Que caurà entrevista abans de Festa Major.
6: Ja la trucarem.
7: Passem a històries de Sant Cugat i així el Genís també pot entrar.
6: Doncs sí, passem a històries de Sant Cugat i així el Genís podrà entrar d'aquí un 3 i no res. Sí, senyors, comencem amb històries de Sant Cugat.

0: Absolut Cinema, perquè aquesta transició
1: ha permès, hola, penya, bon ha permès dia, que el Genís...
2: Bona tarda!
1: Ha permès que el Genís estigui aquí i ha permès que nosaltres podem començar les històries de Sant Cugat, que avui explicarem la llegenda del tresor ocult del monestir.
2: Fa! Què deies jo?
1: Tu, el negre. Ja t'ho he dit. Antigament, com que no existien els bancs ni les caixes fortes, era costum d'amagar diners i objectes valuosos en endrets inhòspits i fora de sospita. Vale? Crec que els vostres pares amagaven els bitllets de 500 a sota
2: bitllets
1: casa.
2: De 500?
0: No, no, se'ls fotien al calçotet.
1: Ah, vale, perfecte. També... Fa anys i panys es deia que al monestir de Sant Cugat hi havia enterrat un important tresor. Després de corresponents permisos, es va iniciar l'aventura d'excavar oficialment. Per aquí i més enllà, amb una falera forta fora de lloc per tal de trobar-lo. Es van fer excavacions sota l'arxiu i a tots i cadascun dels possibles amagatalls de recinte monacal. Fins i tot es parla que alguns es feien acompanyar per una dona sonàmbula que, deien, els conduiria cap a la preuada trobada que amb tant d'afany cercaven.
0: Al cap d'un mes d'haver iniciat les excavacions, afectaren de tal manera el monestir que alguns indrets amenaçaven de caure o fins i tot enderrocar-se. Mm-hmm. La gent del poble, que seguia de prop el desenvolupament de la recerca, es va fer enrere en contemplar les esquerdes d'alguns murs i parets i anava veient cada cop amb més recança que al principi... recança, aquesta paraula.
1: Recança...
0: No us la sabíeu, aquesta?
2: No, aquesta nova adquisició.
1: L'has posat tu?
0: Suposo...
2: D'on era aquest text?
1: És de Tot Sant Cugat.
0: En principi podia semblar la troballa d'un llegat històric o potser sensacional. Es parlava de moltes possibilitats que si una olla prenia monedes d'or, joies del monestir, pedres precioses, fins i tot s'havia arribat a especular que podia tractar-se d'un arsenal d'armes.
1: Ojo.
2: Quan fem aquestes històries hem de dir el nom de qui l'ha fet.
1: Bueno, s'anava a dir després. Segueix. Vale, vale.
0: Ojo, propietat dels monjos del monestir, aquestes armes. El cas és que el tresor ocult estava en el pensament de tots els habitants de la vila. A banda de buscadors legalment autoritzats, se sap que més d'un santcugatenc, sense escrúpols ni pas autorització, havia aprofitat la foscor de la nit per excavar dins i fora del monestir sense cap tipus de resultat.
1: No, això no ho feu mai, sisplau, eh?
0: No, il·legalment.
1: Il·legal,
0: no.
1: I a part es caurà el monestir, Titus.
0: Pim!
1: Farà bomba.
2: Arriba un moment sumament conflictiu en què els forats dels buscadors apareixien per tot arreu, de tal manera que alguns indrets del monestir amenaçaven ruïna.
1: Efectivament, el que he dit jo.
2: I posava en perill la vida dels qui els visitaven. En un primer moment també es va començar el tema per la seguretat de les persones que visitaven el monestir. L'Ajuntament i la parròquia protestaren al govern civil i al bisbat. Uns i altres en van fer cas omís i les obres es van aturar perquè s'havien invertit molts diners en les excavacions i el resultat continuava sent un fracàs. Malgrat tot, els més agosarats i intrèpids buscadors continuaven pendents de trobar el tresor a l'esquena dels vigilants. L'expectació era constant, no tant pel perill que caigués el monument com per seguir de prop el desenvolupament i la possible troballa de l'hipotètic tresor ocult.
1: L'ambició i la manca d'escrúpols dels buscadors feia que el poble restés confós davant d'un fet que només els més agosarats s'atrevien a jutjar com a necessari. La ignorància de la majoria feia que assumiressin amb cert respecte, recel i un gran dosi d'ingenuïtat. S'explica que l'atractiu del tresor ocult era tal que els forasters que venien a la Fira de Juny o a les Forques feien cua per visitar el claustre, indret on, en darrera instància, es creia que podia trobar-se el preuat tresor. Sigui com sigui, passaren uns anys i es deixà de parlar del tresor ocult del monestir. Semblava com si el vent s'hagués endut allò que tant temps havia alimentat la fantasia i l'imaginació de molts santcugatencs, sense viure ni veure'n el final feliç que tothom esperava.
0: Per fi s'aprovà la restauració de la desfeta del monestir. A causa de les excavacions i per tal d'evitar perills i mals majors, els constructors es van posar mans a l'obra. Mentre s'anaven realitzant les obres de restauració, heus aquí que els paletes encarregats anaven engrandint cada cop més el seu patrimoni familiar, que de forma sobtada i inexplicable per la majoria d'habitants. Tothom es preguntava com i de quina manera els va arribar la fortuna, fins que el sentit i l'olfacte popular va intuir la resposta a la troballa del tresor ocult del monestir. És a dir, que els paletes s'han forrat.
2: Però què és aquest text de...
0: Els paletes s'han forrat.
2: Mare meva, sempre els paletes, eh?
1: Això és una llegenda, com ja hem dit, del Tots Sant Cugat, però no sé si jo l'han escrit al Tots Sant Cugat o als paletes per poder per poder amagar això, eh? Però bueno, mira, ja sabeu una història més de Sant Cugat. Què us ha semblat?
2: Molt bé. Amb l'absència del Pedro fem molt bons problemes.
1: Bueno, escolta. La setmana que ve, en teoria, bé. No, en teoria no. Bé.
2: Sí, i la setmana que ve...
0: Bé, C.
1: Ah, tonto. Vinga.
0: Vale.
1: Passem a una tertulieta de bar o què?
0: Voleu anar a bar?
1: Sí, no.
0: Manolo,
1: sí, no.
0: Manolo.
2: Sí, no, sí,
1: a mi em ve molt de gust unes braves ara mateix.
2: Unes braves? A mi em ve de gust una birra, no?
1: Una birra?
0: No, sense beure. Alcohol no. Nois, no beveu. Nois i noies, no beveu alcohol un divendres a la tarda.
2: Birra sense alcohol.
0: No, és fastigós, ja. No beveu birra directament.
1: Ronca. Bueno, va, comencem.
0: Doncs res, a part de les braves que ens acabem de demanar ara mateix.
1: Tio, sempre ens demanem braves i no, mai arriben.
2: Al santuari.
0: Putada. Hauríem de fer un programa al santuari.
1: No, saps...
2: No. Hauríem de tornar a repetir el programa al Bocamoll.
0: És que...
1: I demanar-los menjar.
0: Sabíeu que... Sabíeu... Va, anem a parlar de fails de l'hora joves.
2: O no, el gran fail va ser...
0: El gran fail del Bocamoll. Resulta que nosaltres vam intentar fer el primer programa autònom a fora. És a dir, nosaltres... sols, a fora, en un bar.
2: El programa 5,
0: vale?
2: Portàtil.
0: Vale? Exacte. Vam intentar fer el pilot portàtil. Vale? Un pilot que en teoria s'anava a emetre. És a dir, era un programa...
1: En teoria no, s'anava
2: a emetre. Era un programa normal.
0: Era un programa superben parit, superbé.
1: Hi havia un entrevistat.
0: Hi havia un entrevistat i tot, d'allà del Bocamoll. És a dir, diguem que allà el Bocamoll, si no sabeu, està allà a la Casa Cultura.
1: No,
0: a la Casa Cultura. No, home, no, a l'oficina jove, perdó. Al Casal Torre.
1: Perdó, oficina jove, no. A la... Oh! Oficina jove.
0: A Casal Torre, que sí, Martí, que molt bé.
1: No, és que no es

0: que tenien pocs diners.
1: Sí, clar, en aquella moments. Època no cobràvem, ara tampoc.
0: Ara tampoc, però bueno, ara som més adults, més...
2: Pots cobrar d'un altre lloc,
1: tu
2: si
1: no
2: vols.
1: Treballes igualment.
0: Jo treballo. Aquí.
1: Tu no fots res,
0: però per què no puc vindre al programa de, de la setmana que ve?
1: Periodista, novell.
0: En 3 dies, 370 euros, nano, faig.
1: Així, digues el que cobres, així t'atracant pel carrer. Bàsicament...
0: Soc anònim.
1: Arribo a casa.
2: Arribes a casa.
0: Arribes a casa.
1: Trec, agafo la gravadora.
0: Agafa sí. La gravadora.
1: I escolto el que hem gravat.
0: Escolta... Per ser concrets.
1: Exacte. Escolto tot l'àudio, tot cremat. Però tot.
2: Cremat dic... vol dir quan ens sentiu en plan, molt fort del compte...
1: Sí, molt fort, en plan, que sí, superfort.
0: Que no és com ho que a la llarga es fa una miqueta pesat.
2: Sí.
1: Clar, llavors que passa un moment cremat, doncs a vegades no passa res. De fet, a vegades cremem en aquest programa.
2: Sí,
1: sobretot
2: fet,
1: el Martí perquè parla molt fort.
2: Avui.
1: Sobretot
2: el
1: Martí,
2: cremat.
1: El Martí perquè parla molt fort. Però és que era tot l'àudio malament. I llavors dic, nois, això és insalvable. Això...
2: Nosaltres, no es pot salvar de cap forma?
1: I jo,
2: no.
1: Jo això...
2: Bueno, doncs vam anar al bocamoll per res.
0: Li vam dir al tio del bocamoll que no vam...
2: Efectivament, li vam dir.
1: Sí?
2: Sí, sí.
1: Li vau dir que no...
2: Jo me'n vaig encarregar de dir-li.
0: Vale, jo... Vale. Pensava que no. Pensava que ens vam quedar tan panxos i no li vam dir res al pobre home.
2: Bueno, també t'he de dir que tampoc va dir res d'important.
0: No, va parlar sobre uns tallers i coses així que
2: sí, d'uns tallers que el 2023 es feien.
0: Clar.
2: Ara ja no.
1: Ara, podríem fer unes coses molt xules amb el tema de les... del que farem a l'estiu.
2: Encara no es pot dir.
1: No es pot dir.
0: Ai. Home, podríem fer publicitat des d'aquí, no?
2: Sí, però encara no es pot dir.
1: Clar, encara no es pot dir.
2: Perquè bueno, encara no ha sortit de forma oficial.
1: Hem de dir que a l'estiu farem moltes
0: coses. Se vienen cositas.
1: Se vienen muchas cositas.
2: Bueno, el que sí que podem dir és que aquest maig tenim el Gincamaz.
1: Això sí, això és veritat. El Gincamaz podeu venir, de fet, és d'aquí 2 setmanes exactament.
2: 23 de maig.
1: 23 de maig podeu venir tots, evidentment. Bueno, convidadíssims.
2: Veniu. És a plaça Octavià, eh?
1: Ah, Octavian's Place.
2: Octavian's Place.
0: Abans era l'octubre. L'any passat era l'octubre.
2: I ara ens foten a plaça Octavià, eh?
1: Davant de tothom. A l'escenari, no?
2: A l'escenari, bo.
0: Estava a punt de ploure l'any passat.
2: Sí.
1: Sí, també.
0: A veure si aquest any ens plou.
1: Vale, més fails. Ho sabeu, més fails?
2: Més fails, sí.
0: Home, és que normalment ens surten les coses bastant bé aquí a l'hora dels joves.
2: No.
0: Home, directes...
2: Home, jo t'he de dir, jo me'n recordo d'un fail, molt fail, d'anar a la cavalcada i dir cavalgata...
1: Cavalgata, sí, sí, sí.
2: I dius, me cago en dena.
0: Bueno, però això va ser... Bueno.
1: I hi ha un altre fail de la cavalcada, molt bo.
2: Ostres.
1: De que...
2: No en parlarem.
1: Mira, anirem... Això jo crec que és mereixedor de dir-lo. Això, nosaltres anem a la cavalcada, val? Fem un vídeo amb el Martí molt curiós de... que diu amb una senyal
2: molt
1: de stop...
2: Xulesc, eh?
1: Que
2: és, si tens ous, passa, però ojo, trompada segura.
1: I llavors...
0: Assegurada.
2: No, és segura.
1: Segura.
2: Perquè assegurada comença amb A.
0: Ah, vale, vale.
2: Ah.
1: Molt bé, periodista.
0: Ah, vale, vale. Sí, perquè són les sigles.
2: Clar.
0: Antes no ho entenia. No ho entenia.
2: És stop, S-T-O-P i al revés.
1: P-O-T-S.
2: O-T-S.
0: Potes.
2: Pots.
1: Stop, potes.
2: Stop,
1: no us agraden les potes.
2: És stop i pots.
1: Si veieu algú... Pots stop.
2: Pots stop.
1: Clar.
2: No bueno, pots. Segueix.
1: I arribem a on era, doncs, on es preparaven tots els cotxes per sortir cap a la cavalcada. I arribem i anem a buscar els Carmels.
2: Ui.
1: Els Carmels. Atenció, atenció. Perquè nosaltres, ens hem de posar aquí molt serios, perquè nosaltres anem a buscar...
2: Ens van robar.
1: Ens van robar. Primer, ens donen 4 capses de Carmels.
0: Però l'any passat també ens van robar, no, els Carmels.
2: No, aquest va ser molt heavy, eh?
1: Ens donen 4 capses... No, 6 o 4?
2: 4.
1: 4 capses.
2: Ens van donar 4.
1: L'any passat veníem de 6.
2: Sí.
1: I dius, bueno, 6, i ja eren justes.
2: I eren justetes, de fet, ens les vam acabar.
1: Sí. I aquest any hem dit... aquest any, bueno, van dir, no, els hi donem 4. I en unes d'elles posa tele, i dit, pues Cugat.
2: Posa tele, totes.
1: I diem, vale, pues sí.
2: Bueno, som tele...
1: Som Cugat Media, doncs sí, tele.
2: Sí,
1: vale.
2: Bueno,
1: ho podem arribar a entendre. I després diuen, no. Després ja, com mitja hora passada...
2: Sí, que diuen... nosaltres les estàvem obrint i clar. Ens les estàvem repartint.
1: Clar.
2: Perquè diu... volíem tindre una caixa per cadascú
1: i una reserva.
2: Un terç per cadascú també, perquè érem 3.
1: Clar.
2: I en aquell moment ens ve

0: Organització.
1: Organització ens diu, no, no, és que les quatre són per Cugat Mèdia i TV Sant Cugat.
2: Cal seríem darrere. I clar, i nosaltres, la mare del Tano que era gitano. I vam haver de cedir dues capses.
1: Sí, i ens vam quedar amb dues.
2: Amb dues capses fastigoses.
1: Caixes.
2: Que això, això es tradueix en només 10 bosses de carmels. Yeah. Això es tradueix en 10 bosses de carmels. Vale? Llavors, senyors, en aquest sentit, què preferiríeu fer amb els carmels? O sigui, que l'any que ve hem de comprar carmels.
1: L'any que ve no penso comprar ni una merda de carmels perquè no penso estar aquesta cavalcada.
2: Per què no?
1: Aniré a Barcelona a Cugat Mèdia.
3: Com vaig fer jo? Bueno, de fet, no. Estava treballant.
2: Però... No, no. Sí, què treballes tu?
3: Però bueno, que sí, que és una miqueta situació.
1: Sí, bueno, jo t'he de dir que... jo vaig estar... Bueno, o sigui, a mi m'agradaria poder estar la de Sant Cugat l'any que ve. Però si ho fan d'aquesta forma que ho van fer, és bastant merdeta, la veritat. Llavors, no sé, ja...
3: Perquè qui l'organitza? La penya regalèssia,
1: no? La penya,
3: no?
1: Com sempre. La penya...
3: Tenim hate a la penya? Estimem a la penya
1: regalèssia? Tenim molt hate a la penya.
2: La fucking penya, tio. És que què fa la penya?
1: La penya regalèssia.
2: La penya regalèssia.
1: La penya regalèssia, que no deixen entrar ningú jove, llavors s'anirà morint, tio.
2: Abuelo! Iaio! Josep Maria!
3: Els petits.
2: Porta carmelos, porta vellets aquests.
1: No, però si els vaig haver d'anar a buscar jo.
2: Ah, ja, a sobre.
3: Ei, m'ha sent el mòbil i no podré llegir la secció.
2: Ah,
1: no,
2: ostres.
1: No, el Joan. Ai, no, jo tinc coordinador. No, però és que el mòbil fa interferències.
2: El mòbil fa... Parlant. Mira, vosaltres quan escolteu el Pedro, que el Pedro és quan hi ha interferències al so, que fa,
1: sí, perquè d'aquí a que sentiu el Pedro haureu d'esperar un mes.
3: No, de fet, la setmana que ve bé, no?
2: Sí, tu no. D'aquí 200 anys... Aquí, quan vingui d'aquí 200 anys el Pedro, vale, escoltareu que no hi ha interferències, i ja les hem solucionat, que bàsicament és quan l'àudio feia... Bzz, bzz, bzz, bzz, que això és un altre fail molt gran de l'hora dels joves.
1: Sí,
2: de
1: bueno, és que
3: no és un fail de l'hora dels joves, és un fail de l'estudi.
2: No, és un fail de l'hora dels joves, perquè...
1: Sí, perquè no passa ningú més.
2: Perquè estem en un estudi de so, és a dir, nosaltres hem d'adequar-nos a l'estudi de so, no, l'estudi no s'ha adaptat a tu. És a dir, estem en un lloc professional.
1: Saps? Molt professional.
2: El ordenador no te fiele. No te fiele.
3: No te fiele, no te fiele.
2: Però...
3: Ara amb aquest nou programa.
2: Amb aquest nou programa, en dominicano, pues no interfereix. Però sí que és veritat que els mòbils, doncs, no sé si serà el Bluetooth...
1: És el mode avion.
2: No, el mode avion precisament jo crec que no,
1: Jo crec que no. Si ho posem en mode avion no passaria, però bueno.
2: Mode aeronau.
1: Mode aeronau. Escolta.
3: Mode aeronau, cuidao.
2: Modern,
1: escolta,
2: no.
1: Joan, quant de tertulia ens queda?
2: Eh? Ah, no, 10 minuts. Ja, tranquil.
1: Vosaltres sabeu una cosa que se'n diu final de curs?
2: Hòstia... Vale, vaig comptar...
3: Final de curs nostre o final de curs?
1: Estic dient
2: vaig comptar,
1: final de curs.
2: Vaig comptar els dies que ens queden a la nostra facultat per acabar classes.
1: Vinga, va.
2: 11.
1: 11, classe.
2: 11 dies de classe.
1: 11 dies de classe. I quantes classes? 11.
2: No, unes quantes més, no sé.
3: Jo crec que acabo el dia 5.
2: Ojo, creu, eh? Creu.
3: No.
1: És que ni ho sap.
3: Sí, acabo... Si em mouen un examen... Si tinc un examen el 18, random, perquè en teoria acabo el dia 5, però el meu profe...
1: L'últim examen que tens, en plan, l'última classe, examen, coses...
3: El dia 18, però si tot va bé ens el canviaran i llavors és el dia 5 de juny.
1: 18 de juny.
3: 5 de juny.
1: Bueno, doncs 5 de juny. Tu, l'últim examen...
2: Jo, exàmens 18.
1: 18. Jo començo 12.
2: Començo exàmens el 4 de juny i acabo el 18 de juny.
1: Jo recuperacions i tot plegat el 12. Ja estic fora.
3: Has de fer recuperacions, no?
2: Clar, feu recos.
1: No, perquè... No, és que la putada, que això sembla una cosa que al cicle no fotem una merda, però en realitat la putada és que si suspens un examen o una activitat... has d'anar a recuperar aquest examen o aquesta activitat.
2: Sí, un control, una activitat...
1: Lo típic de... Anem a fer això de deures. Els deures aquests, si els suspens...
2: Hola!
1: Ah, recuperes.
2: Hola!
1: I clar, tu pots anar a recuperació de 30 coses diferents.
2: Que barbaritat.
1: Clar, perquè tens...
2: Que barbaritat.
1: Tens 10 assignatures...
2: Uau!
1: Doncs potser...
2: 10 assignatures?
1: No, però tenim 7. O sigui... Potser deixant-te 3 durant tot el curs, que era
3: Però són 10 assignatures que tenen... Tens 10 assignatures tot el curs, vull dir...
1: Clar, clar.
3: Tot el curs d'aquestes 10 assignatures, saps? No les canvies.
2: Clar, clar, nosaltres llavors, cada quatrimestre canviem.
1: Claro. Llavors, pot passar que suspenguis algun test o alguns deures, algun examen, alguna cosa. Pots tindre un mal dia. Doncs has d'anar en recuperació d'aquestes. És molt putada.
3: Bueno, és més com un...
2: Quin beneït
3: com institut que no com... Com una carrera.
1: Sí, però tu a l'institut podies suspendre un examen, però si aprovaves el següent ja aprovaves. O sigui, si et feia mitjana ja està.
2: Clar, et feia
1: aquí,
2: acumulativa.
1: Igualment que et faci mitjana i estiguis aprovat, si no aproves aquest examen,
2: jo crec que això és de la teva escola, jo crec. Perquè...
1: No. És dels cicles.
2: En general?
1: Sí, perquè ara ho han canviat.
3: Bueno, acabo de comptar, tinc 20 dies.
2: Bueno, està bé.
3: Perquè s'acabi.
1: Jo acabo el 12, per tant, 30...
3: No, però 20 dies d'uni.
2: Lectius.
3: Lectius, o sigui, comptant només els 5 dies de
1: la setmana que... Ah, bueno, doncs un moment. Clar, jo... És que classes acabo la setmana que ve.
2: Ostres. Setmana que ve? O sigui, llavors et queden 5 dies.
1: A mi em queden 5 dies, llavors després la... No, perdó, d'aquí 2. D'aquí 2 setmanes, llavors després... És que això és l'hòstia. L'hòstia, eh?
2: L'hòstia. Collons.
1: Acabo el dia 22. O sigui, d'aquí 2 setmanes. Vale? Llavors després, la setmana següent, tot el dia de festa. O sigui, del 25 al 29 de festa. Llavors després tens, un moment, tens setmana de l'1 al 5 de juny, recuperacions d'activitats.
2: Vale.
1: I setmana del 8 al 12, recuperacions d'exàmens.
2: Mm.
1: Vale? Llavors el 12, hagis aprovat o no, estàs fora.
2: Ah, mira, està bé.
1: Està molt bé.
2: Vinga, vet al carrer.
1: Vinga,
2: al carrer,
1: parla.
2: Al
1: que carrer. Si has de repetir, ja repetirà, xaval, però ja...
2: Al carrer, vinga, espavila. No, nosaltres una Universitat Politècnica de Catalunya, àlies una putada contínua, no té recuperació.
3: Una putada contínua.
2: No, una puta bueno, càrcel també.
1: Vale? La UAB és una autèntica broma.
2: Ja, o una autèntica basura també, pots dir.
1: Vale. Les dues valen, perquè al final són bromes i...
2: Una autèntica brossa, no, però bàsicament...
1: Perquè lo de tindre setmanes formatives, vosaltres ho teniu, oi?
3: Setmanes formatives?
2: Qui és això? Qui és això?
1: No ho teniu?
2: Què setmanes formatives?
1: Hòstia, el meu germà ho té, tio.
2: No.
1: O sigui,
2: no.
1: Ho té cada... Després de vacances de... O sigui, després de les vacances del
2: de finals,
1: febrer.
2: Sí.
1: I abans d'aquestes vacances que ara venen del juny...
2: Vale.
1: Tenen setmanes formatives que és per recuperar classes, per recuperar exàmens, per recuperar coses, vale? Setmanes
2: de
1: recuperacions.
2: Vale, nosaltres sí, tenim una setmana que es diu Setmana Rosa, vale?
1: Vale, pues això.
2: Que és que tenim, quan acabem classe, tenim una setmana, que és la Setmana Rosa, abans de començar finals.
1: Vale, i això és per recuperar,
2: per
1: classes,
2: recuperar quan,
1: coses.
2: Sí, sí.
1: Vale, pues aquí, si el profe no ha de recuperar res, és festa.
2: Clar, és per estudiar.
1: Vale,
2: clar. Claro.
1: Però és que vosaltres penseu...
3: 18 dies, tio.
1: Que jo no tinc aquestes setmanes. Jo estic, acabo al desembre, festa, com qualsevol institut, després classe, festa, Setmana Santa, i després classe, i després festa. O sigui, no tinc aquestes setmanes, i vosaltres foteu festa per qualsevol merda.
3: Ens havies collit una carrera, tio.
2: No, home, no.
1: Collons!
2: No, home, no, mira.
1: Mira, jo... ara he cremat el micro.
2: Mira, jo, de... No, però no es veu cremat, eh?
1: No, perquè tu no estàs cremat.
2: A l'espectrograma no es veu cremat.
1: Ma.
2: Ai,
1: saps què em va passar l'altre
2: dia? No, espera.
1: 3 segons,
2: no.
1: Saps què em va passar?
2: Un, dos,
1: vaig estar fent...
2: 3, ja està.
1: Vaig estar fent una sessió de fotos, vale?
3: No ho diràs,
1: oh,
3: no?
1: I tant.
3: Oh,
1: vam portar...
3: Ostres, xxt, calla. Anonimat.
1: Xxt, calla. No, clar, lògicament. No sé ni com es diuen els dos xavals. Vam portar una noia i un noi, vale, per fer aquesta sessió de fotos. No es coneixien, vale?
2: Vale.
1: Van arribar a les 9 del matí.
2: Vale.
1: A les 2:30 vam pirar,
2: vale.
1: Vale, perquè ja tocava pirar. Vale, doncs de les 9 a les 2:30 vam estar fent fotos. Ui. A les 2:15
2: sí.
1: Van dir, ens anem a canviar el lavabo.
2: Ui!
1: Van sortir liats d'allà.
2: Un aplaudiment. Mestre, soldat, enorme, titan.
3: M'està regant molt això del teu ordinador, eh? Puges i baixes.
1: Puges, no.
2: Puges i baixes, clar.
1: Baixes i baixa.
3: Estic baixant i està pujant.
1: No, està baixant.
3: Que no, que mira.
1: Mira, puges... A veure, tonto pan. Puges i puges, baixes i baixes.
3: Que no, que...
1: Crec que tampoc és tan diferent.
2: Mira, és...
1: Puges, puges, baixes, baixes.
2: Que no, que deixis el portàtil!
3: No, ahir va bé.
2: Deixa.
1: No va bé, és perquè això jo m'ho canvio sempre. Quan tu puges, puges, i quan jo baixo, baixo. Fes la teva secció ja, hombre.
2: No, home, no.
1: No, sí. que la meva és llarga.
2: Jo el que els dic a...
1: Dos pàgines.
2: Jo el que els... Sí, però ja la tens feta. Jo el que els dic als senyors...
1: Aquí,
2: de...
1: perdó. Aquí.
2: Els senyors aquests que han sortit liats...
1: Dos pàgines.
2: Jo aquests senyors que els han sortit liats, els dic, crack, fiera, mastodonte, número uno.
3: On has quedat, cabrón?
2: Campeón, titán, màquina, pantera, tigre, huracán, tornado, ciclón, león, tiburón, pitbull, depredador...
1: Rar.
2: És un sticker.
1: Rar. Pues me l'envies, gràcies.
3: Envia per brutal hora dels joves.
2: De Busguard.
1: I pip, Espanya.
2: Pip!
3: Doncs procedeu a la meva secció o consideres sessió. Que s'ha de fer més
1: s'ha de procedir a la teva secció per després procedir a la meva secció.
2: La sessió.
1: La sessió.
2: Feu sessions, vosaltres.
1: Ara fem sessions.
2: Doncs res, senyors, comencem amb la...
1: La shit del Genís.
2: La pip del Genís.
3: Tens els cascos tan forts que els sento des d'aquí.
1: No, és que me'ls estic pujant sí. Perquè estava fent modo DJ.
3: No he posat els auriculars, però és que no em fan falta els auriculars, perquè ho sento...
1: No, perquè ho estava fent modo DJ. Va, tira.
3: Bueno, aquests últims dies, per si no ho heu vist, i no he estat connectats als serveis de comunicació del nostre país...
1: I no has
3: país,
1: escoltat el Joan, perquè el Joan ja ho ha dit.
2: Què he dit?
1: L'antivirus.
3: L'antivirus.
2: L'antivirus.
1: Diem antivirus.
3: S'ha detectat un virus letal amb nom d'antivirus en un creuer que s'està dirigint a Tenerife ara mateix. Llavors, de moment han mort 3 persones.
1: Hòstia. Dintre
3: l'embarcació.
1: En pau descansin.
3: Bueno, da igual. S'han detectat 3 persones. Avui, o sigui que avui us porto el manual de defensa per si estàs en un vaixell alta mar amb una malaltia letal.
1: Mort, no, ja.
3: Per si hi ha algun Sant Cugatenc al vaixell, que m'extranyaria, perquè si no... Òbviament...
2: A veure si arriba la 91.5 fins allà a Canàries. Cago
1: la... No, la 91.5 no, però ens podem escoltar des de l'Spotify.
2: Home. Exacte.
3: Què posa allà?
2: Martí Civit té antivirus.
1: No, tinc antivirus. Jo tinc antivirus.
2: Sí.
3: Som més d'informant i hi ha diferents variants d'antivirus i només hi ha una que es transmet entre humans, i és a la capillat. Bueno, bueno.
2: No que sé... es transmet per la femta de les rates.
1: Sí, ja ho hem dit,
3: molt
1: això.
3: Molt agradable.
1: Ja
3: aquest creuer, alta seguretat, eh?
1: Això ja ho hem dit, però...
3: Alta seguretat.
1: Recordem als nostres oients que si veieu una xocolatina per un creuer, potser no és una xocolatina i és una merda de rata, vale? Per tant, no us la mengeu, gràcies.
2: Una xocolatina de tamany lleugerament achoriçat.
1: I una mica desfeta.
3: Si va seguint una línia recta, no és com aquell, com és aquell conte de Hansel i Gretel, no? Que va seguir la línia, no? De trossos de pa.
2: Sí, sí.
3: No, són merdes de rata que s'està cagant perquè té aquest
2: antivirus.
1: I si veieu rodeteta, o sigui, pilotetes, tampoc us la mengeu, que potser són merdes d'ovella, vale?
2: Esta sí? la rata que tiene diarrea explosiva.
3: Compliu-me la secció, que no tinc temps d'escriure més i s'acaba ràpid. Primer, són 4 consells.
1: 4 consells, eh? Vinga, va.
3: Necessaris.
1: Vinga.
3: Consells obligatoris. Primer consell.
1: Cagueu.
3: No sucumbis al pànic.
1: Eix.
3: És molt fàcil que...
0: És como... Chicos, no tenéis que sucumbir al pánico. No. No va a pasar nada. La sociedad está totalmente...
3: Esta guerra civil que
4: dicen,
3: no existe.
0: Esto no, nadie va a quedar confinado en casa.
4: Confinament.
3: Mira, és molt fàcil que la situació com aquesta, en una situació com aquestes nervis, et pugin ràpidament com algunes substàncies. Però no has de deixar que aquests nervis el controlin com una titella. Bàsicament has de mantenir la calma, ¿vale?
1: Vale.
2: Sí.
3: No tanta calma com per despistar-te i menjar merdes de rata.
0: Vamos a morir todos.
3: Passadissos.
0: Tengo una almendra.
3: Consell número 2. Has de mantenir la higiene. En aquestes situacions, vale, de vida o mort a causa d'una malaltia, s'ha d'intentar tindre una higiene pulcra en tot moment.
2: I sempre, això sempre. Nois i noies.
1: Dutxeu-vos.
2: Afaiteu-vos
1: les mans.
2: Afaiteu-vos els sobacos. Que...
3: Mira, aquí anava.
2: Que
3: sí.
2: Després canta l'Aleron, eh?
3: T'ho diu un tio que fa enginyeria aeroespacial. No ho dic pels estudis, ho dic per la gent.
2: Però, bueno, periodisme...
1: T'està dient un tio de periodisme.
2: No. Universitat Autònoma de Barcelona.
3: Però si és la gent més pica que hi ha al costat de les de dret.
1: Sí.
3: Entra a la meva classe, llavors...
1: Bueno, tira, segueix. Bueno,
3: sí, coma, un virus letal és prou justificació per dutxar-te per una vegada.
2: Sí que...
1: Això sempre.
2: I més
1: en un creuer. I més
2: otaku,
1: en un creuer.
2: Guarros, dutxeu-vos.
1: En un creuer us heu de dutxar sempre. Següent.
3: És una sensació molt curiosa dutxar-te en un creuer.
2: No. És una punyetera dutxa, fastigosa, però és una dutxa.
1: És una dutxa igual.
3: No, però si hi ha certes...
1: Marees.
3: En el...
2: Home, vibra tot, però ja està.
3: Ja, però és curiós que vibri tant. Bueno, dona igual. Tercer i penúltim consell. Intenta fer cas a les autoritats. Potser en un... Què diu?
2: No, res, res, res.
3: Potser entre Calimocho i Roncola a la barra...
2: O Pati Micola. Oh, sasca, sasca, sasca, sasca, sasca.
3: Pots parar l'orella i tindre les instruccions del que et dona el capità. I últim consell. No preocupis, que això no serà una segona temporada de la Covid, encara que és molt fàcil que et surtin les alarmes del teu cap amb lletres fluorescents i entre ja ho he viscut això a comprar paper de vàter, que és com el... És com el meme aquell de I've been to this before, bueno, el drama aquest, però has de mantenir la compostura i intentar, doncs, pensar en el futur i en els teus propis fills.
1: Anem a fer una cosa, anem a trucar una persona, anem a trucar una persona que està ara mateix a les Illes Canàries.
3: El Ondavirus.
1: Hola, hola, bon dia.
3: Antavirus.
0: Hola, buenas.
1: Escolta'm una cosa, ara que estem trucant a Illes Canàries, no estàs al mar, no?
0: No, jo no estoy en el mar, eh?
1: No, més que res, perquè si no hauríem d'haver pagat. Escolta'm una cosa...
3: Estàs de creuer.
0: No,
1: ha dit que està a les Illes, està a Tenerife.
0: Yo estoy la Palma aquí que tengo al lado.
1: Com que la Palma, si està a Tenerife el xaval?
0: Bueno, esto está al lado, no pasa nada.
4: Onomatopeya.
0: Dicen aquí que hay unos manifestantes que dicen no al antivirus, pero eso
3: no al antivirus, es negativo menos negativo igual a positivo.
0: Exacto.
1: O sigui, visca l'antivirus.
0: Claro.
1: Escolta'm una cosa, ara el que ha dit el Genís de mantindre la higiene, sucumbir al pànic. Sí. Intenta fer cas a les autoritats i no preocupis que això no serà un Covid. És de veritat això, Fernando Simón?
0: Eso hay que tenerlo un poquito.
4: Tengo una almendra aquí, tengo una almendra. Sí,
1: és el que estava fent.
0: Eso hay que tenerlo un poquito por la mano, porque eso hay que ducharse, ¿sabes?
1: Sí, ya.
0: Hay que ducharse general, porque si no viene el Covid, viene la mierda de la gata y viene...
1: Ay, vale.
0: Tengo una almendra.
3: Fernando Simón, ¿tot duches?
0: Bueno, es subjetivo. Depende de lo que haga mi mujer, pero...
3: Casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no, Fernando Simón?
1: Escolta'm una cosa, Fernando Simón, ya para acabar esta trucadeta. ¿Vostè es dutxa, pero interiormente, en plan de las cordas vocales y tal?
0: Bueno, es complicado. Mi madre, mira, es lo que me dio. No tenemos nada más.
1: Molt bé, doncs...
0: És una voz muy reconocible
1: para que
0: te tenga miedo.
1: Pengem ja el Fernando... També, no? Pengem el Fernando Simón, que si no ens cobraran 40 euros.
0: Venga.
1: I, sisplau, que no sigui un Covid 2.0, gràcies. Bé, hòstia, Fernando Simón,
2: És que ha sigut...
3: Crec que aquest home... O sigui, ja no he vist com a figura pública després de la Covid, ja no l'he vist més.
0: Sí.
1: Però a veure, si ja l'havíem penjat... no, i a part... Saps qui? Això ja ho hem dit abans, però saps qui ha sortit? Oriol Mitjà, també.
3: Oriol Mitjà?
2: I Oriol Sencer
1: Oriol Mitjà, l'Oriol Sencer està a casa meva.
3: L'Oriol 3/4.
1: Fa! Vols començar la meva secció?
2: No, jo no, però bueno.
1: Pues comencem la meva
2: secció. Si tu desitges, Martí.
1: Va, que avui estava molt...
2: Vinga, va.
5: Bajamos a la zona cero. Si us plau, comencem.
1: Sí, perquè avui parlarem de les últimes setmanes de curs, que parlaré de...
2: l'antivirus.
1: No. Parlaré de l'ESO i de Batxi, perquè, lògicament, de la uni no en sé perquè no estic, i del cicle mitjà encara no sé perquè no ho he viscut. Per tant...
2: Com a l'Oriol. És mitjà.
1: Vaja, som normal. Avui no us diré bon dia, perquè sé perfectament... que si m'esteu escoltant i sou estudiants, no és un bon dia.
3: Ui, selectivitat,
1: Estem a les últimes setmanes de curs, en el moment que el calendari deixa de ser una eina d'organització per convertir-se en una arma blanca. Heu sortit al carrer? Sí. Fa sol? Sí. Fa pluja? Alguns dies. La gent comença a treure les xancletes de casa seu, sent l'olor de la rebetlla, però dins de les aules, aquí... Bueno, a part d'olor de pets, fa olor de biblioteca tancada, de cafè, de la suor freda, que de qui sap que li queden 48 hores per aprendre 3 segles d'història que el seu professor ha decidit ignorar fins avui mateix. Benvinguts a l'apocalipsi del juny. El que està passant aquesta setmana és un fenomen digne d'estudi psicològic. Tenim el sistema educatiu dividit en dues velocitats absurdes que conviuen paret en paret.
2: Bueno, i unes quantes divisions.
1: D'una banda tenim els profes vacances. aquells que ja han llançat la tovallola, entre classe, entres a classe, l'ambient és de postguerra. Gent estirada sobre els pupitres i el professor mirant fixament al buit o posant-nos un documental sobre la reproducció de l'escarbat piloter. Són el...
2: M'ha encantat, m'ha encantat.
3: El fucking escarbat piloter, eh?
1: Jo t'he de dir, jo això ho he escrit perquè m'ha passat.
2: No!
1: Són hores mortes.
2: No!
1: Sí, sí. Són hores mortes on l'únic que fas és comptar quantes mosques hi ha al sostre. I llavors tenim els profes...
3: Segueix. Són hores mortes en el qual...
1: No. Llavors tenim els profes vengadors. Aquells que s'han passat el curs explicant anècdotes de quan feien EGB o de quan es van treure el carnet de conduir i de cop, dilluns passat, van tindre una revelació i van dir «Ostres, que no he fet cap examen!»
0: «Hòstia, pilotes!»
1: Uau.
0: Oh,
1: llavors et claven un examen de 8 temes com que et clava una punyalada per l'esquena mentre somriu. I aquí entra el meu tema preferit. Aquí... La nula comunicació a la sala dels professors.
2: Totalment.
1: Algú m'ho pot explicar? O sigui, comparteixen cafetera, comparteixen claustres, segur que tenen un puto grup de WhatsApp que es diu sopar de final de curs. Però et sembla que és totalment prohibit dir...
2: Profis superguais.
1: Ei, ja jo posaré l'examen de mates el dimecres. Tu no el posis, el de física, el mateix dia.
3: És que són uns cabrons.
1: O sigui, de veritat, sí.
2: Jo he arribat a tenir 3 exàmens el mateix dia.
1: Jo també.
2: No, 4 no es podia perquè era il·legal.
1: El seu objectiu és la convergència absoluta. Volen que totes les matèries que no s'han avaluat des del gener caiguin exactament a la mateixa franja de 48 hores. El que jo anomeno l'efecte embut, perquè és un embut,
2: Efecte embut,
1: sí, m'agrada. Has tingut 9 mesos per fer les coses bé de forma dosificada, com una mica la pluja fina, saps? I acaba caient, i al final va mullant, i al final acaba xop, o sigui, és espectacular.
2: Xopi.
1: Però no, ells prefereixen fotre un puto tsunami. Llavors, ens demanen l'organització a nosaltres, però ells s'organitzen pitjor que un grup de nens de P3 triant el sabor del gelat.
3: Això ho fan molt, els professors.
1: Sí.
3: O sigui, es critiquen molt, però després paga!
1: Toma. Però és que, si els exàmens no fossin suficients, hi ha la modalitat estrella. L'entrega sorpresa per demà.
2: Sabeu
1: de què parlo? Aquell professor que ahir a última hora, quan ja estava recollint la motxilla, deixa anar la bomba. Ah, per cert, com que no hem acabat el temari, m'heu de fer un resum de 20 pàgines i un esquema comparatiu per demà a les 8 del matí, penjat a la plataforma, que si arriba a les 8 i ho ja no compta.
3: I que a sobre són els cabrons que diuen és que estava a la guia docent, eh?
1: Sí, sí.
3: O sigui, que ja ho tenies des del principi de curs, haver-te l'ha llegit.
1: Per demà, en sèrio? O sigui, què es pensen? Que tenim una puta fàbrica de cloms a casa? O sigui, som 40 fent-ho. No, som un i vull tindre vida personal. Això ja no és educació, és un entrenament per les forces especials. Mentre a l'aula del costat estan fent avionets de paper perquè ja han acabat, tu estàs intentant redactar una bibliografia amb una mà mentre l'altra estudies la Segona Guerra Mundial. És una tortura psicològica. El paradís a l'esquerra i l'infern a la dreta.
3: Molt bé, Dante.
1: Gràcies. I tu al mig intentant que no et peti la cridòria. En definitiva, el contingut d'aquesta setmana és purament express. Estem estudiant a una velocitat que el cervell no processa dades, només emmagatzema la memòria per escopir-la sobre el paper i oblidar-la després de 3 segons. Jo us he de dir que he fet un examen avui, ja no me'n recordo de què he sortit a l'examen.
2: Això és l'efecte... efecte pan mojado. Feta pa mullat, que és que bàsicament xupes i després ho llences.
1: Si ara
3: com el
1: mateix,
3: Doraemon, que,
1: si ara mateix,
3: que aquest invent que era com que podies posar el pa a les pàgines, menjar-te'l i
1: ja
3: recordar-te.
1: No?
2: Exacte. Però després ja, quan ho cagues...
3: Però quan ho cagues ho oblides.
1: Si ara mateix em preguntéssiu el meu DNI, us respondria amb la llista d'afluents de l'Ebre perquè no m'hi cap res més. Sí.
3: Sobre això, l'examen?
1: No, era sobre anglès, però bueno, és igual. Ànims a tots.
2: Oh, the light, the focus...
1: No, és d'anglès, però...
2: The monitor!
1: És d'anglès normal.
3: Fas anglès normal?
2: Sí. The screen!
1: Ànims a tots, no mireu el sol, que us farà ganes de sortir al carrer, tanqueu les persianes, agafeu el subratllador groc i recordeu, d'aquí uns dies, festa major. Per tant, gaudiu de l'espectacle que us ofereix el Martí.
2: Vale, i podem parlar... Vale, ara, des de la perspectiva universitària, podem parlar de que a mi, o sigui, ara mateix des de la meva perspectiva, la CELE era un passeig.
3: No, jo, o sigui...
2: CELE era un punyetero passeig. O sigui, és a dir, jove anònim que ens està escoltant ara mateix. No tiris la tovallola.
1: Jove anònim que fa segon de batxi i s'està morint ara
2: és
1: mateix.
2: És escrupolosament fàcil. És una... Està tirat.
3: O sigui, hi ha molt hype.
2: Hi ha molt hype. Mira, comences amb l'examen de castellà, o no sé amb quin comences. Normalment comences amb castellà.
3: L'any passat vam començar amb el de castellà.
2: Bueno, l'any passat...
1: De fet, t'ho puc dir perquè ja han sortit els...
3: Ui, nervis.
2: Ui.
3: Jo faré el de...
2: Hauríem d'anar a veure'ls.
3: El d'estar a la universitat, perquè jo estaré a la universitat quan fan la selectivitat. Llavors, no saludar a nadie. Pringats.
2: Què?
3: Veure els nanos allà estudiar l'última hora.
1: Atenció.
3: Ui, quina il·lusió.
2: Attention, please.
1: Atenció. Ui.
3: Ui.
1: Convocatòria ordinària.
3: Ui.
1: Dimarts 9 de juny, dimecres 10 de juny i dijous 11 de juny.
3: És que és ja de ja,
2: I, no fa, i fan de fer... Va, està molt bé, perquè fan entrenament de ferrer universitària.
1: Dimarts 9 de juny. Dijous.
3: Sí, sí.
1: De 9:30. Ai, perdó, de 9 a 10:30, llengua castellana.
2: Vale, caste. Vale, anem a reposar. Caste, molt fàcil. Tranquils, vale? Tindreu nervis. A la que comenceu estareu mitja hora nerviosos.
3: Com era aquell vídeo que vam posar pel grup de WhatsApp a media de la selectivitat?
1: Sí, lo de l'Ibai.
2: El Ibai.
3: No, l'altre era un...
2: Chicos, ja estoy aquí, ja he llegado, ja voy a salvar
1: un altre. És un altre que ja posarem un altre moment. De 12 a 13:30, anglès.
2: Vale, anglès, tirat.
3: Fàcil, no estudieu.
2: Estudieu? Mira...
1: No es pot estudiar, de fet, amb anglès.
2: Us estudieu els tipus de text, l'hora abans.
1: Ja està, efectivament.
2: Ja està.
1: Seguim.
3: Connectors.
1: Ojo, perquè aquí hi ha la putada. De 3 a 4:30.
3: Un bon furthermore et salva la cabeça.
1: Cori tècnica vocal, física, fonaments artístics, geografia, geologia i ciències ambientals, literatura dramàtica o... Ja està.
2: Vale. Jo puc parlar de física. Física és fumuda.
1: Vale? Jo puc parlar de cori tècnica vocal i de literatura dramàtica. Vale.
2: Física, el tema és que és per la tarda.
3: De geografia.
2: És un examen que vindreu després de dinar, que estareu una mica xopi-xopi, vale? Però, i és un examen llarg, és un examen que us haureu de currar, vale? Perquè és un examen llarg que es triga a fer-lo. Vale? L'hora i mitja la inverteixes. Però no és complicat.
1: Moment,
2: si són quatre fórmules.
1: Repeteixo, si dura 1:30, quedeu-vos fins l'hora 34, si podeu.
2: Sí.
1: Seguim.
2: Si el examen dura 90 minuts, nos vamos en el 91. Siempre el último de la classe. Siempre se pueden rascar puntos.
1: Dimecres.
2: Siempre podemos rascar algún puntito.
1: Passem a dimecres, comencem...
3: Amb... Un moment, que jo volia donar... No volies dir coses de les assignatures?
1: És igual.
3: Geografia.
1: Geografia. Tu l'has fet, sí.
3: Jo l'he fet. Mireu-vos la cosa més absurda que hagi dit el profe. En qualsevol moment surt... L'any passat, els putos aquífers. Només va sortir. només ho va dir el profe.
2: Hey, bro.
3: Una puta classe.
2: Hey, bro, you know what's in the aquífer, bro? I want to do aquífer, bro.
3: Dos putos punts de l'examen. Tu puta madre.
1: S'ha dit molt puta, no cal. Llavors,
2: la meuca, la teva mare.
1: T'he de dir, cori tècnica vocal, els que m'estigueu escoltant i l'heu de fer, sabeu que és un facilet i literatura dramàtica és estudiar-vos-ho i ja està. Després, dimecres, de 9 a 10:30, història o història de la filosofia. Això és
2: vale,
1: escollir.
2: Filo, muy fácil. O sigui, heu de fer textos. Heu de fer textos, ja està, i que us ho avaluï el de filo. Feu apunts, agafeu-vos els apunts i enteneu el que pensa el tio, ja està, és molt fàcil.
1: Vale, puc dir tot el desktop? Perquè és que, no, és que se m'està acabant la bateria, llavors dic tot, i llavors ja dieu tot.
2: Bueno, però quanta bateria tens?
1: 8%. Que s'acaba amb res, o sigui, en sèrio.
3: Història, no sé com ho teniu ara. L'any passat va ser una putada, la veritat, una putada, molt heavy, però bueno, podeu.
1: Vale, següent. De 12 a 13:30, anàlisi musical, dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny, ciències generals, llengua i cultura llatines o matemàtiques. Jo puc parlar d'anàlisi musical, sabeu que és només estudiar les cançons que us poden sortir, tot l'altre és... Oïda, que això us podeu... Bueno, és que us surt a la primera. En sèrio,
2: vale.
1: Si ho heu escoltat,
2: Mateus,
1: molt bé.
2: No us cagueu, vale? Perquè els enginyers, vale? Us passarà una cosa als enginyerils, vale? Que Mateus caga. Vale? A mi Mateus em va sortir malament perquè em vaig cagar, se'm va tancar el culet. Vale? Què més?
1: Tu ho vas fer llatí?
3: Jo vaig fer llatí.
1: Pues tira.
3: A veure, pot anar o molt bé o molt malament, depèn de quina és la traducció, la veritat. O l'anàlisi del text. Si et surt,
2: baculum.
3: Si et surt un text que no, doncs no serà el teu dia, però si et surt un text que sí, doncs superbé. I després, doncs estudia't bé les obres, les arquitectures i totes aquestes merdes, perquè et poden guardar qualsevol cosa de patrimoni llatí tan espanyol. Llavors, doncs això, i ja és molt.
1: Vale, després tenim... de 3 a 4.30, biologia, disseny, funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci, literatura catalana i tecnologia i enginyeria.
3: Jo no vaig fer res
2: tecno.
3: D'això.
2: Val, tecno...
1: També, un moment, 3 segons, però funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci és tot un.
2: Empresa.
1: És
2: sí,
1: una
2: és empresa
1: barbaritat.
2: És empresa, ja està.
1: Bueno, tira.
2: Vale.
3: IRPF, vámonos. Tecno,
2: tecno és... és curiosa, Tecno. Vale? Tecno, heu d'estudiar alterna, saber les quatre fórmules i ja està, però és curiosa. Pot sortir molt bé o molt malament.
1: Llavors, aquí ja estem el dijous 11 de juny. Que aquí,
3: dijous gras.
1: Dijous gras per ells, perquè al final serà dijous de poder
2: endevino
1: descansar.
2: Català.
1: Català a primera hora, després... de 12 a 1.30 tens arts escèniques, dibuix artístic, llengua i cultura gregues, matemàtiques aplicades a les ciències socials i moviments culturals i artístics. I després, a la de 3 a 4.30 tens dibuix artístic, història de l'art, història de la música i dansa, literatura castellana, química i tècniques d'expressió graficoplàstica.
3: Buah, jo estava fins als collons aquest dia, perquè és català primer i després literatura castellana. Tens al cap de tantes obres, de tants llibres, que et vols suïcidar.
2: Bé, jo vaig acabar...
3: Em vas amb els llibres així, eh? En plan, sota el braç.
2: Vale, jo vaig acabar el que és català, vale? I vaig marxar jo, perquè no tenia res.
3: Sí, me'n recordo trobar-te a la biblioteca amb l'examen de castellà i dir-me, està xupadíssim.
2: Està pirat, això. En moment, jo em vaig trobar fins i tot el Pedro a la biblioteca.
1: Jo em vaig trobar el Pedro.
2: Jo també, el Pedro. Pere Botero.
1: El Pere Botero me'l vaig trobar, però...
3: Quantes vegades ens trobàvem? Ens trobàvem un dia de la selectivitat, després ens trobàvem a la biblioteca, jo i el Pedro.
2: Clar.
3: I tu.
2: Sí, perquè anava a la mateixa biblioteca.
1: Sí, perquè a mi no em veu trobar.
3: No, perquè tu
1: perquè aquestes, jo estava de vacances.
2: Era un i biblio, era una locura. O sigui, aquells dies van ser els dies amb més estrès de la meva vida. Català, molt fàcil, perquè ja ho tindreu d'esto. I dibuix tècnic, està tirat. Estudieu poc. Tampoc no estudieu gaire.
3: Literatura,
2: si ho porteu bé durant l'any, no es fa.
3: Literatura, bàsicament, a redactar, cada prons. Faltes d'ortografia, ja podeu apretar el culet, perquè com us pillin dos o tres, us ho espès. Llavors...
2: Ui! Faran...
3: I ja està, tu. Important, un examen, una nota d'un examen, no et conseqüencia tota la teva nota. Tens la nota de batxillerat, tens la nota del TDR i tens la nota dels altres exàmens. Si suspens un examen no passa res, pots suspendre un examen i que surti molt bé tots els altres exàmens i pot entrar a una carrera que no sé què sigui, una nota molt alta.
2: Jo crec que és un trunyo treure mala nota a les específiques.
3: Sí.
2: És el trunyo més gran que us pot passar.
3: O sigui, pots anar malament a una, o sigui, una que no sigui específica.
1: Bueno, a veure, si apondera, no.
2: Jo mateix, per exemple, vaig ser un 6,5 i entre el terro espacial he tret un 12.
3: Jo vaig veure català i castellà un 5,6 a les 2 i he entrat a periodisme.
2: Ja, però periodisme és un 9.
3: És un 9, però... Joder, és un nou igualment. O sigui,
2: ja.
1: Que ja és. Bé, haurem de despedir el programa aquí.
3: De les normaletes.
2: Sí,
1: jo només dic que moltes gràcies. Ens veiem la setmana... D'aquí dues setmanes, que, per cert, vindrà Don Peyu.
3: Vindrà?
1: No, o sigui, trucarà, però bueno, és igual, que vindrà, estarà amb nosaltres.
2: Èpic.
1: Don Peyu, moltes gràcies per venir. Ens veiem d'aquí dues setmanes. I el Gingamath.
2: Salut Lucial. I força al Canut.
3: Visca.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que ja s'han evacuat 76 dels 150 passatgers que viatjaven al creuer amb el brot d'antivirus que aquest matí s'ha situat davant el port de Granadilla de Bona. En un missatge a les xarxes socials, Sanitat ha concretat que s'han evacuat 14 espanyols cap a Madrid, entre els quals hi ha 5 catalans, 5 ciutadans cap a França, 4 cap al Canadà, 26 cap als Països Baixos, 22 cap al Regne Unit, 2 cap a Irlanda i 3 cap a Turquia. Els pròxims vols previstos són els que portaran passatgers als Estats Units, Austràlia i també als Països Baixos. Precisament en el vol direcció cap a París, un dels francesos evacuats ha presentat símptomes. Segons ha informat a les xarxes socials el primer ministre francès, Sébastien Lecornu. I l'activista Saïf Aboukaïchek, membre de la flotilla aterrat a la tarda a Barcelona, després de passar diversos dies detingut i avisat que d'aquí pocs dies tornarà a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. L'altre activista detingut, el brasiler Thiago Ávila, està sent deportat al Caire i està previst que dilluns arribi a São Paulo. O, per la seva banda, després, Open Arms també enllesteix els preparatius durant avui diumenge al Moll de la Fusta de Barcelona per salpar dimarts rumb cap a Cuba. El Baler Astral sortirà de Badalona en una missió humanitària molt similar a la flotilla per denunciar el que asseguren que és un bloqueig dels Estats Units al país caribeny. La iniciativa pretén portar plaques solars per l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez de l'Havana, així com aliments i recursos bàsics. I en successos, nova agressió a Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 durant ahir dissabte. UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. I encara en successos, dos motoristes han resultat ferits menys greu després de xocar frontalment a la carretera T-704 al terme de la Febró, al Baix Camp. Els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Reus. I en turisme, parlem de turisme, ja que les Terres de l'Ebre esperen més de 40.000 vehicles el proper 12 d'agost, el dia de l'eclipsi. La mobilitat serà un dels aspectes més importants durant la jornada i per això, des del govern ja s'està preparant. La intenció és esponjar el trànsit perquè no hi hagi grans acumulacions. Precisament avui, diumenge, el trànsit està sent bastant fluid a les carreteres catalanes, tot i ser un dia de retorn cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. I seguim en cultura, ja que el conseller de presidència, Albert Dalmau, ha anunciat que avui diumenge, des del camp de concentració de Mauthausen, que Catalunya instal·larà 113 llambordes Stolperstein durant aquest any 2026. I en esports, d'aquí una hora el Barça pot començar a proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho en el primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
8: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. I saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
9: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona tarda.
8: Repassem el més destacat de la jornada. Els titulars, el Barça d'hoquei patins, que busca a aquesta hora la 23ª Champions.
9: Els blaugranes juguen la final de Coimbra davant el Porto, la primera que juguen des del 2018. Després d'eliminar Sporting i Benfica, l'equip de Ricard Ares busca el segon títol de la temporada després de la Supercopa Estatal. De moment, el partit que ha iniciat el segon període, 2-3 minuts. Més ben dit del segon període, Porto 2, Barça 0.
8: I un altre equip del Barça que vol ser campió, en aquest cas de Lliga, és el de futbol, davant del Real Madrid.
9: Per primera vegada a la història, l'equip blaugrana pot guanyar la Lliga davant l'etern rival en el clàssic que es juga al Camp Nou a partir de les 9 de la nit. El Barça en té prou amb un empat per aixecar el 29è títol de Lliga. La prèvia del partit ha quedat marcada pel dol de la mort del pare de Hansi Flick, que malgrat tot dirigirà el partit des de la banqueta.
8: A la primera federació masculina, empat agradols de l'Europa i compte que el Nàstic cau al descens.
9: Els escapulats han empatat 3-3 davant el Villarreal B, aixecant dos gols en contra i fallant un penal al minut 94 que li hauria donat 3 punts d'or en la lluita pel play-off. Escoruela i Adnane han marcat els Sengles gols olímpics i Vacas ha fet l'altra diana de l'Europa, que continua cinquè i en zona play-off. El Nàstic, per la seva banda, ha perdut 2-0 a Tarazona en un duel directe i torna a entrar en places de descens. Pel que fa al Sabadell, manté vives les opcions descens gràcies a l'empat de l'Eldense, que deixa els arlequinats a només un punt del lideratge quan queden només dues jornades per acabar la Lliga.
8: I a tercera, Vilanova i Ospi finalment faran play-off descens, canvi de led i Vic perden la categoria.
9: L'última jornada de Lliga a tercera que hem pogut seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més ha acabat de decidir les places de play-off i de descens. El Badalona ha acabat segon en vèncer 0-1 al camp d'un Vic que baixa un any després de pujar. El Cornellà serà tercer després de l'empat sense gols al camp de l'Ospi que entra a play-off com a cinquè. El Vilanova li ha tret la quarta plaça a la Fundació Grama a l'últim instant amb dos gols amb temps afegit. Les semifinals catalanes del play-off seran Ospi-Badalona i Vilanova Cornellà. Pel que fa a la part baixa, el Cerdanyola se salva gràcies a l'1-2 amb remuntada al camp d'un canvi de led que torna a Lliga Elit un any després i acompanyen Vic i Lleida.
8: Vull dir, sis, marxem de ronda. Vinga, actualitzem marcadors a aquesta hora de diumenge 10 de maig de 2026. Moltes coses en joc en hoquei patins. Champions masculina, la gran final. L'està jugant el Barça a Coimbra. De moment les coses no van massa bé.
9: No van massa bé les coses, Ignasi. Minut 5 del segon període, Porto 2, Barça 0.
8: A veure si té temps el conjunt de Ricard Ares de reaccionar i aixecar aquesta gran final. En futbol, primera divisió, 35a jornada. A les 9, el clàssic, el Camp Nou, Barça-Real Madrid. Amb la possibilitat que els blaugranes guanyin el títol de Lliga. Tenim ja 11 del Barça.
9: Tenim 11 confirmat, Ignasi, Joan García a la porteria, parella de centrals, Gerard Martín, Cobercim, els laterals, Joao Cancelo a l'esquerra, Eric García a la dreta, al mig del camp, Gavi, Pedri, Dani Olmo, i Adal, Fermín, Rashford i Ferran.
8: Pel que fa al Barça, en aquest cas femení, a la Lliga F, jugar un partit intrascendent, però que li pot servir per preparar-se per la final de Champions d'aquí dues setmanes. Està jugant a Tenerife.
9: El partit que enfronta Tenerife contra el Barça, de moment està al descans amb un resultat d'un a un. El Tenerife s'ha avançat al minut 23, però el Barça ha empatat. Al minut 45 ha afegit en un gol de Brooks.
8: Doncs així estan les coses de moment a Tenerife. I en bàsquet, Lliga Femenina Endesa, tornada de les semifinals, buscant un bitllet per la gran final on ja espera el Saragossa. El busca també l'Uni Girona, que rep el València. Girona FM, Jan Torrent, bona tarda.
10: Bona tarda. Ara mateix hem superat la meitat del tercer quart. Empat a 54. Amb aquest resultat, l'Espart Girona no es classificaria per la final de la Lliga Femenina Endesa. La veritat és que el partit està en un punt i hi ha un ambient excepcional a Fontesau.
8: Doncs així estan les coses de moment. A veure si l'Uni Girona també ho pot aixecar. I a la final de Champions d'hoquei patins marca Ignacio Alavar pel Barça de penal. 2-1. Encara queda molt de partit. Per tant, el Barça, que té temps encara d'intentar aixecar aquesta 23a Champions.
6: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
8: Vinga, són les 8 i gairebé 9 minuts del vespre. Som els de l'Enjoc, ja ho sabeu, dissabtes i diumenges de 8 a 10 del vespre a la vostra ràdio local amb el bo i millor de l'esport català. I aquestes alçades de la temporada, com sempre, moltes coses en joc. Començant per aquesta Champions masculina d'hoquei patins, aquesta final a 8 que s'ha disputat, que es disputa aquests dies a Coimbra, Portugal, i on el Barça torna 8 anys després a una final, i a la final s'està posant emocionant, Eric?
9: Sí, de moment, el partit que no ha començat gaire bé pel Barça, 2-0 s'ha col·locat al Porto, però ara, fa uns instants, el Barça ha recortat distàncies, 2-1, de moment.
8: Doncs el gol d'Ignacio Alavar, que dona esperances, queda encara molt partit, pràcticament tota la segona meitat, 22 minuts, de fet, per acabar aquest partit. Per tant, el Barça té molt de temps per intentar aixecar, capgirar aquest marcador en contra de 2-1, doncs que deixa les coses de moment favorable als portuguesos, però en qualsevol cas doncs molt encara per jugar-se. Una final a 8 a Coimbra que ha coincidit també amb la final a 4 de la Champions femenina. En aquest cas no li van anar tan bé les coses al Vila-sana.
9: Vila-sana 1, Fraga 1, i el partit que va anar als penals, on el Fraga es va imposar per 1-2.
8: Un Fraga que, per cert, avui s'ha acabat proclamant campió d'Europa. Ha guanyat 4-1 al Benfica, la gran final, i un Fraga entrenat pel català Jordi Capdevila i amb 5 jugadores també de casa nostra, com l'Anna Ferrer, com l'Aina Arxer, com la Vinyet Flix, la Marlena Rubio i la Carla Fondaglòria, que, per cert, ha fet un dels gols del conjunt aragonès. Per tant, felicitats al Fraga i especialment a aquests 6 components catalans a la plantilla del conjunt aragonès, com diem. Una Fraga que va empatar amb el Vila-sana, un Vila-sana que es va quedar a les portes d'aquesta gran final un altre cop amb la maledicció dels penals, i així valoraven tot plegat una de les estrelles del Vila-sana, Aina Florenza, i el seu tècnic Lluís Rodero.
11: Bé, jo penso que no hem començat bé i que l'equip n'és molt conscient. Crec que després ens hem refet. La segona part crec que podria dir que ha sigut nostra, però és cert que si no la fots a dins no guanyes, no? Llavors crec que hem tingut dos power plays, que els hem fet bé, però que bueno, hem tingut això, algun pal, algun remat bo però que no ha acabat d'entrar, i al final pues, crec que ells esperaven la tanda de penaltis. Nosaltres mentalment sabíem que ja n'havíem perdut contra elles, però sabíem que teníem oportunitat, no?, de també guanyar-les. I bé, fes una loteria i s'ha cantat cap a elles, felicitar-les i poc més. Jo crec que l'equip ho ha donat tot, crec que ho hem intentat fins al final i només podem mirar endavant.
12: Hem refet, hem treballat molt per girar el marcador, inclús per ficar-nos per davant. La bola no ha entrat, no puc dir res més. Perdem una vegada més els penals, fa molt mal per les noies, per l'afició, i és dur, la veritat que és dur.
13: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapet.
8: 8 i 12 minuts, vinga, comencem a repassar també l'actualitat del futbol, que hi ha molta teca, moltes coses a comentar. Primera masculina, 35a jornada, com s'està posant la Lliga per Barça, per Espanyol i per Girona.
9: Barça-Real Madrid a partir de les 9, Sevilla 2, Espanyol 1, i el dilluns a les 9, Rayo Vallecano-Girona.
8: Doncs el Barça a les portes d'aconseguir el seu 29è títol de Lliga i per primera vegada a la història ho pot fer en un clàssic, un clàssic marcat aquest diumenge. Primer, a primera hora del matí coneixíem que Mbappé no viatjava a Barcelona, que s'ha quedat fora de la convocatòria. No hi ha hagut explicació exactament del per què, però en qualsevol cas no ve una de les grans estrelles del Real Madrid al Camp Nou. I hores després ens assabentàvem també de la tràgica notícia de la mort del pare de Hansi Flick, que, malgrat tot, doncs serà avui a la banqueta blaugrana, el tècnic alemany del Futbol Club Barcelona. Un Hansi Flick que ahir, a la prèvia del partit, deia això al respecte d'aquest partit.
14: I focus on this game and
15: estic centrat només en aquest partit.
14: I know that for everyone
15: no és un partit normal, és especial per tothom, també per mi.
14: Say is the most important game, no.
15: No diria que és el meu partit més important. Ho és pels aficionats, per al club, per als futbolistes, per nosaltres com a staff tècnic. Volem guanyar la segona lliga consecutiva.
14: It's not normal.
15: És increïble, no és normal. I això és el que volem fer, ni més ni menys. Centrar-nos només en el nostre partit i tenir clar com volem jugar. Això és el que vull veure.
14: This is what I want to see.
8: Doncs veurem, el Barça, recordem, en té prou amb un empat avui per aconseguir la victòria al títol de Lliga, perquè arriben amb 11 punts de marge respecte al Real Madrid, queda en aquest partit 3 més. Per tant, doncs les opcions del Barça de cantar el que es coneix com l'Aliron i aconseguir ja matemàticament el títol de Lliga, que són molt i molt grans, i especialment davant d'un Real Madrid amb tants conflictes interns que s'han sabut aquesta setmana. A tot això, ahir, l'Espanyol, que es va complicar molt la vida perdent a Sevilla, al camp d'un rival directe, s'havia avançat amb un gol de Dolan, però el conjunt sevillista va acabar capgirant el marcador i fa que l'Espanyol ara mateix sigui 14 amb 39 punts, a dos punts només de l'Alavés, que és l'equip que marca ara mateix la zona de descens. Un Espanyol que, com que hi ha jornada intersemanal, rebrà dimecres l'Atlètic Club, i per tant ha de guanyar sí o sí. I és per això que Manolo González, que per cert a les últimes hores hem sabut que l'Espanyol no es planteja en cap cas destituir-lo abans que acabi la temporada, doncs Manolo González, que se centra, ja es focalitza en aquest partit vital davant l'Atlètic.
16: Sí, recuperar-se, al final el canvi a Romero ha estat un tema físic que no era un canvi contemplat durant tal com anava el partit, i recuperar la gent el més aviat possible perquè el dimecres sortim a morir a l'estadi. Queden 3 i queden 2 a casa, que són importants. Llavors l'única cosa positiva, entre cometes, de jornada és que continuem depenent de nosaltres, com qui diu. Però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més. Saber jugar el partit, i torno a dir, tu no pots fer un partit defensivament complet com ha fet l'equip i cometre dos errors del gruix que hem comès avui.
8: I també autocrític, i també centrant-se ja en el partit davant de l'Atlètic del pròxim dimecres, un dels jugadors de l'Espanyol, Roberto Fernández, que es manifestava en termes similars als del seu tècnic.
17: Al final lo que hay que tener es fe, orgullo de esta camiseta, dar todo por este escudo, El próximo partido tiene que ser una caldera, tiene que ser que no quepa ni un asiento. Vamos a darlo todo, estamos súper convencidos y vamos a por ello. Por supuesto, esto ya hay que pensar en el próximo partido, lo que el pasado es, y cabeza arriba y cambio el chi ya para el partido contra el Atleti. Tenemos que ser todos conscientes de lo que es este club, lo que son sus valores, de que hay que luchar hasta el final. Lo hemos visto todos los años anteriores y vamos a sacarlo seguro.
8: Doncs 6 punts de 54 al 2006, l'Espanyol, que encara no ha guanyat. No guanya, de fet, des del 22 de desembre de l'any passat, precisament davant de l'Athletic Club, el pròxim rival. Va guanyar el Sant Mamés, a veure si aconsegueix repetir la victòria davant de la seva afició a Cornellà Prat el dimecres, perquè una victòria donaria pràcticament ja la salvació al conjunt blanc i blau. I també busca el mateix objectiu el Girona, que encara no ha jugat el partit de la seva jornada, o d'aquesta jornada. Ho farà demà diumenge a partir de les 9 al camp del Rayo Vallecano, un equip que doncs vindrà de ressaca després de la històrica classificació per la final de la Conference League que va aconseguir el dijous passat, que en principi no ha jugat pràcticament res, i un Girona que ara mateix està només un punt per sobre del descens, eh? És el primer equip que marca la permanència ara mateix un puntet per sobre de l'Alavés. Per tant, necessita sí o sí puntuar, i si pot ser amb més 3, el conjunt de Michel.
18: Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar en petits detalls i no més. Preocupació, sí, responsabilitat, tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem mal al Rayo, a treballar per, i donar-lo tot. Naturalitat, la sensació de necessitat, que l'hem tingut en dos terços de la competició o més, i responsabilitat.
8: En joc. 8 i 18, vinga, parlem de la Lliga F, 28a jornada, on ara mateix està jugant el Barça.
9: De moment, el partit que passa pel minut 53 de la segona part, Tenerife 1, Barça 1. I pel que fa a la resta d'equips catalans, Espanyol 1, Badalona 1.
8: Doncs el Barça, que havia vist com el Tenerife s'avançava al minut 23 amb el gol de Gramalla, i Esme Brooks, en temps afegit de la primera meitat, ha aconseguit el gol de l'empat en aquest partit, podem dir, transcendent o més aviat preparatori pràcticament per a la final de Champions d'aquí dues setmanes davant de l'Olímpic de Lió a Oslo. I a tot això ahir, també bastant transcendent, l'últim duel català de la temporada entre Espanyol i Badalona Moviment, van empatar un amb dos gols de penal. Totes dues ja tenen l'objectiu de la permanència fa moltes setmanes, i així valoraven el partit d'una banda, de la banda de l'Espanyol, l'entrenadora Sara Monforte i la jugadora Ainhoa Campo.
19: Creo que l'equip ha començat una mica expectant, amb molt de respecte per al Badalona, però després que l'equip s'ho ha cregut en lo bon equip que és, i crec que al final han viscut guanyar. Sí, i avui una de les coses que m'ha agradat molt a mi també ha sigut que l'equip ha portat el pla de partit a terme molt bé. Volíem tindre un joc menys combinatiu segurament que altres partits, volíem atacar molt l'esquena i els intervals de la línia de 4 del Badalona, menys joc combinatiu, menys interior, menys jugar per fora, i crec que l'equip ha estat molt bé ahir. Després en el bloc sí que és veritat que la primera part hem tingut una primera mitjana problemes, però després ho hem ajustat molt bé, i a la mitja part també, i l'equip ha estat estupenda, ha fet un gran partit.
20: Bueno, creo que nos hemos quedado con un poco la espinita clavada porque es verdad que han habido mini partidos durante el partido que han estado ellas igual apretando un poco más, pero sí que pienso que al final hemos estado nosotras ahí cerca del gol, hemos tenido ocasiones bastante claras y no hemos sabido marcar el segundo gol, pero bueno, creo que en general es positivo. Sí, ahora ya solo quedan dos partidos y yo creo que hay que ir a por ellos y conseguir los mayores puntos posibles para intentar terminar la temporada de la mejor manera posible.
8: I del costat del Badalona Women, així ho analitzava Cristina Cubedo.
21: Hem tingut molt la pilota, crec que hem jugat bé, de costat a costat, hem treballat bé com l'inici de la creació de joc, però sí que és cert que ens ha faltat connectar com a última línia els últims passes per arribar a tindre ocasions clares.
8: Vuit i 20 minuts, i parlem també del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina, on avui Ona Sant Adrià ens ha donat una alegria.
9: Ona Sant Adrià 5, Saragossa 0.
8: Ja havia guanyat 1-2 en el partit d'anada d'aquestes semifinals, avui 5-0, per tant global de 7-1, i Ona Sant Adrià que es classifica per a la gran final on s'enfrontarà la Reial Societat B, que ha guanyat aquesta tarda 2-1 a la Màlaga. Per tant, aquest serà el rival de la gran final en les dues pròximes setmanes. Com ha anat aquest 5-0, Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc?
4: Aquest matí s'ha disputat a Sant Adrià la torna de les semifinals de play-off d'ascens entre l'Ona Sant Adrià i el Zaragoza Club de Futbol Femenino. En el partit d'anada, el marcador va acabar amb un ajustat 1-2, un resultat que permetia a les adrianenques classificar-se en cas d'empat. L'encontre ha començat amb una clara vocació ofensiva per part de l'Ona, i al minut 20, Andrea Cano ha inaugurat el marcador amb el

0: comoditat i sabien el que tenien que fer. Hem sigut molt operatives, hem renunciat bastant al nostre joc, segurament, però crec que era l'única manera de poder guanyar aquest equip.
1: El rival a la final es coneixerà aquesta mateixa tarda, un cop es disputi l'enfrontament entre el Màlaga i la Reial Societat B.
2: Doncs com us dèiem, serà la Reial Societat B, ha guanyat 2-1 i, per tant, aquesta gran final per aconseguir l'ascens a la Primera Federació Femenina a doble partit, el pròxim cap de setmana partit d'anada, i d'aquí dues setmanes sabrem ja si Ona Sant Adrià aconsegueix la classificació per aquesta Primera Federació Femenina, aquest ascens a la segona màxima categoria estatal del futbol femení. I qui ha pujat aquesta tarda, en aquest cas a la segona Federació Femenina, una categoria per sota, és el Barça C.
3: Barça C 2, Gijón 0.
2: Doncs un partit que hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a través de l'Enjoc Televisió. Just després del partit, ara fa uns minutets, escoltàvem ben alegres una de les jugadores del Barça C, Carlota Martins, i el tècnic, Eric Sánchez.
4: Sabíem que no era fàcil, perquè al final elles també han guanyat una lliga, són un rival molt bo, competeixen molt bé, però el fet de tornar a casa amb la nostra gent doncs ens ha donat molta més força. I sabíem que no seria fàcil, però juntes fins al final doncs ens hem sortit i molt contentes. Doncs sí, ens ha costat aquesta tercera federació, doncs la segona ens costarà molt més, però crec que ens ho mereixem competir, portem bastants anys no competint gaire en categories més baixes i crec que ens mereixem estar a segona competint i ens costarà molt, però donarem guerra també.
5: Bueno, era un partit també difícil perquè veníem d'un partit que allà a l'anada un resultat de 2-2, que al final t'obliga també aquí a guanyar. Sabíem que elles també tenien un equip que a nivell defensiu treballen bastant bé i que estarien en un bloc mig baix i que costaria perquè al final no hi ha espais, però la valoració molt positiva ja no d'avui sinó de tota la temporada, que al final ha sigut una temporada excel·lent, ja no per a nivell de resultats sinó a nivell d'esforç, de sacrifici, de superació. Al final són noies de 15, 16, 17 anys, no? I al final estan competint a un nivell molt alt.
6: En Joc, el programa de l'esport català.
2: 8 i 24 minuts, vinga, parlem de la Primera Federació Masculina. Grup segon, 36ena jornada. En queden dues i com està tot de calent per dalt, per baix i pels tres equips catalans que han fet aquests resultats en aquesta jornada.
3: Europa 3, Villarreal B 3. Tarazona 2, Nàstic 0. Atlètic de Madrid B 4, Sabadell 3.
2: Doncs quin partit s'ha viscut avui a Can Dragó entre Europa i Villarreal B. 3-3, com en el partit d'anada. S'havia avançat el Villarreal B 0-2. Roger Escoruela ha fet un gol olímpic espectacular abans del descans. Ha empatat vaques de cap. Ha fet el 2-3 al Villarreal B. Un altre gol olímpic, en aquest cas d'Annan, ha donat el 3-3 quan quedaven pocs minutets. I en temps afegit, Jordi Cano ha tingut des del punt de penal l'opció de donar-li la victòria a l'Europa, però al final l'ha aturat el porter i, per tant, empat a 3, un autèntic partidàs. L'Europa continua 5è amb 57 punts, un de marge respecte a Cartagena i dos respecte a Algeciras, quan queden dos partits per acabar. Per tant, continua de moment en plaça de play-off. Un dels grans protagonistes, Hernán Gailán, ha fet un partidàs i un gol olímpic. Ens deia això només acabar el partit.
7: Sí, ha sigut una mica, com he dit abans al company, una pujada i baixada d'emocions. En la primera part sí que és cert que podíem 0-5, 0-6 potser amb les ocasions que hem tingut. I la segona part doncs, hem fotut l'1-2 a la primera part, ens hem fotut dins del partit, ens hem pressionat a dalt i al final doncs, el penal és el que té el futbol, va d'encerts i d'errors i ens hem de quedar amb l'empat i continuar. La veritat que estava ja molt cansat i intentat xutar el millor que podia, però ha picat el pal, ha entrat i que només sigui això.
2: Doncs quin partit el pròxim dissabte, Nàstic a Europa, amb el Nàstic jugant-se a la permanència i l'Europa jugant-se al play-off a les 9. I una Europa que, per cert, aquesta hora està pendent de l'Antequera Teruel, està perdent el Teruel 1-0. Amb aquest resultat, l'Europa seria ja equip de Copa del Rei l'any que ve. El Sabadell ja ho és. De seguida, ens aturem 3 minuts, agafem aire i us expliquem tot el que ha passat a Tarazona en la derrota del Nàstic, el fa caure el descens i com estan les opcions d'ascens directe del Sabadell. Fins ara!
8: La xarxa de comunicació local.
9: Salut activa, perquè...
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Tornar a casa. Viure una via somiat.

0: Quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Música a Ràdio Sant Cugat.
7: Cap al vespre és quan estàs com a cansat i no saps el que fer i et quedes fixat. Cap al vespre estàs sol i el soroll s'esveix i mires el carrer.
8: En joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.

0: Vinga, 8:45 de la vespre, som els de l'Enjoc. La final de Champions, hoquei patins, continua perdent el Barça 2-1 davant del Porto. Queden 14 minuts i 22 segons per acabar la final. Per tant, encara hi ha molt de temps per aconseguir, com a mínim, igualar el partit i forçar el temps extra. A tot això, estàvem parlant de la primera federació masculina. Havíem comentat ja l'empat de l'Europa davant del Villarreal B, que de moment deixa els escapolats a la cinquena plaça. Per tant, una setmana més continuaran a play-off. I ja en van 36, les 36 ha estat en zona de play-off al conjunt de la Vila de Gràcia. I l'altre partit d'aquesta tarda de representants catalans ens ha deixat una molt mala notícia, i és una derrota en el duel directe del Nàstic a Tarazona, 2-0, que fa caure el conjunt de Tarragona en descens quan queden dos partits. I el primer, com dèiem, dissabte vinent, Nàstic a Europa. Per tant, pot ser un duel fratricida entre dos dels nostres equips. Què ha passat avui a Tarazona, Tarragona Ràdio, Tere Ortega?
1: Parlem amb Òscar Sanz després de la derrota aquí a Tarazona, 2-0, amb el capità de l'equip. Bona tarda, Òscar.
2: Bona tarda, Tere.
1: Com ha anat el partit? Quina és la situació del vestidor? I quines opcions li veieu al Nàstic de poder tirar això endavant, de salvar-se del descens?
2: Bueno, primero de todo creo que hay que pedir disculpas a todo el mundo que se ha desplazado, a todo el mundo pues que siente al club, porque una vez más teníamos la oportunidad de dejarlo prácticamente cerrado y los hemos vuelto a fallar. A partir de aquí pues es complicado porque es un palo muy muy duro, pero hay que creer, hay que primero sacar el partido contra la Europa, hay que sumar los tres puntos e ir a Alicante pues a dejárselo todo, pero ya te digo, no vale de nada si no lo demostramos el fin de semana.
1: Un dels moments més difícils, imagino, quan heu sentit que el públic, els aficionats del Nàstic, es cridaçaven als futbolistes. No obstant, heu decidit anar a parlar amb ells. Què els heu explicat per convèncer-los que el Nàstic s'esforçarà o farà tot per aconseguir l'objectiu, que és la permanència?
2: Bueno, pues al final un mínimo, ¿no? Que dar la cara cuando se han desplazado. Sabemos que están aquí cada partido y son los que más sienten, pues los aficionados, ¿no? Esta situación, a partir de ahí, pues decirles que quedan dos finales, que sé que es difícil, pero hay que creer, porque se han visto casos y estoy seguro de que sacando 6 de 6 vamos a tener una gran probabilidad de salvarnos. Así que quedan dos finales, hay que dejárselo todo, aunque ahora cueste decirlo, y tirar adelante.
1: ¿Qué cree usted? Ja per acabar, que ha portat el Nàstic amb aquesta situació, una de les pitjors d'aquest segle, que és el que ha portat el Nàstic amb aquesta situació, precisament aquesta temporada?
2: Bueno, yo creo que son muchas cosas, ¿no? Yo te puedo hablar pues de nosotros, ¿no? Los jugadores, creo que es un año que nos ha venido grande y no hemos estado a la altura. A partir de ahí, pues cada uno que asuma sus responsabilidades, yo y los jugadores asumimos las nuestras.
1: Gracias.
2: A tu.
1: Òscar Sanz, el capità del Nàstic de Tarragona, explicant a Tarragona Ràdio aquesta situació complicada per la que viu l'equip, desolació absoluta, i en especial d'aquests més de 300 aficionats del Nàstic que s'han desplaçat a Tarazona per donar ànims al seu equip, un equip que ha estat incapaç de poder haver fet alguna cosa positiva avui aquí al municipal de Tarazona. S'ha avançat l'equip local molt aviat, al minut 5, amb gol de Cubillas, i amb gol de Bussi el 92 ha rematat la feina. Un Tarazona que pràcticament després de la victòria davant d'un rival indirecte com era el Nàstic de Tarragona s'afiança en la permanència a la categoria. El Nàstic cau en zona de descens amb 43 punts, a 2 punts de la salvació, i ara l'objectiu és guanyar els dos partits que li queden, el proper dissabte, la visita de l'Europa, per tancar d'aquí a 15 dies la Lliga regular al camp de l'Hèrcules, al Rico Pérez. És tot des de Tarazona. Bona tarda.
0: Bona tarda, Tere, gràcies i ànims. Per cert, marca el segon gol al Barça a la Lliga F, marca Quique Nazaret de cap, 1-2 s'avança el conjunt blaugrana a Tenerife, ara mateix als 67 minuts de partit. Per tant, capgira el marcador al conjunt blaugrana. I a tot això, també a la primera federació masculina, el Sabadell, que recordem, va caure 4-3 davant de l'Atlètic de Madrid B en el partit del passat divendres, va aconseguir salvar com a mínim el golaveraix particular, i ara aquesta derrota no es veu d'una manera tan dura com el divendres, perquè avui l'Eldense, el líder, s'ha deixat 2 punts, ha empatat 2-2 al camp del Sevilla Atlético, i ara l'Eldense té 66 punts, Sabadell 65 i Atlético Madrileño 64. I la setmana vinent, la pròxima jornada, Eldense Atlético Madrileño. Per tant, un dels dos mínim es deixarà a punt. Si el Sabadell guanyés l'Antequera a la nova Creu Alta, en cas que l'Eldense no guanyi, recuperaria el lideratge i dependria de si mateix en l'última jornada per aconseguir l'ascens directe. En tot cas, Ferran Costa analitzava així la derrota de l'Atlético Madrid B.
3: El rival és un rival de màxim nivell, ha estat més contundent que nosaltres, on es marquen les diferències, i bé, hem anat amb tot fins al final, hem tingut situacions per, jo penso, inclús per poder empatar el partit, però no està possible.
0: 8 i 36 minuts, i qui està intentant ascendir a Primera Federació Masculina, ahir va jugar l'anada de les semifinals del play-off d'ascens, és el Reus, que haurà de guanyar a Terres Gallegues la setmana vinent.
4: Reus 0, Ourense 0.
0: Doncs el Reus, que va tenir el domini del partit, va tenir ocasions, va demanar un parell de penals, però al final 0-0. No es va moure el marcador i, per tant, la tornada dissabte vinent a les 6 de la tarda decidirà tot a l'estadi Okouto d'Ourense. Ahir, com diem, 0-0 en un partit on hi va haver de tot. La nova ràdio, Aleix Pérez.
5: El Reus Futbol Club Ràdio es queda amb la mel als llavis en l'empat a 0 davant l'Ourense en el partit d'anada del play-off d'ascens a la Primera Federació. Els reusencs han sortit valents amb una pressió alta que ha agafat a contrapeu els gallecs. Ostrell ha vist porteria durant la primera part, però li han anul·lat per controlar prèviament la pilota amb la mà. Instant més tard, una caiguda de manera aparatosa ha acabat forçant el seu canvi. Els gallecs s'han estirat al tram final de la primera part sense massa eficàcia en un temps afegit marcat per la tensió entre dos equips. A la represa, els reusencs han mantingut el guió i l'entrada de Folk ha tancat els visitants a camp propi. El moment de la polèmica ha arribat al minut 30 de la segona part, quan l'àrbitre no ha assenyalat un penal clamorós a Folk per estupefacció dels gairebé 4.000 aficionats roig i negres. Marc Carrasco és l'entrenador del Reus Futbol Club Leris.
6: Content per com s'ha mostrat l'equip, per les adversitats que hem anat trobant durant el partit i hem estat capaços de refer-nos. Crec que hem tingut una voluntat clara d'anar a buscar el rival, d'apretar-lo molt alt, d'intentar robar, de jugar, de ser verticals. Segurament hi haurà moltes coses a millorar, principalment si hem de fer una crítica és aquesta agressivitat segurament dins àrea contrària.
5: Malgrat disposar d'ocasions clares, el marcador no s'ha mogut i els reusencs hauran de guanyar sí o sí a Ourense. Qualsevol altre resultat seria la fi del somni de la Primera Federació.
0: 8 i 38 minuts i parlem també de la tercera divisió, grup 5è, última jornada. L'hem viscut avui en un emocionant carrusel amb moltes coses en joc a la part alta i a la part baixa a través de les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Aquests han estat els últims resultats de la lliga regular d'aquesta temporada.
4: Peralada 5, Muntanyesa 0, Vic 0, Badalona 1, L'Hospitalet 0, Cornellà 0, Lleida 1, Vilanova 2, Fundació Esportiva Grama 1, Vilassar de Mar 0, Can Vidalet 1, Cerdanyola 2, Europa B 0, Mollerussa 3, Tona 2, L'Escala 0, Manresa 2, Sant Cristòbal 0.
0: Doncs tot absolutament definit. En aquest cas, ja sabíem que el Manresa era el campió, havia estat fa un parell de setmanes, i avui s'han definit. D'una banda, el Badalona acaba segon a la classificació gràcies a la victòria avui al camp del Vic, tercer al Cornellà amb 60 punts després d'empatar a 0 davant de l'Hospi, quart Vilanova amb 56 gràcies a dos gols als últims instants al camp del Lleida. Estava perdent 1-0 el Vilanova. En aquell moment la Fundació Esportiva Grama era l'equip que feia play-off, però dos gols als últims instants, de fet amb temps afegit estat al segon, han fet que el Vilanova entri com a quart en el play-off i la Fundació Esportiva Grama es quedi fora i l'Hospi serà la cinquè. Això a la zona alta. I a la zona baixa, doncs el drama per Can Vidalet i Vic, que un any després d'aconseguir l'ascens doncs tornen a baixar i acompanyaran el Lleida en aquesta posició. S'ha salvat el Cerdanyola. Un dels partits on hi havia moltes coses en joc era aquest Vic-Badalona, i al final el Vic ha perdut davant del conjunt escapulat. Els vigatans, com dèiem, baixen. El Badalona és segon. Ràdio Vic, Pep Portet.
7: Bona tarda. La Unió Esportiva Vic no ha pogut aconseguir la permanència a tercera, tot i que ho ha tingut molt a prop. El resultat del Can Vidalet-Cerdanyola afavoria els interessos del Vic, que amb un gol en podia eludir el descens davant un Badalona especulatiu, que no ha arriscat en cap moment. Els vigatans només els valia la victòria i han empès més, amb més cor que futbol. Xema Moreno, de cap, ha tingut la millor d'un primer temps en què han passat poques coses. A la represa hi ha hagut un problema mèdic just començar, amb un membre de l'estaf vigatà. i el partit ha estat aturat 12 minuts. En aquesta represa, el Badalona ho ha provat amb un xut d'Albert, que ha sortit fora per poc, i un de Tom Diawara, que ha sortit alt. Als 65 minuts, Marc Colomer n'ha tingut una de claríssima pel Vic, que ha sortit fora, i en la rèplica, De Marco ha enviat al travesser un xut des de la frontal que havia sorprès el porter del Vic, Iker Macià, fitxat aquesta mateixa setmana per les baixes dels lesionats Agustín Mora i Jordi Cereza. Els biguetans ho han provat de totes maneres. Azón ha tret amb dificultats un fort xut de Juli i Manrique, amb l'esquena, ha tapat una rematada de Nil Garrido que apuntava gol. Els locals han demanat un penal per una agafada a Chema al minut 83 i ja en el minut 6 dels 14 que s'han afegit, Manel Martínez ha xutat alt des de l'interior de l'àrea en la més clara del maig. Amb el Vic abocat en busca del gol del miracle, una passada filtrada d'Albert a Juanco ha acabat amb el 0-1 pel Badalona i, de pas, amb les esperances i il·lusions locals, que un any després tornaran a Lliga Elit. Ramon Carrascal, tècnic del Vic, apuntava la manca d'encert com a factor clau.
8: Sí, sí, hem tingut, jo crec, un parell de molt, molt clares i tres aproximacions correctes. I, clar, sí, sí, si no ets eficaç en aquestes ocasions, no, no pots ni tan sols puntuar. I bé, així ha sigut aquest partit, que la primera part l'hem tingut bastant controlada, crec, davant d'un senyor equip, i que la segona part ja als minuts, em sembla que és a partir del 65, i hem ficat la gent cap endavant a veure què passava, i ja les hem tingut, i no han entrat. L'eficàcia, ha saltat l'eficàcia, i l'equip s'ho ha deixat tot. Felicitar els jugadors, felicitar el públic, la junta directiva perquè hem pes, i nosaltres des de la nostra vessant assumir els errors.
7: Els tres punts asseguren el segon lloc al Badalona, que s'enfrontarà a l'Hospitalet en la promoció d'ascens, mentre la derrota condemna el Vic al descens.
0: I de la banda del Badalona, el seu tècnic des de fa un parell de setmanes, Miquel Azparren, valorava així aquest triomf.
9: Bueno, un partido con mucha carga emocional. Nosotros buscábamos la segunda plaza por muchos motivos, más allá de ser profesionales en nuestro deporte. Y bueno, y difícil porque yo he estado también, he descendido, me he jugado el descenso, he jugado cuando contra el que se jugaba algo, contra el que no, esperando terceros. Yo las he vivido de todo tipo y yo lo que me gustaría siempre que el rival fuera profesional en todos los campos. Así que lo único que hemos sido ser profesionales, respeto y empatía máximo con el rival, porque creo que han hecho una buena segunda vuelta, porque siempre han competido y porque es un gran club que volverá seguro.
0: I Ospi i Cornellà han empatat sense gol, 0-0, tots dos classificats per als play-offs, per la semifinal catalana d'aquest play-off. Recordem que han de jugar dues rondes catalanes i després una contra un equip, en aquest cas, de l'estat espanyol. Seran Ospi i Badalona d'una banda i Vilanova Cornellà de l'altra. Després del partit escoltàvem els dos tècnics, el de l'Ospi, Sergio Juste, i Ignasi Sanabra del Cornellà.
10: Pues contentíssim, la veritat. Ho parlàvem a dins, és molt difícil arribar a un play-off, hi ha molts equips, sí que és veritat que ha costat una mica més del compte, sabíem de resultats, tal, i llavors al final, bueno, penso que l'equip s'ha relaxat una mica al final, penso que hauríem d'haver apretat, però entenc la situació i al final amb ells amb un menys, pues sabíem que les transicions eren una mica més lleus del Cornellà i hem intentat, pues, jo sí que és veritat que ja estava dient que la circulació una mica més ràpid, però ha costat, però entenc la situació i al final, pues, l'important era que ens hem ficat a play-off i un altre cop estem aquí, llavors, bueno, pues ara plantejar-ho a Badalona.
11: Bueno, crec que hem fet un bon partit. Teníem la idea d'allargar el partit al màxim possible i veure què passava en els altres camps perquè sempre tinguéssim les opcions d'en qualsevol moment apretar, però quan ho havíem parlat al descans, que al minut 70 amb els canvis aniríem a parells per intentar tindre la segona posició, però amb l'expulsió ha sigut impossible, no? Bueno, és el que toca, no? Crec que ara toca centrar-se en descansar bé, en recuperar gent demà, fer un bon dia de recuperació i tindrem temps per veure què fem a Vilanova.
0: Doncs a la Vilanova, que ha aconseguit, com dèiem, la classificació per la play-off d'ascens en temps afegit, amb un segon gol. De fet, ha empatat als últims instants i en temps afegit ha fet l'1-2 davant de la Lleida, que li permetia al conjunt vilanoví jugar com a quart classificat aquest play-off d'ascens. El Lleida, recordem, ja havia baixat ara fa un parell de setmanes. Després del partit, escoltàvem el tècnic Jordi Cortés del Lleida i, en aquest cas, del costat de Vilanova, Joan Reventós.
12: El Lleida té més vides que un gat. Jo he anat d'enterro d'aquest club 4 cops, si no recordo malament. Aquest semblava, no sé si el 4 o el 5è ja. Doncs tornem a guardar el traje d'enterrament, el traje negre, i ens posem de gala, de fet, amb una samarreta avui així també una commemorativa, no?, del que va ser l'últim ascens d'aquest club a la 0304. Bueno, penso que hem de disfrutar del que ens vindrà, perquè aquest club al juliol estava mort. Nosaltres hem fet tot el que hem pogut al terreny de joc, s'ha fet molta final despatx, l'afició ha fet la seva feina venint cada dia i no deixant-nos mai sols, i tant de bo l'inversor, grup inversor que hi hagi darrere, es prengui això com s'ha de prendre, no?, seriosament, i bueno, amb un projecte de veritat i que garanteixi el futur, no a curt plaç, no a un any ni a dos, sinó a 10 anys.
13: Èxtasi total, o sigui, moments ho veiem perdut, hem aconseguit remuntar, hem estat creient el rato. És el premi a tota una temporada. Molt content per l'equip, pels jugadors, l'afició. Ens anava la vida, o sigui, literalment, només ens valia la victòria, hem aconseguit remuntar al final i brutal, brutal, sensació brutal.
0: Novetats, Eric, a la final de Champions d'hoquei patins.
4: Doncs sí, i males notícies perquè el Porto fa el tercer quan faltaven 6 minuts pel final del partit, el Porto que amplia la seva avantatge, Porto 3, Barça 1.
0: Males notícies també a Girona perquè l'Uni Girona i el València han empatat a 73 en la semifinal tornada del playoff pel títol. Havia perdut d'un punt l'Uni Girona, per un punt es queda a les portes de la final, el València hi accedeix, s'enfrontarà al Saragossa. Quina autèntica llàstima, però per un puntet només l'Uni Girona diu adéu a la temporada. A tot això, a tercera divisió, si dèiem que el Vilanova s'havia aconseguit salvar la plaça de play-off a l'últim instant, pal dur per la Fundació Esportiva Grama, que estava fins al temps afegit del partit del Vilanova en aquesta posició de privilegi, i al final aquests dos gols vilanovins han deixat la Fundació Esportiva Grama sense premi. Ha guanyat 1-0 al Vilassar de Mar, però no li ha servit, això deia el jugador Fran Orellana.
14: Bueno, ha sigut una barreja d'emocions, i després de competir tot el partit, d'aconseguir posar-nos per davant i arribar al minut 90 bueno, dins del playoff, i ha sigut com, bueno, vist i no vist. No, jo no m'ho creia, quan m'ho han dit no m'ho creia. Passar de celebrar acabar el partit, la victòria, en mig minut, en tot de no res. Però bueno, al final el futbol és així. Enhorabona a l'Hospitalet de Vilanova i ja està, pues, temporada que ve a seguir. Bueno, crec que és una temporada molt positiva, com he dit, històrica. Crec que no vam començar amb el millor peu, que hi ha dues fases a la temporada, i crec que si no haguéssim agafat aquella dinàmica mitja temporada de molts empats, crec que avui estaríem celebrant una altra cosa.
0: I qui sí ha celebrat ha estat el Cerdanyola, al camp del canvi d'aleta. Jugaven en un duel directe una de les places de descens. El canvi d'aleta s'ha avançat de penal, però el Cerdanyola ho ha capgirat i s'ha acabat salvant, però això sí, empatiment amb els jugadors a la gespa, ben pendents del partit del Vic, que acabava més tard. Si el Vic hagués guanyat, el Cerdanyola també hagués baixat. Al final no ha estat així. I a la transmissió televisiva d'aquest carrusel que hem fet a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, el tècnic del Cerdanyola, Alberto Aibar Peque, estava molt i molt content.
15: Sabíem que havíem de patir per poder aconseguir la salvació, ho hem fet, hem lluitat de valent, els jugadors han estat increïbles i crec que sempre dona pena, no?, als equips que acaben baixant, però nosaltres ens mereixíem mantenir la categoria. Aquest any teníem un pressupost molt, molt limitat i això feia que sigui molt difícil competir al nivell d'altres equips, però ho hem fet gairebé tots els partits, i l'última victòria doncs, l'hem fet fora de casa, que no havíem fet cap victòria fora de casa, així que anava contra les adversitats o situacions més difícils, l'equip s'ha crescut i hem aconseguit el que era molt difícil, que és la salvació, i estem superfeliços.
0: Doncs, felicitats a la Cerdanyola, ànims a canvi d'aleta, Vic i a Lleida, que han estat els equips que han baixat. I a tot això, ahir dissabte, en dos partits ja intranscendents classificatòriament, el Tona va guanyar 2-0 a l'Escala, va deixar aquestes sensacions al tècnic del conjunt usonenc, Raúl Pajé.
16: La veritat que ha sigut una pena no arribar a emoció amb salts en final, perquè penso que hem fet un bon treball en aquestes 19 jornades, això és la veritat. I, bueno, evidentment, ostres, no, empates, i veus que els empats sempre són més per guanyar que per perdre. I avui volíem guanyar l'últim partit a casa, davant un bon equip que ha fet una molt bona temporada, i penso que la victòria ha sigut justa i molt content per la feina dels nanos. Sí, això del futbol a vegades va com va, tens moltes no fiques el cap i perds, tenen moltes, no fiques cas, i empat, i avui hem tingut menys, així que un partit una mica més tancat, però penso que la victòria és justa, la segona part ha sigut molt bona, hem donat un pas endavant i molt content, perquè sembla que no, i a vegades no es valora la feina que hem fet, i quan agafes l'equip durant el Nadal i demés, ostres, avui penso que és una miqueta el resum del que vam fer en aquesta temporada.
0: I el campió, el Manresa, va guanyar còmodament el Sant Cristóbal 2-0, en un partit sense molta tensió competitiva, que valorava així el jugador del Manresa, Joel Montero.
17: Bueno, pues llevo toda la temporada sin jugar, no ha sido fácil tampoco, al final el equipo estaba bien, tampoco volví bien físicamente, me costó bastante y bueno, ahora que ya teníamos la liga era momento de poder disfrutar, de tener confianza, hacer lo que me tocaba y ya está, he tenido suerte, he podido chutar y bueno, ya ha sido todo un golazo.
0: I a la Lliga Elit, penúltima jornada, també amb moltes emocions, i les que tindrà també l'última jornada, perquè hi ha moltes coses en joc. Aquests són els marcadors.
4: Ciutat Cooperativa 4, Manlleu 1. Martinenc 2, Poble Mafumet 3. Sant Mauro 4, Sant Joan Atlètic Montcada 0. Prat 2, Castelldefels 4. Sabadell B 3, Atlètic Sant Just 1. Júpiter 0, Rubí 2. Vilafranca 1, Sant Feliuenc 1. Valls 2, Horta 1.
0: Doncs Martinenc i Sant Joan Montcada ahir podien haver aconseguit l'ascens directe i tots dos van perdre. I, per tant, aquests dos equips que tenen 52 punts i la Pobla de Mafumet, que en té 49, a l'última jornada es jugaran les dues places d'ascens directe i qui no l'aconsegueixi doncs anirà al play-off. Ahir derrota del Martinenc davant de la Pobla de Mafumet, 2-3, en aquest partit que vam veure també a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més després del partit. Escoltàvem el tècnic del Martinenc, Toni Carrillo, i de la banda de la Pobla Mafumet, a Xavi Vilagut.
18: Bueno, han passat moltes coses, però al final jo sempre dic el mateix. El tema de mèrits, al final el que guanya és el que mereix guanyar, no? No els hi puc dir res a aquest equip meu, està fent una temporada de bojos, el que estan fent és una bogeria i la setmana que ve doncs, anirem al camp de Sant Just a buscar i aconseguir el que necessitarem doncs, per assolir l'ascens de categoria i ja està, però un putin de per aquests nanos és paraules sempre d'ànims i de felicitació, perquè el que estan fent o el que estem fent és una bogeria. 19 partits sense perdre, avui s'ha trencat la ratxa, bueno, doncs algun dia havia de ser, doncs ja borrón dimarts i cuenta nova per intentar ser la tercera divisió la setmana que ve.
19: Sí, la veritat que molt content, felicitar els jugadors perquè era un escenari molt complicat, com hem vist. Havíem parlat que el partit tindria diferents fases, com així ha sigut, i que havien d'estar, doncs, sapiguent què fem cada una d'elles. Jo crec que hem començat el partit molt bé, dominant el joc, generant moltes ocasions a l'inici, bueno, diverses ocasions a l'inici. No quedava temps, la veritat és que ha sigut una bogeria de partit la segona part, però bé, al final hem aconseguit el que veníem buscant avui, que eren els 3 punts, i molt content, sobretot pels jugadors.
0: I en un dels dos directes de la zona alta, el Castelldefels va remuntar un 2-0, va guanyar 2-4 al Prat. El Prat de moment quart, Castelldefels de moment sisè, amb 40 punts. Doncs en aquesta zona batallant per una plaça de play-off. David Vilajoana, tècnic, pot hablar.
20: Personalitat. Vull dir, ens hem arronsat, no hem sabut d'afrontar els últims 20 minuts, ens ha cremat la pilota als peus, ho hem perdut tot, hem volgut fer complicat el que havíem fet fàcil, ho hem fet molt complicat, hem perdut 30 pilotes en els últims 20 minuts i clar, i si amb un equip que estava sotmès però li regales 30 pilotes cada cop que robes, surts i ho perds, hem intentat filtrar boles amb unes rades garrafals perquè es tractava d'obrir el joc i nosaltres ho hem intentat per dins i l'hem cagat. Tot era pèrdues, no ens hem cagat boles, no hem donat temps a sortir l'equip i estem enfonsats, hem començat a volcar, hem començat a penjar i aquesta és la conseqüència.
0: Doncs la conseqüència de tot plegat és que el Prat és quart amb 43 punts, ja té assegurada plaça de play-off, però encara no aquesta quarta plaça, que pot ser important de cara als encreuaments d'aquest play-off d'ascens. La Pobla de Mafumet serà tercera, o de moment és tercera, però encara podria aconseguir l'ascens directe en aquesta batalla amb Martinenc i Sant Joan Montcada. I la lluita pel play-off, déu-n'hi-do, perquè Sant Mauro, Castelldefels, Rubí, Sabadell B, Valls i Atlètic Sant Just encara opten a plaça de play-off. i a la zona baixa, déu-n'hi-do també, perquè el Júpiter queda tocat a mort després de la derrota 0-2 davant del Rubí, un Rubí que encara aspira a play-off amb aquesta victòria. El tècnic del Júpiter, que pràcticament li queden opcions remotes per aconseguir la permanència, Juanjo García, analitzava així aquesta derrota.
2: Sí, un miracle d'aquests, i competirem igual, i sortirem a competir a Castelldefels amb les mateixes opcions, perquè jo crec que amb aquesta lliga tan igualada, una lliga de 16, crec que bueno, ara quedaré pedant, si voleu, però al final els que acabem baixant no serà perquè hem fet una molt dolenta temporada, perquè fins avui crec que no hi ha cap equip amb descens. O sigui, això no ho havia sigut mai, però mai s'ha vist en una competició de la federació. Per tant, entrenarem bé, intentarem competir bé, i el dissabte, doncs, si tenim alguna petita opció, perquè serà petita, està clar, doncs ens donarem un altre cop doncs, el millor de nosaltres per intentar doncs, acabar de la millor forma.
0: I de la seva banda, Valls a Horta, el Valls va guanyar 2-1, s'assegura la permanència i encara té opcions de play-off, això deia Àlex González.
21: Fins al final no sap ben bé com els equips quedaran a la taula i bé, molt content pel treball dels nanos perquè crec que ens ho mereixíem, vam fer una primera volta boníssima, després una mica de baixada, no? Però crec que hem demostrat que tenim nivell per estar aquesta categoria i molt orgullós del treball, sobretot un dia tan complicat com avui, que hi ha nervis, no? I que costa a vegades no fer-ho bé. Però bé, molt content perquè hem aconseguit l'objectiu i per tant molt feliç també per Valls.
0: Acaba la final de la Champions d'hoquei patins. El Porto ha derrotat el Barça 3-1. Per tant, el Barça no guanyarà aquesta final. I a tot això, el Barça ha fet el tercer gol a Tenerife. En aquest cas, doncs, el conjunt blaugrana encarrila la victòria. Ens aturem, escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3. Continuem aquí a l'enjoc.
22: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
23: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
24: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
25: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
24: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
25: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
24: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
25: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
4: Escolta'l els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Ara mateix, inici del clàssic entre el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid al Camp Nou. En aquest partit, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant dels blancs per aixecar el 29è títol de Lliga. La prèvia, però, s'ha marcada per fets extraesportius, el llançament d'objectes de l'afició blaugrana quan ha arribat l'autobús del Real Madrid i també el del Barça i les complicacions internes entre jugadors del Madrid. També al migdia hem conegut la mala notícia de la mort del pare de Hansi Flick. Tot i això, l'entrenador alemany ocuparà el seu lloc a la banqueta. I deixem de banda el futbol, però no deixem de banda l'esport totalment, ja que a Badalona estan de festes de maig i avui hi ha la crema del dimoni. Aquest any la figura que reduirà cendres té forma de jugador de bàsquet. Encara que a banda del dimoni, una de les incògnites de la nit és el vent. Enguany hi ha novetats amb l'espectacle de drons i encara no està del tot assegurat que es pugui fer amb normalitat. Precisament tenim en directe el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García. Bona nit, com està la situació del vent i com estan anant les festes?
2: Què tal? Bona nit. Doncs una situació que ens donarà una treva. Per tant, gairebé a aquesta hora podríem garantir que sí que tindrem aquest espectacle de drons. Una de les grans novetats d'aquest any és que l'espectacle s'acompanya de pirotècnia. Són uns 500 drons i per això patíem una mica pel vent. Unes festes que començaven cap a les 5 de la tarda amb un repic de campanes i després amb un tradicional seguici amb totes les formacions tradicionals fan el seu ball i ofereixen el millor abans d'acompanyar-nos fins a la Rambla. Aquí per una visita al dimoni, és una mena d'acomiadar-nos d'ell, de deixar totes les coses negatives. I avui, com comentaves, amb el basquetbol, també com a gran protagonista, perquè la figura del dimoni d'enguany és una figura que homenatja el bàsquet com a bressol del basquetbol que és Badalona. Si el temps continua tal com el tenim, que segurament serà així, després tindrem espectacle pirotècnic i la cremada del dimoni, la figura tradicional central de les festes de maig de Badalona. Això serà aproximadament de quina hora?
1: Doncs moltes gràcies, Joaquim, que tingueu molt bones festes de maig. I parlem del vaixell afectat pel brot d'antivirus, on ja s'han evacuat 76 dels 150 passatgers que viatjaven. En un missatge a la xarxa social, Sanitat ha concretat que s'han evacuat 14 espanyols cap a Madrid, entre els quals 5 catalans. També aquesta tarda l'activista Saifa Bukashek, membre de la flotilla, aterrat a Barcelona després de passar diversos dies detinguts precisament a Israel. Ha avisat que d'aquí pocs dies tornarà a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. I finalment tanquem també en plana esportiva i revisant els resultats de la resta de la jornada, ja que ahir l'espanyol va caure 2-1 davant del Sevilla. Demà serà el torn del Girona, que juga contra el Rayo Vallecano. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
3: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem com comença el clàssic que li pot donar una lliga al Barça davant del Real Madrid, ara mateix en minut de silenci en memòria del pare de Hansi Flick que ha mort avui. També repassarem tota l'actualitat del bàsquet, de l'hoquei patins, de l'handbol, de molts esports. Com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'Enjoc. Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
4: Molt bé, Ignasi, bona nit.
3: Notícia d'última hora, el Barça perd la final de Champions d'hoquei patins.
4: Els blaugranes han caigut per 3-1 davant el Porto en la final disputada a Coimbra, a Portugal. El Porto s'ha avançat amb dos gols molt ràpids. Ignacio Alavar ha escurçat diferències a la segona part, però al tram final els portuguesos han sentenciat amb el definitiu 3-1. El Barça no és campió d'Europa des del 2018.
3: D'altra banda, ara mateix comença el clàssic. El Barça vol ser campió davant del Real Madrid.
4: Per primera vegada a la història, l'equip blaugrana pot guanyar la Lliga davant l'etern rival en el clàssic que es juga al Camp Nou a partir de les 9 de la nit. El Barça en té prou amb un empat per aixecar el 29è títol de Lliga. La prèvia del partit ha quedat marcada pel dol per la mort del pare de Hansi Flick, que malgrat tot dirigirà el partit des de la banqueta.
3: Amb bàsquet, el Lleida agafa aire.
4: Els de Gerard Encuentra han derrotat el Bilbao per 90-81 i mantenen dues victòries de marge sobre el descens, malgrat la victòria 104-94 de l'Andorra sobre el Baxi Manresa. Els de Diego Campo no certifiquen encara la permanència. Dissabte, derrota també del Girona a Múrcia, 86-75, i tercera victòria seguida del Barça, 91-76, sobre el San Pablo Burgos. La penya, per la seva banda, jugarà el 20 de maig al seu partit a Tenerife d'aquesta jornada.
3: I més bàsquet, també fa uns minutets. L'Uni Girona s'ha quedat a les portes de la final de Lliga.
4: Les gironines han empatat a 73 davant el València i cauen eliminades a les semifinals del play-off pel títol de Lliga Femenina en no poder remuntar el punt en contra que portaven del partit d'anada.

0: 9 i gairebé 6 minuts. Marxem de ronda. Vinga, anem a actualitzar marcadors d'aquesta hora de la nit. En hoquei patins, com us dèiem, a la final de Champions, el Barça ha perdut 3-1 davant del Porto, i el que comença i el qui pot ser campió en aquest cas de Lliga de Futbol és el Barça. Ha començat el clàssic, Eric.
1: Ha començat el clàssic i, de moment, 2 minuts de la primera part, sense res, sense cap novetat encara.
0: A la Lliga F ha acabat ja el partit del Barça, que ha acabat eixamplant diferències.
1: Doncs sí, el partit ha acabat amb una diferència de 2 gols. Al final, Costa ADG, Tenerife 1, Barça 3.
0: Al final, Clàudia Pina ha fet un 3er gol una miqueta abans d'acabar el partit i, per tant, victòria còmoda del Barça, que això sí, ha hagut de remuntar el gol inicial del Tenerife. I a la Lliga Femenina Endesa, com us dèiem, semifinals tornada. Ha acabat el partit de l'Uni Girona amb males notícies. Girona FM, Jan Torrent.
2: L'Espart Girona no serà a la final de la Lliga Femenina Endesa. Ha empatat el partit a 73. Tot i que ha tingut l'últim llançament quan quedaven 5 segons, Mariam Koulibaly, la MVP de la Lliga, ha fallat un llançament a sota cistella defensada per 3 jugadores del València Bàsquet per passar a la final després de 7 anys de no fer-ho. Clara Olm ha fet un autèntic partidàs, liderant el seu equip en els moments més grisos en atac i donant el do de fe en defensa. Justi Josité s'ha lesionat a l'últim minut i no ha pogut donar un cop de mà a les seves companyes. Moltes jugadores de l'Espart Girona han acabat el partit plorant, sentint molt aquesta no classificació per a la final de la Lliga Femenina Endesa. Tot i això, la temporada d'aquest equip de Roberto Íñiguez és excepcional. Recordem que du 3 mesos amb una rotació de 8 jugadores.
3: Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
0: Vinga, 9 i 8 minuts, segona hora de l'enjoc. De moment, doncs, primers instants de joc al clàssic, 3 minuts, pràcticament 4 de la primera meitat, 0-0. Els dos equips podríem dir que estudiant-se sense cap opció de gol fins ara massa clara. Anem a parlar de bàsquet, anem a parlar de la Lliga CB, 30a jornada, que ens ha deixat aquests marcadors per als equips catalans.
1: Lleida, 90, Bilbao, 81. Morabanc, Andorra, 104, Manresa, 94. Barça, 91, Burgos, 76. UCAM, Múrcia, 86, Girona, 75.
0: Doncs importantíssima la victòria avui del Lleida davant del Bilbao. És un dels equips que s'està jugant al play-off, el Lleida lluitant per la permanència. Només havia guanyat 2 dels últims 12 partits del conjunt lleidatà. Necessitava urgentment aquesta victòria després de 2 derrotes seguides. I ha aconseguit un triomf important per mantenir 2 triomfs de marge respecte a la zona de descens, perquè el Morabanc Andorra, que és qui la marca, també ha guanyat el seu partit. De fet, davant del Manresa, ara ho repassarem. Però en qualsevol cas, importantíssima la victòria de la Lleida, aquest Lleida que entrena Gerard Encuentra.
4: Hem sabut jugar el nostre partit a la segona part, en moments ells ja han estat desencertats, han fallat tirs lliures, nosaltres en moments claus doncs no hem perdut el cap, no? Que hi ha hagut un moment que el Bilbao s'ha ficat per davant i podia semblar que ens derrumbàvem una miqueta, no? I l'equip ha sigut fort, ha sigut aguantant amb l'empenta, com sempre, del Barris, i al final sumem una victòria molt important i que estem molt contents de sumar-la. Jo crec que la valoració l'hem de fer a l'acabar la temporada sobre aquest fet, no? Jo crec que en moments hem tingut un punt d'irregularitat, que ens hauria agradat tindre més regularitat, però bueno, també és cert que en altres moments hem tret victòries molt importants. Llavors, bueno, jo crec que ara mateix estem també durant la temporada, no hem acabat, no tenim l'objectiu com la temporada passada, no? Encara ens estem jugant a coses, llavors prefereixo fer les valoracions a l'acabar.
0: Doncs veurem com acaba la cosa, però de moment el Lleida encara manté, com dèiem, 2 victòries de marge respecte a les places de descens. Ara mateix queden 4 partits per acabar la Lliga i, per tant, que és un bon marge, però encara no definitiu. El Manresa tenia l'oportunitat avui d'aconseguir la permanència matemàtica, però no ho ha fet perquè ha perdut precisament a la pista de l'Andorra, l'equip que està intentant salvar-se, està en descens i doncs ha aconseguit una victòria molt important pels seus interessos. I un Baxi Manresa que ha acabat perdent de 10 punts. Diego Campo, tècnic del conjunt del Bages, ho analitza així.
5: No hemos defendido el nivel que se necesita el juego interior, justo hoy nos ha dominado totalmente, primero en el rebote, luego con tiros cerca del aro y finalmente también este juego interior, diría que la defensa de lo que es la canasta hemos estado horrendos, no lo sé de memoria, pero han habido 4 o 5 canastas y falta adicional, o sea, hemos dado 3 puntos, si te recuerdo mal, 4 o 5 de memoria, lo cual en un partido de este nivel pues no se puede permitir, o haces la falta o no haces la falta, ¿no? Eso por un lado, y después en la primera parte Evans nos ha dominado en las situaciones de 1 contra 1, y en la segunda parte pues básicamente Rice ha tomado el relevo en los momentos importantes. Creo que estos 3 focos no hemos sido capaces de pararlos en ningún momento.
0: Ahir, victòria del Barça, la tercera consecutiva per afiançar-se en aquesta zona alta, la quarta plaça, de fet, amb 21 victòries, les mateixes que València, que va perdre el seu partit. I, per tant, el Barça, després de 3 derrotes seguides, de fet, del València, el Barça atrapa els valencians ara a la tercera plaça, perquè el Camp Múrcia s'ha situat segon. Xavi Pasqual, el tècnic blaurana, analitzava així aquest triomf davant del Burgos.
6: El partit... Crec que ha estat un partit on la primera part hem estat força bé, tant a darrere com a davant, amb bastant de bon ritme, bastant d'equilibri amb el passe, traient bones avantatges, sempre per sobre el marcador dominant bastant bé, i una segona part on hem començat una mica pitjor i bueno, hem anat jugant un pèl massa amb el marcador, que per un cantó a vegades una mica lògic, però bueno, crec que la segona part podíem haver fet una miqueta més en el nostre joc, especialment ofensiu. Però, bueno, al final hem tret aquesta important victòria i seguim sumant.
0: Seguim sumant i segueix sumant el Barça, que s'avança al Clàssico, Eric.
1: Doncs sí, i ara de moment seria campió de Lliga. Al minut 8 s'ha avançat el Futbol Club Barcelona per part de Marcus Rashford. Un gol de falta directa al minut 8 del partit, de moment. Minut 9 encara de partit, Barça 1, Real Madrid 0.
0: Tros de gol, Fa la minja mala així amb la mà, com dient, mora meva, el gol que acaba de fer Rashford a la frontal de l'àrea, escorat a banda dreta, amb cama dreta, i l'ha llançat al pal llarg, per sobre de Courtois, que és un porter altíssim, però la pilota ha agafat una paràbola espectacular i ha entrat pràcticament per tot l'escaire. Un golàs al minut 8, Barça 1, Real Madrid 0, el Barça que s'apropa una miqueta més en aquest títol de Lliga. I, doncs, per acabar d'analitzar també la Lliga ACB, el Girona, que va caure ahir a la pista de l'Ucamp Múrcia, del segon classificat, un Girona que ja s'havia assegurat la permanència i doncs, que va caure en la pista d'una de les pistes més complicades d'aquesta Lliga ACB. Moncho Fernández, tècnic gironí, deia això.
7: Tengo que aplaudir al equipo, que un esfuerzo, pelea. Bueno, yo creo que los 27 frontes de ataque son una buena muestra del deseo del equipo, ¿no? De pelear, de luchar, de hacer las cosas bien. Quizás nuestro pecado está en el ataque, ¿no? Tanto en el acierto como en las pérdidas. Es cierto que algunas provocadas o varias provocadas por la defensa local, yo creo que algunas han sido un poco regalos que nos han pasado factura, ¿no? Pero tengo que ser coherente con lo que le pido a los jugadores, porque siempre les pido esfuerzo y lucha y pelea y que no se dejen ir. Y yo creo que en este aspecto hemos estado muy bien. Nos ha faltado pues, más acierto, más talento, un poquito más de pausa en algún momento, pero feliz por esto, porque nos hayan dejado ir y lógicamente triste por el resultado.
3: En joc, amb Ignasi Trapet.
0: Un 9:15 de la nit, és moment de parlar de la Lliga Femenina Endesa, com us dèiem al principi titulars, a la tornada de les semifinals, l'Uni Girona que no ha pogut remuntar el punt en contra que portava del partit d'anada.
1: Girona 73, València 73.
0: Doncs per un punt, però es queda a les portes de la gran final que jugarà amb València i Saragossa. Fa uns minutets ha fet la seva roda de premsa posterior al partit, l'última, de fet, després d'aquest últim partit de l'Uni Girona aquesta temporada. El tècnic Roberto Íñiguez, què diu això?
8: Creo que ha sido un gran partido y y que se ha decidido al final, bueno, pues esa situación que hemos puesto el balón donde queríamos ponerlo. Bueno, Marian no ha podido terminar con la oposición ahí, ¿no? Partido muy igualado, se ha decidido por detalles, creo que la diferencia en los triples, más acierto de ellas, y creo que ha sido un gran partido, se lo he dicho ahora a Rubén, y tengo ahora mismo una situación, mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito, y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievic y de Aguazán tirando de, bueno, pues de talento, ¿no?
0: Doncs això a la Lliga Femenina Endesa, l'Uni Girona ha eliminat a les semifinals tornada. Qui intentava pujar en aquesta Lliga Femenina Endesa, ha jugat avui el partit de tornada als quarts de final, era el Lima Horta.
1: Unicaja Mijas 76, Lima Horta 46.
0: Doncs no ha pogut mantenir els 5 punts de marge que tenia Lima Horta del partit d'anada i doncs diu adéu en aquest camí en el play-off descens, un play-off descens en el que podem dir que el Lima Horta s'havia ficat de manera sorpresiva i per tant acaba així una temporada que podem qualificar de bona al conjunt barceloní. I un altre equip que està intentant lluitar per l'ascens, en aquest cas a la Lliga Femenina Challenge, a la segona categoria del bàsquet estatal pel que fa a competicions femenines, és el GEC, que ha perdut la final de campions.
1: Maristes Corunya 73, GEC 52.
0: Doncs clara derrota també a Corunya, ja havia perdut de 13 a Girona, però en qualsevol cas no aconsegueix l'ascens directe, que sí que aconsegueix el Maristes Corunya, però cau repescat a la segona eliminatòria per pujar. Serà la penúltima. Si vol pujar, haurà de pujar, o haurà de superar, en aquest cas, dues eliminatòries més a la GEC i arrencarà la setmana vinent jugant contra el Lleó. I més play-off descens, en aquest cas segona FEB masculina. Ahir es va disputar la final pel campionat de conferència, el partit de tornada.
1: Prat 86, Mollerussa 62.
0: Doncs clara victòria del Prat, que remunta els 6 punts en contra que portava del partit de Nadal i per tant aconsegueix ja l'accés a les fases estatals, a les fases descens estatals. Mario del Campo, jugador potablava.
9: Bueno, molts nervis, molta preparació i crec que hem sabut estar en els moments difícils quan les coses doncs s'han posat ajustades i el control de les emocions ha sigut molt bo i la veritat és que hem fet molt bé les coses a nivell defensiu i a nivell ofensiu també.
0: Doncs el Prat va a fases d'ascens estatal i el Mollerussa cau a la repesca, on jugarà davant dels equips que han superat la primera eliminatòria a partit únic d'aquest play-off d'ascens a segona FEB amb aquests marcadors.
1: Vic 101, Castelldefels 87, Tarragona 90, Mollet 109, L'Hospitalet 83, Navàs 91.
0: Doncs el Vic va guanyar davant del Castelldefels i passa en aquesta eliminatòria, o en aquesta segona eliminatòria, en el play-off d'ascens a segona FEB. Bona victòria sobre el Castelldefels. Ràdio Vic, Pep Portet.
10: El Club Bàsquet Vic, Universitat de Vic, va superar ahir per 101-87 el Tiburon Castelldefels als quarts de final de la promoció d'ascens a segona federació. El primer quart va acabar amb un 26-13 dels locals, gràcies a un espectacular Eddie Sims, autor d'11 punts sense errada. L'avantatge local es va mantenir al segon quart i fins i tot va augmentar per arribar al descans 52-36 més 16 pels de Joan Ereza. El tercer quart va ser totalment diferent. El Castelldefels va tenir tot l'encert que li havia faltat i va ser capaç de retallar diferències per posar-se de plena al partit, amb un 67-64 quan quedaven poc menys de 13 minuts per acabar el partit. La superioritat a la pintura d'Eric Manyes, amb un Vic molt castigat per les faltes en els seus homes alts, i l'encert anotador d'Artal van ser claus. Però els locals no es van deixar condicionar i, tot i perdre el període per 21-32, van arribar al final del quart 5 punts per sobre, 73-68. Els darrers 10 minuts van ser pur nervis, emoció i protestes. El Vic va tornar a marxar amb diferències clares, de 10 punts a manca de 5 minuts, i ja mai van deixar tornar el Castelldefels a pensar en la remuntada, amb una gran actuació dels petits, Sims, Nahuel i Marc Cruz. Joan Ereza, entrenador del Vic, destacava la duresa del maig.
11: Sí, bueno, aviam, és un equip molt dur, el Castelldefels, juguen molt a molts contactes, ens han tret amb faltes a la mitja part, portàvem tres faltes al joc, tenim tres faltes al Christens, que són els únics pivots més purs que tenim. Això ens ha fet molt mal, òbviament, al final del tercer quart no hem pogut jugar amb ells, i ens ha fet mal. Després crec que hem tret molt caràcter, hem estat tranquils, hem fet el nostre joc, sense tenir un dia molt encert, amb un tir de 3, hem fet 101 punts, hem corregut, hem jugat les nostres cartes i crec que hem sabut estar en el partit mentalment, no? En cap moment, hem sortit d'ell, no? I crec que hem pensat en la següent jugada, que era el que volíem. Estic molt content, acomiadar el David Vidal així, amb tothom, i sobretot que juguem un partit més a casa. No podem demanar més.
10: Sims, amb 29 punts i 30 de valoració, va ser el millor d'un Vic Coral, on també van aportar, i molt, Nahuel, 11 punts i 4 rebots, Marc Cruz, amb 13 punts i una esmaixada i una assistència de cara a la galeria, Sabatés, amb 9 punts i 6 rebots, o David Vidal, autor de 9 rebots, en el partit en què va ser homenatjat pel seu club després d'anunciar que plega després de 10 temporades a l'entitat. Eric Mañas, 27 punts i 10 rebots, amb un 40 de valoració, va ser el millor del Tiburón Castelldefels, a Martal, autor de 21 punts. Ara els biguetans jugaran dissabte vinent la següent eliminatòria, en què rebran el Mollet, en un partit amb un horari encara per confirmar.
0: Doncs Vic Mollet d'una banda, efectivament, i Mollerussa a Navàs de l'altra. I és que la Mollet ahir va guanyar a la pista del Tarragona després del partit. Escoltàvem d'una banda a David Fernández del costat del CBT, Albert Real del costat de Mollet.
12: Sí, érem la millor defensa del nostre grup i avui ha sigut tot el contrari, no? Ens han anotat massa, normalment som molt més agressius en defensa, avui no han sortit les coses

0: sortit perfecte. Som un equip veterano, llavors això té coses bones i coses dolentes, i crec que avui hem estat a l'alçada que el partit requeria i ho hem aconseguit, ho hem tret.
1: Novetats al Clàssico, Eric.
2: Doncs sí, hi ha novetats, i en aquest cas a favor del Barcelona. Minut 18, torna a avançar-se el Barcelona i fa el 0-2 amb una jugada que ha deixat d'esperó a Dani Olmo al punt de penal, i Ferran Torres l'ha agafat i l'ha acabat enfonsant a la xarxa.
1: Déu-n'hi-do, quin golaç des del minut 18, amb aquesta triangulació, podem dir, eh? Fermín des de la banda esquerra, tocant-la, com ens deia l'Eric. Espectacular la passada d'esperó des de l'aire de Dani Olmo, i Ferran Torres, que no perdona. Minut 18, 2-0, celebra Lamine Yamal a la graderia. 2-0 en 18 minuts, això fa pinta golejada. Evidentment, això és un clàssic, poden passar moltes coses, queda molt, però de moment l'arrencada del Barça, immillorable. I vinga, estàvem parlant del play-off d'ascens a segona FEB de bàsquet, i ens quedava per repassar també un altre partit, l'Hospitalet-Navàs, 83-91. El Navàs, doncs, que va derrotar a la pista de l'Hospi, va guanyar a la pista de l'Hospi, i s'enfrontarà al Mollerús, el perdedor de l'eliminatòria de Campions. Després del partit entre Hospi i Navàs, Òscar Navarro, del costat local, i Isidre Suau, del costat visitant, deien això.
3: Crec que no m'ha entrat amb la tensió competitiva, i al final, tu ho estàs dient, teníem clar que hi havia tres coses que s'havien de fer bé, i bueno, podia analitzar-les una a una, però és cert que a la mitja part ells a més entren al partit amb molt encert, que això ja ens va passar el dia de Mollerussa, que els fa jugar amb un avantatge. I avui hem girat l'equip de com un mitjó 8 vegades. Ho hem intentat de totes, però avui no ha tocat. Crec que han sigut millors ells que nosaltres.
4: Bé, ens han sortit les coses bé, però portem treballant i molt concentrats perquè per fer aquest partit, per venir al camp de l'Hospitalet a competir. El pavelló de l'Hospitalet és un lloc on és molt complicat guanyar, i per fer-ho teníem de fer un gran partit, a partir d'una defensa, jo diria, molt, molt agressiva, al límit del que solem fer, i a partir d'aquí posar molt ritme al partit, i llavors doncs estar encertats amb atac, i se'ns han ajuntat totes les condicions.
1: 25 minuts, parlem de futbol sala, la primera femenina, 27a jornada, amb una victòria i una derrota dels dos equips catalans. En aquest cas, el Mamut Les Corts ha perdut 3-1 a la pista del Melilla, i el Penyes Pluques, que ha aconseguit una victòria importantíssima a la pista del Móstoles, que el fa situar-se 5 punts de la permanència quan queden 3 partits. I en aquest cas, doncs el Penyes Pluques encara manté opcions de permanència. I pel que fa a la lliga masculina, la Indústria Santa Coloma ja havia jugat, i ahir el Barça va aconseguir una victòria molt, molt important.
2: Barça 4, el Pozo Murcia 3.
1: Doncs victòria per assegurar-se la primera plaça a la lliga regular al Barça, en aquest duel directe entre dos equips que estaven empatats a punts, i el Barça doncs serà primer sí o sí, perquè queda ara mateix una jornada per acabar la lliga regular, i té el gol average guanyat. Per tant, amb 3 punts de marge, el Barça serà campió de lliga regular i tindrà avantatge en el factor pista en totes les eliminatòries del play-off pel títol. Indústria Santa Coloma és a 3 punts d'aquest play-off. Valdepeñas i Jaén estan 3 punts per sobre. També Manzanares. Veurem si a l'última jornada el conjunt de Santa Coloma aconsegueix una gran bola per entrar entre els 8 millors de la lliga. Vinga, el clàssic. Continua guanyant el Barça 2-0 ara mateix. Minut 22 de la primera meitat. Ha estat a punt de fer el tercer. El conjunt doncs blaugrana. Ens aturem. 3 minuts.
5: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.

0: Embraseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Si escoltes la ràdio,
3: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
2: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
3: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
2: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu de la nit, som els de l'Enjoc. Obríem el programa amb la derrota del Barça a la final de Champions d'hoquei patins davant del Porto 3-1. No ha pogut guanyar el títol que se li escapa des del 2018 al conjunt blaugrana. I tenim més info d'hoquei patins, perquè a l'hoquei Lliga Plata estem vivint ja les últimes emocions de la temporada amb la penúltima jornada a la Lliga regular en el grup nord, que ens ha deixat aquests marcadors.
2: Manlleu 3, Dominicos 1, Reus B 4, Jolaseta 4, Tordera 4, Sant Cugat 2, Alpicat 1, GEC 4, Mataró 8, Companyia de Maria 3.
1: Doncs amb aquests marcadors, déu-n'hi-do com arribem a la part alta a l'última jornada, perquè el Lloret és líder amb 44 punts i el Manlleu segon amb 43. Recordem que el primer puja directe a hoquei lliga masculina i el segon haurà de jugar en play-off contra el segon de l'altre grup. Per tant, déu-n'hi-do, el Lloret, que avui ha solucionat o ha solventat el seu difícil partit a la pista del Vic, que era tercer, en un partit que hem pogut seguir a través de les televisions locals i de la plataforma La Xarxa Més. Com ha anat tot plegat, Ràdio Vic, Pep Portet?
3: L'autovigatana Pati Vic ha perdut aquesta tarda per 0-2 davant el Lloret i amb la derrota s'han esvaït totes les opcions de lluitar per l'ascens a l'hoquei lliga. El partit, retransmès en directe per La Xarxa Més, ha tingut ritme i emoció, però pocs gols. De fet, la primera meitat ha acabat sense gols, amb moltes precaucions, però amb una gran actuació dels porters. A la represa ha estat una estiria ronça constant. Lito Sánchez ha tingut una doble ocasió, que primer ha desfet el pal i després el porter Pedruco quan només s'havien jugat 2 minuts. Als 32 minuts, l'exbigatà Víctor Crespo ha avançat a Lloret amb un espectacular aixeca i pica. I sense temps per reaccionar, els biguetans han encaixat el segon amb una contra acabada per Adrià Ferrer. El forat podia ser més gran, però Puigbí ha aturat una falta directa a Hugo Laguna al minut 37 per la desena falta local. El Vic ha pogut entrar al partit amb un penal que no ha encertat de marcar el capità Uri Ramírez quan quedaven 11 minuts. I a 4 minuts pel final, Guille de Moya ha marcat en una falta directa dels biguetans per la desena falta del Lloret, però l'àrbitre ha anul·lat el gol per bola alta, molt i molt protestada pels locals. I només un minut després ha quedat tot sentenciat. Roger Font ha comès una clara falta, castigada en targeta blava. I el Lloret ha jugat amb superioritat 2 minuts per acabar de matar el maig, tot i no encertar Hugo Laguna en la falta directa. Els 3 punts permeten al Lloret continuar líder i només necessita guanyar a la darrera jornada per ser equip d'hoquei lliga, mentre el Pati Vic cau al quart lloc i ja no té opcions a res en aquesta última jornada.
1: De la Transmi televisiva que hem vist a l'Enjoc Televisió, hem escoltat de la banda del Vic, Uri Ramírez, i de la banda del Lloret, Víctor Crespo.
4: Quan comença tot l'equip que comença i li diuen que acabarà les últimes jornades jugant-se a pujar, jo crec que tothom hi firma. Al final hem treballat tot l'any per estar dalt, almenys per intentar estar allà enganxats. Així que últimament els resultats no ens han acompanyat i al final hem arribat aquí nosaltres. Vull dir, així que avui havíem de guanyar. Hem perdut, al final sigui per una cosa o per una altra. No ens ha sortit bé, doncs res, acabar la temporada el millor que puguem i que tampoc crec que està malament que hem estat allà dalt.
5: El que esperem és una final, una guerra, però encara sí que portem 5 finals seguides. Aquesta és la definitiva, crec que hem arribat a un bon moment de forma i a lluitar-ho tot. O sigui, juguem a casa i no es pot escapar si després.
1: I de la seva banda, el Manlleu també ha fet la feina, ha guanyat el Dominicos 3-1, haurà d'esperar una ensopegada del Lloret i guanyar el seu últim partit doncs per aconseguir l'ascens a hoquei lliga masculina. Ràdio Manlleu, Guillem Puig.
6: Victòria del Manlleu per 3-1, l'últim partit a casa. Nosaltres anem lluxitjat, Lluc, felicitats.
7: Moltes gràcies.
6: Com has viscut aquest últim partit a casa?
7: Crec que l'equip, tot i les baixes, ha fet un partit super seriós. Sabíem que de nosaltres depèn guanyar-nos i tenir una plaça al play-off. Ho hem demostrat, hem fet un partit molt seriós, començant per una bona defensa, i els gols al final sempre acaben arribant. Hem estat molt seriós i mira, doncs, aquests 3 punts que ens emportem i ens assegurem el play-off.
6: Avui hem tingut un debut de Genís Costa, no sé com el veies tu, els entrens i tot això, com ho has vist una mica aquest procés?
7: En Genís és un nano que corre molt, sempre tots els entrenos pendents, sempre amb ganes de millorar, i que res a dir, felicitar-lo, és el primer pas de, de tot el que li ve per endavant i que segueixi així perquè pot arribar molt lluny.
6: Última jornada, desplaçament a Holaceta. Com ho veieu l'equip, ja que és una jornada bastant important on poden haver-hi canvis en la classificació?
7: Un partit més. Sempre, tota la temporada portem aquesta dinàmica d'anar partit a partit, d'anar pas a pas sense mirar més endavant. I Holaceta, encara que sigui l'últim, igual d'important que si fos el primer.
6: Lluc, si vols dir alguna cosa a l'afició, ara és el moment.
7: Gràcies per recolzar-nos, per estar sempre aquí, sou incondicionals, i amb nosaltres fins al final, perquè aquest any ho aconseguim.
6: Moltíssimes gràcies, Lluc.
7: A vosaltres.
1: I de la seva banda, el Tordera s'ha imposat al Sant Cugat 4-2. Ràdio Tordera, Pol Roig.
8: Bona tarda. El Tordera, que disputava la 21a jornada a casa, l'última jornada de l'Hockey Lliga Plata Nord com a local, amb l'objectiu d'assolir aquesta cinquena plaça, ha acabat assolint l'objectiu amb la victòria per 4-2 davant del Sant Cugat, partit esplèndid de tots els jugadors del Tordera, Climent, que els va fer jugar a tots, des dels dos porters fins als quatre jugadors de la banqueta i els quatre que van sortir d'inici, minuts repartits per tothom. Els gols també van estar repartits, dos d'Arnau Vidal, un de Traqui i un de Nacho, un partit on el Sant Cugat semblava que començava a dominar des d'un inici, però que el Tordera va saber-ho remar. Va aconseguir donar-li la volta al partit, començar per davant en el marcador amb un gol d'Arnau de penal, i a partir d'allà el Sant Cugat va anar tota l'estona del partit a remolc, aconseguint empatar fins i tot 1-1 i posteriorment, més tard encara, posant el 2-1. A partir d'allà el Tordera, amb un puntet més d'intensitat i amb un puntet més de fortuna també, va aconseguir escapar-se, va aconseguir guanyar distància en el marcador, i a partir d'allà dormia el partit. Amb un bon joc i amb una victòria, el Tordera, que es despedeix de la seva afició a falta d'una jornada en aquesta Hockey Lliga Plata, amb l'objectiu d'aquesta cinquena plaça complert i amb valoracions molt positives.
1: I valoracions també de la banda del Tordera, de Pau Muñoz.
9: En termes generals, molt bé. Crec que hem assolit l'objectiu ja pràcticament a mitja temporada. O sigui, molt content en aquest aspecte. Crec que hem millorat tots com a equip i bueno, molt content en general. Bueno, no, en cap moment des del club ens van demanar un mínim de posició ni res. Ens van dir lo bàsic, era la salvació, però a nivell intern sí que jornada tras jornada vèiem que podíem tindre l'objectiu de quedar el més alt possible, i al final és el que entre l'equip és el que vam decidir, d'intentar arribar el més lluny possible.
1: I de la seva banda, el Mataró ha golejat el Companyia de Maria. 8-3, Mataró Ràdio, Pau Galceran.
10: Les opcions d'assolir la segona posició i disputar les eliminatòries d'ascens es van esvair la setmana passada pel Club Hoquei Mataró. Tot i això, el darrer duel de la temporada com a locals ha acabat amb una victòria per l'equip mataró. No ha tingut cap possibilitat el Companyia de Maria, que s'ha vist darrere el marcador en tot moment i ha acabat el partit 8-3 pels mataronins. Ha golpejat primer Marc Puigverd amb un llançament exterior 3 minuts després de començar el maig. El ritme trepidant del Mataró no s'ha aturat i Guim Floriac ha resolt un contraatac per doble distàncies. Guillem Velarte, per partida doble, i Oriol Llenes han anotat 3 gols més per marxar al descans amb un 5-0 favorable pels locals. Al segon període, el Mataró ha afluixat l'embranzida i el ritme de partit ha baixat. Guim Floriac ha fet el 6è, signant així el seu doblet particular. Després han arribat els millors moments dels visitants. En 6 minuts, l'equip gallec ha marcat 3 gols i ha maquillat el marcador. Els homes de Vadillo, però, han reaccionat a l'avís del seu rival i han tancat l'enfrontament amb 2 gols més de Llenes. El Club Hoquei Mataró tancarà la seva aventura a l'Hockey Lliga Plata Nord la setmana vinent. Ho farà la pista del líder, el Lloret.
1: Doncs això, el grup nord d'aquesta Hoquei Lliga Plata. El grup sud, també arribem a la penúltima jornada, que ens ha deixat aquests marcadors.
2: Barça Atlètic 0, Congrés 2, Vendrell 1, Sporting Alcoi 1, Vilafranca 4, Palafrugell 0, Igualada 2, Alcorcón 0, Alcobendas 3, Espanyol 2, Olot 4, Girona 4.
1: Doncs aquí el més destacable, tenint en compte que l'Igualada ve és campió ja fa moltes setmanes, però això sí, no pot pujar, veurem què és el que passa amb la seva plaça, perquè la pot vendre. Doncs el més destacable és que amb la victòria del Vilafranca i la derrota de l'Espanyol, els del Penedès ara mateix són segons, amb 38 punts, 36 l'Espanyol. I per darrere, Alcobendas amb 35. A l'última jornada s'haurà de decidir qui és el segon classificat. El segon classificat, en principi, faria play-off, però veurem com diem què és el que passa amb la plaça d'ascens que tenia, o que tindrà l'Igualada B, però que, evidentment, no pot pujar perquè té el primer equip a l'hoquei lliga masculina. I abans d'acabar l'hoquei patins, aquesta setmana Berta Busquets anunciava que retira a final de temporada. Ha guanyat 3 Champions, 5 Lligues, una Copa de la Reina, una Supercopa, 3 Lligues catalanes, ha estat campiona europea amb la selecció estatal, la jugadora del Palau. Que ha passat avui per l'enjoc televisió? Per dir la seva, per dir el perquè d'aquesta retirada, d'aquest comiat, evidentment, emotiu.
11: Bueno, jo suposo que moltes raons, però fa molts anys que jugo a hoquei, fa molts anys que jugo a l'Oquiga, i sí que arriba un moment que compaginar la vida d'una persona normal, que treballa 40 hores, que està independitzat, no? I que, bueno, que té una vida normal amb l'alta competició, doncs és complicat. Llavors, a mi, de cara a l'any que ve, se'm feia una mica muntanya el ritme que porto i el ritme que també vull oferir si jugo a hoquei. Llavors, crec que per aquí em van una mica els tiros, sí.
0: En joc.
1: 9 i 41 minuts, continua el 2-0 al Clàssic, ara mateix ja 37 minuts de la primera meitat amb els gols de Marcus Rashford, golaç de falta i un altre golaç en combinació, en aquest cas de Ferran Torres, que donarien el 29è títol de Lliga al conjunt blaugrana, el segon de l'era Flick, el segon de consecutiu, de fet, en 2 anys de l'alemany a la banqueta blaugrana. A tot això, a l'hoquei herba, divisió d'honor femenina, 20a jornada. Ens en fa el resum, com sempre, des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
12: Espectacular golejada de l'Atlètic Terrassa a casa, 13-0, davant el Taburiente. L'equip de Roger Pallarol sentenciava el partit al primer quart en gols d'Arnau Pérez, Oriol Campos i Pepe Conill. 2 dels 3 gols arribaven des del penal córner, també el quart, obra de Pepe Conill. El cinquè el marcava Sam Cortés abans del descans i la cirereta al pastís la posava Joan Dalmases amb el 6-0. Amb aquest resultat s'arribava al descans, Oriol Campos per partida doble i Fran Castelló marcaven 3 gols més i situaven el 9-0. I en l'últim quart, 4 gols més del conjunt agarenc. 2 de Pepe Conill, un de Fran Castelló i un altre de Jan Valldeperes. Amb aquests 3 punts, l'Atlètic Terrassa referma la tercera posició. Qui s'ha quedat una mica enrere és el Club Egara. Teníem un triple empat a 34 punts entre Júnior, Sanse Complutense i Club Egara, i el Júnior s'ha emportat el duel entre equips catalans i també, doncs, pràcticament el bitllet per aquesta Final Four. Ignasi Vilomara i Bruno Font avançaven al conjunt de Sant Cugat, marcava el tercer Ferran Muñoz, retallava distàncies Pol Torres, i en l'últim quart Marco Moreto pel Júnior, Pol Torres per el Club Egara, i Aleix Bozal des del penal córner posaven el 5-2, que seria definitiu, i és que és una victòria de més de 3 punts. Per últim, el Club Deportiu Terrassa empatava a un gol al camp del tennis de Santander i ja suma 26 punts. Carlos Bulta ha donat aquest punt a l'equip de Jordi Fitó.
1: Això pel que fa a la divisió d'honor masculina. A la femenina també hem arribat a la jornada 20. Com ha anat la jornada, Miqui?
12: El Club de Campo goleja el Club Egara per 0 gols a 5 i es proclama campiona de la Lliga regular. El conjunt madrileny ha estat letal, sobretot abans del descans, on ja guanyava 0-3. Sara Barrios i Maria López han posat el 0-5 al marcador en un partit on el Club Egara mai s'ha trobat del tot còmode. Atenció, perquè el conjunt de Joan Vidal acumula 2 derrotes consecutives. Qui ha aconseguit una victòria important i continua amb aquest marge de 6 punts a falta de 2 jornades és l'Atlètic Terrassa, que guanyava el tennis de Santander per 1-2, amb gols de Sofia Rogoski i de Júlia Gómez. I qui ha sumat la primera victòria de la temporada ha estat el Club Deportiu Terrassa, davant el Taburiente. Ha trigat 20 jornades, però ha arribat aquesta victòria que condemna el Castelldefels al descens i el Club Deportiu Terrassa, tot i que encara no ha salvat la categoria perquè haurà de jugar la promoció d'ascens, com a mínim ha evitat aquesta plaça de descens directe.
1: Tres quarts de deu de la nit, darrers instants o recta final del programa, i en aquest cas és moment de parlar d'handbol. Hem estat ben pendents de la fase d'ascens a divisió d'honor plata masculina, en què el Granollers ha aconseguit plaça pel play-out d'ascens i la Roca doncs es queda sense el premi de l'ascens. Aquests són els marcadors.
2: El de 32, Granollers Atlètic, 37. Ingenio, 24. La Roca, 27.
1: Doncs en aquesta tercera i definitiva jornada, el Granollers Atlètic ha tornat a guanyar, però no per suficient diferència de gols com per acabar primer del seu grup. Els campions de grup eren els que passaven, i el millor segon, que en aquest cas és el filial del Granollers, haurà de jugar un play-out contra l'Oviedo, un equip que està jugant ja a plata i que lluitarà per la permanència el Granollers per aconseguir l'ascens. Anada i tornada serà les dues pròximes setmanes. En qualsevol cas, el Granollers, que ha acabat aquesta fase d'ascens a divisió d'honor plata masculina, invicta en les tres jornades que ha jugat a Elda, i aquesta era la valoració que ens en feia de tot plegat el seu tècnic Sergio Pozo.
13: Una valoració molt positiva. Hem competit molt i molt bé, hem anat de menys a més. Ahir penso que vam fer un grandíssim partit i se'ns va escapar a l'últim moment, però la victòria allà ens hagués donat la promoció, l'ascens. I bueno, avui era molt difícil perquè la diferència de gols era molt gran, però molt contents perquè al final, acabant la fase, no hem perdut cap partit, i la llàstima és que no hem pogut assolir l'objectiu, però bueno, passem com a millors segons i jugarem la promoció d'ascens. Per tant, bueno, un moment més per seguir aprenent i seguir gaudint d'aquest equip.
1: Doncs a veure com li va el Granollers Atlètic davant de l'Oviedo, a veure si aconsegueix aquest ascens a plata masculina. Més handbol, en aquest cas a la categoria d'elit, que és la Lliga Sobal, 28a jornada. Aquests són els marcadors per Barça i per Granollers.
2: Guadalajara, 24, Barça, 38. Granollers, 31, Cuenca, 30.
1: Doncs bones victòries dels dos equips catalans. En el cas del Barça, li serveix per continuar mantenint ritme competitiu de cara a la final a 4, doncs, que disputarà en unes setmanes a terres alemanyes després d'eliminar el Nantes. Un Barça que va guanyar el Guadalajara. Carlos Ortega, el tècnic blaugrana, ho veia així.
14: Yo creo que ha sido un partido en que el primer tiempo nos ha costado entrar. Nosotros venimos de un partido muy importante para nosotros y he hecho muchas rotaciones, pero no quita eso de que Guadalajara quiere hacer las cosas bien y nos ha puesto difícil. Sobre todo nos hemos traído mucho con la portería, ¿no? Creo que el protagonista hoy ha sido la portería de Guada. El segundo tiempo hemos estado mucho mejor, hemos podido en el marcador y la victoria final ha sido plácida después de lo que se había visto en el primer tiempo.
1: I per acabar la repassada de l'handbol, un parell de punts a la Copa de la Reina, el Granollers, que va caure a quarts de final.
2: Gran Canària, 29, Granollers, 26.
1: I a la plata masculina, el Barça Atlètic, que va acabar ja la Lliga regular, acaba la temporada.
2: Oviedo, 32, Barça Atlètic, 37.
1: I pel que fa al waterpolo, 9 i gairebé 49 minuts. A la divisió d'honor femenina, aquest cap de setmana hem viscut avui diumenge un parell de partits pendents, i ahir dissabte ja s'havia jugat també la penúltima jornada, la jornada número 21.
2: Pel que fa als partits pendents, Gironya 8, Catalunya 20 i Sant Andreu 15, Terrassa 4. Pel que fa a la jornada 21, Catalunya 13, Canoe 10, Barceloneta 9, Gironya 4, Mataró 20, Horta 5, Echeides 5, Mediterrani 13, Sant Feliu 9, Sabadell 21.
1: Doncs falta d'una jornada per dalt. El Sant Andreu ja és campió de Lliga regular ja fa algunes jornades, 62 punts. El Mataró amb 55 i el Sabadell amb 54. L'última jornada es disputaran la segona plaça. I a la divisió d'honor masculina han començat ja els play-offs. En els play-offs pel títol, primer partit de semifinals, el millor de 3. Aquests són els marcadors.
2: Barceloneta 19, Terrassa 8. Sabadell 19, Barcelona 20.
1: Doncs el Barceloneta doncs es va imposar clarament davant del Terrassa, fent valer la lògica o el seu paper de favorit. Després del partit, això deien el tècnic del Barceloneta, Fran Fernández, i el del Terrassa, Sergi Mora.
15: Pero estoy contento con la actitud de los chicos. Tenemos que probar cosas nuevas y ponerles desafíos. Yo creo que en términos generales estoy más que satisfecho.
16: A mi m'hagués agradat estar una mica més a prop en el marcador, més temps, però al final sí que és veritat que ells apreten. El que tu tens dos errors, se te'n van de 4 a 5 i llavors és molt difícil.
1: I el Barcelona s'avança en la sèrie davant del Sabadell, 0-1, després d'un partit que havia acabat amb empat i que es va decidir els penals a favor del Barcelona. Un partit amb força polèmica arbitral, es van queixar molt des de Sabadell i això deia el seu president, Claudi Martín.
17: Tothom s'equivoca, però el que no pot ser és l'espectacle que hem viscut avui. És a dir, jo porto molts anys en el món del waterpolo, des de l'aigua i de la presència, i és que moltes poques vegades l'he vist un espectacle com avui. És a dir, hi ha un desequilibri en quant a criteri, en quant a números, en quant a tot, que al final jo no vull ser mal pensat, no penso posar cap qualificatiu. És que la gent del waterpolo ho veu, és que no té explicació. No té explicació ni a dintre ni fora de l'aigua.
1: Doncs molt emprenyats a Sabadell per aquesta resolució i per les decisions arbitrals en aquest primer partit de play-off pel títol de semifinals davant del Barcelona. També han començat el play-off per les places europees, en aquest cas anada de les semifinals amb aquests marcadors.
2: Echeide 14, Sant Andreu 13, Rubí 5, Mataró 9.
1: Doncs es va imposar la Mataró a la piscina del Rubí i això deia del costat local Miquel Moyano.
18: Hem tingut el 10-10, en aquest moment estàvem dintre del partit, estàvem fent molt bona feina, però bueno, l'últim quart ha sigut un parcial per ells ampli, la Mataró t'exigeix molt a la contra i al final hem patit aquest esforç de més i res, ara afrontem el partit de la setmana vinent amb ganes de guanyar, però sabem que una renta ja a casa de Mataró és molt difícil igualar-la i, bueno, superorgullosos de la temporada que hem fet.
1: I també a la divisió d'honor masculina ha començat el play-out, partit d'anada de les semifinals.
2: Catalunya 10, Mediterrani 12.
1: Doncs veurem com es resol la tornada. Recordem que qui perdi aquesta eliminatòria haurà de jugar una última per evitar, en aquest cas, el descens. Això pel que fa al waterpolo. Ràpidament us diem també en rugby que la fase d'ascens a divisió d'honor masculina, el Sant Cugat ha perdut el partit de semifinals.
2: Pozuelo 23, Sant Cugat 16.
1: Doncs en aquest cas el Sant Cugat que diu adeu ja a les seves opcions d'ascens a divisió d'honor masculina. I d'altra banda, una altra de les notícies destacades del cap de setmana, després del triomf a l'Amstel Golden Race, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, s'ha imposat a la Vuelta a Espanya aquest cap de setmana, després de l'etapa que acabava al port asturià de l'Angliru. La ciclista catalana de 23 anys, que havia de remuntar-li 18 segons a la neerlandesa Van der Breggen, i va acabar 36 segons per davant de la seva rival. Això deia només arribar als companys de Catalunya Ràdio.
19: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica... Jo crec que s'ha quedat a peu de l'Angliru, però bé, ara res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica. Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç. És un somni, no? Jo veia fotos de campionats d'any passat, veia Demi, veia Van Bleuten fa uns anys i dic, era irreal, no? I veure'm ara amb el vermell. Quedo amb l'espinilla de no haver guanyat l'etapa, però tornarem l'any que ve segur.
1: 9:54, recta final, tot això en un diumenge, on el Barça arriba al descans del Camp Nou 2-0 guanyant, amb els gols de Rashford i de Ferran Torres. Per tant, el Barça molt a prop, a 45 minuts de proclamar-se campió de Lliga, la 29a de la història del conjunt blaugrana. I a tot això, a la primera federació, empat important de l'Europa davant del Villarreal B, 3-3, amb dos gols olímpics, un d'ells de Nane Gailán, que ens deia això.
20: Sí, sí, ha sigut una mica... com li he dit abans al company, una pujada i baixada d'emocions. En la primera part sí que és cert que podíem 0-5, 0-6 potser amb les ocasions que hem tingut. I la segona part, doncs, hem fotut l'1-2 a la primera part, ens hem fotut dins del partit, ens hem pressionat a dalt i al final doncs, el penal és el que té el futbol, va d'encerts i d'errors i ens hem de quedar amb l'empat i continuar. La veritat que estava ja molt cansat i intentat xutar el millor que podia, però bueno, ha picat el pal, ha entrat i que només sigui això.
1: Doncs dissabte vinent, penúltima jornada, Nàstic Europa, un Nàstic que avui ha perdut al camp del Tarazona i cau a la zona de descens. Això ens deia el capità Òscar Sons.
3: Creo que hay que pedir disculpas a todo el mundo que se ha desplazado, a todo el mundo pues, que siente al club, porque una vez más teníamos la oportunidad de dejarlo prácticamente cerrado y los hemos vuelto a fallar. A partir de aquí pues es complicado porque es un palo muy, muy duro, pero hay que creer, hay que primero sacar el partido contra la Europa, hay que sumar los tres puntos. Ir a Alicante, pues, a dejárselo todo. Pero ya te digo, no vale de nada si no lo demostramos el fin de semana.
1: La tercera divisió ho hem viscut a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. El Vilanova i l'OSPI han completat el play-off d'ascens. També en Badalona i Cornellà. El canvi de Let i el Vic acompanyen el Lleida en el descens cap a Lliga Elit. Com us dèiem, en hoquei patins el Barça, que ha perdut la final de Champions 3-1 davant del Porto. L'altra notícia destacada, l'Uni Girona s'ha quedat a les portes de la final del play-off pel títol, ha empatat 73-73 amb el València i d'aquesta manera no ha pogut remuntar el punt de desavantatge que portava del partit d'anada. No tenim temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
2: Igualment, Ignasi, bona nit i bona setmana.
1: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, l'Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so i els que us hem parlat, l'Eric López, l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.

0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
2: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
1: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
2: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
3: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
7: Ah, no tens mans?
8: Sí! Yeah, quina hòstia tens!
6: Sexe a la primera cita, sí o no?
9: Aquesta...
10: Oh! Bon menjar.
11: I mal menjar.
10: Hola?
11: Ah, spoiler, per cert.
6: Carinyo, paga un psicòleg.
10: Vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
11: Com es diu això?
6: Poliamor.
11: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
10: Red flag.
12: No entrem en aquest tema.
11: Què passa, que ets lesbiana o què llavors ara?
10: Oi que sí? Que sí, digues que sí.
11: Sí.
6: De veritat.
0: Ja disponible a cugat.cat.
7: Mare meva.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
13: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
14: Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç està en el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. La jornada ha comptat amb les actuacions també dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Ceballuts. Els barcelonins han descarregat el 3 de 8, el 2 de 8 en Forra i el 4 de 8. També han carregat un pilar de 6, però han caigut. Per la seva banda, els de la cocapital del Vallès Occidental han completat el 4 de 8, el 3 de 8 i el 7 de 7. I un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquest carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Una víctima que va patir danys físics i emocionals posteriors, pels quals va rebre assistència mèdica continuada. I als esports, el primer equip masculí de rugbi Sant Cugat cau eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. El primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 a l'Egara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta contundent victòria, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita de la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. A la pròxima jornada rebran el Barça, actuals vuitens classificats. I per acabar, el primer equip masculí del júnior empata 3-3 davant del Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de la segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al Camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al Camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Més informació a cugat.cat.
9: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Benvinguts a una nova edició de Perifèries. 60 minuts per endavant, amb l'Aleix Alari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i música, molta música. Avui hem fet una selecció de lo que anomenem cançons amagades, és a dir, cançons, LPs, grups, artistes, que malgrat la seva qualitat i la seva importància, fins i tot, el temps els ha devorat en silenci, i el silenci s'ha apoderat, d'alguna manera, del seu record. Així és que, si us sembla, comencem a recuperar una sèrie de cançons rotunda i realment amagades.

I hem començat la nostra operació rescat d'algunes cançons, discos oblidats, amb aquest meravellós París 1919, signat per John Cale a l'any 1973. Havia deixat la Velvet Underground i havia publicat en solitari, però aquest disc va ser una eclosió de llum, de lluminositat i de mediterraneïtat, fins i tot, si m'ho permeteu, perquè va ser un disc que ens va demostrar que aquell home tenia moltes, moltes coses a dir. I és una llàstima que aquest disc, o discos com aquest, es perdin. Com també és una llàstima no recordar a un dels pioners també en aquell, durant els 2000, en el rock català, a l'hora d'escriure de manera diferent, de no voler estar dins de la gran majoria de bandes de sons del rock català que s'ha fet sempre, i buscant la diferència, Sant Josex, des del seu a l'Empordà, o millor dit, del seu Baix Empordà, ell és de, si mal no recordo, de la Bisbal, va publicar el seu primer àlbum, un àlbum que es deia Viva.

Quatre pensaments, un tema que estava inclòs en aquell àlbum de debut de San Josex i que comptava, a més, amb l'ajut que s'ha notat moltíssim en aquesta cançó de Xarim Aresté a la guitarra elèctrica, un magnífic treball del 2005, han passat 20 anys només. I els habituals d'aquest programa sabeu de la nostra fe en aquest grup que ja va desaparèixer pràcticament, que es diuen A Falta de Pan, format per el Fran Aguilar a Sevilla a finals del segle passat. L'any 2001 va tenir la complicitat de tres personatges essencials: la producció de Ricardo Pachón i Juanjo Pizarro, d'una banda, i la producció i edició de Mario Pacheco i el seu segell Nuevos Medios. El disc es deia En Calzoncillos i continua sent una joia absolutament perduda i amagada de la discografia estatal.

Un disc extraordinari, en el més i absolut sentit de la paraula. Un disc que va marcar diferències, però que ha passat absolutament desapercebut. Es deia A Falta de Pan i l'àlbum es deia En Calzoncillos. Era de l'any 2001 i es va publicar gràcies a Mario Pacheco i el seu segell Nuevos Medios. I un altre també dels nostres oblidats de sempre o amagats, que sempre reivindiquem, és Fabrizio D'André, el cantautor italià nascut a Gènova l'any 1940 i que ens va deixar l'any 1999, un home del segle XX, per tant, que a l'any 1981 publicava un àlbum conegut com L'Indiano, i la veritat és que continua sent un dels nostres àlbums favorits.

Didi Robin és un guitarrista francès que sempre s'ha mostrat fascinat per la cultura de la música dels gitanos des del Rajasthan, o millor dit, des del Punjab fins a la península Ibèrica. Sempre ha treballat amb ells, ha provat milers de coses i en un moment determinat, l'any 93, va publicar un disc que es deia així, Gitans, en el que barrejava totes aquestes influències, músiques i col·laboracions. Aquí, en aquest cas, la cantant era Gulabi Sapera, una dona, una ballarina i cantant del Rajasthan hindú, que realment donava a aquesta mena de rumba o de tango de Titi Robin d'un sentit rotundament universal i sobretot mostrava clarament aquesta línia traçada pels gitanos des del Punjab hindú fins a la península Ibèrica. I un altre també dels nostres amagats que sempre rescatem, ja ens coneixeu i per tant no podem fer res, és a dir, aquí està com sempre Robert Wyatt, que rescatem des d'aquell àlbum que es deia Nothing Can Stop Us l'any 82, nada nos podrà aturar, i des de llavors res li va poder aturar a l'amic Robert Wyatt, que feia una versió ni més ni menys que dels Chic, la banda essencial de finals dels 70s dins del pas del soul al funk, el Last I Am Free. Això era una versió d'aquell àlbum que els Chic van gravar el 78. En aquest cas, Nothing Can Stop Us, de Robert Wyatt, es va gravar a l'any 82.

Robert Wyatt de l'any 82 versionant a Chic, ni més ni menys, en l'àlbum que es deia Nothing Can Stop Us. I el 92, 5 anys després de que es juntessin o que es coneguessin o que d'alguna manera treballessin al costat de John Hyatt, en el seu disc que es deia Bring the Family, l'any 87, John Hyatt, estaven Ray Cooder, Nick Love i Jim Kellner, és a dir, que un quartet en total fantàstic, que van decidir, com deia, l'any 92, enregistrar un treball. El nom del grup i del disc es va dir Little Village. No va tenir molt bones crítiques, però el seu directe era absolutament fantàstic. El van poder veure a Barcelona, a un lloc que es deia Terraza Amèrica, que estava allà al Parc de Montjuïc, just darrere del Palau Nacional. En definitiva, Little Village ens va deixar aquest àlbum del 92, que continua sent una autèntica joia amagada.

Tot un supergrup, Little Village, format per Ray Cooder, John Hyatt, Nick Love i Jim Kellner, ni més ni menys, que ens van deixar aquest disc de l'any 92, que es deia com ells, Little Village. I el nostre següent convidat ja és un personatge que sempre intentem defensar-lo des d'aquí, des de perifèries, des de la perifèria de la península, des del País Basc, Rupert Ordorica i el seu segon àlbum, un disc fantàstic que es deia Ni es nais noruegako erreje, jo no sóc el rei de Noruega.

Rupert Ordórica, acompanyat per la màgica arpa d'Emilio Cao, del gallego Emilio Cao, en aquell segon àlbum de l'any 81. I una mica després, el 82, un napolità il·lustre, Pino Daniele, gravava un àlbum que es deia Bella Embriana. Estem al 82, i en aquell disc, i en aquesta cançó, sobretot, es recull una sensació i un sentiment profundament del sud d'Itàlia i profundament mediterrani. No tinc paraules per explicar com aquesta cançó, Annaré, sona precisament a això, aquest paisatge marítim, marí i rotundament mediterrani.

El napolità Pino Daniele, del seu disc Annaré, millor dit, Bell'Embriana, el títol de la cançó és Annaré, l'LP Bell'Embriana, de 1982. I del sud italià anem al nord, on ens trobem el desaparegut Gian Maria Testa, que fa 10 anys, justament ara, va morir, i que ens va deixar un disc en el 2006 que es deia D'aquesta parte del mare, en el que s'incloia un tema tan especial com aquest, Quatre Mar.

com'è solo il coraggio. Volevo tenere per te la luce di quando

massa jove ens va deixar la Mica, i en Maria Testa fa 10 anys, quan tenia, si me no recordo, 57 anys. I un personatge que sempre també ja ens va deixar, però sempre intento reivindicar i recuperar i rescatar de l'oblit els seus discos, és Hilario Camacho. No cal que us el presenti. Així és que tornem a rescatar aquell magnífic De Paso de 1975.

i no tenim temps per més, així és que l'Aleix Alari i el Jordi Tortós aquí us diem que fins la setmana que ve us esperem amb un altre, amb un nou Perifèries, i us deixem amb en Marco Mezquida.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç està en el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. La jornada ha comptat amb les actuacions també dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Ceballuts. Els barcelonins han descarregat el 3 de 8, el 2 de 8 en forra i el 4 de 8. També han carregat un pilar de 6, però han caigut. Per la seva banda, els de la cocapital del Vallès Occidental han completat el 4 de 8, el 3 de 8 i el 7 de 7. I un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va exhibir un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquest carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Una víctima que va patir danys físics i emocionals posteriors, pels quals va rebre assistència mèdica continuada. I als esports, el primer equip masculí de rugbi Sant Cugat cau eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. El primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 a l'Egara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta contundent victòria, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita de la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. A la pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. I per acabar, el primer equip masculí del júnior empata 3-3 davant del Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de la segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Us proposem la darrera crònica sonora del Festival Jazz Terrassa 2026, més concretament reviure la jornada més popular del certamen agarenc, el Pícnic Jazz Vallparadís. Ens traslladem musicalment fins al parc urbà més jazzy per escoltar el jazz orquestral de la Freddy Jazz Band, l'excel·lència del trio d'Ignasi Terraza amb la vocalista Sarah Dowling, també el blues funk de la banda Games de Blues i el remate trepidant del concert de Dani Nello.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
0: Diumenge 22 de març de 2026, el dia s'estrenava amb un sol radiant que ja anunciava una jornada multitudinària al Parc de Vallparadís. Se celebrava el Pícnic Jazz en aquest espai emblema, el parc urbà, com dèiem, més jazzy de Catalunya. El 2026 era l'any del debut de la Freddy's Jazz Band a l'escenari Vela, l'espai central on al llarg de tot el dia anaven succeint els grups en directe, tot plegat en el marc del 45è Festival Jazz Terrassa. La Freddy's Jazz Band pujava a l'escenari des de la platea, pràcticament els 25 músics que conformen aquesta formació que naixia ara fa 10 anys doncs una mica de la mà de l'Escola de Música de Matadepera, la Frederic Mompou, i que des de l'any 2019 es constituïa com a associació independent capitanejada per el incansable Enric Alegre, també saxofonista i cantant i, com no, director de la Freddy's Jazz Band. Una Freddy's Jazz Band que des d'aquest 2025 és la banda resident de la nova Jazz Cava, l'espai on posa en marxa tots els seus repertoris i prepara els seus concerts amb assajos de forma setmanals. El dia 22 de març, el Pícnic Jazz Vallparadís arrencava de cine amb un clàssic de la filmografia del superagent 007.

Molt bon dia a tothom. Que ben parit que és això, tu. La veritat, eh? És brutal el Picnic Jazz aquí a Terrassa. Estem molt contents que la Fredis està aquí. El primer any que estem aquí i ho hem aconseguit. Gràcies a la Jazz Cava i a tot el seu equip. I res, hem començat aquest festival, aquest Picnic Jazz, amb aquest tema de la gent, de James Bond, i ara seguim amb un tema d'Oliver Nelson que es diu The Blues and the Abstract Truth.

Avui volem rememorar el Pícnic Jazz Vall Paradís en el marc del 45è Festival Jazz Terrassa. Avui el Jazz Club es converteix pràcticament en la crònica sonora d'una jornada dominical que va omplenar aquest parc urbà de la ciutat de Terrassa. Tot succeïa en l'edició número 45 del Festival de Jazz de Terrassa, que plantejava amb el lema durant tot el mes de març de què és el jazz. I la Freddy Jazz Band, sota la direcció d'Enric Alegre, va demostrar el que era. Ara els estem escoltant en aquesta peça, una composició d'Oliver Nelson, arranjada per aquesta formació de 25 elements que ja els sentiu rugir amb força. Una formació que portava molta claca i que va ser un dels concerts importants per aquesta arrencada del 22 de març a Terrassa.

La força de l'orquestra en el jazz, la Big Band, aquesta màquina sonora amb 25 elements en el cas de la Freddy's Jazz Band, a banda del seu director, també saxofonista, clarinetista i cantant, Enric Alegre, la formació de trompetes amb 7 elements, els trombons 5 més i la secció de saxos, flauta, clarinets i tancant el baríton amb 5 músics més. La secció rítmica de la Big Band clàssica, piano, guitarra, contrabaix i bateria. I per a l'ocasió, en el Pícnic Jazz Vallparadís, en aquest debut de la formació vallesana, 4 veus convidades. Ara escoltarem a la més veterana, Laia Porta, en una altra de les peces d'aquest repertori de pel·lícula, Gol

l'escenari Vela, la part sud del Pícnic Jazz en el Parc de Vallparadís, estrenava la sessió 2026 de la seva jornada més popular i festiva amb el Festival, lògicament, de Jazz Terrassa a les 12 del migdia amb la Freddy Jazz Band, i ja l'estol de públic davant de l'escenari i el que voltava per tots els accessos, paradetes de gastronomia, fira discogràfica i el Pícnic Chic amb tallers de circ pels més petits, doncs era un anar i venir constant. I així va començar, a partir de 2:45 aproximadament, el concert de jazz, de trio de jazz majúscul. Ignasi Terraza al piano, Darío Di Leche al contrabaix i Esteve Pi a la bateria, obrien foc amb un blues instrumental, i la veritat és que el públic ja va quedar astorat perquè, bé, la qualitat era indiscutible, el bon ambient, no t'explico, i el sol radiant.

dia. És el millor, l'Ignasi Terrassa. Ignasi Terrassa, ha fet tot. Catalunya, Espanya, Europa, Japó, tot arreu. El Seba Pi, a la bateria. Seba Pi, i el diari de l'Este. Bé, ara rebrem, és un plaer i un honor, tinguem avui aquí al Pínic una gran veu anglesa que avui s'estén aquí, debuta, avui. I la rebrem amb un gran aplaudiment, la Sarah Dolgin. Sarah Dolgin.

La destresa, la qualitat, el swing, la pianística i personalitat d'Ignasi Terraza amb el seu trio va enlluernar el director artístic del festival, Valentí Grau, el que acabeu d'escoltar fent lloances de Terraza i presentant el projecte que comportava l'aparició i debut al festival i a la ciutat de la vocalista britànica Sara Dowling. Ella va interpretar dos estàndards formidables i ho va fer al costat doncs, del Premi Jester Rasman, en senyor Ignasi Terraza, Darío Di Lecce al contrabaix i Esteve Pi a la bateria.

0: Everybody sign. Trump fuera. Epstein fuera. Todo. Viva humanidad. Viva paz. Ok. Ahora vamos a tocar una balada que Ignacio ha escrito, pero yo añadí la letra. Se llama Stargazers. Es miradores, miradores de estrellas, ¿no? Observadores de estrellas. Espero que os guste.
1: Heu escoltat a Sarah Dowling, impressionant. Va posar la pell de gallina al públic que s'acollia davant de l'escenari Vela en el parc de Vallparadís. El dia 22 de març, avui estem aquí al Jazz Club fent una crònica sonora del pícnic Jazz Vallparadís en el marc del 45è Festival Jazz Terrassa. I la cantant britànica d'ascendència palestina va fer un crit en defensa del seu poble i amb aquesta cançó a capella per seguir amb aquesta peça que escolteu, aquests caçadors, miradors d'estrelles, que dona nom al darrer àlbum que Sarah Dowling ha enregistrat amb el trio d'Ignasi Terraza pel segell Sweet Records, el que també dirigeix el pianista barceloní.

torn del tercer concert de la banda Against the Blues, amb músics del Vallès, amb Marc López, a la que escolteu a la veu, Andreu Martí a la guitarra i a l'harmònica, Joan Flotats als teclats, Manel Piqué Zapata al baix elèctric i també al trombó, i Vicenç Milló a la bateria. Gir estilístic cap al blues i al funk, cap allà a quarts de quatre. Era la tercera banda, després ja pràcticament del dinar, del pícnic al Parc de Vallparadís.

Primera vegada que el pèl roig amb més swing de l'escena nacional posava punt i final, és a dir, feia el concert de cloenda del Picnic Jazz Vallparadís. Però aquesta vegada era un tant especial. Dani Nello commemorava 40 anys als escenaris. Arribava amb la seva banda habitual, amb Pere Miró al baríton, Jordi Prats a l'alto, Dani Baraldés a la guitarra, Matías Víguez al baix elèctric, Anton Hall a la bateria i Albert Sabater a la percussió. I ho feia per celebrar aquestes quatre dècades amb un repertori una mica que abarcava aquesta extensa trajectòria. Era una data assenyalada pel Dani, també ho era pel festival, que commemorava 45 primaveres, i pràcticament també pel Picnic Jazz, que aquesta edició celebrava 24 Picnics Jazz al Parc de Vallparadís, a diferents zones. Va començar molt potent amb Holly Zapatitos i va seguir amb El Escorpión. Escoltem la potència escènica, el glamour i aquesta capacitat de connexió amb el públic de Dani Nello.

Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos convidat una vegada més. És un plaer. Bé, com ha dit el Valentí, estic celebrant 40 tacos de música professional. Quasi res. Sí, sí. Bé, el repertori que sentireu avui, sentireu una mica de temes que vaig fer amb Nelo, la banda del Zoco, Mambo Jambo, inclús amb els Rebeldes, amb Tandori, Lenoa, una mica de tot això que he fet. Us ve de gust o no us ve de gust? Ahà, doncs anem amb un tema que vaig gravar el 2002 amb la Nelo i la banda del Zoco. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, senyor, Canela Fina. Molt bé, yeah! Anem amb un tema que es diu Pura Vida, que és el que hem de celebrar avui. Pura Vida. Va.

Holy Zapatitos, El Escorpión i Pura Vida. I ja ho va dir Dani Nelo, el respectable. Aquí celebrem la vida, celebràvem doncs els seus 40 anys als escenaris, també el 45è Festival Jazz Terrassa i una nova sessió al Pícnic Jazz Vall Paradís. Diuen que al llarg de tot el dia pel parc hi van desfilar sobre 25-30.000 persones. Difícil de calcular, però el que és segur és que el sol va acompanyar i que el pícnic va ser un èxit de participació i musical.

0: Amb aquesta pura vida, nosaltres posem punt i final al Jazz Club d'avui, aquesta crònica sonora, la darrera de l'edició 2026 del Festival de Jazz Terrassa. Agrair a Manolo Guerrero a les vies de so i que tornarem, sí, la setmana vinent amb molta més música.
1: Jazz Club a la xarxa, des de la nova Jazz Cava de Terrassa amb Susana Carmona.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. La jornada ha comptat amb les actuacions també dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Ceballuts. Els barcelonins han descarregat el 3 de 8, el 2 de 8 al Forla i el 4 de 8. També han carregat un pilar de 6, però han caigut. Per la seva banda, els de la cocapital del Vallès Occidental han completat el 4 de 8, el 3 de 8 i el 7 de 7. I un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquest carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Una víctima que va patir danys físics i emocionals posteriors, pels quals va rebre assistència mèdica continuada. I als esports, el primer equip masculí de rugbi Sant Cugat cau eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. El primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 a l'Egara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta contundent victòria, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita de la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. A la pròxima jornada rebran el Barça, actuals vuitens classificats. I per acabar, el primer equip masculí del júnior empata 3-3 davant del Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de la segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Amb Aiman Triquí, el control tècnic i conduït per Carme Reverte i per qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres, 8 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia de joves amb 7 alumnes de l'Institut Leonardo da Vinci, amb qui parlarem de com utilitzen la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu. Tot seguit, coincidint amb el Dia Mundial de la Creu Roja, parlarem amb en Lluís Recoder, president de la Delegació Territorial, amb qui farem una radiografia de l'entitat. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un pessic d'inclusió, amb el repàs de l'actualitat de la mà dels tallers del Jeroni de Moragues, i posarem la cirereta al programa amb la tertúlia del cor, amb qui farem safretge amb la Cuca Fernández i l'Eva Garrido, qui ens posaran al dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comtades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, precisament, ens acompanyen 6 alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci. I és que cada vegada més, eines com el ChatGPT, Gemini, Copilot, assistents d'escriptura o generadors d'imatges formen part del dia a dia dels estudiants i dels no tan estudiants, també. Però com les utilitzen? Els ajuden a aprendre o els fan més dependents? Aquestes són les preguntes que volem respondre amb la companyia d'aquests 6 joves, però abans de tot coneixem qui són aquestes persones que ens acompanyen avui a l'estudi, Ramon Bernils.
1: Bon dia, em dic Guillem i això, jo utilitzo la intel·ligència artificial bastant, però no del tot.
2: Bon dia, em dic Benjamín i sí que no he utilitzat la intel·ligència artificial, com per exemple el ChatGPT i el Gemini.
3: Bon dia, em dic Júlia. I sí que he utilitzat la intel·ligència artificial, sobretot alguna vegada per fer deures o per resoldre alguns dubtes.
4: Bon dia, em dic Gael. I jo també l'he utilitzat per fer deures o també per ajudar-me a estudiar en alguns exàmens que eren molt difícils.
5: Bon dia, em dic Dani. I jo no faig servir molt la IA, però sí que la faig servir a vegades.
6: Bon dia, em dic Ariadna i jo sí que he fet servir la intel·ligència artificial per fer-me resums pels exàmens o per ajudar-me pels deures.
0: És evident, doncs, que l'ús de la intel·ligència artificial en joves de la vostra edat i en l'àmbit acadèmic és un fet, no? De tots sis la feu servir en diferents, possiblement en diferent mesura i en diferents usos. A mi el que m'agradaria saber és com va ser aquell primer contacte amb la intel·ligència artificial. És una eina, podríem dir, relativament nova, no? Si bé ja té 4-5 anys. Heu après a utilitzar la intel·ligència artificial a l'aula? Ha sigut pel vostre compte, a casa, amb els vostres pares? Com va ser aquell primer contacte i com ha anat evolucionant fins al dia d'avui? Si vols començar, Guillem?
1: Sí. Jo la vaig descobrir justament l'any passat. Un company m'ho va dir, per què no fas això? I jo vaig provar-ho a casa, vaig veure que m'ho feia tot bastant bé. I ja vaig començar a com utilitzar-ho quasi diàriament. I ja abans ho vaig utilitzar molt, però ara ja no ho he utilitzat tant.
0: Benjamín, endavant.
2: Bueno.
0: Te repeteixo la pregunta?
2: Sí, sisplau.
0: Sí? Preguntava, com va ser, si recordes, la primera vegada que vas fer servir la intel·ligència artificial i si va ser tu sol, si t'ho va recomanar algun amic, si va ser amb els teus pares, si va ser a l'institut...
2: Sí, si no me'n recordo malament, vaig descobrir-ho a través de YouTube per algun vídeo d'actualitat. I... això.
0: Molt bé. Júlia.
3: Jo vaig començar a fer-ho servir pel meu compte i sabia que gent de la meva classe ho feia servir i pues, llavors vaig provar-ho i bueno... Per resoldre alguns dubtes, doncs, m'anava bastant bé.
4: Jo, abans de la IA, buscava molt la Wikipedia, però a segon, quan la vaig descobrir, perquè els meus amics em deien he descobert el ChatGPT o el Gemini que et fa els deures molt, molt ràpid. I llavors, a partir de segon, la vaig fer... la vaig utilitzar molt i ara quasi no busco a la Wikipedia.
5: Jo, bueno, la vaig descobrir per un amic i al principi no la feia servir molt, després vaig descobrir que es podien fer un munt de coses i, bueno, després sí que vaig començar a reduir-la una mica perquè també volia entendre tot el que feia i els deures, però, bueno, això, que ja no la faig servir tant com abans.
6: Jo recordo l'any passat fent un treball de català, no sabia fer una cosa i li vaig demanar ajuda a una amiga meva. I la meva amiga tampoc ho sabia, però ella sí que sabia com es feia servir la intel·ligència artificial. Llavors m'ho va ensenyar i des de llavors pues, la vaig servir.
0: El vostre primer contacte amb la intel·ligència artificial ha sigut per resoldre dubtes acadèmics, en algun cas ho he dit per ajudar-me a fer els deures, o la feu servir també per àmbits fora de l'escola, de l'institut?
1: Jo la utilitzo principalment per les dues, però l'utilitzo bastant més per fer deures. Però a casa també, si tinc algun dubte de tot, pues pregunto, ell fa una explicació breu i ja ho entenc millor.
2: Sí, jo quan la vaig descobrir, la IA, l'utilitzava principalment per coses aleatòries, perquè era molt nova en el moment, però ara sí que l'utilitzo més per coses de l'escola.
3: Jo principalment l'utilitzo més per coses acadèmiques, però si alguna vegada tinc algun dubte, pues, li pregunto i sé que m'ho dirà bastant correcte i ràpid i ràpidament.
4: Generalment jo l'utilitzo per als deures de l'institut, perquè m'ajuda molt a comprendre tot el que m'expliquen a classe, però també a casa, si no, jo no sé com es fa una feina o qualsevol cosa, també a vegades pregunto.
5: Jo vaig començar a fer-la servir sobretot per com dades que jo tenia per mi mateix que volia saber, però després vaig començar a fer-la servir pels deures i a vegades massa, ara ja he parat una mica.
6: Jo acostumo a fer-la servir per treballs o deures.
0: El Dani ara ha posat una cosa sobre la taula que em sembla que abans el Gael també havia dit, no? Digueu, la faig servir per fer deures, per ajudar-me a estudiar, i el Dani deia... Va arribar un moment que la feia servir molt i ara intento fer-la servir una mica menys, no? Per conclusions com aquesta, em fa pensar que potser hi ha un moment que quan comences a fer servir eines com la intel·ligència artificial per ajudar-te a fer els deures, que potser al principi era per allò que no entenia, se pot acabar convertint per resoldre allò més ràpid i no haver de fer l'esforç, no? No sé si creieu que tenim massa dependència de la intel·ligència artificial en lloc d'ajudar-vos a aprendre, que potser era aquell primer vincle, no? Tu em deies, Ariadna, tenia un problema amb un exercici de català, li vaig preguntar a la meva amiga, ella tampoc ho entenia bé i ens va ajudar. De passar d'aquest punt de que ens ajudi a entendre allò a convertir-se en una eina que ens faci els deures, que ens faci redaccions, que es faci algun resum i que faci que nosaltres no fem aquest esforç, que al final és el que ens ajuda a fer aquest aprenentatge. Li veieu aquest risc? No sé si l'heu experimentat en primera persona. Jo crec que el Dani sí, perquè feia com aquest exercici, no? Com a mínim intento fer-ho servir una mica menys. Què creieu? Que la IA us ajuda a aprendre o hi ha el risc? Si en fem un abús, no? Les eines no són bones, no són dolentes, però si en fem un abús que al final ens faciliti massa les coses i faci que el nostre aprenentatge sigui menor.
1: Sí, jo també al principi, quan la vaig descobrir, i al principi d'aquest curs de tercer de l'ESO, la utilitzava bastant per fer bastantes coses. Però ja m'he donat compte que les notes no anaven molt bé, que ho feia tot amb allò, i ja ho he anat reduint. I crec que sí, que la intel·ligència artificial és massa i s'hauria de reduir una mica.
2: Bueno, a mi mai m'ha passat d'abusar de la IA. Sempre he intentat regular-ne l'ús, perquè si no, no aprenc directament.
3: Jo també intento una mica regular l'ús, però sí que a vegades que em fa més mandra fer els deures i prefereixo estar fent altres coses, pues, l'utilitzo per fer-ho més ràpidament i així pues, puc estar amb el mòbil o qualsevol altra cosa.
4: Jo penso que tot en excés és dolent, llavors no faig ús de la intel·ligència artificial massa perquè tampoc aprenc molt. Llavors, quan jo tinc deures, intento fer-ho per mi mateix i quan no entenc res, pregunto, però no li dic que m'es faci.
5: Jo també penso que si abuses de la IA és dolent perquè en aquest moment et pot servir i pots fer els deures ràpid, bé i tot el que vulguis, però després, quan ho necessitis per estudiar en una carrera o el que sigui, pots tenir problemes perquè no m'has entès bé.
6: Jo mai he abusat massa de la IA, però com diu el Daniel, pots arribar a tindre problemes, no? Però no t'ajuda, no aprens. I pots tindre problemes a la carrera i tot això.
0: Clar, vosaltres parleu com a llarg termini, eh? Parleu de quan aneu a la universitat. De fet, a l'escola també el que us ensenyen és a tenir un pensament crític, no? I els exàmens moltes vegades no us demanen només resoldre problemes, sinó saber pensar, entendre tot aquest context que envolta aquelles matèries que esteu estudiant. No sé si us ha passat en alguna vegada en aquestes etapes que hagueu pogut tenir de més dependència. La Júlia ens era molt, ens feia un exercici de molta honestedat, deia, doncs a vegades tinc ganes de fer altres coses i faig una mica d'abús, no, Júlia? I li demano que em faci una mica els deures perquè acabo abans. No sé si us heu trobat que en alguna etapa que hagueu fet aquest ús una mica més abusiu de la IA, després arriben els exàmens i a l'examen no tens una intel·ligència artificial i dues, que els professors i les professores, home, idiotes no són, per dir-ho clar, no? I que si feu una redacció i l'entregueu amb intel·ligència artificial, doncs possiblement hi ha estructures gramaticals que vosaltres no feu servir, paraules que possiblement no coneixeu, i si no heu fet un exercici bo de correcció d'allò que us ha fet la IA, potser us poden pillar. No sé si us heu trobat de trobar-vos davant d'exercicis, de situacions a l'aula, d'exàmens, de dir, carai, per què me n'he refiat tant per fer-me els deures? Estic veient que m'he fet, no m'he fet un favor perquè ara m'està costant fer allò que m'han demanat i aplicar tots aquests coneixements que hauria d'haver anat adquirint a poquet.
1: Sí, a mi m'ha passat just quasi el que acabes d'explicar, això. Que...
0: Posa'ns un exemple, Guillem.
1: Pues, per exemple, física i química, que tot el que fem és des d'una web i aleshores allà hi ha exercicis i coses d'aquestes. I això ho utilitzo bastant. Però, com ha dit la Júlia, quan vull fer altres coses utilitzo això bastant, però, per exemple, en exercicis que s'ha d'escriure i ho sé fer, que per mi, vull dir, ho entenc i és fàcil, li dic que m'ho faci i aleshores ja faig control-C, control-V, vull dir, ho enganxo i ja es queda allà fet.
2: Bueno, com ja he dit abans, jo sempre intento regular-ne l'ús, així que mai m'ha passat d'abusar-ne de l'aia.
3: Jo sembla que la faig servir, pues, després intento modificar com les paraules el meu vocabulari i d'aquesta manera pues, que no es noti tant que l'he fet servir i només com una ajuda.
0: I ho fas perquè no t'enganxin o ho fas com per aprenentatge?
3: No, o sigui, les dues, però sobretot per aprenentatge. Perquè si hi ha paraules que no entenc, pues, no posaré coses que no entenc i pues, no, posaré coses que sí que són les que dic.
0: Molt bé.
4: Jo quan l'utilitzo perquè em faci els deures, primer reviso que estigui tot bé i també intento entendre com es fa aquests deures. I quan és coses de l'estil com una redacció, el llegeixo per saber com ho ha fet i també, com ha dit la meva companya, retoco una miqueta el text.
0: Clar, perquè al final, i ara et dono pas, Dani, la intel·ligència artificial treballa de manera molt genèrica, no? Si tu no entrenes aquestes IAs amb un bon prompt, que és allò que li demanem i no li donem, ens dona una informació molt genèrica. No sé si us heu trobat que vosaltres us expliquen les estructures d'una redacció, per exemple, i que després la IA en fa servir unes altres i no s'ajusta allò que esteu treballant a l'aula. No sé si, Gael, això t'hi has trobat, per exemple.
4: Sí, a vegades sí. Per exemple, en anglès, que estan fent una cosa de gramàtica i la IA utilitzava coses molt més avançades. I llavors tenia que... havia de... fixar-me bé en el que havia posat i corregir-ho.
0: No sé si t'ha passat que a vegades al final et porta més feina fer aquest repàs i correcció de la IA que fer-ho per tu mateix.
4: Tampoc...
0: O no tant.
4: Tampoc és tan treball, però la IA t'ahorra molt temps.
0: Dani.
5: Jo la faig servir per fer-me la feina directament quan és o molt fàcil o molt difícil que no entenc. Però sobretot quan és molt fàcil li demano que m'ho faci i ja, si ho hem fet, per exemple, hem fet un exercici molt fàcil que ho hem fet un munt de vegades, pues si hi ha molts, li dic que em faci aquells molts i així ja ho tinc fet, però quan és difícil li dic que ho faci perquè sàpiga les solucions i intentar veure el procediment i saber-ho.
6: Jo, com han dit els meus companys, quan em donen el treball fet per la IA, principalment sempre m'ho reviso i miro que tot em quadri, que totes les paraules que hi hagi les entengui. I si no les entenc, les canvio i ja.
0: Per quines assignatures és per les que feu servir més la intel·ligència artificial i per què creieu que és justament per aquestes assignatures? No sé si es podria resoldre d'una altra manera.
1: Sí, jo l'utilitzo la que més, física i química, ja que tots són números a dalt, números a baix, lletres en mayúscula, minúscula, i la taula periòdica, que és molt, molt, a mi em lia molt, i això, aquesta és l'assignatura que principalment l'utilitzo.
0: És per l'assignatura que et costa més, Guillem, per exemple?
1: Pot ser una, però no és la que més em costa.
0: D'acord.
2: Sí, jo els cops que utilitzo l'IA principalment seria per castellà, quan fem literatura, perquè em costen alguns conceptes.
3: Uh-huh. A mi també el que més em costa és la literatura, sobretot els poemes em costen molt, i a vegades si tinc algun dubte amb un exercici de mates, pues, m'ho resol i d'aquesta manera pues, intento entendre com tot el procediment.
0: En què t'ajuda, per exemple, en els poemes la intel·ligència artificial, que ens has posat aquest exemple, Júlia?
3: Pues me'ls analitza i algunes vegades, com hi ha moltes metàfores, pues, no les entenc, i d'aquesta manera amb la IA pues, me les explica i pues, ja trobo el sentit del poema.
0: T'ajuda? És a dir, després de fer servir, de passar el poema per la intel·ligència artificial, creus que tens més coneixement que si no l'haguessis fet servir? O, per exemple, fent preguntes a classe podies haver arribat al mateix punt?
3: A veure, podria haver arribat al mateix punt, però és que si algun exercici em demana com què significa o aquestes coses, pues, jo no ho sé. Llavors pues, necessito com una ajuda perquè ho pugui explicar després.
0: I si a l'examen et posen un poema, què passarà?
3: Pues,
0: no sé si et fa una mica de por en aquest sentit després, no?
3: Bueno, una mica, però sempre ho intento entendre i d'alguna manera pues, acabo traient alguna cosa.
0: Molt bé.
4: Jo la utilitzo per les llengües, com català, castellà i a vegades anglès, perquè, per exemple, en castellà la literatura és complicada i en català coses com analitzar una oració de forma sintàctica i semàntica, llavors per mi és complicat. I a vegades demano a la IA que me'l faci i jo reviso com ho ha fet i repasso amb això.
0: Pregunteu als professors quan teniu aquest tipus de dubte. Teniu espai per tenir aquesta conversa, fer aquestes preguntes amb els professors per no haver de recórrer a la IA o us agradaria poder preguntar més?
5: Jo a vegades pregunto als professors, però normalment trio més la IA perquè m'ho explica més ràpid, més com el que vull i li puc especificar més. I no ha d'estar, o sigui, la IA pot estar només per mi, i a vegades els professors no.
0: Mm-hmm. Tu per què la fas servir, Dani, majoritàriament? No sé quines són les assignatures que més fa servir aquest suport.
5: Jo sobretot per mateix, perquè bueno, els exercicis que em costen, hi ha molts números, llavors li dic que m'ho faci pas a pas, llavors ho entenc, si no ho entenc doncs li dic que em faci un esquema o que m'ho expliqui millor, i així ho entenc millor.
0: Ariana.
6: Jo acostumo...

0: o no ho veieu així? Digues, Guillem.
1: Jo en un examen de castellà de paraules juntes o separades hi havia com el sobretodo, separat, junt i tot això, si no i tot això. I, per exemple, li vaig donar tots els exemples, li vaig dir que em fes com un tipus test de 30 preguntes amb tot això i m'ho va fer. Però jo ho vaig fer en un full, vaig apuntar-me les respostes i li vaig donar i em va dir quines estaven bé i quines no. I això em va servir de bastant per estudiar.
0: La feu servir com el Guillem, com una eina perquè us prepari exàmens a través del temari, dels exercicis que heu fet per poder practicar i després us doni les respostes i anar més ben preparats?
2: A mi em costa molt fer-me esquemes i resums. Llavors, sempre que he d'estudiar alguna cosa com català, castellà, anglès, demano que em faci un resum i me'l fa i així puc estudiar millor.
3: Jo igual, jo sobretot esquemes, resums, però quan ja ho entès tot, o crec que ho he entès, li demano que em faci exercicis sobre el tema que li he demanat i els faig jo i després em dona les solucions. I veig si estan bé i si no estan bé, doncs veig en què m'he equivocat i ho repasso.
4: Jo no la utilitzo com el Guillem, sinó que et demano que em faci esquemes o apunts com l'Ariadna i amb això jo estudio molt millor.
5: Jo, quan tinc algun examen, pues, a vegades li demano que em faci algun resum, però sempre intento fer-ho jo, perquè d'aquesta manera, com penso més amb el que he de pensar de l'assignatura, i no l'utilitzo molt com perquè després em faci preguntes.
6: Sí, jo normalment no l'utilitzo com el Guillem, però el que sí que he fet algun cop és, per exemple, per geografia, per socials, per un examen de geografia, és crear una pàgina web per poder estudiar els diferents elements geogràfics. Per exemple, incloent, bueno, tens tota una llista dels elements que has d'estudiar i llavors amb la pàgina web tu has de localitzar on són.
0: Okay. Per situar en un mapa, no? Determinat, sí. Riu, muntanya, etc. Tots feu servir la intel·ligència artificial, tots la feu servir per ajudar-vos a fer deures i per ajudar-vos a estudiar, però la intel·ligència artificial, i ara aquí necessito que em digueu vosaltres perquè jo no sóc a l'institut, no s'ensenya a utilitzar a l'aula. És així?
2: Sí.
0: És a dir, dins de classe entenc que no es fa servir la intel·ligència artificial. No teniu un ordinador connectat a algun dels xats que hi ha, a priori. Seria així?
2: Sí, ens ho tenen capat.
0: Us ho tenen capat. Us agradaria que els docents tinguessin les eines potser per donar-vos un cop de mà i per ensenyar-vos com s'utilitzen la IA, quin tipus d'IA és la més adequada al vostre aprenentatge i que us donessin eines per ajudar-vos? És a dir, ja que la feu servir, seria interessant que formés part d'alguna manera del currículum o que algú us pogués ajudar a utilitzar-la correctament, o ja està bé que a l'aula no n'hi hagi i ho feu vosaltres pel vostre compte?
1: Sí, com has dit abans, això de la intel·ligència artificial a l'ordinador, ara a Google, l'altre vaig entrar al Classroom i em va arribar, ha llegat Gemini a Google o alguna cosa així, i t'ajudava a preparar totes les tasques pendents i tot això, vaig veure.
0: Sí, que el teniu dins del programari que feu servir a l'aula.
1: Sí, bueno, és com una actualització de Google que no l'ha posat l'institut. I també, com has dit, això que ens ensenyessin, també estaria bé com que ens ensenyessin també a fer webs o tot això de informàtica.
0: Coneixements més digitals. La resta, què en penseu? Us agradaria que hi hagués una part que us donessin eines per saber com s'utilitza bé, com utilitzar-ho millor? No cal?
3: Sí, podrien ensenyar-nos una mica. No cal que s'especialitzi molt, que ens ensenyessin molt, o sigui, substituint altres assignatures, per exemple, o això, però una mica podria, una mica de guia i això.
2: Jo penso el mateix que el Dani, que ens haurien d'ensenyar, però tampoc per substituir ningú altra assignatura.
0: No per substituir el professor ni la professora, no. Sinó perquè ja que es fa servir, doncs mira, quina és la manera de fer-ho millor. Tenim unes quantes dades que corresponen molt al que vosaltres heu estat explicant. Segons els informes recents de la UNESCO i estudis europeus de l'any 2023 i 2024, més del 50% dels estudiants adolescents han

0: utilitzat alguna eina d'intel·ligència artificial per fer tasques escolars. Molts alumnes reconeixen fer-la servir per resumir textos, buscar idees o redactar treballs, com vosaltres explicàveu. I una part important diu que no sempre entén el que entrega quan utilitza la intel·ligència artificial. No sé si us heu trobat vosaltres en aquests casos. El Dani deia, jo la faig servir quan són coses com molt fàcils, que jo tinc el coneixement assolit d'alguna manera perquè m'ho resolgui. La Júlia deia, doncs m'ajuda en poemes que no entenc, unes metàfores que són complicades, a entendre-les. Us heu trobat algun cop que no sabeu fer la tasca, l'heu acabat fent amb IA i que no teniu clar que allò que us hagi escrit Gemini, GPT, Copilot, el que feu servir, sigui correcte?
1: Sí, jo tinc un company que l'altre dia justament li va passar això que acabes de dir, que va fer... Havíem d'agafar la informació del llibre de text i li va donar al xat GPT el nom de l'exercici, el títol, i el xat GPT ho va fer. Ell ho va fer, va copiar tot tal qual i la profe justament li va dir per corregir l'exercici. Hi havia una paraula que no entenia i ell va dir tot, menys aquella paraula. Justament la professora li va dir que li faltava una cosa i era la paraula aquella que no va voler dir perquè no sabia què volia dir.
0: Us heu trobat vosaltres? Un cas proper, com explicava el Guillem, o en un cas personal, que després el professor o la professora et digui com ho has fet o què vol dir això, i et quedes allà venut o venuda?
2: Alguna vegada, però no moltes. Sobretot abans em passava.
0: Aneu aprenent perquè això no passi.
2: Sí.
0: No sé si us sentiu que feu trampes o no quan feu servir la intel·ligència artificial, o és una eina més que a poc a poc s'incorporarà a les nostres rutines, ja siguin com a estudiants, ja siguin al món laboral, en qüestions domèstiques, eh? No sé fer una recepta, doncs en lloc d'anar al llibre de receptes li pregunto a la IA o no tinc sal, per quin ingredient el puc substituir. No sé si què creieu. És fer trampes? Hem d'aprendre a utilitzar-la? Ens han de donar les eines per utilitzar-la sense que això perjudiqui el nostre aprenentatge?
3: Jo, trampes com a tal, no crec que sigui, però en el meu cas, perquè hi ha gent que sí que ho utilitza per tot. En el meu cas, jo, trampes no ho considero.
0: Per tant, creieu d'alguna manera que l'autoresponsabilitat de cadascun, com en tot, no? Al final els deures també ens els podem copiar d'algú altre o en un examen és una mica més difícil, però vaja, hi ha maneres per copiar. Creieu que els coneixements i la responsabilitat de cadascun és clau en aquest ús per no passar-se de la línia?
4: Sí, jo ho crec, perquè d'allà no... Depèn de la persona que l'utilitzi, és trampa o no. Perquè una persona que utilitza molt la IA i no sap controlar-se, l'està utilitzant per fer trampes, entre cometes. Però una persona que sap controlar i sap com utilitzar-la de manera correcta, estaré utilitzant només una eina més.
0: I creieu que teniu, no sé si la maduresa o per decidir on és aquest límit d'utilitzar o no utilitzar la IA, creieu que a vegades el podeu passar per comoditat, per ser honestos?
2: Sí, depèn, és el que he dit abans, com que si hi ha un tema que ja s'ha entès, has fet molts exercicis, i ja són quasi el mateix i ho has entès perfectament i per tu són molt fàcils, per treure't feina potser a vegades, però també s'ha d'anar en compte perquè si tu creus que ho has entès i en realitat no ho has entès i no revises les respostes i veus que no entens res, doncs després a l'examen o on sigui no ho entens i pots tenir un problema.
0: Tots voleu anar a la universitat?
3: Sí.
4: Sí.
2: Jo m'estic
0: Sí.
2: pensant.
0: Ho esteu pensant, perquè hi ha com aquella... Hi ha la data, no? La selectivitat. No sé si... Tant si voleu anar a la universitat com si voleu fer altres estudis, no sé si us fa certa por generar certa dependència d'aquestes eines i que després arribin exàmens d'aquest tipus on no hi ha cap tipus de suport informàtic. I veure que potser hi ha coses que hauries après millor si no haguessis fet servir IA, que no les tens consolidades, i allò tenir por de dir, ostres, tant de bo, no? No l'hagués fet servir tant, potser hagués preguntat més a classe o hagués intentat més, o creieu que no, que serà una eina que us ajudarà en tot cas. Allò, el dia de fer... de rendir comptes, per dir-ho d'alguna manera, no? De dir, m'ha ajudat, no m'ha ajudat, quin creieu que serà el veredicte en el vostre cas? Guillem, què et sembla?
1: Bueno, jo crec que potser per ajudar-te i explicar-te pot anar bé, però ja per fer com un abús, com dèiem abans, ja jo crec que ja seria massa.
0: Tothom té el mateix accés a aquestes eines? Creieu que és una eina que potser no és del tot democràtica perquè no totes les llars tenen els mateixos recursos? També seria diferent, per exemple, suposo, si el vostre entorn conegués molt bé la intel·ligència artificial i us ensenyés a fer uns prompts molt fantàstics, que això voldria dir uns millors resultats. Pot generar desigualtat la intel·ligència artificial dins de l'alumnat?
1: Jo crec que sí, perquè hi ha diferents intel·ligències artificials que tenen com un plus, que pagues X euros al mes i aleshores com és més prèmium o crec que la informació és més ben buscada o alguna cosa així. No sé, no sé.
0: Teniu IA de pagament?
3: No.
4: No.
0: No. Teniu les versions gratuïtes. Esteu d'acord amb el Guillem que pot generar desigualtats o
3: Sí,
0: no?
3: jo crec que sí. No conec a ningú que tingui prèmium ni res, però jo crec que sí, que deu ser diferent.
0: I de cara al futur, us fa respecte que la intel·ligència artificial pugui substituir algunes feines que tenim ara? De fet, mira, aquesta setmana sortia a la premsa Meta, que és l'empresa que té Facebook, que té WhatsApp, que té Instagram, ha acomiadat una part molt gran de la seva plantilla perquè són feines que queden substituïdes per la intel·ligència artificial i, d'altra banda, perquè també han invertit molts diners en desenvolupar aquestes IAs. No sé com veieu el futur, que encara us queda una mica allunyat. De fet, vosaltres esteu, no?, centrats en la vostra educació, però no sé si creieu que a nivell social, a nivell laboral, la IA tindrà un impacte que ens canviarà la manera de fer. Si poseu allò la vista llarga, com us imagineu el futur relacionat amb la IA?
1: Jo veig que pues, tota aquesta gent que està avui en dia treballant davant d'un ordinador, amb una taula, d'aquí ja 20 anys o 30 ja acabaran sent substituïdes per a l'ordinador sol, o sigui, la intel·ligència artificial. I això vull dir que hi haurà menys gent davant d'un ordinador treballant.
4: Sí, a veure, depèn de com segueixi avançant la intel·ligència artificial. Perquè si segueix millorant exponencialment, com ara, doncs sí, però sí, podria complicar un futur laboral per nosaltres, però si en un moment deixa d'avançar, doncs potser no seria tan greu.
5: A veure, no sé el que passarà d'aquí a uns anys, però jo també opino una mica com els meus companys, però crec que mai s'acabarà de substituir tot del tot per la intel·ligència artificial.
4: Jo penso que en un futur molts treballs seran substituïts, no tots, òbviament, però també la intel·ligència artificial crearà nous postos de treball per, no sé, persones que coneixen molt bé la intel·ligència artificial i poden millorar-la o fer manteniment de la IA. Treballs com aquests.
2: Bueno, jo crec que sí que hi ha una possibilitat, però i també està anant molt ràpid, però també fa uns anys deien que el 2000, l'any 2000 anàvem a anar en cotxes voladors, saps? Llavors, jo crec que no es pot saber del tot. Sí que crec que està anant molt ràpid i és molt possible, però tampoc ho podem saber del cert.
3: Jo penso el mateix que el Dani, perquè sincerament no sabem res, no sabem el que passarà d'aquí uns anys, però sí que està avançant tot molt ràpid i és probable que passi.
0: I si ara diguéssiu de donar un consell o dir alguna cosa a algun estudiant que comenci ara a primer d'ESO i que no hagi fet servir aquestes eines, què li diríeu?
1: Jo potser li diria que per ajudar a resoldre dubtes la utilitzés, però per ja fer la feina que no entens no li recomanaria.
4: Bueno, jo li recomanaria que utilitzés la intel·ligència artificial, però amb regulació, sempre.
5: També opino com els meus companys, que la utilitzés per resoldre dubtes o per qualsevol cosa així que no sigui important, però sempre regulant el seu ús.
4: Jo opino el mateix, que l'utilitzi, però sempre amb cura i que, sobretot, no abusi d'aquesta eina.
2: Jo que s'asseguri de que si ho està fent servir, ho està fent servir perquè ja ho ha entès o que li farà bé i no, que no entengui res i que després se'n penedeixi del que hagi fet.
3: Jo primer els diria que li demanessin ajuda a algú perquè els expliqui com funciona i tot, i ja un cop sàpiguen com funciona, que la fessin servir per resoldre dubtes o com faig jo per fer-me esquemes.
0: Doncs està clar que la intel·ligència artificial ja forma part de les vostres vides, forma part del dia a dia dels estudiants de la vostra edat, i al final, com a resum, podríem dir fer-la servir sí, però amb responsabilitat, per consolidar coneixements que ja tenim adquirits, no per adquirir-ne de nous, no? I com a punt de suport i no com a substitució del pensament i de l'esforç que cal fer per aprendre. Doncs moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Doncs això, la IA no és bona ni és dolenta, eh? És l'ús que nosaltres li donem. Sigueu sent responsables, i que us vagi molt bé. Moltes gràcies.
4: Gràcies.
1: Igualment. Adéu.

0: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
6: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna, una data per reconèixer la tasca humanitària de la institució que fa més d'un segle que és present a casa nostra. A Sant Cugat, la delegació local ja suma 103 anys d'història, adaptant-se constantment als canvis i als reptes de la societat. Per parlar del moment que viu avui l'entitat i dels reptes de futur, avui ens acompanya el seu president, el Lluís Recoder. Molt bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: Lluís, fa gairebé 3 anys que ets president de la Creu Roja Sant Cugat Rubí Vall d'Oreix. Quina valoració en fas d'aquesta etapa?
1: Bé, positiva, però no especialment per la meva tasca al capdavant de la Creu Roja, sinó pel que representa la institució. Som una institució doncs, molt arrelada a casa nostra, com heu dit. Ja tenim 103 anys a Sant Cugat, 62-3 que ens vàrem doncs, crear la nostra delegació de Vall d'Oreix, que després es va unificar amb la de Sant Cugat. Per tant, és una trajectòria molt consolidada, amb molta presència en la nostra ciutat i amb un gran recolzament social, que crec que aquest és un fet doncs, molt singular de Creu Roja.
0: Has estat diputat al Congrés, al Parlament, alcalde de Sant Cugat i conseller a la Generalitat. Quines eines i aprenentatges d'aquesta etapa que has viscut en política t'acompanyen també a l'hora de presidir una entitat com és Creu Roja i a Centenari aquí a la ciutat?
1: Bé, d'una banda, és una entitat que, com deia, tenim molta presència. Això vol dir que tenim molts socis i sòcies. Tenim doncs, 4.700, 4.800 persones que ens donen recolzament a través d'una quota que paguen. Per tant, això ens dona una gran independència. Tenim moltes persones voluntàries, quasi de 400, que són gent que dediquen una part del seu temps, hi ha gent que més, altres menys, doncs, a moltes de les activitats que fem. Tenim també professionals que estan treballant i tenim més d'un milió d'euros de pressupost anual. Però tot això doncs, requereix capacitat de gestió, capacitat d'interlocució amb les administracions, perquè treballem molt colze a colze amb les nostres administracions, ajuntaments, Generalitat, gestionem programes públics, ens hem de coordinar, és molt important la coordinació entre totes les entitats públiques i privades que intentem resoldre els problemes doncs, dels sectors més necessitats de la nostra societat. Doncs tot això requereix, un dic, capacitat de gestió, però també doncs, capacitat d'interlocució amb les administracions, amb altres entitats, i crec que la meva experiència doncs, pot ajudar una mica amb això.
0: No sé si t'havies proposat algun repte específic quan l'anterior president, el Lluís, et va proposar no?, a fer-te càrrec de la presidència.
1: Mira, el repte fonamental i constant nostre és estar molt atents al que són les necessitats dels sectors més vulnerables de la nostra societat. Vull dir amb això que les necessitats socials van canviant. I darrere o sota d'una imatge de societat on la gent més o menys viu bé, doncs hi ha situacions de marginació. Aleshores hem d'estar molt atents a quines són aquestes situacions, perquè van canviant. No? Per exemple, doncs, l'any 2005, quan jo era alcalde de Sant Cugat, conjuntament amb Creu Roja, en aquell moment jo estava a l'altre costat, diguem-ne, de la taula, però amb Creu Roja, amb els jutjats de Rubí, amb els Mossos d'Esquadra, bueno, amb la policia, amb els CAP van posar en marxa un servei que era el punt de trobada. Era un servei inexistent aleshores que vam acollir en el local de Creu Roja, que va ser pioner a Catalunya, i que era un punt d'encontre on aquelles famílies que tenien... Família per dir alguna cosa, parelles, que tenien doncs, fills en comú, però que tenien ordres de separació d'allunyament judicial, per tant, que no es podien veure, no es podien trobar, doncs tenien el punt on ens portaven les criatures i en allà, amb atenció professional, psicòlegs, etcètera, doncs es feia aquest intercanvi, tot molt, amb molta cura. No? Bé, ara aquest servei, doncs, ja el fan altres entitats, experts per Catalunya, doncs hem deixat de fer-lo aquest mes de gener. I aleshores, l'espai en el nostre local que dedicàvem en aquesta activitat, que en aquell moment era molt necessària que la fes algú, ara ja la fan altres, doncs ara posem en marxa un centre de dia per persones sense llar de la nostra ciutat de Sant Cugat. Perquè és un fenomen que ha aparegut a Sant Cugat. O sigui, a Sant Cugat tenim el que se'n diu comúment homeless, no? Doncs allà poden venir, els atenem, els hi donem higiene, els hi donem dinar i sobretot els atenem, perquè darrere d'aquestes situacions hi ha marginalitat, hi ha pobresa, però moltes vegades hi ha altres patologies que s'han de tractar i s'han d'acompanyar.
0: A quantes persones esteu atenent a dia d'avui al centre de dia, que està coordinat amb l'Ajuntament també?
1: Pues, aproximadament entre 10 i 15 persones, perquè això va canviant, però ens movem en aquesta xifra.
0: L'any, mira, parlem de xifres, el 2025 vau atendre 3.202 persones i vau donar resposta a més de 26.000 intervencions. Quan veus aquestes xifres, què ens expliquen de la realitat del territori?
1: Bueno, ens expliquen que tenim un territori amb vulnerabilitats. Són diferents, a Rubí o a Sant Cugat, en alguns casos són coincidents, però tenim vulnerabilitats. Això vol dir... Clar, si em permets que expliqui una mica una cosa que em sembla fonamental, que és que la imatge que té Creu Roja ve molt condicionada per el que és l'atenció d'emergències. Sí, nosaltres estem, doncs, la nostra gent, els nostres voluntaris i voluntàries estan presents a totes les activitats socials que es produeixen a Sant Cugat, a Rubí, a Valldoreix, on hi ha concentració de gent. No? Pues ara fa uns dies recordo que dissabte al vespre vaig anar a l'encabronada dels Diables i veies allà persones voluntàries de Creu Roja amb l'ambulància a punt per atendre si hi havia algun accident. Pues, això és molt visible, no? Però, a més d'això, Creu Roja fem moltes altres coses, no? I la gent té molt aquesta imatge de les emergències. Aleshores, aquestes situacions de vulnerabilitat, quines són? Pues agafen des de criatures que viuen amb famílies que no tenen recursos, que viuen en situacions de pobresa o que els pares doncs no poden ocupar-se dels nens quan surten de l'escola perquè han de treballar. Pues nosaltres tenim, per exemple, al nostre local un servei on atès per persones voluntàries, sempre on sortim de l'escola els hi donem de berenar, però més els hi fem classes de repàs. O, si són famílies nouvingudes, doncs, tenim persones que els hi fan conversa en català, és a dir, els ajudem, primer, que es vagin integrant a la nostra societat, però després que estiguin ateses i que puguem donar-los la continuïtat de la feina que es fa a l'escola. Mm-hmm. Per posar un exemple, però si veniu al matí al nostre local, doncs estem atenent persones de la tercera edat que fan tallers de memòria, fan tallers de psicomotricitat, és a dir, ajudem a envellir de la forma més digna possible a la gent gran del nostre entorn. Uh-huh. I sense... No cal que vingueu al nostre local, perquè hi ha molta gent que està sola a la nostra ciutat i els nostres voluntaris i voluntàries doncs, van a casa seva a portar-los periòdicament kits de neteja, a portar-los periòdicament dinar, o acompanyar-los en el centre d'assistència primària o simplement acompanyar-los a passejar pels nostres carrers. I això són persones voluntàries que estan ajudant. Uh-huh. Us poso alguns exemples de moltes de les coses que fem i que potser no es veuen, però que és el que ens ocupa més. A banda d'això, doncs, tenim tallers de formació per persones que estan en situació d'atur i els ajudem doncs, a preparar currículums, a preparar-se per trobar feina. Persones a vegades migrades que no tenen papers, que no poden trobar feina, però els ajudem a adquirir les competències perquè el dia que tinguin la seva situació legalitzada doncs, puguin trobar feina. En fi, un amplíssim ventall doncs, d'activitats.
0: Moltes activitats que, com deies, no, sovint potser queden una mica més invisibilitzades perquè es coneix més la Creu Roja per aquesta tasca de socors, però que, evidentment, amb tot el que ens expliques, doncs, no és l'única que feu. Repassava les xifres que m'havia passat el David Bea, tècnic de la Creu Roja, i veia que el 59% de les persones que ateneu són dones. No sé si hi ha una feminització de la vulnerabilitat, si la teniu detectada vosaltres des de la Creu Roja.
1: Doncs sí, sí que hi és, perquè més socialment i estadísticament hi ha més dones soles com a sols, també per una qüestió de cicle de vida. I aleshores, per exemple, el programa de solitud doncs es dona més en persones que són del sexe femení. Però a més també tenim un programa que és el programa de... Bueno, tenim 60, ara no sé dir des de 64 o 65, alarmes que porten dones de la nostra ciutat per que puguin activar doncs, en cas d'emergència, vull dir, en cas que estiguin patint alguna situació de violència o d'assetjament. No? I això són persones que, en fi, que han entrat en un programa perquè han patit aquestes situacions, i des de Creu Roja els ajudem, doncs, amb aquests activadors d'emergència en el cas de que siguin, atacades, no?, per dir d'alguna manera. I això és un aspecte molt, és una vulnerabilitat molt específicament femenina.
0: Les necessitats socials, ho comentàvem fa una estona, han anat canviant molt durant els anys. Ens parlaves d'aquest programa, no? N'oferíeu aquest espai de trobada per aquelles persones que tenien fills en comú però que no es podien veure. Han passat guerres, heu treballat amb la guerra d'Ucraïna acollint infants, sí. La inflació, a dia d'avui tenim un greu problema d'accés a l'habitatge, la solitud no volguda. Com s'aconsegueix ser prou flexible també per donar resposta a problemes que són tan diversos i que evolucionen tant durant els anys?
1: Bueno, no podem donar resposta a tot, eh? I abans ja he insistit que treballem molt coordinadament amb els serveis socials dels ajuntaments, amb Sant Cugat i amb Rubí, i alhora des dels serveis socials ens coordina amb altres entitats que fan feines que tenen una certa similitud, i ens la repartim. Per exemple, a Sant Cugat, doncs, treballem molt colze a colze amb Càritas, no? Però coordinats amb l'Ajuntament, i si hi ha una entitat que té un mitjador social, doncs nosaltres ens especialitem en portar menjar als domicilis, i si nosaltres tenim un rober, ells fan una altra activitat, no? Anem molt, molt coordinats. Però no podem arribar a tot arreu, perquè les necessitats són grans i són canviants. Per tant, hem d'estar molt atents, no? Per entendre el canviants que arriben a ser les necessitats, no? A Valldoreix, avui en dia hi ha un centre d'assistència primària, que és de Sant Cugat, Valldoreix, que es va inaugurar ja fa anys, però a Valldoreix el primer metge que va haver-hi era una persona que vivia en un edifici que era de Creu Roja, amb la seva família, que pagava Creu Roja, i Creu Roja li pagava el sou al primer metge que va haver-hi a Valldoreix. O les primeres ambulàncies que van haver-hi a Sant Cugat les pagava Creu Roja. Si veniu al nostre local, doncs podreu veure una ambulància curiosíssima dels anys 20, que era ni més ni menys que una mena de camilla amb rodes, que una persona davant i una altra darrere l'empenyien fins a l'estació. Aleshores, a l'estació es treien les rodes, es posava dins del tren, i quan arribava a l'estació de Provença hi havia unes rodes similars i dos voluntaris de Creu Roja que portaven aquest malalt al clínic. No? Això ho tenim allà. No? Aleshores, és sorprenent, però bueno, hi havia un moment que aquesta funció la feia Creu Roja perquè l'administració no la feia. Ara l'administració ja fa moltes d'aquestes coses i ja no cal que ho fem, ja ens podem dedicar, doncs, amb altres activitats, però insisteixo, no a tot, perquè no podem arribar a tot arreu, no? Per tant, els socis i sòcies, els voluntaris i voluntàries són molt benvinguts i ens ajuden moltíssim.
0: Aquesta setmana just publicàvem una informació on explicàvem que Sant Cugat és el cinquè municipi de Catalunya amb més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevat, no? Alhora també és una ciutat amb molta desigualtat i moltes situacions de vulnerabilitat. No sé si creus que la ciutadania és prou conscient d'aquestes situacions de vulnerabilitat que conviuen amb aquesta riquesa a la nostra ciutat.
1: Bueno, jo crec que una part de la ciutadania sí que ho és, perquè si tenim 4.000, quasi 1.800 socis entre Sant Cugat, Rubí i Valldoreix, és que hi ha molta gent a casa nostra que és conscient que no n'hi ha prou en pagar impostos i, òbviament, demanar que siguin ben invertits per part de les administracions, sinó que han de fer un gest més, i ha de fer un gest personal, no? O si tenim quasi 400 persones voluntàries que estan donant una part del seu temps a ajudar els altres, és que hi ha molta gent conscient. Per descomptat que no tothom és conscient d'aquestes situacions. I, bueno, doncs es pot viure molt feliç amb els ulls tancats, no? Però hi ha molta gent que ho és. I també fem feines i activitats de sensibilització perquè la gent entengui que el seu granet de sorra per lluitar contra la vulnerabilitat, doncs, continua sent necessari avui en dia.
0: La delegació local, ara ho dèiem, suma 103 anys al servei de la ciutadania. De fet, convidem a tothom a recuperar el documental que vam fer des d'aquesta casa amb la Creu Roja quan vau fer els 100 anys, on repassem totes aquestes històries, algunes que ara ens explicaves, Lluís, com aquestes camilles que anaven al tren fins al clínic. Que després de 100 anys encara sigui necessària la tasca de la Creu Roja, creus que d'alguna manera, no sé si demostra o assenyala que l'administració pública no pot arribar a tot arreu o no arriba a tot arreu?
1: Mira, és que no podem confiar-ho tot en l'administració. Jo, com he estat a l'altre costat molts anys de la meva vida, 27, sé el que pot fer l'administració. L'administració pot fer molt, i fa molt, i segur que pot fer més, i segur que els recursos es poden administrar una mica millor, però al final els recursos doncs, és un pastís. I quan fas més gran un tros, li treus de l'altre. Aleshores, tot això s'ha de repartir d'una forma equilibrada, segons unes prioritats. No? Però l'administració no pot fer-ho tot, ni mai podrà fer-ho tot. I, a més, l'administració es mou amb uns processos que són molt lents. I en aquest sentit, la societat civil tenim un gran avantatge. Si nosaltres podem mobilitzar recursos demà passat per una emergència, que Déu no ho vulgui, doncs es produís a la nostra ciutat, perquè és, no ho sé, una ventada espectacular, com ja ve veient en el seu dia. Si l'Ajuntament i l'administració mobilitza la taula d'emergències, nosaltres podem muntar un hospital de campanya en una hora per 50 persones que estiguin ateses, que puguin dormir, que tinguin l'atenció necessària, etc, etc. Però és que també podem fer això, en 24 hores podem mobilitzar des de Creu Roja de Catalunya recursos a l'altra punta del món, sigui perquè hi ha hagut un terratrèmol a Haití o sigui perquè hi ha hagut un terratrèmol al Marroc. O podem mobilitzar uns recursos immensos com van fer doncs quan va haver-hi la Dana en el País Valencià, no? Que Creu Roja va estar a primeríssima fila, vam atendre a milers de persones, vam muntar hospitals de campanya per 3.000 i escaig persones, els nostres voluntaris i voluntàries d'arreu de l'Estat varen estar allà presents, i això l'administració sap que tenim una grandíssima agilitat. Abans esmentaves la crisi d'Ucraïna, dels refugiats, quan es produeix la invasió russa contra Ucraïna.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç està en el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. La jornada ha comptat amb les actuacions també dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Ceballuts. Els barcelonins han descarregat el 3 de 8, el 2 de 8 en Forra i el 4 de 8. També han carregat un pilar de 6, però han caigut. Per la seva banda, els de la cocapital del Vallès Occidental han completat el 4 de 8, el 3 de 8 i el 7 de 7. I un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va exhibir un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquest carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Una víctima que va patir danys físics i emocionals posteriors, pels quals va rebre assistència mèdica continuada. I als esports, el primer equip masculí de rugbi Sant Cugat cau eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. El primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 a l'Egara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta contundent victòria, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita de la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. A la pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. I per acabar, el primer equip masculí del júnior empata 3-3 davant del Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de la segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Més informació a cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: benvinguts i benvingudes a la secció Per tu del programa Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat. Som un grup de persones del Centre Ocupacional del Taller Jeroni Moragues de Sant Cugat i cada mes ens agrada portar-vos una selecció de temes d'actualitat, cultura i reflexió que ens afecten a tots. Avui us hem preparat una edició variada, amb molts temes interessants, com sempre amb el nostre toc especial. Entre els temes d'avui tenim 40 anys de Txernòbil, funicular de Montjuïc, judici a Jordi Pujol, Sant Jordi, eclipsi solar total, actualitat Barça i concert de l'último de la fila. Vinga, comencem, Marc. Què ens expliques dels 40 anys de Txernòbil?
1: El 26 d'abril de 1986, durant una prova de seguretat del reactor número 4 de la central, situada a uns 130 quilòmetres de Kiev, una fallada en el sistema i un disseny defectuós van provocar una explosió que va soltar a l'atmosfera una quantitat de radiació equivalent a centenars de càmera de bombes atòmiques. Les conseqüències es van escampar per més de 200.000 quilòmetres quadrats i van obligar a evacuar poblacions senceres com la ciutat de Pripyat, on vivien unes 50.000 persones. 40 anys després, la xifra de víctimes continua sent objecte de debat amb estimacions que oscil·len entre milers i desenes de milers de morts. El reactor accidentat el van segellar amb una caixa de formigó i acer, reforçada després amb una nova estructura de seguretat. Així i tot, el risc persisteix. Un dron rus va caure en aquesta protecció al febrer de l'any passat i encara no l'han reparat completament. Organitzacions com Greenpeace alerten que hi ha perill de fugues radioactives i adverteixen que un eventual enfrontament militar podria desencadenar un nou accident. La central de Txernòbil va ser, de fet, una data primera objectius de les forces russes en la invasió d'Ucraïna, que la van ocupar durant setmanes abans de retirar-se. 40 anys després de la tragèdia, el record de la catàstrofe conviu amb una amenaça que torna a posar en alerta la comunitat internacional.
0: Gràcies, Marc. Roger, ja tenim el funicular de Montjuïc en marxa.
2: El transport per cable entre Paral·lel i el peu del telefèric va reobrir el dilluns 13 amb l'horari i freqüència habituals. Les obres que ha dut al terme l'Ajuntament de Barcelona, el col·lector d'aigües de Vila i Vilà, i eren necessàries per millorar el drenatge pluvial de l'Avinguda Paral·lel i la ronda de Sant Pau i el carrer Vilà i Vilà, i evitar així inundacions a la part baixa del poble sec. El nou tub col·lector s'ha instal·lat soterrat al carrer Vilà i Vilà entre la plaça de la Vella Dorita i el carrer de Palaundalles. L'obra és una de les principals infraestructures del pla clima i dona continuïtat als trams que ja es van executar l'any 2014 i el 2020. Aquests treballs preveuen incompatibles amb la prestació del servei del funicular que ja que han comportat la demolició i la reconstrucció del passadís d'accés des de l'estació de metro Paral·lel L2 i L3 i el desviament de la majoria de serveis existents, això impedia l'accés de passatgers al transport per Capià. L'aturada també s'ha aprofitat per fer les tasques de manteniment anual del funicular que cada any obliguen a aturar el servei durant un mes. Mentre ha durat el tall de severitat, un servei d'autobús llançadora entre Paral·lel i el parc de Montjuïc, el funicular transporta més de 3.000 passatgers diaris.
0: Gràcies, Roger. Lalo, què nos cuentas del juicio a Jordi Pujol?
3: El tribunal excluyó a Jordi Pujol el pasado lunes 27 de abril del juicio por motivos de salud y no tendrá que declarar. Médicos forenses le han examinado y el tribunal ha dictaminado que no está en condiciones físicas y mentales de declarar ni asumir los cargos por los cuales le piden 9 años de prisión. El tribunal que juzga la familia Pujol ha acordado que dejan fuera de la causa al expresidente Jordi Pujol y Soley, delante de la imposibilidad de comparecer con plenitud de conocimientos y posibilidades. Por lo tanto, Pujol no tendrá que declarar en el juicio por la fortuna familiar en Andorra, que se ha retomado este pasado lunes 27 con las declaraciones de los acusados. El magistrado José Ricardo de Prada ha anunciado la decisión al inicio de la sesión después que el forense de la Audiencia Nacional haya examinado Jordi Pujol, que se ha trasladado en coche a Madrid. Los tres magistrados también han hecho una entrevista con el expresidente. Según de Prada, el tribunal tenía un especialísimo interés en establecer una conversación con Pujol.
0: Gràcies, Lalo. Joan, quina curiositat ens portes de Sant Jordi?
4: Avui, com fa poquet que va ser Sant Jordi, us portem una curiositat que segurament molta gent no sap. Com sabeu, a Sant Jordi hi ha roses per tot arreu i molta gent pensa que totes són d'aquí. Però la veritat és que la majoria de roses venen de països com Colòmbia i l'Equador, el 80%. Fa 40 anys, tota la producció es concentrava a la comarca del Maresme. Avui en sobreviu tan sols un productor. I per què passa això? Doncs perquè el dia de Sant Jordi es venen tantíssimes roses que no n'hi ha prou per a tothom. A més, en aquests països el clima és perfecte per cultivar roses tot l'any. I això fa que es puguin produir moltes més i a un cost més baix. Fer roses aquí és més complicat i més car, perquè es necessita més aigua, més feina i moltes vegades hivernacles especials. Tot i així, la tradició de Sant Jordi continua sent una tradició catalana i és un dia molt especial i únic on es regalen roses i llibres a la gent que estimem.
0: Gràcies, Joan. Estela, ¿tendremos un eclipse solar en pocos meses?
5: El 12 de agosto tendremos la cita histórica. Un eclipse solar total. Y usará la península de oeste a este. Y nos ofrecerá un espectáculo en pocas veces fue volver directo. De hecho, la última vez fue en el 1812. Dice, será igual durante las últimas horas de luz del día. Por lo que hay que elegir muy bien el lugar de la observación para poder disfrutarlo. España, junto con Islandia y Groenlandia, será uno de los pocos lugares del mundo donde se podrá verse de forma completa.
0: Gracias, Estela. Xavi, ¿qué ens portes del Barça?
6: El passat diumenge 3 de maig va jugar el Barça femení la semifinal de la Champions al Camp Nou contra el Bayern de Munic. Va guanyar l'equip blaugrana 4-2 i es va poder classificar per la final que es jugarà a Oslo, Noruega. El dia 23 de maig. El rival serà l'Olímpic de Lió. Les blaugranes ja són també campiones de Lliga. Per l'altra banda, l'equip masculí del Barça jugarà diumenge 10 de maig al Camp Nou contra el Real Madrid. Si l'equip de Hansi Flick guanya, es proclamarà campió de Lliga.
0: Gràcies, Xavi. Doncs a veure si som campions aquest diumenge. Mestre, hem tingut concert aquesta setmana de l'Estadi Olímpic, no?
7: L'Estadi Olímpic Lluís Companys ha rebut aquesta setmana la tornada de l'último de la fila als escenaris amb un públic entregat. Van ser diumenge, dia 3, i dijous, dia 7. Ha fet dos concerts a Barcelona, dels 12 que conformen la seva gira de retorn després de gairebé 30 anys de l'última que van fer junts. Manolo García, Quimi Portet i la resta del grup. Han sumat més de 20 cançons, entre elles Huesos, Disneylandia, Aviones Plateados, Mar Antiguo, Cuando el mar te tenga, Insurrección, Como un burro amarrado en la puerta del baile, Sara, Querida, Milagros, davant d'unes 50.000 persones.
3: Y hasta aquí nuestro programa. Os esperamos con ilusión dentro de un mes. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana.

0: cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
3: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.

0: Verjos. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
5: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
8: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2... un, discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
9: Ah, no tens mans?
10: Sí! Yeah, quina hòstia tens!
8: Sexe a la primera cita, sí o no?
11: Aquesta...
12: Oh! Bon menjar.
13: I mal menjar.
12: Ah! Hola?
13: Ah, spoiler, per cert.
8: Carinyo, paga un psicòleg.
12: Vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
13: Com es diu això?
8: Poliamor.
13: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
12: Red flag. Bé.
13: No entrarem en aquest tema. Què passa, que ets lesbiana o què llavors ara?
12: Oi que sí? Que sí, digues que sí.
13: Sí.
14: Ja disponible a cugat.cat.
9: Mare meva.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Faves comptades.

0: El cap de setmana dediquem els últims minuts del programa avui de manera extraordinària a fer un repàs de l'actualitat del cor i la crònica social. Ho fem, com sempre, de la mà de la Cuca Fernández, l'Eva Garrido i avui també amb la participació estel·lar d'Alba Triador.
1: Visca! Visca!

0: és la filla gran, no? La primera que van tenir. No...
1: Quantes en tenen?
0: Tenen...
2: Andreita, coño, comete el pollo, no? Amb la Belén Esteban.
3: Aquesta és la gran.
4: La Belén Esteban.
2: Sí, però ell també és el seu pare.
3: Tenen el segon, aquesta, que és la primogènita amb la Maria José Campanario.
0: Un nen que es diu Alejandro.
3: Sí, i el petit que es diu Hugo.
0: Ara fa poc, així de sorpresa, els hi va venir un nen.
1: Què dius? A la Campanario?
3: Sí, té 10 anys, no? O no arriba, no?
0: No, estem parlant del petit. El petit el van tenir... El 22 o el 23, el 20... No.
3: Ui, jo ja dic...
0: O el 24.
3: Post-pandèmia, 10 anys,
0: vull dir, post-pandèmia. És post-pandèmia, vull dir que hi ha de grans i, mira, es van quedar embarassats.
3: Post-pandèmia i post-malaltia que va estar ingressada, recordeu, la Maria José Campanario, que va ser aquella època tan remoguda.
1: No me consta.
3: Doncs, després d'aquesta època, de repent ens diuen que estan embarassats.
0: Vull dir que sí, que aquest nen petit que tenen es porta bastants anys amb els dos grandets que tenen. Va, dit això, per què és protagonista Julia Janeiro aquesta setmana?
1: Sí, què fa? Doncs, què es dedica,
0: perquè
1: aquesta noia?
0: Ella, quan va, ara fa uns anys, quan va complir 18 anys, va demanar als mitjans de comunicació que ella volia ser anònima. I, de fet, va posar una demanda que va guanyar, és a dir, se'n va emportar pasta, crec que uns 200.000 euros, guanyant els mitjans. Guanyant els mitjans de comunicació aquesta demanda de vull ser anònima. I ara, Cuca, com que l'ha fitxat aquest programa d'Antena 3, on també hi haurà Gemma Mengual, aquest programa d'Antena 3 que es diu La Caja Amarilla, que ve a ser una mica com El Desafío, una cosa de reptes, de posar-te a prova, de superar límits...
1: Però això ja està funcionant.
0: No sé si s'ha estrenat, s'està promocionant.
2: S'està promocionant,
3: sí,
2: no?
3: Sí, jo crec que tot va per aquí. Clar. Això deu ser part de la promoció.
0: Doncs ella ara, a les entrevistes, quan li pregunten, diu que abans, en aquell aleshores, no se sentia preparada per sortir als mitjans, perquè ella havia vist a casa seva que la televisió havia fet molt mal a la seva família,
2: no?
0: Que al col·le li havien fet bullying les nenes, però ara que sí se sent preparada i diu que vol ser una superestrella.
3: Mare meva. Mira, li podríem haver posat la cançó de l'Aitana.
0: Això voldria jo? Ara, home!
1: A veure, que soni.
0: Això vol ser una superestrella.
3: És que, mare meva.
0: Llavors, no sé...
3: Bueno, l'han comparat amb les Kardashian, eh?
2: Molt grossa, no?
1: Home, bueno,
3: diu que ella... Que ella
1: ja... Mira les fotos de portada. Aquesta nena...
0: Però mira, Alba... Oi que
1: sembla que ha assajat tota la vida.
0: A la portada de 10 minuts... Bueno, oi que sembla aquesta influencer que es diu Marina Rivers?
3: Sí.
0: És que totes estan operades igual.
2: És que tothom s'està posant la mateixa cara.
0: Tothom s'està posant la mateixa cara.
3: Però tan jovenetes, ja retocades, a mi em sembla una barbaritat. Sí. Però bueno, cada un fa amb la seva vida i el seu cos.
0: I el que no sé també, perquè ella va estudiar maquillatge i, de fet, gent que ha treballat amb ella diuen que és molt bona i ella s'està especialitzant en maquillatge de luxe, és a dir, poder maquillar estrelles, passarel·la...
3: Home, contactes tindrà.
0: I dic, potser això també ho fa una mica per donar-se a conèixer també des d'aquesta vessant de...
2: Per guanyar-se la vida.
0: De que després ella, no?, que la contractin. Jo vull que, no?, que les estrelles diguin quiero que me maquillen.
1: Ja està la rampa de llançament.
0: Sí,
1: a veure, ja està en un programa de televisió.
2: Que no tindrà problemes per comprar-se el piset, no?
3: No. Bueno, 200.000, com deia la Carme, a Sant Cugat no li dona, eh?
2: A Sant Cugat no li dona, li dona per l'entrada.
3: Per l'entrada.
2: Si més toca fer la feina per pagar la hipoteca.
1: Si no li dona per Sant Cugat, que s'ho busquem a un altre lloc.
0: I després, més personatges de les revistes, ràpidament a lectures. George Clooney, que tu estàs molt encantada, Carme.
1: M'encanta aquesta portada. M'encanta. Aquest senyor, per què està a la portada avui?
0: Bueno, crec que és un reportatge d'aquests, segurament d'agència, perquè no és ni una exclusiva, no és res que
1: diu que fa 65 anys.
0: Sí, però deu ser una
3: cosa... És portada per omplir, jo crec.
0: Sí, una fotografia d'aquesta...
3: És que, com comentava l'Eva, aquests dies no hi ha res que diguis...
2: Sempre ven, no? Suposo una portada amb George Clooney, sobretot a les revistes en paper, que jo entenc que tenen un target de gent de determinada edat, no?
3: Jo trobo faltar...
2: La meva tieta, per exemple...
3: Jo trobo faltar...
1: Jo sóc la teva tieta...
2: La meva tieta Roser, doncs ella té allà... I escolta, que li serveix molt per guanyar-nos a la casella rosa del Trivial quan parlen de monarquies i coses així. Doncs
3: molt
2: ella,
3: important, molt això.
2: Doncs vull dir que s'aprenen coses també a la premsa
0: del cor. I t'ajuntes sempre amb ella per...
2: No, jo acostumo a fer una altra parella.
0: Mira.
2: Que ens compaginem més bé.
3: Jo no sé vosaltres, però jo trobo faltar la família real, aquesta setmana.
0: A veure, tenim la reina Sofia, amb finestreta
3: surt,
0: tot arreu, tant
3: sí.
0: A Lola com en lectures com al Semana, amb
3: que
0: finestreta.
3: És que ja són fixes, cada
0: setmana. El 10 minuts, Miguel Urdangarín, amb la seva xicota, el Miguel Urdangarín és aquest que va estudiar Biologia Marina.
2: És fill de la infanta?
0: De la infanta sí. Cristina amb l'Urdangarín. O sigui que no és el...
2: No és el que juga amb vol.
0: No, aquell és el Pablo.
1: Ostres, nen, quina alçada, no?, que té aquest noi.
0: Sí, perquè és que el pare,
3: clar, l'Iñaki... I la Cristina també és alta, per ser dona.
0: Doncs res, no, la...

0: Reina Sofia, que diguéssim de la família real és com la que encara manté una mica agenda oficial, i va aquí allà, va ser, que crec que era, va ser l'aniversari del rei de Suècia, i bé, va anar una mica
1: en representació, no? Deu ser gran també la Mèrita.
0: Sí, sí. I això, vull dir, per fer una mica la representació de la Casa Reial Espanyola. I després de setmana, la portada és Tita Cervera, Carmen Thyssen, perquè ara fa uns dies va estar hospitalitzada a la Clínica Teknon de Barcelona, va arribar a la clínica en helicòpter, imagino que des d'Andorra, o no ho sé, o des de Sant Feliu de Guíxols.
2: Ah, sí?
0: Jo dic, no hi ha res com tenir diners.
1: Helicòpter, eh? L'helicòpter a terra...
0: A l'hospital.
1: I a molts hotels. I sí.
3: M'ha semblat entendre que ha donat una col·lecció aquí al museu. No sé, ara em sona alguna
0: cosa. No ho sé, però bueno, fa uns mesos la va rebre Jaume Collboni a Barcelona perquè ha d'obrir aquest Museu Thyssen on hi havia el Cinemas Comèdia de Passeig de Gràcia, mm-hmm. A veure això com queda. Perquè ella ja té 83 anys. Han dit al seu entorn que va passar una pneumonia i ja està a casa, però el significatiu
1: complica tot una mica,
0: El més significatiu és que tota la família, tant el seu fill Borja amb la seva dona Blanca, que ja sabeu que no es porten bé, més les dues nenes que té, estaven tots allà amb ella.
3: Home,
0: vull dir
3: les
0: que
3: coses dolentes a vegades uneixen.
0: I ja està.
3: Us haig de dir que la Blanca anava amb mi a classe,
0: Ah, sí?
3: Ah, sí. I anava aquí al Pureza.
2: Però a quin col·le anaves tu?
3: Al Pureza.
2: Al Pureza? I la Blanca anava al Pureza?
3: Sí, la Blanca anava al Pureza, era de Terrassa.
0: I ja era tan artista perquè...
3: Bueno, era una nena molt discreta, No era...
2: Es manté, doncs, no?
3: Sí, no era una persona que digués alguna cosa dolent d'ella, Era molt tranquil·la i molt... A mi em va sobtar quan la vaig veure amb el Borja Thyssen, perquè, home, t'imagines normalment a les líders de la classe, no?, potser, o més així, i clar, quan vaig conèixer que era cambrera a Platja d'Aro, em va sobtar una mica la imatge que jo tenia d'ella, però clar, jo li vaig perdre la pista amb 17 o 18 anys, o sigui que...
0: I mira, i dius...
3: Sí. I ara quan la veig em fa gràcia i tot... A part tenim... Bueno, és igual. No, això no puc dir.
0: Va, Cuca, i tu que no...
1: Algun ex en comú té pinta.
0: Com que no pares quieta, jo sé que fas moltes coses. A veure, què has fet aquesta setmana que ens puguis explicar aquí a la tertúlia?
3: Aquesta setmana estic encantada. Ja t'ho he dit, ahir vaig tenir una entrevista que la definiria com sobrenatural. Perquè vaig entrar...
2: Sí, que va sortir volant.
3: Sí, vaig sortir ennuvolada.
2: L'habitant.
3: Sí, vaig entrar preparada per fer una entrevista normal i corrent. Em vaig trobar un superartista, però millor persona, que és el Miguel Poveda. Vaig estar a l'Hotel Majestic i va ser una entrevista que la publicaré el dimarts en el meu programa de Televisió Sabadell, Espai Obert, i després la deixaré també penjada en el meu YouTube, perquè crec que és una entrevista que la tinc que compartir perquè realment va ser espectacular. Em va dir moltes coses, em va comentar que ell va començar, bueno, com sabeu, és de... Bueno, no sabeu...
2: És de Badalona, no?
3: És de Badalona.
2: Sí. Mm-hmm.
3: I ell va créixer entre les penyes flamenques, va començar a cantar. I em va dir que a partir de tornar de l'Emili, el va cridar Bigas Luna i li va dir per fer una pel·lícula, no? I ell va arribar al sopar, doncs Bigas Luna, la dona en aquell moment del Bigas Luna, una actriu francesa, i diu, clar, jo arribava de Badalona, de l'Emili, i allà em trobo amb un sopar o un dinar, no sé el que era, doncs en un moment que jo deia, però què m'està passant, no? Llavors diu que a partir d'aquí ell es va adonar que un artista és més que cantar bé, que es tenia que formar, perquè clar, diu, jo no parlava bé, no. Uh-huh. Llavors em va fer molta gràcia aquesta forma d'explicar-me de com venia d'uns orígens humils, com s'ha transformat en un gran artista, però no ha perdut l'essència. Després també vam parlar del documental que ha estrenat, que es diu El Lorquecido, El misterio que nos hace vivir, que l'ha presentat el presenta de fet aquest cap de setmana a diferents cinemes de Barcelona. I la diferència que té amb unes altres presentacions és que farà xerrades amb el públic.
0: Molt bé.
1: Un cinefòrum, no?
3: Sí, que està molt bé. I realment, jo he vist el documental, us el recomano, perquè diu que l'ha fet d'una manera molt artesanal, que no s'esperava l'èxit que ha tingut, però realment el documental, si voleu conèixer la figura de Lorca una mica més i aprofundir... Mira que jo sóc una apassionada de Miguel Hernández, però he vist el documental i de veritat... m'he enlorquecido. O sigui que us el recomano. Després també em va comentar moltes coses d'un poema que es diu Ojos Verdes, que té moltes anècdotes a la ciutat de Barcelona. perquè Lorca, com sabeu, també va passar per aquí, per Barcelona, va tenir també molta relació amb Dalí, mm-hmm. a Cadaqués, bueno, em va explicar moltes coses. Crec que no us heu de perdre l'entrevista perquè realment va ser espectacular. Sí, genial.
0: Molt bé, molt bé. Quin dia s'emetrà, Cuca?
3: El dimarts, a partir de les 11 de la nit.
0: Perfecte.
3: Espai obert.
0: I després ens dit que la podrem recuperar al teu YouTube perquè allà la penjaràs.
3: Sí, ja us passaré el clip perquè el tingueu.
0: Molt bé, molt bé.
2: Ai, no havíem de parlar d'un programa?
3: Sí, que l'Alba en sap una mica d'això.
1: Bueno, sí, però jo soc sempre en Popular Opinion, ja ho sabeu.
0: No, a veure, tenim a la Dulceida, presentant La Gran Cita, aquestes 100 persones que estan com en un palauet, un hotel, un espai meravellós. No ho sé, per què, no?
1: No tinc clar on és, perquè no ho diuen. Sé que és un lloc de la... És que és els primers capítols, perquè després el programa evoluciona i les cites van a diferents llocs. Però el punt de partida sí que és com un gran parador en un lloc de la costa. Jo me l'imaginava al Maresme, però és una qüestió d'imaginació,
2: Potser,
1: vull dir, segurament és Sitges.
0: I en aquest programa hi ha 100 persones que suposa que un algoritme ja ha triat les parelles segons els teus gustos, els teus interessos, ja ha fet com els match, però aquesta gent no ho sap i s'ha de trobar.
1: I ha de decidir qui vol conèixer.
0: Alba, tu segueixes aquest programa, a veure.
1: Jo he començat a veure aquest programa perquè sabia que seria tema de conversació, de conversa, i sempre hi ha una mica allò del FOMO, i que no volia estar en una conversa i opinar sense haver-lo vist. Però us diré una cosa que és molt més divertida que la meva opinió, que és que a una persona d'aquesta casa se la va trucar per participar a La Gran Cita.
0: Ai. I què li passava a aquesta persona?
1: Que va dir que no.
0: Perquè tenia parella.
1: I per altres motius, suposo,
2: gent que,
1: no?
2: Que estigui participant...
1: No, perquè ja n'hi ha que tenen situacions una mica complicades, la Gran Cita.
3: Jo us diré... està aquí aquesta taula?
1: No, està aquí aquesta taula.
0: Però el tenim a la redacció.
3: Anirem fent quiniles.
1: Us deixem amb la incògnita. A mi no m'està enganxant La Gran Cita. Trobo que la Dulceida ho fa bé.
0: Sí.
1: No és una crítica cap al seu paper, la manera de presentar, ni com ho fa. A més, és un programa que està guionitzat. Potser les parts de guió, ella, es nota més que hi ha guió, i les parts on ella interactua amb la gent, doncs se la veu més fluida. Al final és una dona que es dedica a la comunicació des de fa molts i molts anys, no és periodista, però és la reina de les xarxes, podríem dir que és la primeríssima a casa nostra. A mi no m'està enganxant, i crec que una part del perquè no m'està enganxant és que el programa no és extremadament picat, i vivim en aquesta dictadura del món que tot va molt ràpid, i crec que hi ha una qüestió d'edat, que és que els protagonistes de La Gran Cita, sobretot els que van avançant, perquè sí que el primer programa hi ha aquestes 100 persones, però després ja doncs, en queden unes quantes parelletes, són bastant més joves. N'hi ha algun que s'acosta més a la meva edat, que en tenen 34, em sembla, els més grans, però els altres són molt joves. Aleshores, no connecto gens amb la seva manera de conèixer, d'entendre's...
2: Sí que hi ha diferència, no? Vull dir, tampoc no és perquè hi hagués tanta...
3: Aquest matí...
2: Que deuen tenir una mitjana de 20...
1: 20 i pico, sí, molts tenen 20, dels 24 segur. Als 28, que tampoc són tants anys, eh? La meva parella en té 32, vull dir que és jove.
0: Però ja tenen una concepció de relacionar-se...
1: Entre les aures, les energies i el no sé què, a mi em fot una mandra escoltar-los.
0: I quin horòscop ets tu?
1: Exacte, i l'horòscop. Jo veig gent...
2: M'has d'explicar com va, perquè
1: buida.
2: Jo no encara...
3: I que van
2: no
3: massa escalfats, no? Diuen que hi ha massa...
0: Calentitos.
3: Sí? Morreitos
1: pues
3: i coses d'aquestes.
1: Pues no m'ho ha semblat, Jo estic al capítol 5, em sembla, d'avui.
3: Jo ho he sentit, això, que aquest matí ho escoltava a la ràdio.
1: Doncs fins al capítol 5 jo no ho compro. No, hi ha hagut algun petonet, però poca cosa més.
2: Però com funciona això?
1: Perquè... Mira, primer capítol posen 100 persones en aquesta gran casa... I els expliquen això, que estan a La Gran Cita, que allà hi ha, segons la intel·ligència artificial, la seva parella perfecta, però que ells no ho sabran, per tant han de veure qui volen conèixer. El següent pas és que porten unes polseretes. Aquestes polseretes s'il·luminen en dos colors, dos equips. I tu, la teva parella perfecta, està a l'altre color. Què ha passat? Que hi ha algunes persones que havien començat a tenir converses informals, que havien fet una mica de connexió amb algú que després resulta
0: que està
1: al seu color. Per tant, ells ja saben que aquella persona no és, segons la intel·ligència artificial, la seva parella ideal, però hauran de decidir si volen o no volen arriscar-se i tirar per una qüestió més sentimental i més, més física i d'essència i conèixer aquella persona. A partir d'aquí, si un... comencen a triar a qui els agradaria conèixer. No se sap quantes persones, 2, 3, 4, 1, cadascú les que vulgui. Si alguna d'aquestes persones ha fet match, es posen en contacte i tenen unes cites de sofà, unes cites ràpides. I dins d'aquestes cites ràpides serveixen per decidir a quina d'aquestes persones que tu comences a conèixer vols conèixer més a fons. Arriba un moment en què Hi ha unes passarel·les, ells creuen i es posen esquena amb esquena. Si les dues persones es giren, seguiran coneixent-se. Si una de les dues persones no es gira, s'ha acabat aquesta coneixença, i si tots dos marxen, doncs evidentment no n'hi ha. I jo estic al punt que estan tenint unes primeres cites una mica més llarguetes i fins i tot estan coneixent l'entorn d'aquestes... No són parelles, però encara s'estan coneixent, però d'aquestes persones a qui coneixen. Alguns trien família, d'altres trien amistat.
2: Però una cosa, tu pots triar sabent que no formen... Que no seria la teva parella, segons la intel·ligència artificial.
1: Sí, hi ha algun cas que els...
2: Pots triar algú del teu grup?
1: Sí. Hi ha algun cas que...
0: I continuar amb les cites amb algú del teu grup.
1: Sí, hi ha algun cas que s'ha permès, diguéssim.
3: Com a programa, no veieu que ens sortim una mica del que s'ha fet fins ara? A la tele d'aquí? No sé, jo... Bueno, aquest First Dates català, jo no sé.
2: Home, jo és que...
1: És menys espectacle que First Dates. Jo fa molt que no ho veig, però First Dates em sembla que busquen una mica el personatge, no?
0: Busca posar una persona amb un pensament de dretes amb una persona amb un pensament molt d'esquerra i
3: aquí,
0: els posen a sopar.
3: I fer show, no?
1: Evidentment han agafat gent que té cert carisma, no han anat a buscar personatges molt planers.
0: És que si no haguessin trucat...
1: Perquè escolta'm, és que és un programa de televisió.
2: A veure, és una bona primera vista, no? Vos en recordeu de la bona primera vista? Amb el Casanovas i la Montse Guallà. No era?
1: Em sona d'haver-ho vist recuperat els...
2: És el mateix, canvia el camí i la manera de fer.
3: Però aquí a la tele d'aquí de casa nostra, jo aquest tipus de realities no estem acostumats a això.
2: No s'han donat gaire.
0: Jo, per exemple, a Netflix soc molt seguidora d'una sèrie de perquè se n'ha fet a diversos països i estan tots penjats a Netflix, que es diuen Love is Blind, és a dir, l'amor és cec. I les cites, que no és res que no estigui inventat, són a cegues. Entre el noi i la noia hi ha una paret i es van coneixent. Si creuen que hi ha feeling, s'han de demanar matrimoni. I...
2: Matrimoni?
0: Matrimoni.
1: Molt extrem,
0: s'han de demanar matrimoni. I si és un sí, surten, no?, de les càpsules on els tenen tancats coneixent-se i els porten, no, com una mica com a la gran cita, no? A l'exterior, a que es coneguin, a que coneguin els seus entorns.
2: Llavors s'adonen que s'han equivocat.
0: Pares, familiars. Munten el casament express. I el dia del casament, igual que l'Alba estava dient això de les passarel·les, esquena
2: poden
0: contra
2: esquenes... Sí, no?
0: El dia del casament es poden fer enrere. De dir...
1: Però,
0: quan
1: si
0: diuen,
1: vull o no vull.
0: No? Corrents,
2: però
0: no
2: què, han pogut compartir? Quants dies han
0: molt
2: estat
0: poc,
2: coneixent-se?
0: Molt poc,
3: clar. Que estan fent aquí a Telecinco, que fan Casados a primera vista.
0: És no, que com crec que és el mateix, però li han canviat el nom.
3: Ah, vale.
1: Deu ser el mateix format, possiblement, no?
0: Crec que sí, de conèixer sense veure's, no? Per donar validesa aquesta de... La importància és l'interior... que en realitat sí, de tot això, però sí. No, però sí, a cegues, però això de conèixer-se a cegues, vull dir que no.
1: Al final cosa... no hi ha res de nou, sí. No? Al final les històries que ens interessen, és igual que el cinema i la literatura, són l'amor, l'odi, les traïcions...
2: La mort.
0: I el sexe. I ara això, vull fer un parèntesi, perquè deies, Alba, la Dulceida fa molt bé i tal. Millor que Laura Escanes... Perquè, clar, amb aquesta moda de TV3 de fitxar Miqui Núñez, Laura Escanes...
1: Mira, hi ha el debat aquest, no?, de si els influenciadors han de ser o no presentadors, no? I jo crec que molta gent doncs, que hem fet una carrera, que estem llicenciats, que tenim un ofici, doncs a vegades no ens acaba d'agradar, perquè hi ha un cert punt, que hi ha un cert intrusisme laboral, per entendre'ns, no? Ara bé, sentia l'altre dia una entrevista que li feien a la Turra a la Dulceida, justament li preguntaven per aquestes crítiques. I ella feia una reflexió que, tot i que jo potser no hi estic al 100% d'acord, també trobo adequada, no? Ella deia, jo soc influenciadora. Dic, i jo no trobo malament que l'altra gent faci les xarxes el que vol. I també és la meva feina.
0: Clar.
1: No? I dius, sí, al final el públic es sobirà i decidirà. Que crec que hi ha professionals de la comunicació que ho podien fer millor? Possiblement sí, com tota la vida. Igual que la Laura Escanes. Que Laura Escanes, jo també he vist La Travessa, totes les edicions, i estic pendent justament de la que estan gravant ara a Mallorca, que serà amb la primera edició amb els famosets catalans, diguéssim. Ella ha anat millorant. Al final són persones que es dediquen a la comunicació en un altre entorn, que són les xarxes, però són persones que es dediquen a la comunicació. Ara... a mi em sap greu que les persones del nostre sector que hem hagut de treure unes notes de tall, que ens hem format a la universitat, que tenim ofici, doncs possiblement, a mi no m'hi veureu presentant això perquè no és del meu interès, però possiblement hi ha professionals que ho haguessin fet molt bé i em sap greu
0: il·lusió.
1: Precisament que a TV3, que hi ha professionals com la Copa d'un Pi, s'opti per l'externalització de programes, per la contractació d'influencers. Què passa? Que el que marca són les audiències.
0: Sí,
1: i possiblement passa per davant el criteri de l'audiència que el criteri de, possiblement, la qualitat. Per dir-ho d'aquesta manera, sense entrar. Per tant, no ho sé, em moquen el gris en aquest sentit.
0: I el que dèiem, no només amb els presentadors, amb els participants, jo crec que també aquests programes ja truquen a gent que veuen que tenen seguidors a les xarxes socials,
1: casting,
0: no?
1: Casting, hi ha casting.
2: Home, per sortir...
0: Perquè la gent digui...
2: No partir des de zero, sinó de partir amb un coixí, no?
1: Sí,
2: de...
1: sí però hi ha un participant que es fa dir periodista, bueno, suposo que estudia periodisme, que és d'Olot a la Gran Cita, que és un podcaster.
3: Clar. Mira. I jo també, el dels seguidors, també ho posaria entre cometes, perquè moltes vegades el dels seguidors és una mica...
2: Últim
3: però imagino que
2: minut.
3: Ho estudien abans. Però
2: últim
3: bueno,
2: minut, sí. Voleu repartir fava o no?
3: Home, sí.
0: Sí, hem pensat donar la fava...
3: Fem la fava a...
0: Que digui tu.
3: Està claríssim. Jules Janeiro.
0: Jules
3: Janeiro.
0: Jules diu Júlia.
2: Es diu Júlia i serà Júlia.
3: Però es diu Jules, ella, a Instagram. O es fa dir Jules.
2: Sí, llavors, però si no és francesa.
1: Però que cadascú diria el seu nom, és... Carme.
3: Sí, clar. Sí.
1: Clar, és que el teu nom en anglès ara no em surt.
2: Però a veure, quin nom li han posat? El meu nom?
1: Amb nom anglès. Estic mirant una versió moderniqui de Carme.
3: No. Jo crec que no existeix, no?
2: No, és tan...
1: Ho haurem de buscar.
2: És tan d'aquí que, filla...
1: Carme.
2: No... Doncs, és difícil.
3: Li donem la fava perquè
0: sí.
3: No es pot
2: Vinga.
3: Estar... No es
0: ara
3: pot
0: sí,
3: ser...
0: ara vull ser famosa,
3: ara, sí,
0: ara
3: no.
0: Vull ser anònima.
3: No, o blanco o negro.
0: Això.
3: Què us sembla?
2: Pues mira, l'Alba deia grisos abans.
1: Jo estic en el món dels grisos. Perquè sempre soc tan contundent, deixem estar un dia el gris.
2: Noies, ho deixem aquí. Bon cap de setmana a vosaltres i també a la nostra audiència. Que vagi molt bé. Fins dilluns.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Sí,

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació